0: català amb rigor i rigor i de tant en tant humor, no? Doncs benvinguts sereu i nosaltres estarem molt agraïts que feu aquesta col·laboració amb nosaltres. Ens fa il·lusió, a més, pot ser un petit salt endavant pel programa.
1: Doncs sí, com diu l'Albert, doncs ja us trobareu aquesta informació a les nostres xarxes socials per si us ve de gust votar-nos, que estaria també bé, ja que ens inscrivim, doncs doneu-nos un cop de mà. Molt bé, programa 466 per parlar de la història del programari lliure. Atenció, temes d'aquests que ens agrada tant en tant també portar aquí a les portes de Troia, i ho fem amb el Carles Escolà. Ell és informàtic i, a més, atenció, després en parlarem al final del programa, exalcalde de Cerdanyola del Vallès. Benvingut, Carles.
2: Què tal? Com esteu?
1: Què vol dir que un programari, que un software, sigui lliure?
2: En primer lloc, la definició més evident és que lliure vol dir que l'usuari que disposa d'aquest programari doncs pot fer el que vulgui. I el que vulgui vol dir que pot estudiar com està fet, estudiar què fa, modificar-lo perquè faci altres coses, que el pugui distribuir i distribuir les versions modificades sense cap tipus de restricció, que no hi hagi cap ni cap llei, cap persona que li pugui limitar aquesta llibertat. Però bé, el programari lliure també és doncs, el moviment del conjunt de persones, la comunitat que desenvolupa, que promou i que defensa el programari lliure i que, per tant, doncs, això és el que té una història i espero que en puguem parlar avui, no? Molt bé.
3: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
4: Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
3: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Comencem aquest programa d'avui, d'aquesta setmana, dedicat a la història del programari lliure amb el Carles Escolà. I com és un programa que ens agafa segurament una miqueta de lluny, sempre que toquem aquests temes i que ens encanta fer-ho, perquè així tothom aprenem d'una cosa que no en tenim ni punyetera idea, en aquest cas sí que ens toca remuntar-nos a fer un cop d'ull al passat i quins són els orígens d'aquesta història del programari lliure. Per tant, Carles, ens hem de remuntar al segle XIX i, a més, a la primera programadora de la història. Què és i què va fer?
1: La primera programadora de la història es considera que va ser Ada Lovelace, que de naixement doncs, es deia Augusta Ada Byron. Potser el cognom us sonarà, el seu pare doncs, també va ser força conegut. Doncs aquesta dona, que era una matemàtica i escriptora també, doncs ella treballava amb en Charles Babbage, que era, bueno, era un enginyer, un matemàtic també britànic, que va desenvolupar el que s'anomena la màquina analítica, que va ser el primer precursor dels ordinadors. Llavors, bueno, ella treballava amb en Babbage i va haver-hi un enginyer italià, en Luigi Menabrea, que per cert també va ser primer ministre, crec, o
0: sí, president
1: del Regne d'Itàlia. Doncs aquest enginyer italià va escriure un article sobre la màquina analítica i Ada Lovelace el va traduir a l'anglès i a l'hora que el va traduir ella va afegir un conjunt de notes a peu de pàgina, que al final aquest conjunt de notes ocupava més espai que no pas l'article original. I en aquestes notes ella explicava doncs, diferents aplicacions potencials que podria tenir aquesta màquina analítica, i entre elles doncs, ella desenvolupava el que és l'algoritme per calcular els nombres de Bernoulli, que són una seqüència de nombres que tenen molta importància en determinades àrees de les matemàtiques que no comentarem ara perquè ni jo tampoc.
0: Gràcies.
1: Tampoc jo sóc la persona per fer-ho, però ella, com dèiem, va escriure l'algoritme, que són el conjunt de passes que caldria fer per calcular amb aquesta màquina aquests nombres de Bernoulli. I aquest algoritme és el que es considera doncs, el primer programa de la història. No? És, evidentment, ella només el va fer doncs, sobre paper, però entenent que bueno, la màquina analítica era una màquina que era capaç de fer diferents càlculs, molts, però perquè fes operacions complexes doncs calia dir-li doncs, la recepta. Primer has de fer, imaginem, no? Ara una suma, després sumes una altra cosa i la multipliques, guardes el resultat i es fa doncs, tot un seguit d'operacions que et dona un resultat. Doncs ella va fer aquest algoritme, com dic, que és el que es considera el primer programa de la història, la primera programadora de la història. Estem parlant doncs, del segle XIX, o sigui, molt abans del que segurament la majoria de gent pensa que va ser el moment en què va començar la informàtica, que va ser el segle XX oficialment, però no va ser exactament així.
2: De fet, sí, no? Vull dir, nosaltres normalment quan pensem en els primers ordinadors, la informàtica i tot, ho relacionem moltíssim amb el segle XX. I per què són importants totes aquestes aportacions de Lovelace?
1: Bé, en primer lloc, podríem dir que tant ella com en Babbage, el que van ser doncs, els dos precursors de la informàtica, no? En primer lloc, en Babbage doncs, va crear el que seria el precursor de l'ordinador, la màquina analítica, que era una màquina que era capaç de fer càlculs, el que s'anomena una màquina de propòsit general, no? Amb la qual podries arribar a fer qualsevol càlcul. No és una màquina que només és capaç de fer multiplicacions, sinó que és una màquina que podria servir-te per fer qualsevol cosa. Però, clar, una màquina en si mateixa és tonta, no fa res, pot fer moltes coses, però tu ha d'haver-hi algú que li digui què ha de fer i la seqüència de passes a fer-ho. I això és el que va fer Ada Lovelace. Per tant, podríem dir que en Babbage seria com el precursor del maquinari i ella va ser la precursora del programari. I bé, si em permeteu, a mi m'agrada fer servir aquestes paraules, crec que la llengua catalana doncs, normalment es fa servir les paraules hardware i software, a mi m'agrada doncs, des de jovenet a la universitat ens van ensenyar que la llengua catalana doncs, sí que té les paraules maquinari i programari, a mi m'agrada fer-les servir, tot i que habitualment no s'acostumen a dir, però crec que en un programa de divulgació científica és interessant fer-ho.
0: Molt bé. Passem ja al segle XX i a les primeres computadores ja dels anys 40 i 50. I en concret hem de parlar d'una, ENIAC.
1: Sí, ENIAC va ser la primera computadora de propòsit general que funcionava de forma totalment digital. I es va crear l'any 1943 a la Universitat de Pennsylvania. A la seva època va suposar una revolució molt gran, no? A molta gent doncs al·lucinava, no? Quan se li presentava això. De fet, a nivell de la premsa se la coneixia com el cervell mecànic, l'Einstein electrònic, i estem parlant d'una màquina que avui dia segurament doncs ens costa molt imaginar-nos. Una màquina que tenia una superfície de 167 metres quadrats.
2: Hòstia.
1: Estem parlant, jo, més o menys fent càlculs així, allò a broxa gorda, podríem parlar d'uns 3 vagons de tren de Rodalies. Aquesta era la superfície que ocupava la màquina. Era un ordinador que, evidentment, no era capaç de fer ni la meitat de coses que pot fer qualsevol telèfon mòbil avui dia. Però, bueno, era una màquina, això, que pesava 27 tones. Era com un tren. Però bé, va ser la primera computadora, com dèiem, de propòsit general, totalment digital, de la història, que va ser desenvolupada pels enginyers John Presper Eckert i John Williams Maudslay. Però la part que m'interessa és que va ser programada per un grup de 5 dones matemàtiques, la Betty Snyder, la Jan Jennings, la Catherine McNulty, la Maudslay Antonelli, Melanie Weskoff, i Ruth Listerman. Què passa? Bueno, és interessant. Bueno, elles són les que les van programar. Aquesta màquina era una màquina, doncs, enorme, i la seva programació es feia mitjançant cables, interruptors. Era una programació que, clar, carregar un programa i després carregar-ne un altre era una tasca molt complicada. No,
0: en és allò moment. De les targetes foradades?
1: No, són cables. No. És a dir, ara, jo vull que primer faci una suma, després de la suma guardi el resultat a un lloc, llavors faci una suma amb una altra cosa, després vagi a buscar... Tot això era a base de cables i interruptors. Era una cosa molt poc pràctica, però era el que hi havia en aquell moment. Però, evidentment, s'havia de programar, era una manera de programar. Evidentment, és més fàcil escriure amb un teclat, doncs, suma A més B i guardes AC, després suma D més F i guardes A la C sumant el que hi havia. És a dir, això, evidentment, és molt més fàcil. En aquell moment això no existia encara, més endavant ara de seguida en parlarem. I és curiós perquè en el seu moment, doncs, dels dos enginyers, en Presper i en Williams Maudslay, van tenir molta rellevància a nivell mediàtic. En canvi, les programadores no la van tenir. De fet, es va arribar a dir en molts moments que, perquè elles es veien les fotografies que hi ha d'ENIAC, es veuen unes noies molt joves, eren matemàtiques, que estaven per allà, i s'havia arribat a dir fins i tot que eren figurants, que eren models que se les havia contractat per fer les fotos i això, i no va ser fins als anys 80 del segle passat, on es va reconèixer l'aportació que realment havien fet elles, perquè els enginyers, aquells dos homes, doncs, havien construït una màquina molt potent per l'època, molt revolucionària, però aquella màquina s'havia de programar, i la van programar elles.
0: Clar, no eren els anys 40 no podien ser unes dones, no?
1: Les que exacte. Fessin. Bueno, hi havia, no, en aquests micròfons, doncs, també moltes vegades heu parlat també d'aportacions de dones en l'àmbit de la informàtica, la computació, altres programes que heu fet, però en aquest cas elles. No se les va reconèixer, i de fet els propis enginyers també van contribuir i amagar l'aportació d'aquestes dones que, com deia, van programar la primera màquina, la primera computadora de propòsit general totalment digital.
2: I tot això passa al context de la Segona Guerra Mundial.
1: Exacte,
2: no?
1: Sí.
2: No sé si vols fer alguna aportació més sobre això.
1: Bueno, sí que és... Bueno, aquesta màquina, evidentment, es va dissenyar amb finalitats militars per càlcul de taules d'artilleria, no? I perquè estem en aquell context, no? Però, bueno, la rellevància és això, que va ser la primera màquina totalment digital, perquè bé, a Alemanya, doncs, ja als anys 30 hi havien desenvolupat ordinadors de propòsit general, però no eren totalment digitals, com el cas de la Z1 que va desenvolupar Konrad Zuse, però aquesta encara tenia parts analògiques. Per tant, podem dir que la informàtica digital al 100% va començar, doncs, a partir d'ENIAC.
0: Molt bé. Anem afegint més elements en aquesta construcció del programa d'avui.
2: Què és? Jo estic prenent apunts.
0: Tu estàs prenent apunts. Molt bé, perfecte.
2: Següent element.
1: Farem examen, després.
2: A la mitja part o al final, perquè depèn de...
1: Depèn, sorpresa, en algun moment.
2: Perfecte.
0: Carles, què és l'arquitectura de von Neumann?
1: Von Neumann o von Neumann series un cognom alemany. No ho dic perquè... No, ara, en sèrio, no. L'arquitectura von Neumann és diguéssim, és l'arquitectura que defineix el que són els ordinadors moderns. No? Va ser l'any 1945 que aquest senyor, que era, bueno, un científic, el John von Neumann, no?, dels Estats Units, matemàtic, físic, bueno, una persona molt, molt capaç. Per cert, que era un dels membres del projecte Manhattan. Uh-huh. Això, doncs, bueno, també va participar. Doncs ell va publicar en un article, que era el First Draft of a Report on EDVAC, que ell parlava d'una màquina que seria moderna i que, per tant, que tindria, doncs, l'arquitectura, com deia, que seria el d'una màquina actual, no?, que tindria una CPU, una unitat central de processament, tindria una memòria, tindria dispositius d'entrada i sortida i un bus de dades, un cable per connectar tots aquests aparells i permetre l'intercanvi de dades. I alhora, aquesta màquina el que permetria és que els programes que fins ara, doncs, com dèiem abans, no?, es feien posant cables, interruptors, era un procés molt complex, doncs es podrien també guardar a la memòria. Llavors, un programa ja guardat a la memòria permetria, doncs, això, que tu tens un programa, doncs, amb unes targetes perforades, no?, igual que carregues les dades, carregues el programa, i després, si vols que faci una altra operació, doncs simplement tu carregues un nou programa que tens en unes noves targetes perforades. Per tant, no t'has de passar 3 setmanes més tornant a posar tot l'entramat de cables, interruptors i això. Per tant, doncs, aquesta va ser la gran aportació, sobretot pel que ens afecta avui, no?, que és el tema del programari. Doncs l'arquitectura von Neumann va ser la primera que ho va permetre. A partir d'aquí, que això, doncs, era un model teòric, doncs es van desenvolupar en els següents anys, doncs, màquines les més importants, la EDVAC, que va desenvolupar el propi equip de von Neumann, però també la Unió Soviètica, doncs, es va desenvolupar la MESM, un nom en rus que no seré capaç de dir, i aquestes van ser, doncs, a principis dels 50 ja que van començar a funcionar. Però una miqueta abans ja va haver-hi al Regne Unit la SSM, coneguda com a Baby. Va ser una màquina que no era de propòsit general, era experimental per provar, doncs, les tesis de von Neumann, que va ser la primera màquina que va executar un programa emmagatzemat en memòria. Aquesta sí que això va ser, doncs, l'any el 1948. És a dir, el primer programa emmagatzemat en la memòria d'un ordinador es va executar l'any 1948.
0: Uh-huh. I fins ara, Carles, hem parlat molt del maquinari, del hardware, uh-huh, però no tant del programari. Quan comença a parlar-se pròpiament de programari, de software? Quan agafa més pes això en el món de la informàtica?
1: Doncs precisament a partir d'aquest moment, no?, en el que les idees de von Neumann, doncs, es comencen a implementar i existeixen màquines que tenen aquesta arquitectura que, per tant, permeten emmagatzemar programari, i per tant el programari ja no és tenir, doncs, un plànol amb com has de connectar els cables, i per tant és una cosa complexíssima, sinó que a partir d'ara, doncs, ja pots dissenyar els teus algoritmes i a través de diferents màquines, doncs, gravar-los en targetes perforades i, per tant, començar a carregar-los a la màquina i dir, ara faré un programa que em calculi els 100 primers nombres primers. L'executo. Després apago la màquina i encarrego una altra que calculi els nombres de Bernoulli. Tot això, doncs, és a partir d'aquest moment. Però, clar, estem parlant de que el programari inicialment, doncs, si s'entenia com, en aquestes màquines que eren tan gegants, doncs s'entenia com a part intrínseca del programari. Encara no hi havia realment la idea de que el programari era una cosa que anava a part del maquinari, i precisament, doncs, com era part del maquinari, doncs els mateixos equips que desenvolupaven noves màquines, doncs, anaven compartint lliurement els programes. Deia, mira, jo tinc un programa que calcula nombres primers i perquè estem desenvolupant una màquina que volem que els calculi molt més ràpid que la teva. Llavors tu passaves el teu programa que calculava els nombres primers i deia, jo l'executava en la meva màquina i veus, la meva és més bona que la teva perquè és capaç de fer-ho en la meitat de temps. L'important en aquella època sobretot era el maquinari, i el programari es considerava, doncs, això, com un complement, una part intrínseca, i per tant no hi havia, ningú s'havia plantejat la idea de no compartir-lo lliurement, perquè com al final, com qualsevol part del coneixement, és a dir, una recepta, perquè no l'he de compartir amb tu? Si em surten molt bé, no sé, les patates braves les faig molt bé, perquè no puc compartir el secret de la meva salsa amb tu? Si l'important són les patates, no?, que si les portes d'un lloc o de l'altre, no la recepta en si, no? Com a mínim és el que s'entenia en aquell moment.
2: Parlant de receptes, jo l'altre dia vaig trucar en Sergio expressament perquè m'expliqués com fa l'aurada al forn ell. Vull dir que no sé si recorreu a un programa que va dir que el seu plat preferit era l'aurada al forn i li va dir, Sergio, com la fas tu exactament que et queda tan bona?
0: I no m'has fet cas.
2: I no et vas fer cas, però no va ser culpa meva, que consti. Va ser culpa del peixater.
0: Carles, què és un sistema operatiu i quins són els primers que van fer aparició?
1: Bé, en primer lloc, l'aparició dels sistemes operatius doncs, coincideix amb el fet de que les màquines doncs, es van reduint, són més petites, més accessibles, però encara estem en l'àmbit de les universitats. I llavors doncs, aquí ja els fabricants de màquines doncs, comencen a desenvolupar sistemes operatius, que el sistema operatiu al final és aquell programa base que s'executa sobre l'ordinador, que és el que fa que l'ordinador estigui esperant a que tu li vagis donant instruccions. És a dir, fins ara els ordinadors s'encenien, doncs, carregaven un programa, l'executaven i s'acabava. Llavors, bueno, comença el desenvolupament de sistemes operatius, el que permet és posar un programa que simplement és com una recepció de l'ordinador i està esperant que tu li diguis què ha de fer. No has d'estar apagant l'ordinador contínuament, pots tenir diferents programes alhora executant-se, i això doncs, és el que es va desenvolupant a poc i ve ja doncs, als anys 60 i 70 és quan hi ha el boom, sobretot doncs, al principi doncs, des del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, IBM també, i si sí, a principis dels 70 apareix el que es considera doncs, és la mare dels ous, que és Unix, que és el sistema operatiu, diguéssim, el que segurament haureu sentit a parlar molt a pel·lícules o que és el gran sistema operatiu que es va convertint en un estàndard, que per cert s'extén molt el Unix perquè precisament qui el desenvolupa és Bell Labs, que pertany a AT&T, que AT&T era l'empresa que tenia el monopoli de les telecomunicacions als Estats Units en aquell moment i per aquest motiu
0: tenia fàcil.
1: Sí, i estava regulada, que no tenia molta regulació precisament per ser una empresa subjecta a monopoli. I com que tenia el monopoli de les telecomunicacions no podia vendre software. Per tant, doncs, aquesta empresa es va dedicar a implantar aquest software a totes les universitats, centres de recerca, etc. I per tant, doncs, els programadors, els investigadors de l'època doncs, el podien utilitzar lliurement i, de fet, tenien accés al codi font de Unix. No? I, si em permeteu afegir una coseta, la importància... Unix és important perquè és el primer sistema operatiu que es fa, que és multiusuari, multiprocés, potser això són una miqueta xinès, però sobretot és un sistema operatiu que és el primer que és multiplataforma, que és a dir, el mateix sistema operatiu pot servir per màquines diferents, no? Precisament per com es va desenvolupar. Fins llavors hi havia un sistema operatiu per aquella màquina, l'altra màquina tenia un altre sistema operatiu, qui feia una màquina feia un sistema operatiu. Unix és el primer que fa un sistema que és multiplataforma. En qualsevol ordinador, en principi, podria executar-se a Unix i, per tant, es converteix en l'estàndard.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: El gran Lebowski.
1: Sí, bueno, Bob Dylan. Sempre és una bona ocasió per escoltar Bob Dylan. Però bé, sí que és la versió que surt de la pel·lícula El gran Lebowski. A mi m'agrada molt aquesta pel·lícula, però el motiu de fons és que avui parlarem d'un personatge, ara d'aquí una miqueta, en Richard Stallman, que té un, és un senyor que té una aparença molt gran, com el Jeff Lebowski, el nota de la pel·lícula, i bueno, em va inspirar, no? Perquè bueno, una persona molt semblant a el nota del gran Lebowski.
0: Doncs després parlarem de Stallman, que en parlarem molt en aquesta, sí, en aquest bloc del programa, però abans ens estaves dient que els primers informàtics compartien lliurement tot el seu programari, que és una cosa que ens hauria de semblar normal, però no és així, perquè de fet ara gairebé tot és, bueno, hi ha molt programari privat. Però quan comença aquesta privatització del programari? Quan es comença a fer negoci del software?
1: Bueno, en mesura que el programari doncs, es va desenvolupant, va avançant, cada cop es va fent més complex, doncs, i cal anar estandarditzant, doncs es va obrint el meló de, que permet, no, amb algunes empreses ja comencen a veure la possibilitat de que el programari no es pugui vendre a part de la màquina. És a dir, fins llavors doncs, els centres de recerca, universitats que desenvolupaven programari sempre ho feien sobre, com parlàvem, sobre una màquina concreta, compartir les coses lliurement, però en el moment que algú comença a veure que diu, escolta, doncs per què no venem el programari i el converteixen en un producte de mercat, doncs comencen a treballar, això és doncs, especialment als anys 70, comencen a treballar doncs, amb aquest objectiu. És a dir, tenim un nou recurs que podem monetitzar, no? Utilitzar el lèxic que es fa servir molt avui dia, i s'hi posen doncs, a fons amb això, i a poc doncs, comença a produir-se canvis importants en el món del programari i la informàtica en general.
2: I com van viure aquest canvi tots aquells que fins llavors compartien lliurement, o bueno, compartien el programari lliurement, no? A les universitats, als centres de recerca, etc.
1: Bueno, això és un procés de... amb 10-15 anys, no? Poc a poc va passant, cada vegada hi ha més gent que es va trobant doncs, que, ostres, m'han posat una paret i jo aquí abans passava tranquil·lament, jo podia fer circular el codi, me'l passaven els companys i comencen a trobar-se amb barreres, i llavors aquestes limitacions que inicialment són incipients però que comencen ja a generar problemes, el que fan és que es desenvolupi el que s'anomena una cultura hacker. Ah, que és principalment als centres de recerca, a les universitats, una cultura, això als anys 70, una cultura molt relacionada amb el context de la seva època, encara que no ho sembli, doncs els hackers, els informàtics són persones que viuen en el mateix món que la resta, i per tant, doncs, bueno, evidentment hi ha tot un clima contestatari i bueno, es genera doncs, el que és aquesta cultura hacker, no? Que en base a la idea de que el coneixement i la tecnologia són elements que cal compartir, que en comunitat, no? És bàsicament la mateixa idea que avui dia encara, doncs, encara se'n parla, no? És si el coneixement ha de ser lliure o no, o es pot privatitzar el coneixement. Doncs bé, en relació al programari lliure ja comença en aquella època, com deia, doncs es crea tota una cultura que va, bueno, que es veu reflectida en molts aspectes. I per exemple, doncs apareix el Jargon File, que és un diccionari d'argot de hackers, i es comença doncs a teoritzar en torna a aquesta idea doncs de compartir, no, i crear doncs un producte, bueno, coneixement a partir del treball col·lectiu, compartit, no? Es comencen a crear videojocs, es creen programes, i sobretot doncs, la cultura hacker en aquells anys va establir els principis ètics i culturals que encara avui perduren i que encara defineixen la cultura hacker, encara que hagin passat molts anys.
2: I de fet, perdona, Sergio, però és sorprenent, no?, com nosaltres a vegades quan pensem en hackers, pensem en individus totalment, o sigui, sense voler, no?, el que ha fet el sistema és fer-nos creure, no?, que darrere el moviment hacker, sobretot el moviment hacker original, no hi ha cap mena d'ideologia, sinó que són individus egoistes, no?
1: Sí, sí, criminals. Exacte. No? Queden molt bé en pel·lícules d'intriga, sèries d'intriga, però sí,
0: en la mesura que atenten contra la propietat privada.
1: Exacte.
2: Les lleis, se'ls criminalitza.
1: Bueno, no? Segurament no és casualitat que se'ls numeri pirates informàtics, no? I potser podríem parlar també d'altres pirates, no? I de la idea que se'ns ha anat
0: I aleshores, no? En Richard Stallman és el primer pirata?
1: No, no és ni molt menys el primer pirata ni el primer hacker, però ell guanya importància posteriorment, No, ell, però sí que és cert que ell va formar part d'un dels centres de recerca del Laboratori d'Intel·ligència Artificial del MIT, que va ser un dels referents doncs, d'aquella cultura hacker dels 70. Ell treballa allà, ell es forma allà, ell s'empapa d'aquesta cultura de compartició i que els hi dona doncs, molt bons resultats des d'una perspectiva científica. Evoluciona la informàtica moltíssim gràcies precisament a aquesta manera de treballar i compartir el coneixement. I ell, doncs, ja en els anys 80, doncs, és quan guanya rellevància, que bueno, es converteix en una de la figura central, segurament, del programari lliure.
0: Anirà sortint en Richard Stallman, però si hem parlat de hackers, també ens has d'explicar qui són o què són els crackers.
1: Sí, ja entrats als anys 80, la pròpia cultura hacker, com qualsevol cultura urbana o moviment popular, diguem-li com vulguem, doncs, va evolucionant, i en els anys 80... en un context on la indústria del programari doncs, ja comença a ser forta, totes les limitacions anticòpia ja s'estan implementant, doncs sorgeix una subcultura, com serien els crackers, que eren grups, a vegades eren persones individuals, que es dedicaven, bàsicament, a distribuir còpies no autoritzades del programari a base de trencar les proteccions. I feien un crack, no? Així com la idea del hacker, la paraula en anglès ve de l'origen d'una persona que té un pensament creatiu, el cracker ja és la persona que trenca. I que directament, així com els hackers eren una cosa potser una miqueta més hippie, podríem dir, el moviment cracker directament s'enfronta doncs, a les lleis de propietat intel·lectual i les trenca i bueno, no sé si podem dir-ho, jo mai no he fet servir un crack,
0: jo mai, no? Jo mai.
1: No, però és, al final és en un moment on comença doncs, a implantar-se molt a lo bèstia el que són aquestes limitacions, no? Perquè la mateixa indústria vol lluitar contra el que ells anomenen pirates, no? La pirateria i tot això, doncs, és gent que d'una manera més o menys organitzada es dedica a trencar proteccions anticòpia i a difondre programari, segurament més a molts jocs, però també programari d'ús habitual, sense llicència, trencar-lo i no respectar doncs, el que era aquest programari propietari.
2: Mm-hmm. Molt bé, tornem sobre les passes de Richard Stallman, que abans l'hem mencionat de passada, però cal explicar una mica més qui va ser aquest home. Mm-hmm. Endavant, Carles, tens tot el micròfon
1: sí,
2: per tu per parlar.
1: Aquest home que jo insisteixo a veure una foto seva, a mi em sembla molt divertit, és un home molt entranyable, és un home ja és gran, va néixer l'any 1953, però és un senyor que, com deia, va treballar al MIT, al Laboratori d'Intel·ligència Artificial, i aquest senyor, als anys 80, ja comença doncs, a experimentar en carn pròpia els problemes que genera les limitacions que es posen sobre el software, les llicències, etcètera. No? I ell el que se n'adona és que això està trencant aquelles comunitats que es dedicaven a compartir coneixement i a desenvolupar coneixement en base al treball en grup, i per tant doncs, ell doncs, comença a dir ei, aquí hem de fer alguna cosa amb la plantari cara perquè si no fem res se'n va la merda això, no? Llavors, bueno, hi ha una anècdota important que ell mateix l'ha explicat en algun llibre i s'explica doncs, també en... Hi ha un llibre que és com la bíblia dels hackers que es diu Hackers, Heroes of the Computer Revolution de Stephen Levy. I ell explica que a principis dels anys 80, bueno, ell en el laboratori del MIT tenien una impressora que els havia cedit era l'empresa Xerox, i era una, clar, les impressores en aquell moment eren aquelles impressores amb el paper de carret que trigaven molt a imprimir. Llavors la impressora estava en una sala, que era la sala de la impressora, i la gent que estava treballant anava enviant doncs, tasques per imprimir. Ara imprimeixo aquest document i cadascú el seu. Clar, tu l'enviaves i deies, bueno, d'aquí una hora passaré per allà a veure si s'ha imprès. Però, clar, potser arribaves al cap d'una hora i no s'havia imprès perquè tres documents abans s'havia produït un atasco de paper, aquell terrífic atasco de paper, i llavors no s'havia imprès res, i tu havies estat una hora esperant i l'havies perdut. Llavors, ell havia desenvolupat una modificació en el controlador de la impressora, que simplement quan es produïa un problema amb la impressora avisava els usuaris que havien enviat documents per imprimir i dir, ei, vine a revisar la impressora que hi ha un problema. Llavors els van canviar la impressora i resulta que amb la impressora

0: tinc un amic que abans estava amb mi aquí al MIT i contactaré amb ell perquè ell sé que treballa allà i li diré que em passi el codi. I va contactar amb el seu amic i el seu amic li va dir: no, és que a mi m'han fet signar un contracte que de no divulgació del codi font. Llavors, i ell va al·lucinar, va dir: escolta, però que sóc el teu amic, passa-m'ho, si és que ho hem fet tota la vida, això. I l'altre: no, perquè em puc ficar en un lío, és un merder això, quita, que no lo hago. Clar, aquesta anècdota, que al final pot semblar una tonteria perquè era un controlador d'impressora, etc, ell el que explica, Stallman explica que això li va permetre avançar-se a una situació en la que ell es trobaria. Ell veia que cada vegada hi havia més gent, més hackers, que s'havien anat trobant amb què se'ls posava un contracte d'aquest tipus al davant, i com que no hi havien pensat mai s'havien trobat, etc., doncs el signaven sense pensar i després doncs patien les conseqüències sense haver-les pogut analitzar. Diu: jo vaig tenir la sort de que vaig trobar una situació que em va obligar a pensar al respecte i abans de jo trobar-me. Per tant, quan ell va començar a trobar-se en situacions d'aquestes, ell ja havia pensat i ja havia previst què és el que faria. I això, doncs, diguem, és el que el porta a desenvolupar tot un plantejament filosòfic, ètic i pràctic entorn a la llibertat del programari. Segurament era una persona que tenia una miqueta més d'inquietud social, podríem dir, no? La seva mare era una persona, una mestra d'escola pública. Es diu que era una persona forta, les conviccions d'esquerres, i que havien tingut molta influència sobre ell. I per tant, ell, davant d'aquesta situació, que ell no només ho veu com un problema de cara al programari, sinó que ell el que veu que aquí el que s'està fent és una restricció de la llibertat en un sentit molt ampli. No de la llibertat del programa, sinó la llibertat que tenim les persones, potser des d'una perspectiva de la llibertat republicana. Però ell ho veu així i, per tant, doncs, ell decideix que el que cal és donar la batalla, que no ens podem rendir i que cal defensar la llibertat del programari, perquè això forma part de la batalla per defensar la llibertat amb majúscules.
1: I per això serà fundador de la Free Software Foundation, per donar suport al desenvolupament del programari lliure, defensarà uns certs principis de com ha de ser aquest programari lliure, i a més també apareixen les sigles aquí, Carles, m'has d'ajudar, GNU.
0: Sí, això, mira, jo us he portat, com sabeu, els oients no veuran, però jo he portat aquí un ordinador.
2: Ens farem una foto.
0: He portat un petit ordinador molt antic que funciona amb programari lliure i que és molt antic, és un ordinador que té 15 anys i funciona quasi com el primer dia. Bé, GNU, nosaltres li diem GNU, però això en anglès és el gnu, l'animal, el gnu. Doncs són unes sigles que vol dir new is not Unix, vale? Després en podem parlar més, però és, en anglès ho pronuncien GNU, vale? I llavors és un projecte que ell funda, comença l'any 1983 per desenvolupar un sistema operatiu lliure, i al paral·lel doncs funda, doncs, com deies, la Free Software Foundation, que és una fundació per defensar el programari lliure, per promoure'l, per desenvolupar-lo, i també per finançar i donar suport a projectes que tirin endavant a altres persones pel programari lliure. De fet, ell quan posa en marxa aquesta iniciativa, ell abandona la seva feina al MIT. Ell era un investigador de reputació en el MIT. Ell abandona la seva feina perquè ell té por que al MIT li pugui limitar els seus desenvolupaments, o fins i tot que se'ls pugui apropiar i convertir-los en programari propietari. Llavors ell allò es tira, se pone la manta a la cabeza i diu: deixo la meva feina, i es posa a treballar amb aquest projecte, i que crec que, bueno, amb el temps doncs ha estat un encert, però jo entenc que seria un risc important per ell, perquè, clar, abandonar la teva feina per una cosa que pot semblar tan utòpica en aquell moment, doncs és molt atrevit. No sé si valent, potser és una miqueta esbojarrat, però bé, és el que va fer ell.
1: I altres sigles, perquè també hem de parlar de GPL. Sí. I aquí ja, doncs, també ens has d'ajudar, perquè entenc que està lligat al nyu, però exactament què vol dir això?
0: Bueno, és per dividir. Ell amb el projecte GNU, com deia, el nyu is not Linux, ell el que vol...
1: Not Unix?
0: Perdó, sí, not Unix. Bé,
2: estic atent, molt atent.
1: Estic atent, molt.
2: A mi me l'ha colat.
0: És complicat de dir-ho, el gnu, com diuen en anglès, gnu is not Linux, not Unix, perdó. És el, diguéssim, el projecte de desenvolupar un sistema operatiu lliure que sigui compatible amb Unix, del que n'hem parlat abans, i que la seva idea és anar substituint les diferents peces de Unix per peces fetes de programari lliure, i per tant tenir

0: en un futur, en uns anys, poder tenir un sistema operatiu completament lliure. Llavors, desenvolupa això i alhora tirant endavant el que és la GPL, la General Public License, que és la llicència pública general. Ells el que fan és, pensen que perquè el programari pugui continuar sent lliure, és necessari que tingui una defensa jurídica, una defensa legal a aquest programari, i llavors utilitzen el mateix marc del copyright, però, com diuen ells creen el concepte de copyleft, no? Amb aquest pensament creatiu que dèiem abans, doncs li donen la volta i diuen, bueno, a partir d'ara el copyleft és aquell copyright, utilitzem les lleis del copyright per defensar el programari, perquè ningú pugui agafar el que jo he fet i dir, doncs ara canvio una coma i ara el faig propietari, que això no es pugui fer, el que seria...
1: Clar,
0: doncs,
1: té sentit.
0: Bueno, de fet, el que és el coneixement de domini públic es pot privatitzar, no? De fet, bueno, hi ha empreses de l'audiovisual que s'han dedicat a agafar contes que són de domini públic, contes de tradició oral popular, i n'han fet pel·lícules i se'ls han apropiat. Llavors, ell, precisament, com deia, ell doncs, va analitzar tot això i llavors genera la General Public License, que té molt bona acollida entre diferents projectes, i sobretot el que fa és que allò que està registrat amb la llicència pública general no es pot privatitzar, i alhora qualsevol canvi, els seus derivats estan obligats a tenir la mateixa llicència. Per tant, si jo faig un canvi d'un programa que té aquesta llicència, el meu programa modificat també ha de tenir aquesta llicència. Per tant, es garanteix que sempre, sempre, sempre el software i els seus derivats continuaran sent lliures.
1: M'agrada la idea del copyleft, és brutal. Arribem a una de les fites en la història del programari lliure, que és l'aparició, ara sí, de Linux.
0: Mm-hmm. Bueno, Linux, el va desenvolupar... el projecte GNU havia fet moltíssima feina, tenia pràcticament el sistema operatiu. Amb el símil d'un cotxe havien desenvolupat el cotxe sencer, però faltava el motor.
1: Gràcies. Llavors... és tan útil, això.
0: No, que és el nucli del sistema operatiu, podríem dir que és a dir, perquè al final és important, és a dir, tu tens un cotxe que tens tot, però si no tens motor no servirà per res, però també és cert que un motor per si sol no serveix per res. Llavors, el projecte GNU havia desenvolupat tot, però faltava un nucli funcional. Ells tenien un projecte que no els acabava de funcionar, portaven anys, volien fer una cosa massa complexa, i llavors aquí apareix un senyor finlandès. En aquell moment era un jovenet, un estudiant d'informàtica finlandès, que es deia Linus Torvalds.
2: Ja té nom d'informàtic.
0: Bueno, té nom d'informàtic avui, en aquell moment.
2: No, és nom d'informàtic.
0: Sí, avui dia, l'any 2024 és un nom
2: clarament d'informàtic. Linus Torvalds.
0: Linus. Bueno, no sé com es pronuncia en finès.
1: No t'atreveixes? Abans vols fer molt bé amb l'alemany, eh?
0: No, tinc una miqueta més d'avantatge amb l'alemany. El finès no gaire. No, tinc... Tinc dificultats amb les subordinades de relativa.
1: Ah, vale, llavors no passa res.
0: No, com deia, doncs apareix aquest senyor, en Linus Torvalds, que l'any 1991, doncs aquest home es compra un ordinador, un 386, això us sonarà molt, i llavors, doncs, quan se'l compra... Ell vol utilitzar en aquell moment existia com una versió lliure del Unix, que era Minix, que havia desenvolupat un professor de la Universitat d'Amsterdam, en Tannenbaum, i llavors ell, mentre ell està esperant que li arribin els disquets per carregar aquest Minix, que era, bueno, era l'hòstia en aquell moment, doncs, bueno, ell es dedica doncs a anar provant el seu ordinador, també es dedica a jugar molt al Prince of Persia, una cosa que tindrà un impacte després en el Linux, però ell el que fa és, diu, bueno, ell es posa a treballar i vol desenvolupar un sistema operatiu per aquell ordinador que ell s'ha comprat, pel 386. I això ho anuncia públicament, i resulta que la gent doncs li sembla superinteressant. Ell ja diu que el seu és una cosa més com un hobby, molt d'estar per casa, que no vol fer una cosa com el projecte GNU, que allò sí que és una cosa supercomplexa, però resulta que ell el que fa és... elaborar la peça que li falta al GNU per ser un sistema operatiu complet. I és en aquell moment, a partir de que Linus Torvalds doncs, entra en escena, que tenim per primera vegada un sistema operatiu complet, lliure, que és el que es coneix, la majoria de gent parla de Linux només, però és, per ser més estrictes i més correctes, és GNU Linux. Tenim un nucli i tenim el cotxe sencer, el cotxe i el motor.

0: Entra en escena un personatge, no sé per què sona aquesta música, no sé per què poseu això, de veritat, com sou, els orcs del Senyor dels Anells, per parlar de Bill Gates. No sabem com s'ho mirarà tot això.
1: Que sorpresa.
0: Clar, el fundador i creador de Windows i de Microsoft i un dels personatges de les persones més riques del planeta, com es mira tota aquesta història que estem explicant avui? Com es mira el creixement del programari lliure?
2: Bé, el naixement de GNU Linux es produeix en el moment on hi ha el boom de la informàtica domèstica, d'internet, etc. I Bill Gates, a través de la seva empresa Microsoft, vol monopolitzar i quedar-s'ho tot, i es troba, doncs, que apareix aquesta alternativa que és lliure, que comença a tenir prestigi, sobretot en àmbits acadèmics, però que podria tenir un cert perill de cara a la seva intenció de monopolitzar el mercat domèstic, i empreses, doncs, com Microsoft, doncs, i d'altres, doncs, comencen a fer una campanya i a destinar molts recursos per desacreditar, no? De fet, es parla, en el seu moment va sortir un article d'una empresa dedicada a monitoritzar programari que deia que Windows NT era molt millor que Linux, i resulta que mesos després es va saber que aquell estudi no era un estudi independent, era un estudi encarregat per Microsoft, que s'havia fet als laboratoris de Microsoft amb el suport dels enginyers de Microsoft.
0: Que ara hi ha amb el filàntrop, eh?
2: Sí, sí. Era molt curiós. I, evidentment, quan es va descobrir això, va ser un escàndol. La part curiosa és que allò, bueno, quan es va estudiar bé, es va veure que realment allò mentia molt, però sí tenia raó en un aspecte, i era que en determinats tipus de hardware el Windows NT funcionava millor. Però això va servir perquè la comunitat de desenvolupament de Linux i GNU es posés a treballar, i en pocs mesos, també en aquell àmbit on encara no era tan bo, resulta que va superar, i per tant, doncs, els hi va sortir el tret per la culata, però bueno, van dedicar molts recursos perquè no pogués tirar endavant a GNU Linux, clar.
3: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
4: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: Recte final del programa de les portes de Troia d'avui amb el Carles Escolà per parlar del programari lliure i escoltem a Twisted Sister.
1: Sí, bueno, Twisted Sisters em feia gràcia perquè la Fundació Linux en un cert moment van treure un vídeo cantant la cançó de Twisted Sisters de we are not gonna take it, que és no ho acceptarem, que és una cançó dels anys 70.
0: Això sonava a todo trapo allà.
1: Bueno, ells van cantar la seva versió, però és una cançó que va ser un himne de rebel·lia dels anys 70, no? Sobretot de rebel·lia de la joventut contra, bueno, contra el que era els valors establerts i bueno, i aquesta gent doncs el va fer seu i bueno, m'ha semblat interessant també, doncs Twisted Sister, doncs, que és un bon grup.
0: Exacte. Doncs si et sembla, Carles, dediquem els últims minuts a parlar del programari lliure en l'actualitat, donant algunes pistes i també a explicar alguns exemples d'aplicació, en aquest cas sobretot tu com a protagonista a l'Ajuntament de Cerdanyola durant la teva alcaldia.
1: Sí.
0: Però anem pas a pas. Què són, o qui són, millor dit, qui són open source?
1: Bé, als anys 90 sorgeix com una escissió dins del moviment pel programari lliure, no? Que és és un grup de gent que pensa que la idea de programari lliure té connotacions negatives i que les empreses no acabaran de voler-ho, perquè clar, lliure, això de llibertat és una cosa molt, molt d'esquerres i que la gent dels negocis no els agrada, i llavors ells el que parlen és de open source, que es refereix al codi obert, i ells el que fan èmfasi és no en la llibertat de l'usuari de fer el que vulgui amb el programari, que per tant no se li limiti aquesta llibertat, sinó en la idea de que fer que el programari tingui el codi font obert doncs permet doncs els beneficis de la col·laboració, del treball en comunitat, etc, etc. Això, que pot semblar una mica innocu, sí que, bueno, com dic, és, al final suposa una escissió, i podríem, per resumir-ho molt, podríem dir que el plantejament del programari lliure el que defensa és que el programari ha de ser lliure i que per tant no hauria de conviure el programari lliure amb programari privatiu, i en canvi els d'open source doncs sí que obren la porta, bueno, doncs, que es puguin coexistir pacíficament, potser una espècie de tercera via, i a partir d'aquí la cosa doncs es complica molt amb llicències permissives, llicències restrictives, llicències copyleft, és un jaleo, però
0: les,
1: bueno,
0: les sí esquerres ha... dividint-se,
1: sí, ja bueno, però clàssic. És com una tercera via, no? Però a mi sí que m'agrada destacar que deien, no? Perquè aquesta gent deia, bueno, no tenim un programa 100% lliure, com a mínim el tenim al 90%, no? Però Richard Stallman sempre ha dit que si l'objectiu hagués estat tenir un programari 90% lliure, no hauríem tingut programari lliure. Diu, mentre l'objectiu ha estat tenir un programari 100% lliure, és així com hem pogut avançar. Bé, potser aquí parlem d'estratègies o de política, però bé, en tot cas crec que és important doncs remarcar aquesta diferència.
2: I pel comú dels mortals, és a dir, per la gent terrenal que està en el nostre nivell, quins programes serien els més usuals que fem servir i som programari lliure? I potser la gent que ens està escoltant i nosaltres no ho sabem.
1: Bueno, hi ha un molt clar, és el Firefox, segur que el coneixeu tothom, doncs Firefox és programari lliure. Així, té una llicència amb algun però és programari lliure, no? De fet, era un programari propietari al Netscape i es va decidir fer l'aposta pel programari lliure. Podríem parlar de LibreOffice, abans era OpenOffice, segurament us sona, és també un programari d'ús molt, molt habitual. GIMP, no sé, potser no us sona tant, és, bueno, és, doncs, és com una alternativa lliure al Photoshop, que coneix tothom. O podríem parlar també de la xarxa Tor. Jo crec que avui dia és molt coneguda aquesta xarxa que permet l'alta seguretat i bueno, i que no s'ha detectat a internet. No,
0: amb doncs... seu a Tor? No té la seu a Tor, no?
2: Qui t'ha mort?
0: No, perdó.
1: Bueno, i bueno, a nivell de videojocs hi hauria més exemples, però segur que us sona un clàssic del món dels videojocs, el Doom. El Doom inicialment no era programari lliure, però l'any 1997 es va alliberar el codi, o Prince of Persia, aquell joc que tant li agradava a Linus Torvalds, doncs també l'any 2012 el seu creador finalment va accedir a alliberar el codi de Prince of Persia, serien exemples, no? I després, doncs, bueno, podríem parlar de diferents, bueno, les distribucions, no? Que són paquets que tenen diferents versions de, diguéssim, de GNU Linux, que normalment van orientades potser doncs, a usuaris més domèstics, potser a l'edició de vídeo, són ja paquets que ja estan orientats a això. Algunes són 100% lliures, d'altres no ho són tant, o algunes, com deia, doncs, orientades a una cosa que està molt de moda avui dia, que és el gaming retro, no? De segur que doncs, RetroPie o Batocera són distribucions, són GNU Linux, són paquets que estan orientats a això, el gaming retro, que avui dia es porta molt. Avui dia que qualsevol sala d'aquestes de per fer aniversaris, etc, trobes una màquina, doncs normalment estan fetes amb distribucions de Linux.
0: Molt bé, i en els últims minuts del programa, Carles, no volia deixar d'aprofitar la teva experiència durant 4 anys com a alcalde de Cerdanyola del Vallès per preguntar-te per si el govern que tu encapçalaves va tractar d'implementar, com sí que ha sigut el cas d'altres països i altres llocs a la península Ibèrica i a l'estat espanyol, implementar el programari lliure a l'administració local.
1: Sí, una aposta es va fer, per exemple, doncs, intentar utilitzar, sempre que hi hagués una alternativa lliure, intentar utilitzar-la. El problema que tenen les administracions locals és que això és un, ha de ser una aposta estratègica que es faci com a mínim a nivell, en el cas de nostre, doncs, que es faci a nivell de la Generalitat o com a mínim de l'Estat. Si no, no té sentit. O sigui, imagineu-vos que cada ajuntament hagués de desenvolupar programari per gestionar el padró, programari lliure, és a dir, tenir un equip de hackers, de programadors, digue-li com vulguis, que desenvolupi un sistema de gestió del padró. No té sentit, ni ajuntament, els ajuntaments tenen recursos. Per tant, si no hi ha una aposta clara d'administracions superiors, doncs seria... És inviable. Per tant, el que fas és, sí, són coses que són més simbòliques, crec que és important promoure i parlar del programari lliure, intentar doncs, utilitzar-lo tant com puguis, però realment perquè pugui haver-hi una migració de ser una aposta que sigui a nivell estatal, doncs, com per exemple, doncs, avui dia hi ha estats com la Xina, com la Índia, com Rússia no ho està fent perquè vulgui, Rússia ho està fent perquè té tantes sancions que al final doncs, els obliguen, però clar, si no hi ha una aposta a un nivell més gran, doncs és molt complicat que el programari lliure pugui tirar endavant, sí.
0: Bueno, en tot cas, també sorprenen les xifres que es paguen, no?, a les empreses privades dels ajuntaments per poder gaudir d'aquest programari privatiu.
1: Ah, exacte.
0: Que la gent suposo que no ho sap, però va clar, també a càrrec dels nostres impostos.
1: No, clar, això al final tens una empresa que, ara no recordo quina, però que potser doncs, fa un programari per gestionar el padró municipal o el que sigui, i li està venent el mateix programari a tots els ajuntaments.
0: Doncs, Carles, tens 30 segons per si vols, com a activista de tota aquesta causa del programari lliure, que també ho ets, perquè per això no duries a l'ordinador les etiquetes que tens. Quina seria la reflexió final que ens haurien de dur als oients i amb qui compartim aquests minuts?
1: Bé, jo el que diria és que l'aparició del programari lliure amb GNU i Linux com a buc insígnia doncs, ha suposat una revolució, una autèntica revolució a la història del programari informàtic, tant en termes tecnològics com també filosòfics, però que malauradament avui dia doncs, encara es veu com una cosa molt de hackers, no? I llavors la informàtica domèstica, la implantació és molt minoritària, però cal dir molt clar que en el que és tota la resta, no, al nivell educatiu, d'universitats, d'infraestructura de tecnologia, internet funciona amb GNU Linux. És així. I tot allò que és la informàtica, allò per adults, diguéssim, és funcionar amb GNU Linux. És a dir, tot funciona amb GNU Linux, excepte els ordinadors que tenim a casa. De fet, la majoria de telèfons mòbils no és un GNU Linux normal, no, el Android, no, diguéssim, avui dia és, el nucli és Linux, tot i que després han posat una sèrie de coses que són software privatiu, però la base és Linux. És a dir, realment Linux és la base de l'informàtica actual.
0: Doncs ens ha quedat un titular perfecte. Moltíssimes gràcies, Carles Escolà, per haver estat aquí amb nosaltres a explicar una història molt interessant que segurament molta gent desconeix i que ens obre realment l'horitzó de tot un món que fem servir en el dia a dia i que no en tenim ni punyetera idea. Moltes gràcies, Carles Escolà.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Albert Abril, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies i a fer l'examen, ara.
0: Exacte. Adrià Tira del control tècnic i qui us parla, Sergi Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem des del Senegal amb el darrer disc d'una banda històrica, la Dieuf Duel de Chess. Chess és la tercera ciutat més important de Senegal i allà hi ha tota una colla de bandes històriques com aquesta. Bandes, orquestes que des dels anys 70, en aquest cas finals dels 70, doncs la Dieuf Duel és una de les bandes que anima els balls a Chess. De fet, és una banda històrica al Senegal que en els darrers anys ha anat publicant alguns discos i que ara ens porta aquest, que es diu senzillament amb el seu nom, Dieuf Duel de Chess, i que prepara gira europea. Bé, hem sentit aquest tema, Navineta, que és el single i el videoclip, que val la pena veure'l, la Dieuf Duel de Chess, i ara aquesta altra, Girim. Avui comencem al Senegal.

La nostra descoberta aquesta setmana són els singles del que serà el primer disc de llarga durada d'Ana Lua Cayano. Aquesta portuguesa que, com hem pogut sentir, es dedica a renovar el folklore, doncs, de la mà de l'electrònica i d'un concepte força personal de la música, de la tradició portuguesa, posant-hi ella mateixa els sintetitzadors, els beat machines, aquests beats electrònics, doncs, que l'ajuden a construir aquest discurs que en el fons es basa en el folklore portuguès, amb unes lletres, doncs, que en aquest cas aquest single ens explica "O bicho anda por ahí", i el que sentirem ara, en el qual, doncs, ella s'envolta d'un cor femení, "Deixem o morto morrer", deixem el mort morir. Ana Lua Cayano.

Els darrers singles d'Analua Cayano. Aquesta noia ja tenia una bona colla de singles des de l'any 2022 i alhora la seva presència a molts festivals en els quals, doncs, això, ella sola, amb un espectacle en el qual ella sola, amb la seva veu i les seves màquines, doncs, això, donaven fe d'aquesta proposta trencadora, avantguardista, a la qual renova el folklore portuguès. Analua Cayano, el seu proper disc es dirà Vou ficar neste quadrado.

ja ha començat l'edició número 43 del Festival de Jazz de Terrassa. Un festival que omple la ciutat de Terrassa d'activitats al voltant del jazz, evidentment concerts, però també xerrades, exposicions, etc, etc, que té l'epicentre a la nova Jazz Cava, però això, que omple diversos espais. Si ens fixem en els concerts que tenen lloc a la nova Jazz Cava, doncs, i en els artistes internacionals, per exemple, ja ha actuat el trompetista Jeremy Pelt, però hi trobarem aquest guitarrista que acabem de sentir, Dave Spector, guitarrista nord-americà que està presentant un disc de 30 anys al segell Delmark, Six String Soul. L'hem sentit acompanyat de la veu d'Otis Clay, realment un disc doble ple de temes interessantíssims. Dave Spector, concert de blues que tot festival de jazz ha de tenir i que tindrà lloc aquest mateix divendres, dia 8 de març, com ja hem dit, a la nova Jazz Cava, que també serà l'escenari del debut en el festival d'una de les d'una noia, un dels noms de l'escena del jazz que més de les quals més se'n parla. La Kekia Benjamin, aquesta saxofonista de Nova York, arriba a la nova Jazz Cava dins de la programació del festival el dia 14. El dia 14, per tant, el dijous de la setmana que ve. La Kekia Benjamin. Aquí tenim un tema del seu disc de debut,

T-Bone Burnett o Tom Waits, doncs serà també a la nova Jazzcava de Terrassa. Marc Ribot vindrà acompanyat del contrabaix de Nick Dunston i la bateria de Chad Taylor. Per tant, en un trio en format de jazz, ell revisa algunes de les seves cançons, de la seva llarguíssima trajectòria, però també del seu darrer disc, Connection, on trobem aquest tema, Ecstasy. Marc Ribot a Terrassa. Això serà el proper dia 15 de març. 1, 2,

forgive me.

La setmana passada s'acomplien 10 anys de la mort de Paco de Lucía. Un 25 de febrer va morir a Mèxic Paco de Lucía d'un atac de cor. Hem escollit un tema de la integral, o sigui, tota la seva producció, un tema de joventut, Pepa Banderas, acompanyat del seu germà gran Ramon de Algeciras. Paco de Lucía, no hi ha paraules per explicar-ho, només cal escoltar-lo. 10 anys sense Paco de Lucía. La integral és una molt bona manera de això, tenir tota la seva producció musical a l'abast, però també és tan gran, tan àmplia, que és fàcil que ens puguem perdre una mica. I el que, per exemple, es va publicar l'any passat, 2023, va ser el que se'n diuen The Monto Years. És un disc que reuneix totes les aparicions, sobretot en el format de Paco de Lucía Sextet, el més revolucionari, en el Festival de Jazz de Monto. The Monto Years sí que és també una molt bona manera d'apropar-se a la música de Paco de Lucía, aquesta capacitat creativa tan enorme que l'ha convertit en una figura universal. Paco de Lucía, 10 anys de la seva mort. Nosaltres, per tancar el Mixtures d'avui, escoltem el Solo Quiero Caminar, també acompanyat del seu germà Ramon de Algeciras. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Bon dia. Obrim per vacances.

En una època en què els pisos es podien comprar encara i en què no existien ni Tripagos, ni TripAdvisors, ni Bookings, no podies planificar les vacances per internet, en què no existien les companyies de vol barat. En aquella època, les famílies, especialment si tenien més d'un fill, acostumava a comprar una casa, un apartament, encara que fos petitó, vora la platja. I allà hi passàvem tot l'estiu o tot l'agost, depenent també de la proximitat en el lloc de treball, perquè abans tampoc estava tan clar quan els progenitors feien vacances, eh? Doncs bé, en aquestes segones residències de platja, en què hi passaves com a mínim tot un mes, al final es creen hàbits. Hàbits que, bé, una rutina, una certa rutina, però que se surt de la rutina habitual de l'hivern i que es converteix en rutina també, però d'estiu, de vacances. Per exemple, anar a comprar l'esmorzar sempre a la mateixa panaderia que cau a prop de l'apartament, seure tots a taula per esmorzar, una cosa insòlita, que no és possible fer durant tot l'any, i menjar moltíssim, un bon esmorzar. Passar-se tot el dia a la platja, simplement per estar fora de casa, quan a la platja també t'hi podies estar a migdia, cosa que ara no massa. Després a dinar, una bona becaineta mirant la tele o el que convingués, sense aire condicionat, perquè tampoc era tan necessari en aquella època, i a les tardes. Què fèiem amb les tardes? Aquestes tardes llarguíssimes, en què fa bon temps i ve de gust, doncs això, estar fora de casa, passar el temps al carrer. Doncs aquelles tardes llarguíssimes s'acabaven convertint en passejos en què sempre queia un gelat, per exemple, passejos que s'allargaven fins tardíssim, no calia sopar, i sobretot un tema recurrent que jo crec que alguns dels que estem escoltant també afegireu a la vostra llista de records infantils d'estiu. Les fires d'atraccions, que eren tan comuns, no sé si encara ho són, jo crec que ja no tant, en aquelles poblacions costaneres. Allí alguns vam aprendre a disparar l'escopeta de balins, i la veritat que no se'ns donava gens malament, a caçar patos i per tant guanyar peluixos d'aquells impossibles que després no sabies on posar, que criaven pols després tot l'estiu i s'anava a retrobar a l'apartament estiu rere estiu. I també alguna vegada, si tenies sort, podies arribar a guanyar un peixet de colors, un peixet d'aquells petitons que te'l donava en una bossa de plàstic, sí, després havies de comprar la peixera i tot, i et durava, bueno, els dos dies que quedaven d'estiu. Doncs avui parlem de records d'estiu, records d'infantesa o records de més de maduresa, perquè d'estius, els estius també van canviant a la nostra vida, evidentment. Estius per fer amb família, amb parella, amb gent o fins i tot a sol. Records d'estiu. D'això va la pregunta del dia que us fem avui, i de fons, per això hem triat aquest tema, perquè jo me'n vaig cap a les fires d'atraccions i se'ns ha vingut al cap que hi ha un grup britànic, ni que sonen a Nova Orleans, són britànics, es deien Fairground Attraction, van estar molt actius l'any 90 i van versionar aquest tema dels molts, que són xulíssims. Hem triat aquest que la cantant country de Nashville, la Patsy Cline, l'any 57 ja havia immortalitzat en la seva veu. Doncs als 90 els Fairground Attraction li van donar una segona vida. Walking After Midnight, allò de passejar també sota la lluna, que és molt típic dels estius.

0: cançó per saludar avui des de Cardedeu l'Aina Barbany. Aina, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria, què tal, com estàs?
0: Com vas, energia? Va, que t'incorpores avui.
1: Molt bé, molt bé. Sí. La veritat és que estic molt bé. Hi ha certs nervis perquè li agafo el relleu a l'Enric, que ha deixat el nivell realment alt.
0: Sí.
1: Però moltes ganes. I a més amb un tema com el d'avui, que em sembla espectacular i molt nostàlgic també, eh?
0: Ah, que sí? Tu també tens els teus records d'estiu, ens els deixaràs, sí?
1: Perquè aquí
0: ens despullem tots una miqueta, eh? Cada dia,
1: allò
0: que acabem oblidant que hi ha gent a l'altre costat i acabem xerrant de més. Però bé,
1: sí,
0: parem, no?
1: Exacte. Però bueno, sí, jo després us ho explico també. Seguirem, doncs anirem recol·lectant els àudios i els missatges de tothom perquè ens expliquin tradicions, records d'estiu, no? Perquè al final, quan pensem en l'estiu, sovint ens venen al cap imatges com molt concretes, com ara doncs, una taula llarga compartida amb la família, les vacances en aquell lloc on tornem any rere any, festes majors, tardes de platja, moltes coses. Però a més a més, més enllà dels llocs o les activitats, hi ha una... O sigui, aquestes tradicions és com que donen molta forma, no?, als records i a tot plegat. Llavors, doncs, anirem recollint tots els records i les tradicions dels oients i els anirem explicant aquí.
0: Recordeu que podeu participar a través deixant missatges al nostre Insta, Obert Vacances, i com sempre a les 10 ens en farem a ressò una nova connexió, en aquest cas amb l'Aina Barbanya. Tenim tot el mes d'agost, Aina?
1: No, les dues primeres setmanes. Després m'agafarà el relleu la meva companya, l'Estela.
0: Buah, coneixeu un munt de gent. Sí que sou gent a Cardedeu,
1: sí,
0: un munt de gent, no?
1: Sí, som molta gent. Molta gent s'ha animat a obrir per vacances, és a dir, que anirem coneixent de diferents persones al llarg de l'agost.
0: Perfecte. Doncs, Aina, t'anem escoltant de moment la propera connexió a les 10. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: L'Aina Barbany, des de Cardedeu, avui us proposa que ens deixeu records d'estiu.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Parlarem d'això, de com són les tradicions i els records d'estiu, amb un reportatge ben xulo, però a part tractarem altres temes que també són actualitat. Mireu, aquest cap de setmana vam veure una manifestació a Roda de Barà, a Torredembarra, tot plegat per protestar. Els veïns protestaven, veïns i ajuntaments, contra unes pantalles acústiques que ha d'instal·lar Adif, unes pantalles de 5 metres d'alt que tallaran el so, en principi, dels trens, però també tallaran tot el paisatge costaner. Sabrem, quines són les demandes dels veïns i com està la situació. També marxarem cap a Vilanova i la Geltrú, perdoneu, perquè aquest cap de setmana ha tingut lloc la Diada de les Neus. És el protagonista dins l'espai, el podcast casteller dels dilluns. Coneixerem la cançó de l'estiu de Lleida, que sembla que ho està petant. Es diu La Lleida que rinclona i la canten les Silvestres, una formació de noies que, com us dic, estan caient molt bé per terres de Ponent i avui les coneixerem per tot Catalunya. Després farem aquelles coses, no, que no venen de gust però que a vegades s'han de fer però que també han canviat amb el temps. Deures d'estiu. Un treball feixuc pels nens, però moltes vegades també pels pares. Des de l'Espai Maramar, que es porten des de l'escala, avui sabrem què és l'arqueologia subaquàtica, en tindrem més detalls. I en temps friki, en el Friki Time, des de Ràdio Vilafant, avui ens proposen una manga que fa reflexionar sobre com utilitzem el nostre temps. Freiren. Tot plegat és el contingut de l'Obert per Vacances, que s'estendrà fins a les 11 del matí i que enceta la setmana. Avui és dia 3 d'agost, encetem la setmana, encetem el mes, però això sí, tradicionalment, com venim fent des que vam començar, arrenquem programa amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: I per ser més d'agost ja veureu que se'ns van incorporant persones noves, companys nous de les diferents emissores, fins i tot noves, que de moment han intervingut d'una manera i ara d'una altra. A veure, apams, de moment l'actualitat, primer, ens la porta Girona FM i en aquest cas saludem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia i benvingut al programa. Vinga, comencem explicant que unes 400 persones es van manifestar ahir a Serra de Daro per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter.
3: Ho vam fer amb una marxa lenta a peu, també amb bicicleta i amb tractors, fins a Masveí, que està a direcció Gualta, per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària. La plataforma Pro Excuses i una vintena d'alcaldes de la comarca van reclamar ampliar les carreteres, moltes de les quals tenen un carril per sentit i sense voral, una situació que asseguren contribueix a l'alta sinistralitat. Glòria Manull és l'alcaldessa de Serra de Daró.
4: Bueno, el que es demana i es reivindica fa molts anys doncs, que aquestes carreteres siguin segures i això és doncs, fent les obres que tant estem demanant. Doncs una, que les carreteres siguin més amples, una ampliació de les carreteres, que hi hagi voral, no el que hem vist ara en aquest tram que hem fet la marxa, on fins i tot mitja línia està esqueixada, vull dir, hi ha l'asfalt que està trencat i bueno, és això, que sí, que sigui unes carreteres segures per, les, per la nostra gent que dia a dia ha d'anar a treballar, de portar els seus nens a les escoles i senzillament vivim aquí.
3: Segons la plataforma, a la zona s'hi registra un accident cada dues setmanes. Tot i valorar positivament el paquet de mesures anunciades pel govern, han advertit que fins que no hi vegin maquinària treballant, no s'ho creuran.
0: Serra de Daró, que vas inventar una mica el nom, eh? Diguem bé els noms de les poblacions. I ens posem més seriosos perquè hem de lamentar una altra víctima mortal a les platges catalanes. Moria ahir ofegada una dona de 74 anys i això passava en una cala de Sant Feliu de Guíxols.
3: L'avís al telèfon 112 es va rebre ahir cap a les dues del migdia, alertant que una banyista es trobava en dificultats a l'aigua a la zona de la Cala Masset, molt propera a la platja de Sant Pol. La dona va ser traslladada fins al punt de socors per una embarcació de salvament marítim, on efectius del sistema d'emergències mèdiques li van practicar maniobres de reanimació sense que es pogués fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
0: I encara un darrer apunt que ens du a Palafrugell, que ha detectat un increment de la venda de droga a domicili a l'estiu per pressió policial al carrer.
3: Especialment en els nuclis habitats de Calella, de Palafrugell, Llafranc i Tamariu. Una situació que es dona d'una banda per l'arribada massiva de turisme durant la temporada d'estiu, que multiplica per 4 la població global, i de l'altra perquè la pressió policial ha desplaçat els punts de venda de droga de les places i els carrers. De fet, amb la incorporació de la unitat canina i de drons a la policia local, els agents han detectat que cada vegada troben més substàncies estupefaents a terra, perquè els traficants les llancen quan veuen aproximar-se els agents en comptes d'intentar marxar corrent.
0: És l'actualitat a Terres Gironines. Pau Villafanya, moltíssimes gràcies i fins demà.
3: Moltes gràcies, fins demà.
0: La propera connexió ens du cap a Terres Barcelonines. Des de Cugat Mèdia saludem a Pau Vázquez avui. Pau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, benvingut. El temps que et quedis, perquè sabem que aneu
5: serà
0: i veniu.
5: Serà dos dies i després vindrà la Tina i farem un relleu.
0: Doncs vinga, avui i demà ens escoltem. Mireu, comencem explicant-vos que els conductors que aquest cap de setmana han passat per les benzineres de Barcelona ja es queixen, lamenten la pujada dels carburants, tot plegat coincidint amb l'inici del mes d'agost i les vacances d'estiu.
5: Sí, Núria, és que omplir el dipòsit és cada vegada més car. Un dels usuaris, Rafael Martínez, assegura que necessita el cotxe cada dia per anar a treballar i que l'encariment de la benzina ja es nota a la butxaca.
6: Jo necessito el cotxe per anar a la feina i l'increment al mes, a mi particularment, són 60-100 euros més, perquè treballo lluny. I, bueno, i també per l'oci, per anar a la platja, amb la família, el que sigui, doncs es nota molt la benzina cara.
7: S'agrairia que el govern fos una mica més conscient de que la benzina és una gran despesa per les famílies.
5: Segons dades del Ministeri per la Transició Ecològica, aquest estiu omplir el dipòsit és sensiblement més car que fa un any. Els preus s'han vist afectats per l'atenció als mercats internacionals del petroli, també per la retirada progressiva de les bonificacions impulsades pel govern espanyol, un procés que culminarà a l'octubre. Molts conductors, com escoltàvem, asseguren que han optat per benzineres de baix cost, però admeten, com dèiem, que l'increment dels preus també s'hi ha acabat notant.
0: I parlem encara de mobilitat. Complicada concretament aquest matí de dilluns per als conductors que hagin de travessar Barcelona.
5: I és que des d'avui la ronda de dalt per un carril per sentit entre les sortides 5 i 6 a l'altura de l'Institut Vall d'Hebron i l'avinguda de Vallcarca per una nova fase de les obres de cobertura de la via. La restricció afecta el carril lent i es mantindrà fins a principis de setembre, de manera que en aquest tram només hi haurà dos carrils operatius per cada sentit. L'Ajuntament de Barcelona recomana evitar aquest itinerari sempre que sigui possible, especialment en les hores punta, i planificar els desplaçaments amb temps perquè es preveuen retencions importants. Les obres permetran avançar en la construcció dels murs, les sortides d'emergència i la futura cobertura de la ronda, que generarà un nou espai verd i d'ús ciutadà de 340 metres sobre la infraestructura, en benefici dels barris de Sant Genís, dels Agudells i de la Teixonera. Està previst que aquesta cobertura quedi enllestida el 2027.
0: I de la carretera a l'aire, atenció als passatgers que hagueu de volar des del Prat, perquè demà dimarts comença una vaga indefinida del personal de terra.
5: La CGT manté la vaga a partir d'aquest dimarts entre el personal de terra, facturació i embarcament de Ground Force a l'aeroport del Prat. El sindicat majoritari i el comitè d'empresa denuncia que la companyia s'ha negat a negociar amb el comitè de vaga i assegura que la mobilització és l'única via per reclamar unes condicions de treball segures i dignes. La CGT acusa Ground Force de treballar amb una plantilla mínima, amb càrregues de feina insostenibles, una elevada rotació de personal i un ús abusiu de les hores extraordinàries. També denuncia la falta de descansos i de formació adequada per a les noves incorporacions. Aquesta vaga coincideix amb la temporada alta de vacances i pot afectar la operativa de diverses aerolínies. El sindicat lamenta els inconvenients que pugui generar els passatgers, però defensa que la seguretat i la salut laboral són irrenunciables.
0: Doncs notícies que ens arriben de terres barcelonines des de Cugat a Cugat Mèdia. Ho dic bé, això, Pau?
5: Cugat Mèdia, exacte.
0: Cugat Mèdia, no sé mai si és Cugat Ràdio, Cugat Mèdia, eh? Vosaltres teniu de tot una
5: tenim
0: miqueta.
5: Tenim ràdio, tenim de tot.
0: Molt bé. En Pau Vázquez, moltíssimes gràcies, Pau.
5: Gràcies,
0: Núria. És això, eh? La informació des de les terres barcelonines ens arribarà durant tot aquest mes d'agost des de Cugat Mèdia. I també des de Lleida canviem d'emissora, per dir-ho així, capçalera. En aquest cas serà Emun, qui ens porti les notícies de Ponent. Arnau Vilà, bon dia.
8: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem parlant d'incendis, incendis d'alta muntanya de Sanet, en aquest cas, a l'Alta Ribagorça. Continua actiu i manté en alerta els serveis d'emergències.
8: Doncs sí, segons els agents rurals, el foc afecta unes 71 hectàrees de terreny forestal repartides en dos focus, una part de les quals dins la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers treballen amb tres helicòpters, un hidroavió i equips especialitzats per contenir les flames en un terreny sobretot molt escarpat i de difícil accés. Ahir la tarda l'incendi va tornar a generar un pirocúmul, fet que va obligar a intensificar les maniobres aèries per evitar que el foc avanci o cap a la Vall de Boí o surti de les limitacions del terreny català, ja que se troba molt proper a l'Aragó. Els bombers alerten que l'incendi té un potencial de propagació de fins a 2.700 hectàrees i que podria continuar actiu durant diversos dies. Els agents rurals apunten que, de moment, l'origen més probable del foc és l'impacte d'un llamp.
0: I seguim amb altres qüestions, parlant ara del proper dia 12 d'agost, i és que Ponent ja escalfa motors per l'eclipsi total de sol, fenomen històric que també es podrà viure a les Terres de Lleida.
8: Sí, a Lleida Ciutat i les Borges Blanques, a la capital de les Garrigues, formen part dels 20 emplaçaments recomanats pel govern per seguir l'eclipsi. A la capital del Segrià s'habilitaran dos espais oficials, que és a la catedral de la Seu Vella i al barri dels Mangraners, amb totes les entrades disponibles ja exaurides. Els experts recorden que qualsevol espai obert orientat cap a l'oest pot ser un bon lloc per veure el fenomen sempre que s'utilitzin les ulleres homologades. També insisteixen en la importància de planificar els desplaçaments, ja que es preveu una gran afluència de visitants. Per ara, escoltem el president de la Societat Astronòmica de Lleida, Antonio Mòdol, que explica que a Ponent ja preparen l'eclipsi en tot de xerrades i conferències divulgatives, ja que aquest any tot aquest àmbit ha despertat força interès a la demarcació de Lleida.
0: Tall de veu que sembla que no podem escoltar Arnau.
8: Doncs mira, si et sembla bé, Núria, t'acabo explicant que aquesta singularitat ha despertat un força interès turístic, ja que hi ha una ocupació hotelera força elevada, sobretot el que és a la zona de la Plana de Lleida, del Segrià, la Noguera i les Garrigues.
0: Sens dubte tindrem més inputs, sobre més detalls sobre l'eclipsi a mida que s'acosti al dia, com 12 d'agost, i vaja, estem a començaments de mes i ja estem escalfant motors des de fa molta estona. Arnau Vilà, des d'Emun, moltíssimes gràcies.
8: A tu, Núria, bon dia.
0: Vinga, la darrera connexió, com sempre, la fem aquí a casa nostra, Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got, bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Parlem d'ocupació hotelera, en aquest cas a Lleida ens deien que a causa de l'eclipsi nosaltres Agafem la informació que es donen des dels hotelers de Costa Daurada, que preveuen un agost, més enllà de l'eclipsi, un agost amb xifres d'ocupació similars als darrers anys, 95%, diuen.
9: Doncs sí, així ho preveu la Federació Empresarial d'Hostaleria de la província de Tarragona. Calcula que l'ocupació aquest mes es mourà entre el 85 i el 90% en moments àlgids, on s'arribarà al 95%. El sector, però, pensa que amb l'eclipsi o no, la Costa Daurada presentarà xifres similars a anys anteriors. El portaveu de la Federació, Xavier Guardià, ja ha explicat que augura una bona ocupació, però sense grans canvis respecte a l'agost passat.
10: I a la primera quinzena, normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no? Cert és que això, al final, si li vols mirar el cantó positiu, no té molts, diguem-ne, no? El primer que, bueno, tots els turistes que estan a casa nostra, que en són molts aquests dies, tindran la capacitat de viure aquesta experiència en primera fila.
9: El juliol s'ha tancat amb una ocupació del 70% i amb l'arribada tardana dels visitants anglesos, francesos i espanyols. El Mundial de Futbol ha endarrerit les vacances d'aquests mercats.
0: Mira, curiós això del Mundial de Futbol,
9: sí.
0: Eh?
9: Sembla que l'eclipsi no ens afectarà gaire en l'ocupació, però el Mundial de Futbol sí.
0: Bueno, ja ho diuen, que no afectarà tant, no es veurà tant destinacions que ja són eminentment turístiques, que ja omplen a l'agost, sí que en altres ubicacions. Repassem a notícies també destacades d'altres llocs del territori, Marina.
9: Doncs sí, els xiquets de Tarragona ahir van fer un recorregut per a alguns dels espais més emblemàtics de Tarragona, aixecant pilars i recuperant les tres camises que han vestit al llarg de la seva trajectòria, els 100 anys. El diari Més de Tarragona explica que Interior habilitarà un dispositiu per evitar furts durant l'eclipsi, o sigui que tothom pot aprofitar, aquell dia. Juli Bayot i el gos Atila s'han proclamat vencedors del 37è concurs de gossos d'atura de Prades al Baix Camp, que es va celebrar precisament ahir al migdia. I el diari de Tarragona destaca que Tarragona està pendent del jutge per activar el pla Jaume I, l'aparcament que portem anys parlant aquí a Tarragona.
0: Sí, sí, sí. Doncs bé, notícies que ens duen també a l'actualitat més propera. Marina Pérez, moltes gràcies.
9: A tu.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs el que fem és seguir avançant en el programa. La propera entrevista ens durà a parlar sobre les mobilitzacions que hi ha hagut aquest cap de setmana a Torredembarra, veïns de Torredembarra, de Roda de Barà, protestant també de Tarragona, d'altres localitats veïnes, protestant per aquestes pantalles acústiques que vol instal·lar Adif, a pantalles contra el soroll dels trens, però pantalles de 5 metres d'alçada que taparien tota la façana marítima, canviarien brutal i radicalment el paisatge. De fet, en algun tram ja estan instal·lades i és així. Sabrem com estan les coses. Hem concertat una entrevista que se'n farà càrrec on a la Torre. Segurament us haureu trobat, és possible que si heu baixat per terres d'aquí de Tarragona us hagueu trobat la manifestació aquest cap de setmana, i en tot cas sí que les últimes notícies parlaven d'una possible aproximació entre els alcaldes de la zona i les associacions de veïns i Adif per decidir si hi havia una solució una mica més possible, i una solució més mitigada. El que fem nosaltres, però, pendents d'aquesta entrevista, és seguir endavant amb altres qüestions, i abans d'abordar el tema de les pantalles acústiques d'Adif, coneixem profundament l'actualitat castellera, que aquest cap de setmana ha passat per la Diada de les Neus, que ha tingut lloc a Vilanova i la Geltrú. No només parlem del que ha passat el cap de setmana a nivell casteller, sinó també de les places que podeu visitar la setmana vinent, el proper cap de setmana, i alguna curiositat castellera. Tot plegat ens ho explica l'Eric Rosique des de Ràdio Ciutat de Valls.
1: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
2: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies, i també apuntarem una curiositat, una història o una temàtica castellera que ens ajudarà a entendre millor el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi! Doncs analitzem el que ha donat de si aquest cap de setmana i destaquem sobretot el primer castell de Déu de l'any 2026 que se l'apunten els castellers de Vilafranca a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Diada poderosa dels Verds de Vilanova que clavaven el castell de Déu en primera ronda i que completaven l'actuació amb el 3 de 9 en folre i agulla, el 5 de 9 en folre i el pilar de 8 en folre i manilles. Una Diada de les Neus que va complir els objectius per les colles, descarregant-ho tot. La colla jove de Tarragona també descarregava dos games extra amb el 2 de 9 en folre i manilles i el pilar de 8 en folre i manilles. Els Liles completaven l'actuació amb el 4-9 en folre per seguir apuntalant objectius de temporada. I Diada calcada amb la clàssica de 8 pel que fa a la colla local, els Bordegassos de Vilanova, amb el 3-8, el 4-8 i el 2-7, mateixos castells que descarregaven els nens del Vendrell. Dit això, repassem altres diades que han passat aquest cap de setmana, i una d'elles va ser a Vilafranca del Penedès, a Martins Street, on la colla jove Siques de Valls descarregaven el 3-9 en folre com a millor castell abans de la Fira Agost. Els del carrer d'en Gasó desmuntaven el 5-8 però completaven el 4-8 i el pilar de 7 en folre. Qui també va descarregar castell de nou aquest cap de setmana va ser la colla vella de Xiques de Valls en forma de doble compromís. En primer lloc, la colla vella descarregava el 4-9 en folre Vilaseca, en una diada on també van plantar el 5-8 i el 7-8, i diumenge els del Portal Nou van tenir una accidentada diada a Vilarrodona, caient amb el 3-9 en folre, però això sí, van descarregar el 5-8. Finalment, molt remarcable i molt ressenyable el paper de les colles tarragorines. Els Xiquets de Tarragona, a l'actuació de Vilaseca, es van anotar el segon 4-9 en folre de l'any després d'un intent desmuntat el 3-8 i el 7-8. I una altra colla que també ha deixat petjar d'aquest cap de setmana és la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, descarregant el seu primer 4-8 amb l'agulla als Pallaresos.
1: Segona ronda, agenda de plaça.
2: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants. Avui, però, hem d'apuntar-nos una diada indispensable entre setmana. Dimecres hi ha una actuació cabdal i importantíssima a la plaça del Blat de Valls amb la Fira Agost. Colla Vella i Colla Joves de Siques de Valls portaran un programa de màxims després de la gran festa major de Sant Joan que van viure el passat 23 de juny. Programa de màxims per ambdues colles amb possibilitat de portar castells de gamma extras i el 4 de 9 net, entre d'altres. Pel que fa al cap de setmana, ens fixem en dissabte a la festa major de Llorenç del Penedès. En l'actuació hi haurà la colla jove de Tarragona, la colla jove Siques de Valls i els nens del Vendrell. No serà, però, l'única actuació que es farà a la localitat del Baix Penedès. I és que diumenge de matinada se celebra la Diada dels Aficionats de Llorenç del Penedès. Es tracta d'una actuació a l'antiga, de matinada, i que tradicionalment s'hi reparteixen talls de cindre a tots els assistents, amb una actuació diferent al calendari casteller, amb els aficionats de Llorenç com únics representants en aquesta Diada de diumenge a la matinada. Podríem considerar, doncs, un cap de setmana tranquil pel que el fa el calendari casteller en el segon cap de setmana del mes d'agost.
1: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
2: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Avui posem la mirada en els bordegassos de Vilanova, colla anfitriona de la Diada de les Neus d'aquest cap de setmana, i que enguany ha realitzat un acte improvisat en memòria a l'estàtua que roman a la plaça de la Vila de Vilanova l'Eix Altru, com és el cas del senyor Josep Tomàs Ventosa. Tomàs Ventosa va ser un polític i comerciant vilanoví que corona la plaça de la Vila de Vilanova i l'Eix Altru, una de les places porxades més grans de Catalunya i d'estil neocolonial. Els bordegassos l'han vestit fins a 3 dies seguits de forma diferent a l'estàtua de Tomàs Ventosa en un acte improvisat, però també carregat de simbolisme per celebrar la Festa Major de les Neus. Escoltem a Unai Estevez, membre dels bordegassos de Vilanova.
3: Però a Vilanova aquesta estàtua, més que el significat que té històric de 1800 i el que vulguis, aquesta estàtua, cada dia que hi ha un acte, la vestim diferent. Ahir era el correfoc, va vestir-se diable, avui va de bordegàs, demà la Xixó Falcons anirà de falconer. Aquesta estàtua jo crec que cada vegada que ve una festa la vestim diferent, està cansat aquest home. Si tingués vida i tingués ulls, està cansat de vestir-se de diferents maneres.
2: I fins aquí aquesta edició de l'Obert Casteller. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i també hem aprofundit en una curiositat castellera d'aquest cap de setmana. Recorda que podeu seguir tota l'actualitat de l'Obert per vacances i nosaltres tornem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!
0: L'Obert Casteller, sí, Eric, si és que en 5 minuts es poden fer un munt de coses, es pot explicar, doncs això, tota l'actualitat castellera, almenys la que, bé, la més propera, per dir-ho així. L'Obert Casteller, ara sí, dona pas a la propera entrevista de la jornada. Una entrevista que ens porten des d'on a la Torre, i és que divendres un centenar de persones, això era divendres, com dèiem, el nou ben bé el cap de setmana, divendres, unes 100 persones es van concentrar a Roda de Barà, al Tarragonès. Protestaven contra les pantalles acústiques de DIF. La protesta la convocava l'Associació de Veïns Costa Daurada, Barà de Roda, però s'hi van sumar la plataforma Mercaderies per l'Interior, diferents representants polítics i també veïns d'altres municipis, com Torredembarra. Tot plegat, respon al projecte de DIF d'instal·lar 14 quilòmetres de barra barreres metàl·liques de 5 metres des de Tarragona fins al Vendrell. En parlem de per què els veïns ja estan en contra en connexió amb Ona la Torre. Anna Plaza, bon dia.
4: Bon dia.
0: Bon dia. Qui tens per aquí? Vau seguir de bona a prop la manifestació, suposo, no? La concentració.
4: Ho van seguir més directament els companys de Roda de Barà Ràdio, però sí, evidentment ens van fer ressò de la notícia, tenint en compte també que tenim veïns de Torredembarra que s'han mobilitzat. Per parlar-ne hem convidat en Lluís Vallill, que és membre de la Junta de l'Associació de Veïns de Baix Amar, de Torredembarra, un barri que està tocada a les vies del tren i que precisament es veurà afectat per les pantalles. Lluís, bon dia, benvingut.
5: Hola, bon dia.
4: Vosaltres hi vau ser en aquesta concentració de divendres. Quina valoració en feu? Com va anar?
5: Bé, sí que hi vam a sèrie. Jo la valoració que em faig, o nosaltres la valoració que en fem, és que va ser més important l'impacte, l'atenció dels mitjans de comunicació que la del públic, la de la gent, que realment estem patint totes aquestes conseqüències de que es posin aquestes pantalles. Hi havia gairebé més mitjans de comunicació que gent, 100 persones, doncs, aproximadament, no és gaire afluència. I, a més, la curiositat és que per l'hora que es va fer divendres a les 11 del migdia, la mitjana d'edat que hi havia allà, sort que hi havia dues nenes de 8 i 10 anys, si no haguéssim arribat als 80 anys de mitjana.
4: D'això se'n vau queixar una mica prèvia a la concentració, que vam parlar també aquí a Ona la Torre, Lluís, i us queixava una mica de la falta de mobilització de la gent, també quan heu organitzat actes a nivell veïnal a Torredembarra per intentar informar la població de què suposa aquesta instal·lació de pantalles acústiques a tota la línia de costa. La gent encara no s'ho veu, això.
5: Sí, és una situació que és molt curiosa, no? Perquè sempre repeteixo una mica el mateix, de que quan fem coses d'aquestes i fem actes de conscienciació, la mitjana d'edat doncs està per sobre dels 75 anys. Intentem que sigui en horaris que no siguin laborals, que siguin a les 7 o les 8 de la tarda, però sí que el jovent, doncs tothom treballa, té família, té extraescolars i sé que és difícil d'atendre, però potser ens deleguen massa amb nosaltres doncs l'activitat i la reivindicació d'aquest tema. A mi em crida l'atenció, doncs, famílies que tenen criatures que dormen a 100 metres de l'eix de la via i que, no sé, sembla que estiguin esperant que altra gent solucionem un problema.
4: Mm. També hi havia representants polítics el divendres en aquesta manifestació. Quina lectura en feu?
5: Bé, amb això, doncs, jo la lectura és sempre una mica la mateixa, no? Per part seva, l'aprofitament dels mitjans i de la imatge, fer campanya abans de la campanya, i per altra part sí que és important que gent que està els diputats a Madrid, doncs, que almenys tinguin presència aquí i part dels propis interessos que tinguin personals i partidistes, que siguin conscients del problema i que apretin el que puguin apretar a Madrid.
4: Perquè la gent es pugui fer una idea de la problemàtica, expliquem per què us oposeu en aquestes pantalles, que s'ha de dir que a Roda de Barà ja n'han instal·lat, i no sé si aquí va ser una mica quan us va fer saltar l'alarma de veure el que havien fet a Roda.
5: Sí, això efectivament és així. No te'n fas cabal, no te'n fas idea fins que vas allà i ho veus i ho toques. És impressionant, és algo que és un mur, que les dimensions espanten, el color també espanta perquè és d'un verd fosc i té un impacte visual tremendo, i després també el fet de que és una barrera visual, física, psicològica, a nivell de climatologia local, para els vents, són tot inconvenients. I també

0: Prera, si s'arriben a instal·lar, perquè de moment n'hi ha Roda de Barà, el projecte és posar-ne des de Tarragona fins al Vendrell, al llarg de 14 quilòmetres, és a dir, en diferents trams, que puguin comprometre la seguretat.
1: Sí, aquest és un punt de vista que jo estic molt enfocat i tinc una idea de conscienciació, i és que nosaltres aquí a Torredembarra, darrere l'església de Baixamar, vam patir un accident, crec que era l'any 2002, que van xocar dos trens de passatgers en descarrilament i van haver-hi dos morts, 140 i pico de ferits, i es va poder actuar d'una manera popular ràpidament, els veïns vam córrer, vam treure gent d'allà, es va obrir l'església, es va muntar allà un petit centre de recuperació dels ferits, i inclús una grua del Club Marítim va venir a aixecar ferros per poder treure gent de sota, i la reacció va ser molt ràpida. Jo m'imagino què passaria avui amb un cas similar de dos trens de passatgers, i amb les barreres, l'efecte túnel, allò està tancat, encara que hi hagi portes d'accés cada no sé quants cents de metres, què passaria amb un accident d'aquests? Mentre arriben els equips de rescat i es pot accedir allà i desmuntar barreres i això. L'estructura o l'infraestructura de les barreres és impressionant, jo no l'havia vista i la vaig veure i la vaig tocar divendres a Roda, i està molt ben feta, hi ha uns murs, uns fonaments de formigó, uns pilars de ferro molt ben fet, és una obra molt ben feta físicament, per tant accedir a dintre per fer un possible rescat seria molt molt complicat.
0: Les pantalles de Roda ja vam dir que s'han instal·lat, concretament es van posar una mica sense avís després de les obres que es va fer d'ampliació del túnel de Roda de l'any passat. La resta encara no se sap quan es faran, i una d'altra de les coses que us queixeu als veïns és que no heu tingut accés al projecte, o sigui, no en coneixeu els detalls.
1: No, en absolut. Jo tinc contactes amb l'Ajuntament de Torredembarra, el projecte anterior, el que es va desestimar, sí que hi vaig tenir accés, i d'aquest actual jo, pel que em consta i el que em deien inclús els periodistes, no, ni vosaltres mateixos en teniu coneixement o accés en aquest projecte. Que jo sàpiga, en l'Ajuntament encara no el tenen.
0: També us queixàveu de la lentitud en les reunions, perquè sí que els ajuntaments van dir que farien front comú, que mirarien de reunir-se amb Adif i amb la subdelegació del govern per intentar consensuar el projecte, però aquesta reunió encara no s'ha produït.
1: Em consta que sí, que els ajuntaments en certa forma estan mancomunats amb aquest problema, tots els ajuntaments afectats, i sí que es diu que hi ha una entrevista, una trobada demanada amb la subdelegada del govern de Tarragona, i que de moment no hi ha data fixada per això. Jo és un tema que no puc entendre, que polítics que estan al nostre servei, en aquest cas la subdelegada del govern de Tarragona, que quin és el problema per concedir una entrevista amb els alcaldes a curt termini, no anar-ho diluint i allargant en el temps, no ho entenc.
0: Aquest és un projecte que ha anat sortint sobre diverses vegades en el temps, perquè l'any 2001 s'havia presentat un primer projecte, els ajuntaments van protestar, es va acabar retirant, i aquest del que estem parlant ara es va presentar a la tardor de l'any passat. Adif va dir que hi havia voluntat de consensuar-ho amb els municipis. Vosaltres teniu aquesta sensació de que hi ha aquesta voluntat de consens o no?
1: No, en absolut. Nosaltres vam fer una sèrie d'al·legacions des de les associacions de veïns de Torredembarra i les han tombades totes, vull dir, les han negat totes, les van denegat totes, i aquí no hi ha cap opció ni de negociació ni de diàleg ni de replantejament d'altres possibles solucions.
0: Núria, em sembla que volies fer alguna pregunta.
2: Sí, volia preguntar-li al Lluís. He estat buscant una miqueta d'informació. Veig que aquestes pantalles acústiques aquí a Catalunya només estan aquest tram instal·lat a Roda. Després, a l'estat espanyol, em sembla que cap al País Basc també n'hi ha algun tram d'instal·lat. I sobre, vull dir que seria una prova aquí a Catalunya que encara no, en fi, que no està vista encara ni provada del tot. I us volia preguntar, sobretot, quina alternativa doneu? Jo crec que vosaltres també heu investigat, no?, maneres menys disruptives d'abordar el problema dels sorolls.
1: Sí, jo vaig assistir a una conferència al Col·legi d'Arquitectes de Tarragona, promoguda per la plataforma de mercaderies per l'interior, I en allà, doncs, una empresa basca ens va explicar, doncs, les opcions que hi havia d'un tipus de pantalles de baix impacte, que són, fan 1,20 m, 1,30 m d'alçada, d'un material absorbent, que es col·loquen just al costat de les vies, que és allà on s'origina el soroll. El soroll s'ha d'atacar... primer s'ha d'intentar que no es produeixi. Si es produeix, atacar-lo a lo més pròxim i lo més immediatament possible.

0: perquè no entri en reverberacions i amplificacions i fenòmenos físics. Per tant, i això ells ho tenen provat, ho tenen experimentat, en tenen posades a diferents llocs, inclús amb algunes amb l'entorn d'Adif, i estan en el procés de que Adif homologui aquestes pantalles. I sembla ser, pel que ens van dir, que això també s'està diluint i s'està allargant en el temps.
1: Mm-hmm. Seria una bona solució per vosaltres.
0: Per nosaltres sí, per nosaltres, perquè l'impacte visual és mínim, l'impacte mediambiental és mínim, per tant creiem que aquesta seria la solució. Hi ha una cosa que sí s'ha millorat molt amb els sorolls de les vies dels trens, és que al fer el tercer carril, la tercera via, s'han canviat totes les vies, tots els suports, i s'ha reestructurat tots els ferms de sota, i els sorolls dels trens han disminuït moltíssim per l'efecte via. Per tant, jo crec que el problema gros dels sorolls que teníem fa 5 anys endarrere, doncs amb aquestes activitats, amb aquestes actuacions, ja s'ha baixat moltíssim. A la nit ja no em desperten els trens, els que passen avui en dia. Els de demà passat, amb els trens aquests de llarg europeu i tot això, ja no ho sabria valorar-ho.
2: Perquè aquest és el problema de fons, no, Lluís? És a dir, ara parlaves del tercer carril, que és una tercera via que s'ha instal·lat a la infraestructura per permetre els trens en ample europeu, que fa preveure que hi haurà, quan això entri en servei, un increment dels trens de mercaderies, ja també a través de la plataforma Mercaderies per l'Interior, però també s'hi heu anat sumant entitats veïnals, tot un moviment que reivindica que els trens de mercaderies no passin per aquesta línia de costa.
0: Evidentment, i això té dos conceptes i dos raons fonamentals. Una, el propi increment del pas de mercaderies i moltes d'elles perilloses amb el risc que això comporta. Quan tu no pots passar amb un camió de mercaderies perilloses per al mig d'una ciutat, d'un poble, Adif passa uns trens que porten 40 o més camions equivalents de mercaderies perilloses i passen pel mig de les ciutats de Tarragona, d'Altafulla, de Torredembarra, de Roda, sense cap prescripció i sense cap lògica. I l'altre punt, que és molt important, és el tema col·lapse de la línia. Aquesta línia és una línia que per al transport de passatgers ja està molt saturada i amb un funcionament absolutament deficitari per errors d'envelliment, d'infraestructura, d'arrobament de cables, de mil coses, que només falta saturar-la amb les mercaderies perilloses, amb la qual amb els temps d'usos de pas dels propis trens es disminueixen els temps de manteniments preventius i correctius que s'han de fer perquè les línies es conservin. I això no s'entén, els números no surten. Hi haurà un col·lapse que quedarà tot bloquejat al tràfic ferroviari, tant l'un com l'altre.
2: Doncs li agraïm moltíssim al Lluís Vallell que ens hagi acompanyat avui per parlar d'aquesta problemàtica de les pantalles acústiques, però que va una mica més enllà, perquè també ens porta a parlar de la reordenació ferroviària al Camp de Tarragona amb aquesta previsió d'increment de pas de trens de mercaderies. Moltes gràcies.
0: A vosaltres, gràcies per el ressò que esteu donant a tot aquest tema.
1: I moltes gràcies, Anna Plaza, companya, des d'on a la Torre. Una abraçada.
2: Fins la pròxima.
1: Fins la pròxima. Falta un quart per arribar a les 10 i de Terres Tarragonines fins a Terres de Ponent. I per parlar de cançons. Cançons de l'estiu, que sí que n'hi ha moltes, que cadascú té la seva i, de fet, vam dedicar tot un programa la setmana passada a repassar aquelles cançons de l'estiu d'abans i d'ara. Però nosaltres us proposem que escolteu la cançó de l'estiu de les Terres Lleidatanes d'aquest estiu. Sona així.

0: Això que estem escoltant es diu La llei de Carrinclona i tenim a les Silvestres, que ja les escoltàvem allò fent menció del seu nom al començament de la cançó. Les tenim, no, les té la Laura Alcalde a Ràdio Rosselló. Laura, bon dia.
1: Hola, Núria, què tal? Bon dia.
0: Molt bé, això és doncs la cançó mira, de l'estiu sí. A Lleida, doncs?
1: Sí, a Lleida i ara ho serà a tot Catalunya, perquè aquesta cançó entra al cap i no surt, ja us ho dic ara. Aquesta és la cançó que han fet les Silvestres, com deies, amb la Glòria Rivera, cupletista també de Guissona, lleidatana, sí. I avui ens acompanyen dues de les membres d'aquest grup, l'Eura Gaia Escué i l'Arantxa Broto Martínez. Noies, què tal? Molt bon dia, com esteu?
2: Bon dia.
1: Escolteu-me, com surt una mica la idea de fer aquesta llei de Carrinclona, aquesta cançó de l'estiu?
2: Mira, doncs hi ha el concepte aquest de Carrincló a Lleida que ens agrada molt, que va sortir dels gitanos i que, bueno, al final l'hem com acabat adoptant primera com una mica ofensiu, no? Potser de coses...
1: Semblava negativa, no?
2: Sí,
1: la...
2: exacte, però al final ja si se n'han de riure de nosaltres ja ho fem nosaltres directament.
1: Això mateix. Però és una mena de jota garrotín, és una fusió que és exactament?
2: És una jota.
1: És una jota.
2: Que sembla que la jota no, és com molt d'uns territoris molt concrets, però bueno, aquí també n'hi havia, i passa que la melodia aquesta que surt a la peça és de la Granadella, que és un poble d'aquí Lleida, i és la jota que tenen allà tradicional, i li hem fet nosaltres llavors unes lletres.
1: Què surti a fer el caragol? Expliquem-li a tot Catalunya què surti a fer el caragol, Arantxa.
3: Bueno, això ho hauria d'explicar l'Eura, potser que...
2: No
3: que
2: sé.
3: Que és la que va fer la lletra.
2: No sé massa què és fer el caragol, però és sortir i passar-s'ho bé.
1: I ja està, eh?
2: Prendre
0: el sol. I per què dieu això del caragol? Perquè em sembla que hi ha una tradició aquí, no?, d'anar a buscar caragols i...
1: Bueno, a veure, clar, nosaltres amb les bosses del Prica sortíem a fer... Ara la gent que ens escolti, que tingui menys de, què, 20 anys o 25, no sabrà què és el Prica.
3: Sí, no sabrà de què parlem.
2: És el Prica?
1: El Prica és un supermercat enorme del qual no farem ara mateix publicitat, però sí que és veritat que per nosaltres era molt típic, no?
3: Molt típic.
1: Sortir quan plovia. Quan plovia, que també és una cosa que ha quedat com enrere la vida de l'estiu de Lleida... sortíem a buscar caragols amb les bosses del Prica i això queda reflectit a la cançó. Exacte. Que heu volgut com recollir una mica també tota la tradició, no? O d'alguna manera aquella tradició més popular.
3: Sí, sí, i tot el que a nosaltres ens fa felices de ser de Lleida una mica, no? Que és pues, anar a buscar caragols amb les bosses del Prica, pues sortir a fer el caragol, no, que dèiem ara, estar a Morenes, però no per haver anat a la platja, sinó perquè estem al tros allà amb els amics fent una barbacoa o el que sigui,
1: i després de collir fruita.
3: Sí.
1: O embossar, hi ha un territori concretament que embossa els pressics perquè no se facin, doncs això, perquè la pedra no els hi faci malbé. Clar, el temps ha canviat tant i tot ha canviat tant una mica, no, que hem com de recuperar totes aquestes tradicions perquè no se'ns oblidin, perquè si no, malament rai. Jo crec que té una reivindicació també, a banda de voler ser la cançó de l'estiu de Lleida, té com molta reivindicació la cançó, no?, en certa manera.
2: Bueno, festiva. Sí, de territori, festiva, sí, de música també, no?, tradicional.
3: Sí, i sobretot també, el que dèiem, no?, reivindicar lo Carrincló, que se li ha donat sempre com una tonalitat una mica fosca i de...
2: pejorativa,
3: sí. Exacte, i nosaltres ho reivindiquem com algo que estimem i que és molt nostre i que ens encanta ser carrinclones.
0: A mi m'agrada molt que hagin comptat amb la Glòria Rivera, que intueixo que és qui canta, no?, la Glòria Rivera, que aquí ens l'estimem molt, ha passat diverses vegades per aquí com a actriu, com a cupletista, i vaja, que la coneixem, la Glòria Rivera, Terres Tarragonines.
2: Claro, molt bé. No,
0: pues ja
2: és que és un personatge
0: tenim
2: aquí increïble i és que no la podíem fer amb ningú més que amb ella, aquesta cançó.
1: I expliqueu-nos una mica qui sou les Silvestres, perquè ara parlàvem de la cançó, però una mica qui sou les Silvestres, què feu?
3: Pues mira, Silvestres som tres noies de Ponent, de la nostra terra, que fem bàsicament polifonia tradicional. A través de l'Eura, que és la que potser ha estat més vinculada amb el tema tradicional i del territori, recuperem cançons tradicionals.
2: Sí,
3: estic dient tot el rato tradicional, però és que és lo que fem.
2: I barregem també amb música actual. Sí.
3: Exacte, i per acostar una mica a l'actualitat i als nostres dies, i perquè nosaltres som noies que vivim en el segle XXI també i ens agraden altres tipus de música, llavors pues, ho barregem amb música més actual, bases electròniques...
1: I tot amb la veu, majoritàriament, i amb algun instrument tipus pandero, però... I altres instruments? No me'n vull deixar algun d'important.
2: No, bàsicament el pandero, bàsicament perquè pandero. També és una mica reivindicatiu de que... Mira, ara el sentim. Sí, és un instrument que tocaven molt les dones d'aquí, que és una tradició que queda bastant oblidada. A més, elles feien bastanta... Bueno, era un moment d'expressió personal important en les seves vides, així que...
1: Doncs elles són les Silvestres, tenen una agenda repleta. Jo no me vull deixar, no voldria acabar, Núria, jo si et sembla bé, escoltant-les una mica, perquè sí. Sé que tenen una agenda repleta a partir d'ara. Em deien que el juliol han estat una mica tranquil·les, però a partir d'ara la cosa ja es comença a animar, no, noies?
2: Sí.
1: Que sapigueu que les podeu buscar a Instagram, a pàgina web.
2: No,
1: Instagram, majoritàriament.
2: Sí,
0: per tant, sembla que hi ha tradició, hi ha ganes, d'escoltar aquesta música més tradicional, com dèiem, no? Aquí, fins i tot polifònica i tal, ja us conviden a festes majors i vull dir que hi ha ganes. Que a vegades pensem en festes majors i pensem, o en festivals i pensem bàsicament en orquestres, no? I no, hi ha ganes també d'escoltar aquest tipus de música.
1: I potser són actes més vinculats a la cultura, no? I a la cultura popular, potser?
2: Sí, però jo crec que ara és un moment que està com ressorgint tot això. Ens hem desvinculat tant de la nostra terra que crec que ara torna a haver necessitats, no? De tornar a, no sé, a veure qui som en origen, no? I jo crec que sí, està sortint bastants grups i bastantes propostes en l'entorn de la música d'arrel.
1: Mm-hmm. Que bé.
0: Digues, Laura, digues.
1: Digues. No, anava a dir que jo no vull que acabem sense que sí. Puguin cantar una miqueteta o puguin escoltar-les una miqueteta.
0: Poden
1: no?
0: cantar
1: I
0: en
1: així...
0: directe, però poden cantar en directe, s'animen, no?
2: Sí.
1: Podeu fer alguna coseta preciosa, que sí?
0: Ai, que xulo.
1: La faran segur. I per tant, com que jo... Tu manes, Núria?
0: No, em sembla
1: fantàstic. Una mica de temps,
0: Sí.
1: Sí,
0: tenim 3 minutets.
1: Doncs som-hi, noies.
2: Doncs mira, farem una cosa, que de la cançó que està de la llei de Carrenclona, perquè no som les 3 i no podem fer la polifònia.
1: Clar, no hem parlat de que sou 3 membres.
0: Sí, la Laura. Núria. La Laura pot...
1: Home, jo no, sí, podria.
2: T'animes,
1: no,
2: Laura?
1: Jo m'animaria, però no ho podré fer tan bé.
2: Igual ho hauríem d'haver provat abans.
1: Exacte.
2: Doncs farem les cobles, que són com la part solista d'aquesta llei de Carrenclona i que diuen tots els tòpics del carrenclonisme lleidatà. A veure si els aneu descobrint, començo jo, sí? Primer parle molt de la fruita, A veure, molts tipus de fruita. De Sant Joan la vera,

0: Ei, super! Escolta'm, gallina de piel una mica que es diu aquí, eh? Perquè jo no sé com tenen la pell a Tarragona, però aquí som Pink Ladies i som no som blanquilles, eh?
1: M'ha agradat això de Pink Ladies.
0: Núria, què? Núria, què?
1: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Aquí reivindicant. Sí, molt bé. Molt bé.
2: Doncs escolteu-me, us volia preguntar per la presó de Lleida. Hi ha un tema que es diu la presó de Lleida, que si us sembla així com de fons l'anem posant. De què va això, xiques?
0: És una d'aquelles parell que s'ha cantat a totes les escoles, no? Sí. I que hem cantat totes i tots, no? Que tot i tenir una lletra molt profunda i molt dura, no?
3: No sabem ni de què va, eh? Sí. Quedem amb la primera estrofa.
0: És veritat que a vegades penso que nosaltres, primer o segon de primària, cantàvem aquestes cançons.
3: Doncs això, Déu-n'hi-do, eh? Jo no, eh?
0: Jo crec que érem petits i petites i cantàvem aquestes cançons, eh? Que són d'arrel, dures i que expliquen, doncs això, històries complicades, no? Mm-hmm. Com la recupereu?
3: Bueno, és que aquestes històries, els romansos, les balades, explicaven històries i a vegades eren bastant dures, sobretot contra les dones. També com perquè era una manera, en el moment que era tot tabú, no?, explicar a les noies joves coses que podien passar i que vigilessin perquè no els hi passessin. Bueno, no sé, sí. I a vegades les històries són molt dures, però precisament per això.
2: Doncs ens quedem escoltant La presó de Lleida. Aquest tema sembla tan tradicional, no?, de cantar terres lleidatanes, i ens quedem amb les silvestres. Gràcies, eh? Us hem conegut i ara ja us buscarem.
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies.
2: Laura, gràcies a tu també, Laura Alcalde, des de Rosselló, Ràdio Rosselló. Una abraçada forta. Deixem amb bona música i bona companyia.
0: Adéu, Laura. Fins ara.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Un, dos...

0: Fantàstic escoltar els Blaumut amb aquesta hora del matí. Bé, i a tota hora, de fet, eh? A més, amb aquest tema, pa amb oli i sal. És un menjar d'aquells que també tenen reminiscències d'estiu. Sí, sí. Aina Barbany, bon dia de nou des de Cardedeu.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia.
1: Què tal?
0: Bé, tu pa amb oli i sal, sí? Aquest esmorzar o berenar tan típic, sí?
1: Sí, a mi m'encanta el pa amb oli i sal i també m'encanta Blaumut. O sigui que...
0: doncs estem d'acord. Escolta, saps que un menjar de quan jo era petita i abans, eh? Berenar molt tradicional, però més d'hivern, que se'ls donava als nens, era pa amb vi i sucre.
1: Ostres,
0: tremendo,
1: saps que això,
0: tremendo.
1: La meva mare m'ho va dir alguna vegada i la veritat és que em va xocar bastant al principi,
0: sí,
1: però
0: sí.
1: He de dir que m'animaria a provar-ho, eh?
0: Jo, home, amb aquestes edats que tenim ara ja podem, eh? Però és que abans se'ls donava els peques, sí.
1: Ostres,
0: més
1: aviat
0: a l'hivern.
1: Sí.
0: Bueno, costums. Ai, Aina, què diuen els oients sobre els seus records d'infantesa d'estiu?
1: Doncs mira, hem rebut diverses cosetes, vale? L'Estela ens diu a través de xarxes que cada estiu marxa a un poble ben petit on hi té els millors records de la seva infància.
0: Clar.
1: Llavors també tenim a la Marta, que diu que un record o una tradició que té és sortir a banyar-se amb la pluja d'una tempesta d'estiu.
0: Oh, que xulo!
1: Que això és molt xulo, això, eh?
0: Sí.
1: La veritat.
0: És aquella pluja que no et sap greu que et mulli, no?
1: Sí, exacte, sí, perquè d'altra manera potser molesta una mica,
0: ai, sí.
1: No? El xirimiri aquest que va caient, però bueno, així amb l'aigua i la piscina o inclús al mar, doncs pot estar bé.
0: Sí, i tant.
1: Doncs també tenim una tradició, en aquest cas, molt especial, que si volem la podem escoltar.
0: Vinga.
1: I és de la Maria, vale?
0: Vinga.
2: Bon dia, Albert, per vacances.
0: Hola, Maria.
2: Bueno, avui la cosa va de tradicions i jo tinc una molt, molt instaurada des de fa ja 7 anys, que és que cada estiu faig un tram o alguna part del Camí de Santiago, del Camí de Sant Jaume.
1: Molt xulo.
2: I aquest any no podia ser menys, així que ara mateix estem a l'aeroport de Barcelona.
0: Ostres.
2: A punt d'agafar un vol cap a Vigo i des d'allà anar cap a la frontera amb Portugal, des d'on començarem demà dimarts a la nostra primera etapa. A més, aquest any és molt especial perquè repeteixo el mateix recorregut que vaig fer la primera vegada, ara fa 7 anys, però aquest cop amb el meu fill, que en aquell moment tenia només 7 anyets i ja em va dir llavors, jo un dia el voldré fer amb tu, així que aquest any anem els dos junts
1: és xulo.
2: Tornem a repetir aquelles passes de fa 7 anys, així que d'alguna manera aquest any es tanca un cicle.
0: Ai, que xulo, clar.
2: Doncs els propers dies.
1: Sí, la veritat és que molt xulo.
0: Anava a dir, clar, amb 7 anys ja se l'haurà fet tot, doncs ara torna a començar, eh? Ara comença
1: des de
0: Portugal.
1: Jo la conec i li agrada molt i sempre està a tope, o sigui
0: que... Diuen que és místic, fer el Camino de Santiago,
1: sí,
0: jo ho tinc pendent a la vida.
1: Aina,
0: tu també, doncs vinga, quan s'acabi l'Obert, que no hi haurà tanta gent, perquè ara em sembla... Mira, quan torni la Maria li preguntarem si hi ha trobat molta gent, perquè suposo que depèn del tram, potser en el seu tram no n'hi ha tanta gent, però es veu que ara l'estiu s'omple fins a punts
1: bastant...
0: problemàtics. Sí.
1: Sí. Tenim temps per un altre?
0: Vinga, sí.
1: Mira, aquesta em resulta molt familiar, a veure tu què et sembla.
3: Ah, Maria, gent de bé, sóc en Ramon Rodregós i Malandric, de Puigfront 2 de la Sèquia, a mig camí entre Montsià i Pla de l'Estany. I una de les tradicions familiars que no pot mancar l'estiu és fer una partideta de petanca amb les amistats quan el sol es comença a mainar a la seva fortó, tot berenant amb pa amb sucre com quan fora mainada. És una cosa que ens agrada...
4: Enric, què fas amb aquesta veu?
3: Calla, que
0: m'hi escoltaran,
3: que veuran que sóc jo. Doncs això, mitja vida tu. Apa, adéu-siau, salut i revolució.
1: Em sembla que hi ha algú que té una mica de nostàlgia del programa.
0: Mare de Déu, que se'ns han infiltrat.
1: Ai, et sona la veu?
0: Ramon, bueno, al començament no, pensava aquesta gent no sé, que ens escolten, aquests oients tenen una veu curiosa i estranya, però
1: sí.
0: Després he sentit algun nom per aquí familiar, no sé, eh?
1: Sí,
0: no sé si em fa por, si em fa il·lusió, no sé què em fa. En tot
1: cas,
0: la partida de petanca, deia el Ramon,
1: sí.
0: El Ramon no li ha pillat el cognom.
1: Bueno,
0: Ramon, torna'ns a trucar si vols quan vulguis, a trucar o a deixar els Instagrams. Per l'edat que té el Ramon, trobo que s'apanya molt bé amb l'Instagram,
1: sí,
0: no?
1: Sí, molt espavilat, la veritat,
0: sí.
1: I tant.
0: Bueno, la petanca també és un clàssic dels estius, tots aquests jocs més tradicionals.
1: Sí.
0: Aina, tornem a connectar a vora les 11?
1: Perfecte, aquí estarem.
0: Vinga, els Blaumut ja han acabat, ja han marxat, ja han recollit tots els trastos. Posem-los una miqueta de fons, Lluís, si els tens a mà. Vinga, que ens agrada molt a l'Aina i a mi. Aina, fins ara.
1: Fins
0: ara. Gràcies. Abans de les 11, abans de tancar programa, el que farem serà acabar de recollir aquests records familiars que ens podeu aportar, records familiars o no, records en general de les vostres vacances, aquella rutina de vacances, no?, que s'acaba convertint en un hàbit i que identifiques l'estiu, el relaciones amb allò. Però, si voleu més idees o més vivències, hem encarregat un reportatge també de tradicions familiars de l'estiu que ens la porta Ràdio Tordera, concretament la companya Clàudia Icart.
5: L'aniversari el 12 de setembre de la meva neboda.
6: Toda la família se reúne en casa de l'abuela.
7: La pujada al carrer Més.
8: Llogar patinet a la platja.
9: El dinar de Festa Major.
10: Com hem pogut escoltar, les respostes són molt diverses i encara que semblin simples activitats, són tradicions que moltes famílies porten fent durant molts anys. En el reportatge d'avui ens centrarem en les tradicions familiars que es fan a l'estiu. Segons el diccionari, la paraula tradició es defineix com un costum que ha prevalgut de generació en generació. Més enllà de la definició, les tradicions són importants perquè uneixen persones per crear moments, ja siguin en família o amb amics. Les tradicions tenen la peculiaritat que creen il·lusió i expectació de que arribi el dia, encara que sàpigues que l'any que ve tornaràs a repetir-ho. No totes les tradicions neixen de costums molt antics, ja que poden començar espontàniament i amb els anys acaba formant una gran part de les famílies. L'estiu ajuda que les tradicions prenguin força. Això és gràcies a les vacances. Aquestes permeten que moltes famílies disposin de més temps per estar juntes i recuperin costums que durant la resta de l'any són més difícils de mantenir. A més, el bon temps i els dies llargs fan que moltes d'aquestes tradicions es puguin fer a l'aire lliure i allargar-se fins que es vulgui. És cert que les tradicions evolucionen a mesura que passa el temps i canvien d'una generació a l'altra. Tot i això, l'essència segueix sent la mateixa, compartir temps de qualitat amb la família i crear records que, any rere any, continuen unint a les persones. Des d'un dinar familiar, fins a una escapada, unes vacances o fins i tot una festa major, qualsevol activitat pot acabar convertint-se en una tradició. Parlant de la Festa Major, la Carme i la Meli expliquen com les seves tradicions familiars de l'estiu més importants tenen a veure amb aquesta.
7: La pujada al carrer Més, dels nens i més grans, que és tota una tradició al poble, i llavors també, doncs, que cooperi algú de la família és important. I en el seu cas hi va haver-hi un de molt important que va córrer, que era el meu fill, quan era petit. I això pues, ja va ser també la tradició amb la família, que va continuar pues, molt més anys, que fa moltíssima il·lusió veure'ls com corren uns i els altres.
10: Com bé diu la Meli, cada any, el 24 d'agost, per la Festa Major de Tordera, es fa la cursa del cos. Consisteix en córrer una de les pujades més fortes del poble. És una activitat que moltes famílies agafen com a tradició, com és el cas de la Meli.
7: Una altra cosa que ens agrada moltíssim a la família, que és les habaneres. Les habaneres són indiscutiblement el dia, per mi personalment també, un dels més commemoratius de la Festa Major, perquè tinc uns records molt impressionants i m'agraden moltíssim.
10: I com no, les habaneres també són una activitat que s'agafen com a tradició per anar a escoltar amb tota la família. I la tradició de la Carme, encara que no coincideixi amb la data exacta de la Festa Major, ella i la seva família continuen amb una de les tradicions més típiques, els grans àpats en família.
9: I en quant al dinar, el dinar no sempre pot ser el 24, perquè la família treballen molts perquè no viuen a Tordera. Llavors sempre busquem un dia i ja diem, és el dinar de Festa Major.
10: Canvien completament de tradicions. Antoni agafa una tradició que tothom la té, però que pot decidir si celebrar-la o no. En el seu cas, sí que la celebren i ho fan en gran.
5: L'estiu s'acaba el 21 de setembre i el dia 12 tinc la sort que va néixer la meva neboda i el que fem és una gran festa, una festassa grossa, perquè ella estigui contenta i estigui bé. i atès que es porta molt bé amb els deures, doncs té bons regals. Sí, una mica per motivar-la a que segueixi amb aquesta canya que ens ha tret excel·lents de matemàtiques, de medi i de medi natural i tot això.
10: De la tradició de l'aniversari passem a una tradició passada per aigua. L'Albert ens explica una activitat que porta fent durant anys amb la família.
8: És una tradició familiar que fem bastant de temps i és que, bueno, llogar un patinet val bastant diners, o sempre hi ha coses que els nens demanen, de llogar una cosa o caiacs o no sé què, no sé quantos, i a més vas com molt separat, no? I des de que són petits, els nens, doncs anem tots quatre, lloguem un patinet, que cada any val molts diners, però, bueno, ho fem molt, és una activitat divertida, i lloguem un patinet d'aquests que vas pedalant i vas voltant, no? Llavors sí que hem anat canviant de platja, hem anat a platges diferents, però últimament sí que ja més o menys hem estabilitzat la ruta i lloguem un patinet a la Cala Sant Francesc de Blanes, que es diu Cala Bona, i llavors d'allà sortim d'aquella cala i anem navegant pels voltants de la roca i anem a parar amb una altra cala, que es diu Sa Forcanera, que és una cala que no té accés, o sigui, no s'hi pot anar ni a peu ni de cap de les maneres, perquè és una cala que està tancada, i que, a més, està en un lloc que és un lloc molt privilegiat, perquè hi ha el monestir de Blanes, que està en una banda, i a l'altra banda hi ha els jardins de Mari Murtra, que té una mena de mirador on m'han explicat gent d'aquest jardí botànic que hi ha gent que ve de la Xina a Barcelona, visiten la Sagrada Família, agafen un taxi, venen en aquests jardins de Blanes fins a posar-se en aquest mirador per fer-se la fotografia, perquè es veu que un influencer d'allà va fer-se la foto. Doncs tot això ho veiem amb el patinet, no? I pel camí, doncs, bueno, ens parem, ens banyem, mengem, bevem, i ho fem un cop l'estiu, això també, eh? No, procurem no abusar d'aquesta tradició perquè no perdi l'encant. I no et sabria dir quants anys fa que la fem, però, vaja, més de 10, segur.
10: I per últim, però no menys important, la tradició d'en David. Segur que aquesta ens ressona molt de nosaltres, ja que avui en dia és molt freqüent que cada membre de la família visqui per separat. Tot i així, l'estiu i aquesta tradició fan que tota la família es torni a reunir.
6: La família que vive en diferentes ciudades, no solo del país, sino en general, se reúne y llegamos a la casa de la abuela, que es el núcleo como principal y el vínculo que nos, de alguna manera, que nos mantiene unidos. Y allí se preparan platos típicos, postres en general, y pasamos un verano en familia, compartiendo no solamente estos platos tradicionales, sino también juegos de mesa y actividades familiares como ir a la piscina, a la playa, contarnos historias, volver a recordar momentos que hemos pasado juntos y, en general, celebración con música y comida y mucha unión familiar.
10: Us he enganyat. L'última tradició no era la d'en David, és la meva. La meva tradició familiar que faig a l'estiu és una sortida d'un parell de dies o tres a llocs de Catalunya que cap dels membres de la família hem estat. No és gaire difícil triar el destí perquè no tenim masses oportunitats per anar de vacances, però durant aquells dies ens relaxem, parlem, compartim moments i, sobretot, creem molts records que duraran per sempre. Hi ha un dit que diu que l'important no és el destí, sinó la companyia, i nosaltres ens ho apliquem a la perfecció. Al llarg d'aquest reportatge hem conegut diferents tradicions que es fan en família al llarg de l'estiu. I hem pogut veure que totes comparteixen alguns d'aquests objectius. Gaudir del temps junts, crear moments especials i enfortir els vincles familiars. Cap de les tradicions que hem explicat és igual, i precisament aquesta és la seva gràcia, que cada família creï les seves pròpies tradicions i les gaudeixi a la seva manera. A més, com hem explicat abans, l'estiu és el moment ideal per començar noves tradicions, compartir temps de qualitat i viure experiències que acabaran convertint-se en records inolvidables. Les tradicions sovint s'associen al passat, però també són una manera de construir el futur. Els records que creem avui poden convertir-se demà en tradicions que les pròximes generacions continuaran mantenint vives.
0: Doncs era el reportatge sobre tradicions familiars a l'estiu que ens ha ofert la Clàudia Icar des de Ràdio Tordera. Moltíssimes gràcies, Clàudia. Vinga, va, que ja passen gairebé 20 minuts de les 10 i avui hem de saber on és i què fa el Manel Ferrer. Perquè si durant tot el mes de juliol la vam estar buscant, per tot el... més o menys tot el camp de Tarragona, no, però vaja, pels voltants d'Altafulla vam estar buscant l'Eduard Virgili, ara ens anem al Maresme. Premià Mèdia, Manel Ferrer, bon dia.
11: Bon dia, què tal, com estàs, Núria? I
0: un
11: bon dia a Catalunya.
0: A Catalunya, un goig saludar-te, Manel, durant tot el mes d'agost, i saber per on pares.
11: Doncs escolta'm, mira, avui, no sé, Núria, et faig aquesta primera pregunta. Sí. Eres bona amb el tema deures d'estiu que aplicaves?
0: Jo hi he estat pensant, és que jo no en tenia de deures d'estiu masses, perquè tampoc hi havia aquells quadernets, que ara hi ha 1.000 quadernets de vacances, que encara que no tinguis deures, sí, sí, tu compres un quadern i xales, no? No en tenia massa jo de deures. Tu en feies, tu en feies molts o què?
11: Jo t'haig de dir que em costava una mica, preferia l'estiu doncs, a la piscina, a la platja i gaudir una mica més del temps lliure, és veritat, però que a casa em posaven a ratlla i s'havien de fer aquests deures. I avui, justament, Núria, on hem vingut és a l'Acadèmia Quo Vadis de Mar per parlar amb el seu responsable, l'Albert Cantó, que ja saludem. Albert, com estàs?
12: Hola, bon dia.
11: Escolta, anem a resoldre aquest dubte que ens deia ara la nostra companya. Deures d'estiu, estiu del 2026, posen encara deures a les escoles?
12: Depèn una mica del centre. Sí que és cert que estem en una línia descendent i són més aviat opcionals, no ens mentirem. Jo pel que fa a mi recordo, si tires 20 anys enrere, sí que eren molt més obligatoris, de cada una de les assignatures et posaven al llistat de què és el que havies de fer, com ho havies de fer, i tot molt mercadet i molt guiadet. I ara la veritat és que els centres et donen més l'opció de poder treballar alguna cosa, però són moltes les matèries que ni en posen. Se sobreentén que és un moment de descans per l'alumnat.
11: Per tant, baixa aquesta tendència dels deures d'estiu, i jo volia saber també si vosaltres aquest mes de juliol, perquè hem de dir que avui ens heu fet el favor d'obrir perquè esteu de vacances aquestes setmanes, aquest mes de juliol heu tingut també demanda de famílies que us demanaven doncs això mateix, venir i portar les criatures per fer deures o fer repàs d'estiu.
12: Sobretot, la demanda que hem tingut és a nivell de selectivitat. Clar, nosaltres, el nostre negoci, sobretot diferenciem entre tres blocs, el bloc primària, l'ESO i el batxillerat, no? I com tots sabem, quan acaben el batxi, molts d'ells fan les PAU. Els que les aproven al juny perfecte, però els que no tenen una altra opció, que és el setembre, no? Hi ha altres alumnes que el segon de batxi no se'l treuen a final de curs i que han d'anar al setembre. I la veritat és que hi ha molt alumnat i hem pogut fer un curs de selectivitat en la qual aquí sí que hi ha un objectiu clar, que és aprovar les PAU ara la primera de setembre. Aquest és el gruix fort d'alumnat que ens demanda. Si tirem uns anys enrere, potser, clar, nosaltres ja fa 14 que estem aquí, però si tirem sobre 10-12 anys enrere, sí que és cert que hi havia les recuperacions d'estiu. Que no sé si us en recordo vosaltres, però existien aquestes recuperacions. Aquestes recuperacions, sobretot a nivell d'ESO, ja no existeixen. I clar, com ja no existeixen, tenim aquí el que parlem a vegades d'aquesta laxitud o aquest de dir, bueno, no passa res si no fas res, no? Perquè si no ho fas, quan arribis comences un nou curs i tampoc t'ho demanaran. El que sí que fa des dels centres és, si fas deures o si fas entregues més material, et sumen com una petita puntuació a la nota del primer trimestre del curs següent. És més un premi a qui fa la feina que no entenem-nos, no un càstig a qui no la fa. Qui no la fa, doncs no passa absolutament res. Qui la fa, doncs pot optar a sumar una petita puntuació en el primer trimestre, no? Clar, el treure les recuperacions del mes de setembre, perquè abans un alumne, per exemple, que a segon d'ESO li quedaven quatre matèries, per passar a tercer d'ESO les havia d'aprovar, no? I tenia tot el mes de juliol i el mes d'agost per preparar-se, i quan començava l'institut, doncs feia les recuperacions corresponents. Ara això ha desaparegut. Els alumnes poden passar de curs amb 4, 5, 6, 7 matèries.
11: I és el que això no sé si és bo, Albert, que puguem passar amb tantes matèries, Núria, perquè, clar, 4, 5, i sí, potser sí. N'hi ha 10, home, no ho sé.
12: Jo, personalment, tinc una idea molt clara i la resposta és un no. No com una catedral, bàsicament, perquè la cultura de l'esforç l'estem perdent. I sí que és cert que hi ha casos i casos, i cada alumnat s'ha de mirar d'una manera individual, això us ho compro completament, però tots sabem que hi ha un percentatge d'alumnat que ha existit sempre i sempre existirà, que els hi costa treure un boli, que els hi costa estudiar, que els hi costa repassar, i quan acaba el curs, ostres, és que 7 matèries i passen al curs següent, i això és que, bueno, de cara a la resta, Jo no sé el que estem mostrant, però bueno, això com no, no dependrà ni de mi, ni de vosaltres, ni de ningú, que això ve de més a dalt. Com ve de més a dalt, doncs intentem complir el que ens diuen des de dalt i ja està, no? Però sí que és cert que al no tenir les recuperacions d'estiu, tot el bloc de l'ESO, la demanda que tenim a l'estiu, que és per la pregunta que em feies, Manel, sobretot és aquelles famílies que són més preventives. I nosaltres ho agraïm molt, perquè hi ha moltes famílies, per exemple, no? El cas que et deia, un alumne amb 4 assignatures, que passa de curs. Aquí tenim famílies que venen i ens diuen, és que no entenem com ens el passen. No ho entenem. Aleshores, com farà tercer l'any que ve, clar, i va fluix en mates i en català, doncs si... Perquè no pot fer cada dia un parell de classes de mates i de català, perquè així, quan comenci el tercer, no vagi tan peix. Són més aquelles famílies preventives i les que estan a sobre, però, i les que veuen també una mica com va el sistema.
0: I les que intenten treure els problemes de damunt, eh? Perquè segons en quins nivells, tercer, quart d'ESO, posa't tu a fer deures amb el nen, eh? Jo no podria, de segons quines matèries.
12: Sí, exacte, però fixa't que ja no estem parlant de que els hi posin uns deures, sinó estem parlant de les famílies que diuen poseu-los-hi vosaltres feina, perquè quan arribi el primer trimestre del curs vinent no hi apem, perquè que possiblement pot llapar igual, eh? Però almenys que no perdi tant el fil. No és que abans sí, era, mira, tinc un dossier de mates, tinc un dossier de català i l'ha de fer pel setembre. Per tant, sisplau, ajuda'm tu, Acadèmia Covades, a fer aquesta feina, no? Això ens passa durant el curs. Clar, que comença el setembre sí que hi ha més una feina guiada, no? I continuada. Aleshores, sí, els nanos venen 2-3 cops per setmana i els ajudem a fer les tasques. Això perfecte. Però a l'estiu això, ja no tenir recuperacions, se'ns ha anat una mica tot aquest bloc de gent, no?
11: Clar. Això és el que et pregunto justament, Albert, perquè és veritat que durant el curs doncs, hi ha unes rutines, no? Els nens, nenes van a l'escola, després venen a l'acadèmia, al Cuo Vadis, en aquest cas, doncs 2-3 cops per setmana, però a l'estiu els que sí que tenen deures o lectures recomanades o reforços que potser els hi poden posar, com hauria de fer la rutina perquè a casa, com et deia la Núria, no hi hagi liu, no? I hi hagi unes rutines i un ordre i que acabi passant tot, que hi hagi temps per gaudir i també per fer deures o per llegir o per fer doncs, aquests reforços.
12: Nosaltres el que aconsellem sobretot és tenir una planificació. No cal fer un Excel o no cal fer un horari, però sí que el nen en aquest cas o la nena sàpiga que, per exemple, cada dia de 10 a 11 hem de fer tasques. I si algun dia no en tenim o ens hem avorrit, doncs les fem d'una altra matèria. O si no en posem, avui en dia tenim la gran sort que tenim internet, tothom té accés a internet. Si no tens accés a internet, disposes de biblioteques que tens accés a internet, tens la intel·ligència artificial que si et perds una mica en el món dels centres de suport o del món acadèmic, una intel·ligència artificial et fa un dossier de mates en un segon. O sigui, no és un problema això, però sí que és molt important, crec, que el nano tingui doncs una guia i que sàpiga que ha de ser responsable i que hi ha un estiu pel mig i que clar que ha de gaudir, clar que s'ho ha de passar bé i clar que hem d'anar a sopar fora i ho hem de dinar, ho hem de fer migdiades per suposat i també cal mirar la tele, s'ha de fer tot i hi ha temps de fer tot. Són nanos que tenen gairebé 3 mesos de vacances, com no han de tenir temps a fer una hora al dia? Res, encara que sigui simbòlic, que sàpigues que el nano s'ha de seure davant del pupitre i ha d'obrir, quan no és una lectura, doncs serà un exercici de matemàtiques i quan no, doncs serà un altre tipus de feina, no? Però hauria de fer feina.
11: Cal fer aquesta feina i cal que ens apliquem amb tot plegat. Parlàvem d'aquestes acadèmies que jo les tinc molt present, perquè quan era petit, Núria, els meus pares m'hi portaven justament per això, no perquè fos mal estudiant, sinó perquè em feia moltíssima mandra, llavors era un problema a casa, per tant, anàvem a les acadèmies. Això, em deies fora de micro, Albert, que les tendències a les acadèmies van cap a l'auge, no? Perquè vosaltres en teníeu una, veu passar dues i esteu fent créixer doncs aquesta franquícia, és a dir, que funciona el tema de les acadèmies, és un recurs que les famílies busquen.
12: Sí, la veritat és que estem molt agraïts. Crec que la feina que estem fent des d'allà fa molts anys, com ja sabeu, que vosaltres ens coneixeu de fa molt de temps, a Premià en portem 14, el curs passat, l'any passat a Vilassar vam obrir, i la veritat és que estem encantats amb Vilassar, i aquest proper setembre, res, d'aquí al mes vinent, obrim la nostra primera franquícia al Masnou, així que crec que és un sector que està donant, és molt important el servei que donis perquè no ens equivoquem, no venem galetes, sinó que hem d'estar davant de les famílies, hem de convèncer-les i hem de transmetre que realment els nanos venen aquí, aprenen i també gaudeixen, perquè no és només venir aquí no, nosaltres no volem a ningú castigat, ni volem a ningú que vingui aquí, ostres, quin pal, no? Com diuen a l'argot adolescent, no? Quin pal venir a l'acadèmia, no, vens a l'acadèmia perquè ho necessites, si no, doncs no vindries, no? La veritat és que sí, que estem molt contents i hi ha moltes famílies que veuen. Jo suposo que també són vasos comunicants amb el que ens està passant en el món educacional, no? Som últims a les proves PISA, som últims de tot en tot a nivell de l'educació. I què fan les famílies? Ostres, doncs volen els resultats millors. i saben que, sobretot quan hi ha canvis d'etapa, un nen que acaba de sisè de primària que passa a l'institut, el salt és enorme. Un nen que acaba quart d'ESO que passa al batxillerat, el salt és espectacular. Jo, paral·lelament, que sóc professor d'institut també, els nens que m'arriben a primer de batxillerat, és que cada cop el nivell és més baix. Cada cop. I com moltes famílies ja ho saben, això, el que intenten és, ostres, doncs ja que no m'ho donen a l'institut, doncs intentar donar un recurs paral·lel perquè el nen no vagi tan peix, no? I en aquest sentit, doncs crec que estem fent bé la nostra feina.
11: Molt bé. Molt bé. De fet, deixa'm, Núria, que preguntem sí. també, abans que se'ns acabi el temps, perquè ens deia l'Albert, a principi de curs, al batxillerat, no? Parlem moltíssim de la selectivitat, de l'ESPAU, d'aquest examen que s'ho juguen tot el juny, però és veritat que hi ha gent que no treu la nota suficient, per tant, tornen després de l'estiu a tenir aquesta revàlida. Com es viu aquest doble nervi? Perquè ja l'has viscut al juny i ara durant l'estiu es manté aquesta intriga també fins al setembre.
12: La veritat és que no s'entén perquè els estàs demanant a nanos de 17-18 anys. Jo recordo de les èpoques més estressants de la meva vida i després n'he tingut moltes altres, però no té res a veure un batxillerat després quan vas a la universitat. És que t'ho prens de diferent manera, no? I en canvi l'exigència del batxillerat és la mateixa que fa 30 anys, la mateixa, però a l'ESO i a la primària no parem de retrocedir exigència. I després aquests alumnes arriben al batxillerat i al batxillerat et demanen resultats, et demanen que estiguis per sobre de la mitjana de la selectivitat, et demana que el teu centre sigui millor, et demanen que el teu alumnat de Catalunya, perquè hi ha unes estadístiques, ha de ser millor que el de Navarra, millor que el de Bilbao. No quadra. O sigui, si tu em demanes exigència quan arriben a 17-18, com pot ser que quan tinguin 13-14-15 no n'hi hagi? Perquè no n'hi ha. Perquè igual que el batxillerat hi és i es nota i l'alumnat pateix perquè pateix, ara és o no. I a primària menys. Aleshores, clar, hi ha nens de primària que juguen amb gomets tot el dia. O hi ha alumnes de l'ESO que no fan una classe perquè pobresta molt i no la fan, i fan altres coses. I després tenen els títols. I dius, com pot ser? I dius, se't cola alguna batxillerat i com aquest alumne pot fer batxillerat, no? És cert, Manel, és cert. Tenen una primera opció al juny, després tenen una altra opció al setembre, i és un estiu dur. Jo estic veient ara amb l'alumnat que tenim i tot i que intenta gaudir de totes les festes majors que hi ha pel voltant, perquè ja tenen unes edats que poden anar sols i van sols, després els tinc cada matí a l'acadèmia 4 hores. 4 hores perquè s'han d'examinar.
11: Clar. Núria, ja ho veus, la realitat de la nit i del dia, no? Per la nit festa major i al matí una miqueta de deures.
0: Una miqueta 4 hores, tela.
11: 4 hores, sí, déu-n'hi-do, sí, sí.
12: Bueno, a l'institut en fan 6, aleshores, sí, al cap i a la fi...
11: Vist així, està bé.
12: En fan 6, aquí en fas 4, sabent que són... Que tens, aquí sí que tens, mm-hmm. que t'estàs jugant alguna cosa. Segurament t'estàs jugant el més important que hi ha, que és un accés a una universitat que et pot anar d'una dècima. I te'n pots anar fora o després t'has d'esperar un altre any i... Jo sempre soc partidari, si et pots esforçar ara, millor que no després.
11: Ja doncs mira, un bon missatge, mira, Núria, per acabar, que si et pots esforçar ara, encara que faci una mica de mandra, doncs ho fem. Per acabar, Núria, quina era l'assignatura que més et costava a tu o que menys t'agradava?
0: No ho sé, jo sí que recordo, arran d'aquesta entrevista, ara m'heu fet recordar que jo els deures que tenia, pocs que en devia tenir, perquè sempre que hi ha alguna redacció, m'he fet redaccions, m'aixecava molt, sí, i sempre ho deixava pel final, era com l'última setmana... Sí, fent les redaccions que havies d'entregar. No ho sé, digues.
11: Molt bé.
0: I a tu?
11: A tu, per acabar, la meva eren, sens dubte i no dubto, les mates. O sigui, era una cosa complicadíssima i era, vaja, és que de fet anava reforç només per les mates. O sigui, era una cosa específica. Albert, no sé si aquesta tendència continua.
12: Sí, és l'assignatura, amb diferència, la més demandada. També és veritat que, no sé si ho sabeu, però ja portem molts anys amb un programa que s'està impartint des de centres... Primer van començar amb centres privats i ara algun públic també s'ha animat, que és l'InnovaMat, no sé si us sona, però és un mètode d'ensenyar les matemàtiques com més modern, més innovador, que estem a les mateixes. Quan l'alumne arriba a l'ESO o arriba al batxillerat, les matemàtiques són les de sempre. No hi ha matemàtiques InnovaMat, són les de sempre, no? Aleshores, ja si mirem una miqueta més a dalt o intentem entendre-ho des d'una altra perspectiva, jo no sé qui ha tret diners aquí, però això ha fet molt de mal. Ha fet molt de mal i hi ha moltes famílies que venen aquí i que t'ho diuen, és que estic fins a no sé què de l'InnovaMat aquest, perquè clar, els nens es lien, perquè no saben multiplicar, no saben dividir, i notem molt, sobretot el tema càlcul mental. Hi ha nens que no saben les taules de multiplicar i estan fent primer d'ESO.
11: Doncs això és importantíssim. Núria, per tant, deures d'estiu per tots. Albert, gràcies per haver estat amb nosaltres.
12: Ja ho sabeu, aquesta és la vostra casa.
0: Molt bé, i moltíssimes gràcies, Manel. Una abraçada forta.
11: Que vagi molt
0: forta.
11: Bé, fins demà. Una abraçada. Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu. El Manel Ferrer, que el recuperarem des de Premià Mèdia. Connectarem amb ell cada dia, vora un quart d'11 del matí. Ai, que ens passa la jornada, ens passen les dues hores de programa. I hem d'anar fent via, perquè ara em ve de gust, mira, des de Premià me'n vaig una miqueta bastant més amunt, cap a l'Escala. Allà ens ofereixen un altre capítol d'aquest podcast que es diu Mar a Mar, que ens fa descobrir la nostra mar des de diferents punts de vista. Avui parlem d'arqueologia subaquàtica, de la importància que té aquest patrimoni que està submergit, i ho fem amb l'arqueòloga responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, la Ruth Geli, i parla la nostra companya de Ràdio L'Escala, Ona Vilà.
13: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
14: El litoral català és un indret molt ric en paisatges, fauna marina i ecosistemes d'una gran biodiversitat. Però alhora, si ens enfonsem una mica, descobrim que també és un paratge molt ric en restes arqueològiques. La Carta Arqueològica Subaquàtica de Catalunya ha inventariat fins ara 870 jaciments sota l'aigua al nostre territori, la majoria dels quals es troben en aigües marines. Uns jaciments que porten un valor històric i documental incomparable per entendre el nostre passat. Qui s'encarrega d'estudiar-los i preservar-los és l'arqueologia subaquàtica, una disciplina relativament nova que s'ocupa de totes aquelles restes que poden ser excavades i estudiades amb metodologia arqueològica i es troben submergides, ja sigui al mar o en aigües interiors com llacs, rius o nivells freàtics. A Catalunya, l'arqueologia subaquàtica es va començar a practicar el 1981 de la mà del Centre d'Investigacions Arqueològiques de Girona. 11 anys després, el 1992, ja es va crear el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, que des del 96 forma part del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Ara bé, la voluntat d'estudiar el patrimoni submergit ja feia dècades que havia començat a altres països i fins i tot al litoral català de manera extraprofessional, segons explica l'arqueòloga responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, Rugeli Mauri.
15: L'any 1894, al litoral de Catalunya, al Port de la Selva, el Romuald Alfaraz, que era corresponsal de l'Associació Artístico-Arqueològica Barcelonesa, contracta bussos corallers perquè recuperin les àmfores d'un vaixell romà enfonsat que sap que hi ha sota les aigües de Port de la Selva. I ell reivindica aquesta voluntat d'estudi d'aquests materials. No els recuperen pel seu valor estètic ni pel seu valor econòmic, els vol estudiar. I, de fet, el mateix any publica un article que es diu Pesca d'àmfores, on doncs, descriu, intenta fer doncs, aquesta part, diguéssim, de recerca històrica d'aquests materials recuperats.
14: En aquells inicis, la retirada de les peces la feien submarinistes i bussejadors, que les treien de l'aigua per tal que els arqueòlegs les estudiessin en superfície, a dalt del vaixell. Una pràctica que va canviar a la dècada del 1960 a partir de l'estudi de les restes d'un vaixell a Albenga, Itàlia, en què l'arqueòleg italià Nino Lamboclia va determinar que calia estudiar el jaciment aquàtic en tot el seu conjunt.
15: En el Congrés d'Arqueologia Subaquàtica diu, escolteu-me, això que estem fent doncs no pot ser, hem d'entendre el jaciment, el vaixell enfonsat, com un document històric que ha de ser excavat amb la mateixa metodologia, la mateixa ètica, el mateix rigor científic que excavaríem un jaciment terrestre, i no podem operar d'aquesta manera perquè no estem extraient la informació que hem d'extreure d'aquests documents històrics. I ja és a partir d'aquí quan es comença a desenvolupar realment l'arqueologia subaquàtica, i després ja és, per exemple, George Bass, que doncs, veu que és més fàcil ensenyar doncs, arqueòlegs a bussejar que bussos a ser arqueòlegs. Ja comença realment doncs, a portar-se la metodologia i el rigor científic d'una excavació arqueològica terrestre doncs, sota l'aigua, i són els mateixos arqueòlegs els que documenten, excaven i treballen directament en aquest jaciment.
14: Així, ara els arqueòlegs subaquàtics treballen des d'embarcacions que situen just damunt del jaciment. Des d'allà fan les tasques de terra, com portar al dia la documentació, custodiar i estudiar les peces que s'extreuen, carregar les bombones d'aire per les immersions i donar suport als companys que estan treballant sota l'aigua. Les immersions sempre són en grup i depenen de les característiques del context del jaciment.
15: Influeix, doncs, per exemple, on es localitza el jaciment, si està molt a prop, està molt lluny, cal molta navegació, no cal la fondària, el context, si hi ha visibilitat, no hi ha visibilitat, l'equip de treball que tens, dividim en equips, mai pots anar sol sota l'aigua, i llavors ens dividim en entorns de treball i fem la nostra immersió, que és el nostre treball efectiu, diguéssim, sobre el jaciment. Després, fora del jaciment, doncs n'hi ha molt més en superfície, i sempre mentre un equip de treball està sota l'aigua, l'altre està de seguretat en superfície, donant suport.
14: Un dels factors que més condiciona les immersions és la fondària on es troba el jaciment. Ja li explica que en excavacions a menys de 5 metres de fondària, les immersions poden durar una hora i mitja, mentre que en jaciments que es troben a més de 45 metres metres sota el nivell del mar, la immersió s'escurça als 25 minuts, ja que és necessari fer una descompressió molt més llarga i la bombona d'aire s'acaba. Sota l'aigua, els arqueòlegs fan servir eines especialitzades per anar desenterrant les restes.
15: Treballem amb una mena d'aspiradors que el que fan és succionen, xuclen el sediment, la sorra que tapa aquests jaciments, i anem excavant, anem retirant amb un tub de descarga, anem traslladant tota aquesta sorra, anem deixant les restes visibles, descobertes, les netegem, les marquem i després es fa tot el registre. Ara ja sí que pràcticament tot es fa per imatge, es fa poca cosa en dibuix manual.
14: Actualment, durant les excavacions subaquàtiques, només es treuen de l'aigua aquelles restes que estan en risc de destrucció o tenen un alt interès científic o de museïtzació. Les restes es documenten i es fotografien sota l'aigua i es deixen al jaciment allà on s'han trobat.
15: La Convenció de la UNESCO, que és el marc normatiu internacional sobre la protecció del patrimoni subaquàtic, el que diu és que s'ha de prioritzar la conservació in situ i només extraiem allò que realment té risc de destrucció, sigui per acció natural o antròpica, o té un gran interès a nivell científic o a nivell de socialització, de musealització, i només pot ser estudiat fora de l'aigua. El que prioritzem és deixar-ho en el lloc, sempre quan estigui protegit.
14: I és que precisament el fet d'estar submergit és el que ha favorit que totes aquestes restes i materials s'hagin conservat al llarg dels segles.
15: Tenim una excepcionalitat a nivell subaquàtic, que és que se'ns conserven materials que a nivell terrestre doncs no són habituals, com tots aquells materials de naturalesa orgànica. Conservem fustes, conservem cuirs, conservem teixits, conservem tots aquells materials que en contextos terrestres doncs són molt rars.
14: En aquest sentit, les restes que s'extreuen per estudiar fora de l'aigua o museïtzar-les han de mantenir-se submergides fins que arriben al laboratori, on els restauradors les sotmeten a un llarg procés de conservació per tal que no es malmetin.
15: Si, per exemple, és ceràmica, la ceràmica el que es fa és dessalar-la, perquè si ve d'aquest context marítim, doncs l'aigua de mar ha anat penetrant, la sal ha anat penetrant dintre de la pasta a la ceràmica. Si jo la deixo secar sense dessalar-la, la sal incrementa el volum i el que fa és que doncs, desfà de gran aquesta ceràmica. Llavors hi ha altres materials més complexes, com per exemple tot allò orgànic. Posem l'exemple de la fusta, es fa el mateix procés. Sempre es manté amb aigua perquè si no pateix una degradació rapidíssima, d'un dia per l'altre la podem perdre, es dessala i llavors el que es fa és un cop dessalada, es fa una impregnació amb una cera que es diu PEC, que és una cera hidrosoluble. Aquesta peça la posem en un congelador i un cop congelada la peça hem passat l'aigua d'estat líquid a estat sòlid. Llavors la posem en una màquina específica que es diu el liofilitzador i el que fa és passar aquesta aigua congelada d'estat sòlid a estat gasós sense passar per l'estat líquid. I llavors traiem l'aigua sense que la peça pateixi, conservant aquesta peça que mantingui forma, dimensió, traces de producció, marques, inscripcions, el que sigui.
14: El jaciment subaquàtic més comú que estudien els arqueòlegs són els derelictes, és a dir, les restes de vaixells enfonsats. Però també s'han trobat i excavat ports i fins i tot en aigües interiors hàbitats.
15: El que excavem quan estem en context doncs, marítim són derelictes, les restes de vaixells enfonsats o del seu carregament. Hem de pensar que el mar ha estat la principal via de comunicació al llarg de la història i que aquests doncs, vaixells enfonsats són documents únics que ens parlen d'aquest passat i parlen no només de transport, de comerç, parlen d'intercanvi cultural, parlen de tecnologia, parlen de cultura, ens expliquen, doncs, moltíssimes coses. Potser el jaciment més freqüent són els vaixells enfonsats, però podem treballar, per exemple, en hàbitats. A l'Estany de Banyoles excavem un hàbitat neolític dels 5.300 abans de Crist, però també es poden excavar, doncs, ports, com seria el port d'Empúries, es poden excavar torres, es poden excavar, doncs, totes aquelles restes que, en un moment donat, van ser fora de l'aigua i que avui dia doncs, es troben submergides.
14: Un dels jaciments subaquàtics que destaquen al litoral català és precisament el derelicte que està excavant actualment i des del 2017 l'equip del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, format per 12 arqueòlegs i liderat per Rogeli Mauri i Joan Majoral. Es tracta d'un vaixell romà enfonsat a les Illes Formigues al litoral del Baix Empordà entre Palamós i Palafrugell.
15: És un vaixell romà de finals del segle I abans de Crist que

0: litoral, que provoquen sobretot els temporals.
1: No és només l'espoli, l'acció de l'home, el que els ha destruït. A vegades també ha estat la mateixa erosió natural. Estem veient ara que de manera cíclica tenim temporals molt agressius que alteren aquesta línia de costa i que ens poden posar en risc aquests jaciments. A vegades també les construccions, com són ports o parcs eòlics, poden posar en risc tot aquest patrimoni. Cal protegir-los perquè el mar realment és un gran preservador d'aquest patrimoni i tenim un museu immens sota l'aigua que ens aporta una informació única i ens fa conèixer i posar de manifest tot aquest passat que tenim.
0: Un patrimoni que, segons Geli, és d'una importància cabdal per estudiar el nostre passat.
2: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala. Amb Ona Vilà, amb la companya Ona Vilà de Ràdio L'Escala. Interessantíssim aquest podcast sobre arqueologia subaquàtica, submarina, però també a vegades subaquàtica, no? Perquè a vegades també s'utilitza per fer excavacions sota dels llacs, per exemple. Vinga, que seguim endavant. Us imagineu com seria viure milers d'anys, però només vosaltres, la gent del vostre voltant, no? Aquest és el cas de la protagonista del manga i anime que avui descobrirem de la mà d'en Dani i la Mercè des de Ràdio Vilafant. Avui el Freaky Time d'estiu ens parla sobre el temps, ens parla sobre Freiren.
3: Freaky Time d'estiu.

0: Si fóssiu quasi immortals, li donaríeu importància als petits moments, com per exemple una conversa de 10 minuts o la gravació d'un podcast com aquest? Aquesta és la pregunta que ens planteja la història de la qual us parlarem avui, Frieren. Dani, avui al Freaky Time d'estiu parlarem de fantasia, però no de dracs, màgia i grans batalles, que també, sinó que parlarem d'un anime que utilitza tot això per explicar-nos una cosa molt quotidiana, el valor que li donem al temps i com aprenem a acomiadar-nos dels qui estimem. Estàs d'acord que Frieren ens parla de tot això?
1: Sí, totalment. La història que us portem és una història de fantasia, on hi trobem doncs, elfs, nans, hi ha màgia, hi ha guerrers, hi ha fantasia. La protagonista, Frieren, és un elfa que porta més de 1.400 o 1.500 anys visquent i explica que el temps no passa igual per tothom i ella el viu d'una manera diferent.
0: Clar, la gràcia és veure la diferència entre la seva longevitat i el poc temps que vivim els éssers humans en comparació a ella. Sense drama, veiem el penediment precisament de Frieren, de la protagonista, pel fet de pensar que sempre tindrà tot el temps del món amb els seus amics, no? Que a més són humans, i deixa les coses per l'endemà. És un anime que a més ens fa diferents salts temporals, i no sé si tu creus que això pot arribar a fer-nos perdre una mica en la història, el fet de que vagi endavant i endarrere. Com ho veus tu això?
1: No, és part de la gràcia que té el veure com viu al principi de la història amb uns companys i que segons passa el temps alguns d'aquests companys doncs, els ha perd pel temps i com viu i això la canvia una nova aventura amb uns nous companys i li fa reviure doncs, aquells moments que va viure en el passat i ara els recorda d'una manera diferent.
0: Que a més potser podem veure a mesura que passa el temps que li dona valor no tant a les coses viscudes sinó a les petites coses com per exemple una conversa, una mirada, un regal, una promesa, no? Veiem aquestes petites coses i veiem com n'és d'important per ella la memòria i els records viscuts, ja que clar, quan algú marxa ens queden precisament els records i veiem com la protagonista en va creant de nous, però aprenent dels que ja ha viscut, no? Quan està, diguéssim, entre cometes en el present, veiem com ho afronta de manera diferent, que potser viu les coses amb més intensitat o intenta disfrutar més el moment pensant en que no pot deixar les coses per l'endemà. No sé si creus que doncs això, no? Que precisament la Frieren viu les coses d'una altra manera precisament per la seva longevitat.
1: Sí, ella veiem que ho viu tot molt diferent, no? Com més pausat, com sense tanta pressa, perquè com que ella viu tant de temps és pràcticament immortal, doncs veiem que per exemple hi ha moments on t'arriba en un poblat i ella no té cap pressa i diu, doncs ara aquí ens estarem 3 anys. Clar, el pas del temps pels mortals, pels humans, és molt diferent a com ho viu, a com ho viu ella. I el pes que li dona algunes coses a ella, en canvi en els humans clar, ho han de viure d'una manera molt diferent, i això ella doncs aquest és el contrapunt que veiem durant tota la història.
0: I a part de tot això que estem

0: parlant, no, del pas del temps, una de les grans, perquè potser algú dirà, ostres, quin rotllo, no? I a més, si és una sèrie tan... un anime tan pausat. No és ben un rotllo perquè té la gràcia d'una protagonista amb unes característiques que la fan especial, no? A part d'aquesta longevitat, doncs té un caràcter molt peculiar, no? No creus que aquesta és la gràcia?
1: Sí, aviam, no té l'estructura d'un shonen d'acció com a tal, poder sí que és una mica més pausat, però no es fa avorrit. Hi ha acció, hi ha moments d'acció, hi ha moments d'emoció, però com dic, et fa molt veure com el pas del temps es viu de diferents maneres.
0: Doncs si us entren ganes de conèixer aquesta elfa, la Frieren, podeu llegir el manga, que el trobareu editat a Norma Editorial, o bé podeu veure l'anime, que a més ja teniu dues temporades a Crunchyroll. Tu, Dani, què faries si poguessis viure tant de temps com la Frieren?
1: Ostres, no ho sé, no ho he pensat mai. No sé què faria. No sé si faria com ella i deixar coses per... Bueno, no tinc pressa a fer-les o no ho sé.
0: Jo tampoc m'he plantejat, la veritat. Potser no viurem mil anys com ella, però nosaltres podem decidir, precisament, com que som humans i vivim un temps més curt, podríem dir, que aquesta elfa quasi immortal, doncs podem decidir què fem amb el nostre temps, poder decidir... És la màgia que fa gran, no?, que ens regala aquesta història de Frieren, i el temps evidentment a vegades s'acaba, i a la ràdio encara més, i hem arribat al final d'aquest Freaky Time d'estiu. Nosaltres som
1: en Dani
0: i la Mercè, i en el proper programa seguirem el viatge pel món del manga i l'anime, i ens trobem a la propera.
1: Adeu.
2: Són la Mercè Mainé i el Dani Garrido, són els companys de Ràdio Vilafant que ens porten aquest Freaky Time d'estiu, avui parlant sobre Frieren. Vinga, va, que anem tancant programa ara sí, abans de marxar, però encara que sigui dilluns, sapigueu que hi ha moltes activitats per fer arreu de Catalunya. I totes elles les té la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, la Lídia. Lídia Puerto, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Ai, que havia perdut el guió i no sabia com donar-te pas. Ara ja el tinc. Vinga, festa major a Caldes de Malavella.
3: Sí, senyora. Doncs el poble, la ciutat, depèn de la vila, no? Sí. Viu la seva festa major, que acaba demà, dia 4 d'agost, però hi ha activitats avui encara, que han començat avui amb una festa aquàtica i inflables a la piscina municipal. I a la tarda, doncs, hi haurà una festa holi, aquestes festes que hi ha de pols, tan famoses que li agrada sí. Anar a la gent jove, com si jo fos aquí una persona de 50 anys.
2: Ara t'anava a dir, Lídia, que tu no li fas un lleig, no?, una festa holi de
3: colors.
2: Divertida.
3: De colors,
2: sí.
3: Sí, jo ho veia quan era una mica més petita, però sí, continuen sent molt divertides. I per si a algú no li interessa la festa Hollywood, que no es vol embrutar, a la mateixa hora l'orquestra Meravella oferirà també un concert a l'embalat del lloc, i a la nit doncs, hi haurà un sopar informal, que serà un entrepà i una begudeta a 4 euros.
2: Molt
3: casolà.
2: Sí, sí, i molt pròxim, molt xulo. És que jo crec que Caldes de Malavella ho té, això, eh? Que, no sé, té un punt de proximitat molt, molt bonic. Vinga, qualsevol excusa és bona per anar cap allà. Festa major avui i demà, pel que ens diu la Lídia. I mira, ara ens quedem ben a propet de casa. Anem a Altafulla, que tenim un festival molt xulo.
3: Sí, tenim el Festival Internacional de Música d'Altafulla, que comença demà i s'allargarà fins al 27 d'agost. I el concert inaugural porta el títol Veu Ardent de Dona, i anirà a càrrec del Cor de Cambra Femení Scherzo, sota la direcció d'Esteve Navona i Daniel Ruiz al piano. L'estem ara sentint de fons, aquest cor.
2: I també molt estimat i molt, molt volgut aquí a casa nostra, molt conegut, el Cor Scherzo, Cor de Veus Femenines. Molt bé. Inauguren, deies, el Festival Internacional de Música d'Altafulla, però avui mateix.
3: Avui mateix, no, és just demà, el
2: tens
3: dia
2: raó,
3: 4.
2: Dimarts. Tens raó.
3: Exacte. I en Claudi Armany, que és el codirector artístic del festival, ha parlat a Altafulla Ràdio per explicar una mica quin tipus de públic té el festival.
4: Públic que tenim nosaltres, és un molt bon públic, molt agraït i molt atent, però el públic d'estiu és un públic una mica diferent del d'hivern. El d'hivern és una mica més avesat als concerts, el d'estiu la gent va passar una bona estona sentint música, en el cas nostre, la fresca. Igual vol dir d'una música agradable, no coses complicades.
3: Doncs bé, com comentàvem, això és demà, no us equivoqueu, a les 10 de la nit a la plaça de l'Església. I, com que el festival dura fins al 27 d'agost, hi ha abonaments pels 7 concerts que serà al festival, abonaments de 4 concerts, o si només voleu algun concert en concret, també hi ha entrades per al concert individual.
2: Lídia, i ara és quan hem de córrer, simplement a moda de titular, quina és la tercera proposta que ens portes?
3: Doncs el concert de l'Aina Balàs, que és una cantautora de Balaguer.
2: Ja està.
3: Titular jo, ràpid i concís. Ja i també és demà, important.
2: Molt bé, Aina Balàs a Balaguer. Doncs gràcies, Lídia Porta. Una abraçada.
3: Una abraçada, adéu.
2: És que si no, no podíem ni saludar l'Aina de Cardedeu. A veure, música. Això són els Pets, uau. Aina, des de Cardedeu, bon dia de nou.
5: Bon dia, què tal? Doncs
2: pues mira, sense temps avui, xiqueta, això va com va. Aina Barbany, què tenim, què diuen els oients de nou i sobretot quin és el tema, la proposta de pregunta per demà?
5: Doncs mira, fins aquí, o sigui, els comentaris que ens han anat arribant ja els hem posat i ara sí, doncs, parlar del tema de demà, sí? Que parlarem sobre les despeses i els preus alts de l'estiu.
2: Despeses
5: això...
2: i preus alts a l'estiu.
5: Sí, això n'hi ha teca per parlar, eh?
2: Sí, allò que pugen preus quan zona turística, no?, a l'estiu i
5: tal. Exacte.
2: I fa una gràcia, no?
5: Sí, bueno, d'aquella manera.
2: Intueixo que serà un tema molt comentat per l'Obert per Vacances de demà.
5: Segurament, sí.
2: Què tal el teu primer dia, Aina?
5: Molt bé, sí? La veritat. Sí, també mira, l'equip tan maco, home, que hi ha darrere, doncs ho fa més fàcil. Què vols que et digui?
2: És que estem tots conxorxats, eh? Som tota una xarxa de companys que, en fi, que no estem mai sols. Molt bé.
5: I tant que sí.
2: Aina, moltíssimes gràcies. Una abraçada i fins demà.
5: Gràcies. Una abraçada per vosaltres, també.
2: Amb la música dels Pets, doncs, tanquem aquest programa en què us preguntàvem quins són els vostres records d'estiu. Espero que us haguem fet, una mica de memòria i us hagueu... I ara esteu en plan nostàlgics, que això sempre ens agrada. Va, nosaltres tanquem, però podeu continuar pensant. No massa, perquè el tema de demà també té tela. Com ens deia l'Aina Barbany des de Cardedeu, us preguntem sobre les despeses d'estiu i aquests preus alts. 3 minutets i mig i seran les 11. Fins demà.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Els encarregats de trencar el gel del jazzit d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, són els germans Adderley, Julian, saxofonista alt extraordinari, i Nat, el trompetista. Segurament els Adderley van tenir vacances curtes l'any 1964, perquè el dia 20 d'agost d'aquell any van fer una mini sessió de gravació per deixar llestes unes quantes cançons en versions curtes perquè la discogràfica per a la que treballaven, Capitol, les edités en forma de singles als mesos posteriors. Una de les cançons que van gravar és una composició del seu saxofonista tenor en aquell moment, que era Charles Lloyd. Aquesta cançó es titula Island Blues, el blues de la illa.

Els humans som éssers socials que vivim en comunitat des de l'origen dels temps. I totes les comunitats necessiten un cap, un líder que els guiï, que serveixi de referència, que els doni normes i seguretat. I aquest ha estat el paper de les monarquies al llarg de la història, des dels faraons egipcis, els emperadors romans o xinesos, els reis maies o asteques, des de les monarquies europees, els innombrables reis i reiets escampats per Oceania, Àfrica o Àsia. Durant mil·lennis, les societats han estat governades per caps suprems que han manat de forma habitualment despòtica, implacable, hereditària i indiscutible, i als quals se'ls atribuïa fins i tot connexió directa amb la divinitat, per tal que fossin intocables. És sorprenent que amb el que ha evolucionat l'humanitat, encara aquesta sigui una forma de govern. En tot cas, amb l'emoció infantil de l'arribada dels Reis d'Orient, encara viva, us proposem avui un espai entorn dels reis i la seva relació amb la música. Parlarem de reis que han governat, però també d'altres, que són fruit de la imaginació, de les tradicions i les llegendes. Avui, els reis ens visiten, i començarem pels Reis Mags d'Orient, que també van tenir algun moment de glòria en el món de la bona música.

Música exultant i festiva, amb tota la trompeteria i els efectes que a l'època en què va ser escrita es feien servir per expressar alegria. Aquesta és la música que va escriure Johann Sebastian Bach per il·lustrar l'adoració de Jesús de Natzaret pels Reis d'Orient. Música que va ser interpretada el 6 de gener de 1734 a Leipzig. Ho sabem amb aquesta precisió perquè està escrit, està registrat, Bach va compondre 6 cantates, cantates que avui es coneixen agrupades com l'Oratori de Nadal, que havien de ser interpretades en dies exactes, en dies concrets, de les festivitats nadalenques d'aquell any. Bach ho va fer com a part de les seves obligacions com a cantor de les esglésies de la ciutat que el tenia contractat, de Leipzig. Bé, doncs aquesta és la visió d'un artista del barroc i creient convençut que il·lustra aquell passatge bíblic de l'adoració i és un dels pocs registres de músics de categoria que fa referència a aquestes figures que potser van ser reals, però segur que no van ser com les il·lustra la iconografia nadalenca a la que ens ha acostumat la tradició.

Hem sentit un dels cors de la cantata sisena de l'oratori de Nadal de Johann Sebastian Bach, corresponent al Dia de Reis. Ho hem fet amb la impecable versió d'un home que va crear un nou estil interpretatiu de la música bachiana, un estil proper al que imaginem o volem imaginar seria originalment. Ell era Nikolaus Harnoncourt. I d'una música brillant i festiva que fa referència a uns reis màgics, probablement imaginaris, passarem a una música igualment exultant, però en aquest cas escrita per la coronació d'un rei de carn i ossos. Va ser composta només 7 anys abans que la de Bach per un altre geni de la música, un geni també alemany com ell, però que, fixeu-vos, mai va coincidir amb el cantor de Leipzig. Aquest home es deia Georg Friedrich Händel.

Estem sentint una de les músiques associades més directament amb la monarquia i les seves cerimònies que s'han escrit mai. Handel la va escriure per la coronació a l'abadia Westminster del rei Jordi II de la Gran Bretanya i Irlanda l'1 d'octubre del 1727. És l'himne Zadok the Priest, amb text de l'Antic Testament, que des de la seva primera interpretació ha estat la música que ha acompanyat totes les coronacions dels monarques anglesos.

0: Era l'himne Zadok the Priest, la música de la coronació britànica per excel·lència i banda sonora dels fastos monàrquics anglesos des de fa 300 anys. També va sonar, evidentment, en la recent coronació del rei Carles III a la mateixa abadia Westminster. Bé, no cal dir que els amants de futbol la reconeixen d'immediat perquè la UEFA l'ha fet servir com a himne de la Champions.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Avui tenim un recull musical en el que alternem, ja ho veieu, reis reals amb reis sense corona. Reis que han omplert pàgines d'història amb altres que sorgeixen de llegendes o d'històries màgiques, com per exemple el rei de la muntanya, del que ens parla Henrik Ibsen en el seu conte màgic Peer Gynt.

Era en la sala del Rei de la Muntanya, música d'Edward Grieg pel drama fantàstic Peer Gynt, on l'autor introdueix personatges fantàstics com els trolls o el propi Rei de la Muntanya, un ésser imaginari de la iconografia nòrdica que viu a les muntanyes del Dovre, una regió de Noruega. Hem sentit la versió de Neeme Järvi amb l'orquestra de Göteborg.

Les monarquies actuals, les poques que queden, difícilment són causa d'admiració. Coneixem massa coses de les seves tèrboles vides privades. Però conforme ens allunyem en el passat i a mesura que els detalls històrics i personals són més escadossers, algunes d'aquestes figures adquireixen un cert hàlit noble i fins i tot admirable. Però recalquem que són algunes figures concretes, poques, reis que van brillar per virtuts que no són les més freqüents entre els monarques, com la cultura, el seny i les capacitats artístiques. Entre ells recordaríem el rei Alfons X, dit el Savi, que va ser un músic i poeta de categoria, o Ricard I, Cor de Lleó, que va ser rei d'Anglaterra entre els anys 1189 i 1199, tot i que es diu que només va trepitjar terra anglesa en dues ocasions i per poc temps. La resta del seu regnat la va passar lluitant al camp de batalla en revoltes internes o en terres de França, i finalment a les Croades, a la coneguda com Tercera Croada, que el va portar a Terra Santa. Va ser en aquella incursió quan va ser capturat i empresonat. Va ser en terres alemanyes ja quan tornava de Jerusalem, i a la presó va escriure aquesta cançó trobadoresca en occità que explica els detalls del seu captiveri.

Era la cançó de Trobadors, Ja nous en pris, és a dir, he estat empresonat, escrit per Ricard I d'Anglaterra, Ricard Cor de Lleó, poeta i guerrer, com manava la tradició dels reis medievals. La versió, o la reinterpretació, podríem dir, era de David Marrow, un enregistrament que ja té uns quants anys, però que és també un clàssic. I d'un rei amb corona passem a un rei de fantasia. I és que si una cosa no falta, és fantasia en l'òpera de Rimsky-Korsakov, Els contes del tsar Saltan. Com que al segle XIX a Rússia no es podia criticar el rei, el tsar, evidentment, sota pena de mort, els artistes havien de fer, bàsicament, obres de lloança, com les que va fer Glinka, per exemple, quan va escriure la seva exitosa òpera Una vida pel tsar. I si no, si li podien donar un altre caire, doncs havien d'inventar-se una fantasia, estil Mil i una nits, que és el que va fer Korsakov. Els contes del tsar Saltan explica una història de venjances familiars i de poder, però tot plegat espurnejat d'aconteixements màgics, com, per exemple, un signe que en realitat és el propi rei que té la capacitat de transformar-se en altres animals a voluntat. I ve d'aquí que en un moment donat el signe rei es transforma, ni més o menys que en un borinot, per poder-se colar inadvertidament dins del palau. I així ens ho explica musicalment Rimsky-Korsakov.

0: era el conegudíssim Vol del Borinot, que segur heu escoltat en alguna ocasió, serà probablement en una altra versió. Avui us hem portat l'original, extreta directament de l'òpera de Rimsky, La llegenda del tsar saltant. I potser ara sabeu per què el compositor va escriure aquesta música tan singular, la de Borinot, que encaixa a la perfecció amb la història del rei cigne que es transforma en insecte.
1: Esveint fronteres amb la bona música.
0: I en un espai dedicat als reis i les reines i els emperadors no podia faltar ni que fos un tast de la ingent, enorme quantitat de música que va ser escrita pel gaudi del rei Sol, el monarca absolutista per excel·lència, Lluís XIV de França.

Lluís XIV, en els seus accessos, va convidar tot un exèrcit d'artistes, molts d'ells músics, perquè ambientessin aquella cort exuberant que va ser Versalles. La llista de compositors que el van envoltar és molt llarga i d'un nivell altíssim. Tenim allà a Couperin, a Robert de Bisset, a Marin Marais, a De La Lande, però sens dubte un d'ells va destacar especialment, Jean-Baptiste Lully, un home que va arribar a ser gairebé la mà dreta del rei. Lully era músic, evidentment, violinista, però també ballarí com el rei. Fins i tot hi ha qui diu que podia haver estat l'amant de Lluís XIV. Bé, en tot cas, Lully va compondre tota la seva obra per Versalles, òperes, missa, música de tota mena, també d'entreteniment, com aquesta Divertissement Royal que hem sentit a la versió de Concert de Nation, dirigida per Savall. Bé, i ara farem un viatge als orígens mateixos de les monarquies occidentals per aturar-nos un moment en un rei que no és clar fins a quin punt va ser llegenda o fet històric. Ens referim al rei Artús, el rei Artur, el de les cavallers de la taula rodona, en els temps obscurs en què l'imperi romà ja s'havia extingit i una nova estirp d'homes guerrers prenia el poder a força de sang i ferro, i sempre associats a llegendes com les del Sant Greal i envoltats de personatges com el mag Merlí, Perceval o Lancelot.

Henry Purcell va escriure el 1691 una òpera basada en la vida del rei Artús, en el que es podia considerar com el rei fundacional de la monarquia anglesa. El més fantàstic de la música que Purcell introdueix aquí és la seva originalitat. Aquest fragment que estem sentint representa una escena on Artús s'endinsa en ple hivern en un bosc encantat i la música literalment descriu el tremolar de fred que sent el protagonista. I el millor encara és que la força d'aquesta música que representa aquest primer rei d'Anglaterra ha arribat fins als nostres dies, mireu, fins a la sèrie The Crown, on s'utilitzen els mateixos acords modernitzats, això sí, per Hans Zimmer. Us deixem escoltar la versió original de Purcell i sense interrupcions sentirem la versió moderna que hem vist a la sèrie de Netflix.

Hem pogut sentir sense interrupció la música que Henry Purcell va escriure per la història del rei Artús, aquest King Arthur, seguida de la banda sonora de la sintonia de la sèrie britànica The Crown, que ressegueix la vida de la reina Isabel II com símbol de la corona i que, com probablement heu pogut apreciar, utilitza el mateix tema de Purcell però modernitzat hàbilment per Hans Zimmer. És, per tant, una música molt especial que travessa tota la nissaga de la monarquia britànica. I d'un rei amb el poder polític real amb un rei amb poder popular i emocional. Hi ha pocs dubtes que una de les icones contemporànies, o més ben dit, de la cultura contemporània, va ser Elvis Presley, a qui unànimament se l'ha denomenat com a rei del rock. Ell no va inventar el rock, però va contribuir molt a donar-li la forma que coneixem avui i convertir-la en l'estil més popular del segle XX. Fins i tot va contribuir en l'estètica personal. I, si em permeteu, una curiositat que no vull deixar de comentar. Aquest cantant, que va ser tan famós pel seu pentinat amb tupè, va néixer en una ciutat que es deia Tupelo.

El rei del rock, Elvis Presley, cantava King of the Road, un rei cantant una cançó sobre un altre rei, en aquest cas el de la carretera. Però la cançó no era d'Elvis, era d'una veu molt menys coneguda, avui la de Roger Miller, un texà que va fer la seva carrera als anys 50 i 60 i que avui és recordat sobretot per aquest tema que hem sentit, en el que descriu la vida dels migrants que buscaven feines precàries viatjant d'una punta a l'altra dels Estats Units. Per això el títol King of the Road. Migrants que a més tenien un nom per definir-los, eren coneguts com a hoboos.

El que estem sentint és l'anomenada cançó de l'emperador, la peça musical que es veu que era preferida de l'emperador Carles I d'Espanya, quan l'imperi espanyol aspirava a ser potència mundial. Carles va ser un rei guerrer, un rei que lluitava a la batalla, però també un home que estimava profundament la música. Ell va acabar els seus dies escoltant polifonia religiosa al monestir de Juste, torturat per la gota que el consumia. Doncs bé, la cançó de l'emperador la va escriure per viola de mà, per vihuela, un senyor que es deia Luis de Narváez. Però la música, de fet, es basa en una peça coral, amorosa, d'un senyor, d'un gran compositor que es deia Josquin Despré. Una música que va ser un autèntic hit en aquell temps. Cançó que es titulava Mil Regrets.

era música del segle XVI, ni més ni menys, en la vihuela, la viola de mà de José Miguel Moreno, interpretant la cançó de l'emperador, que és la versió, com comentàvem, que va fer Luis de Narváez de la cançó Mil Regrets de Josquin Desprez, compositor flamenc, molt afí a l'emperador Carles. Penseu que Carles havia nascut també a terres de Flandes, a Gant. I d'un monarca guerrer i absolutista com Carles I passarem un rei il·lustrat, culte i sensible, com va ser Frederic el Gran de Prússia. Un home que també lluitava, també governava, però sempre que podia fugia del brugit, de la cort i es retirava al seu petit palau barroc de Sanssouci, al sud de Berlín. Allà es retirava a tocar música i escoltar música. Frederic es va envoltar d'artistes i personatges de la cultura, com Voltaire o Bach, ni més ni menys, i va ser un clar exemple del que es va anomenar despotisme il·lustre. Però Frederic de Prússia va anar una mica més enllà, i ell mateix va ser un consumat músic, flautista i

fins i tot compositor sota la supervisió de Carl Philipp Emanuel Bach. El que estem sentint és precisament una obra escrita pel mateix rei, la sonata per flauta i continu en si menor.

era la sonata en si menor per flauta traverso i continu del rei Frederic de Prússia, Frederic el Gran. Emmanuel Paüt i Trevor Pinnock eren els intèrprets. Música real amb la que anirem tancant la barraqueta.

0: will help me explain.
1: Estimats, estimades, avui hem tingut un reial programa, començant pels Reis Mags d'Orient, amb la visió luterana i barroca de Bach, i hem passat per, en fi, diversos reis, diversos prínceps reals o imaginaris que han estat llavor de la creació musical al llarg de la història, o, com en el cas d'Elvis, autèntiques llegendes vives. I ens acomiadarem amb una altra llegenda, en aquest cas una reina, la reina indiscutible del soul, Aretha Franklin. I ho farem amb el seu tema del 1973, Angel, un tema que va ser produït per Quincy Jones i escrit conjuntament per ella i la seva germana, la també cantant i compositora, Caroline Franklin. La vida, la dramàtica vida i l'obra d'aquesta dona excepcional, la veritat és que mereix molt més que un sempre tall. Serà just que li dediquem un capítol sencer en properes edicions. De moment ens quedem amb Angel i així acomiadem aquest espai dedicat als Reis que hem fet amb Pere Sánchez, el rei del mambo del so, i qui us ha parlat? Lluís Bonamusa, que és, en fi, ni com a molt un petit príncep de la divulgació musical. Una abraçada. Ens retrobem, si voleu, a la propera edició de La Bona Música.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Ens acompanya l'Eva Moreno, ja sabeu que ella és sexòloga, terapeuta de parelles, fundadora també de Tupper Sex. Què tal, com estàs?
5: Molt bé, encantada d'estar aquí.
4: Vinga,
5: amb tu.
4: Vinga, anem a desestressar-nos una mica, perquè avui doncs, venim d'una entrevista amb l'alcalde també aquí al Badalona Matí.
5: I ara... Impressiona, quan el veus de prop.
4: Veus? I ara, doncs, anem justament a parlar d'un tema que no té res a veure, però que ens és molt important, també, perquè d'escrolls infinits en fem a totes hores, és que a totes hores i en tots els àmbits, treballis del que treballis, estiguis a casa, estiguis a fora, estiguis a la feina, i precisament aquest scroll és doncs el tercer en discòrdia en moltes ocasions també en una relació de parella, no? Quin paper juga al final el mòbil en les relacions afectives i sexuals, Eva?
5: Doncs, mira, deixa'm que et digui una cosa, que dius, no té res a veure amb l'entrevista ara amb el senyor Albiol, i té molt a veure, perquè al final tot està connectat, no? I quan estem amb aquest tercer element a la nostra relació de parella o relació amb qualsevol altra persona, que és el telèfon mòbil, al final ens està generant desconnexió, ens està generant manca de comunicació, ens està fent microagressió a les relacions, i això al final, aquesta suma de coses petites ens provoca un estat d'ansietat, d'emprenyament, de solitud, i això ens ho emportem a tots els temes socials i polítics i fins i tot econòmics, o sigui, mira si afecta, no? Doncs hi ha una terminologia nova que és el FAVIM, o podríem dir-ho en català, que és com el ningunejar, ningunejar algú perquè estàs amb aquest telèfon a la mà com a tercer element en una relació de parella, que és realment agressiu, no? Perquè el que està dient és que la pantalla és més important que tu. El que està passant aquí, en aquest telèfon, en aquesta tablet, en el que sigui que tinc entre mans, importa més que allò que tu m'estàs dient o allò que tu estàs fent, o fins i tot agafar-te la mà i fer-te una carícia.
4: És que, de fet, la pantalla molesta... home, amb el durant és impossible, evident, no? Però molesta abans...
5: Ui!
4: I molesta en el després.
5: Clar.
4: Perquè també és com que sembla que hagis deixat una cosa a mitges i que de seguida ja t'hi poses, sí o no?
5: Exacte, és com que no... encara que no sigui interruptus, aquesta necessitat...
4: És a posteriori, però passa.
5: Clar,
4: també.
5: Aquesta necessitat que hi ha vinculació després d'una bona trobada sexual, si ràpidament anem a agafar el telèfon i no ens quedem en allà, ja no us dic tant comentar la jugada, perquè moltes vegades no cal parlar, malgrat que aquí us parla la gran defensora de la comunicació verbal en les relacions de parella, però comunicar-se també és fer-se una carícia, una abraçada, quedar-se enganxadets, no? Tot això també és llenguatge. Si ràpidament desconnectem de la persona perquè hem esprimit, no? Hem tret el que volíem i ja no ens serveix. Aquesta és la sensació que rep el nostre sistema, no? Que ja hem complert amb allò que havíem de fer i ja no serveixes per res. Llavors, el telèfon això també ho provoca, no?
4: Clar que sí. Per tant, se li diu FAVING,
5: O, si ho diguéssim en català, jo la millor accepció que he trobat és ningunejar.
4: Aquesta intromissió del telèfon,
5: exactament,
4: en les relacions.
5: Exactament.
4: Que provoquen aquesta desconnexió emocional, també.
5: Mira, estem en un moment en què hi ha molts països aquí a Espanya, a França, a Austràlia, i em deixo, que estan tractant de regular l'ús del telèfon i de les apps en les criatures. Vale, això està molt bé. Però hi ha els adults. Vull dir, també hauríem d'entendre el que significa, com és de nociu que fem servir d'una manera tan extensiva el telèfon, el temps que estem dedicant al telèfon l'estem traient a la relació de parella. I jo no estic dient que s'hagi de fer servir el telèfon i que deixem de fer scroll i que... No, però l'incorporem, i com l'incorporem? No aïllant, sinó compartint el que estàs mirant, dient a la teva parella: ara necessito mirar una estona al telèfon perquè haig de contestar el que sigui. No em quedo en aquest silenci que em torno autista, de l'entorn, del que està passant en aquell resta de coses que passen a la família.
4: Tu creus, Eva, que en una habitació, no? I aquí deixa el telèfon, per exemple, al menjador, no? O a l'entrada de casa, que potser és el més recomanable, sí, a la nit, i no passa a l'habitació, no? I ho té com a norma. I aquí fins i tot instal·la gàbies. Gàbies on deixa,
5: sí, sí,
4: a moda,
5: sí,
4: una,
5: sí,
4: mica,
5: sí,
4: simbòlic, el telèfon també, com que per fer una mica de pedagogia també del que suposa això. Tu creus, t'anava a dir, que en una habitació de parella on hi entra un telèfon mòbil a la nit hi ha menys sexe que en una on no? O no té per què?
5: Mira, ja no és el que creu l'Eva Moreno, sinó és el que diuen els estudis.
4: Per tant, si voleu tenir sexe,
5: clar, el
4: no deixeu entrar el mòbil a l'habitació.
5: No, clar, el telèfon s'ha de deixar de banda. Malgrat, no sigui que el voleu fer servir com un erotitzant perquè esteu mirant un vídeo de les característiques que siguin que us excitin, no? Però sí, perquè clar, quan tu entres en aquest micromón ja no estàs entrant en el micromón de l'altre, estàs desconnectant. Llavors, tu estàs amb el teu telèfon, jo estic amb el meu telèfon, cada un estàs a la seva banda del llit, ja no hi ha contacte, ja no hi ha carícia, no hi ha comunicació. Entrem en aquest estat de que se'ns passen els minuts, i jo podria dir fins i tot les hores, que estem connectats amb el telèfon, que no ens adonem. A més, això ens treu hores de somni. No dormim de la mateixa manera, no descansem igual, amb la qual cosa sabem que està descansat és un al·licient per activar el desig sexual. És a dir, que és un suma i sigue.
4: I ara estava pensant, justament, el que recomana per afavorir un bon descans és la llum circadiana, no? La llum vermella, que tant associem també una mica a l'erotisme, que és tota la contrària, la llum blava dels telèfons
5: mòbils. Del telèfon mòbil. Mira, aquest punt no l'havia pensat jo i l'afegirem, perquè és un element important, no? A més, no et permet descansar de la mateixa manera i et provoca insomni, no? Necessitem tot això dels ritmes circadians, que hem d'estar un temps deixant el telèfon abans d'anar-nos a dormir. Fixa't que tot això va en contra. És a dir, no només hi ha els elements de que es genera un punt d'inseguretat també amb la relació de parella, no? Perquè resulta que estem al llit, tu estàs en el teu món, igual fins i tot estàs parlant amb algú i jo estic en el meu. Amb qui estàs parlant? Què li estàs dient? A qui estàs posant tota aquesta atenció que no m'estàs posant en a mi? Tot això es genera aquesta desconnexió perquè no ho parles. Perquè hi ha un punt de respecte que tenim, que és un respecte invàlid, no? És un respecte nociu. No, explica'm què estàs fent.
4: Desconnexió i alhora desconfiança, ho dic perquè, no, ara tu feies referència, a qui li estàs prestant aquesta atenció que no me la prestes a mi? Pot el fàbing, doncs, generar també aquestes desconfiances que segurament estaran també estimulades si és que es donen per altres motius, però engruixir-los, no?, com a mínim.
5: Així és, no? I per què no pregunto, no? És com, és aquest punt de, no, si tu estàs amb el telèfon, és com si estiguessis amb la teva intimitat. No, perdona. La teva intimitat és amb mi, no amb el teu telèfon. Vull dir, jo no aniré a buscar les coses que tu fas amb el telèfon ni a fesgonejar en el teu telèfon. Però amb qui estiguis parlant o estiguis fent en aquest moment que és intimitat, que és dels dos, sí que m'interessa. I llavors, en comptes de guardar-me aquestes inquietuds, aquestes inseguretats, pregunto i exposo. I llavors ja estic traient l'espai del telèfon i l'estic posant amb la intimitat de la relació, des d'un lloc de la curiositat i el que m'està fent servir, no des d'un lloc d'acusar i de retret amb la parella. Recordem que el llit és un lloc molt sensible i que les converses que tenim al llit han de ser molt curoses, perquè si no tota aquesta energia també es queda impregnada amb la relació que tenim amb el llit.
4: Eva, i després també estava pensant en tot això, de quina manera, no? Perquè pot, abans deies, a vegades pot entrar el telèfon al llit com a una eina erotitzant. Fins a quin punt, si majoritàriament el sexe, la pornografia que ens arriba, no? El contingut que es consumeix a través del telèfon mòbil, poc té a veure amb l'erotisme, no?
5: Bueno, però en un moment donat, jo, a més és una prescripció que faig a vegades a parelles que veig que necessiten sortir una mica de l'avorriment, perquè és un altre dels elements que ens fa connectar amb el telèfon. No tinc res a dir amb la meva parella, estic absolutament avorrida, mentre tinc amb el telèfon. Doncs, per què no, si ho fem de manera conjunta, com una cosa que ens fa, que ens ajuda a créixer sexualment, busca entre tots dos aquest tipus de pel·lícula eròtica que ens resulti agradable als dos. Sabem que el bànol d'opcions de pel·lícules eròtiques és immens, i han d'agressives, i han de... però també hi ha pel·lícules que ens poden estimular als dos en un moment donat. Doncs fer servir, si és que ho podem fer servir tot. Tot és útil si ho sabem fer servir. I per què no, si volem sortir d'aquesta rutina, d'aquest avorriment, posar un element nou de joc a la relació, erotitzant-se visualment, auditivament, podem escoltar un podcast eròtic, que hi ha podcasts que expliquen històries eròtiques, i mentre estem, ens estem
4: acariciant... I que sigui un punt d'inflexió, no, per exemple.
5: Exactament, exactament. Vull dir que podem fer servir el telèfon de moltes maneres, i a favor. Però per poder fer servir el telèfon a favor i en contra, aquesta, heu d'escoltar que... aquesta secció per posar aquesta consciència, no?, sobre el que està passant.
4: I t'anava a dir, el que està clar és que heu de, no, o sigui, de poder no fer servir el telèfon,
5: exacte,
4: sobretot en aquesta relació.
5: Tal qual, eh? Exacte. També. I que sabem que persones autònomes, jo, per exemple, em passa que desconnecto molt tard del telèfon, però perquè estic treballant. Doncs això ho expliques a la parella, vull dir que adunta les seves circumstàncies, però posar aquesta mirada positiva, i de que la relació de parella necessita temps i dedicació, i que tot aquell temps de dedicació que li estic posant al telèfon i que no és temps de dedicació a la relació de parella, li estic traient, i llavors després no em queixaré de que la relació no funciona, de que no hi ha comunicació. Clar, si no li estic posant atenció, pues és normal que hi hagin aquestes carències, que són aquestes microagressions, que són petits cops que vaig donant a la relació, que no m'adono, però que al final el resultat és avorriment, desconnexió, manca de desig, retrets, manca de comunicació, i cada un està en una banda de la relació, i en realitat ja no som ni relació ni som equip, i estem absolutament desconnectats.
4: Molt bé. Eva Moreno, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies, i em trobeu a Tupper Sex Boutique, al carrer Santa Anna, número 17 de Santa Coloma,
4: Santa Coloma de Gramenet. Que vagi molt bé.
5: Faça pel que, gràcies.
4: Adéu.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí,
2: amb xancles i banyador.
4: I avui ens acompanyen a aquesta hora els doctors Francesc Monés i Anna Tribó, podòlegs amb una àmplia trajectòria en l'àmbit de la salut del peu, i parlarem de la importància, doncs, de la podologia a la nostra salut en general, tant pel que fa a prevenció com també en patologies que són habituals i que a vegades requereixen també, doncs, de passar pel quiròfan. Què tal? Molt bon dia a tots dos.
0: Bon dia. Benvingut. Bon dia.
4: Normalment, doncs, si parlem d'intervenció, toca parlar de cirurgia ambulatòria. Quin tipus d'intervencions és la més comuna, no?, amb les malalties del peu?
0: Mira, dins de la podologia hi ha una especialitat que és la cirurgia podològica, com en qualsevol especialitat sanitària, inclou una sèrie de tècniques que són... que estan indicades per tractar patologies. Llavors, això és una especialitat. Hi ha gent que s'especialitza dins de la podologia en cirurgia, hi ha clíniques més especialitzades en cirurgia, hi ha que no tant, però sempre ha de ser una eina que hem de tenir en compte, perquè a vegades no arribem a tractar segons quines patologies si no és amb un intervencionisme. Normalment, aquest tipus de cirurgies, les cirurgies podològiques són cirurgies ambulatòries, és a dir, és un tipus de cirurgia que
4: no requereixen d'ingrés
0: hospitalari, i que es fan anant en el centre o a la clínica podològica, i en acabat te'n vas cap a casa. I això es fa gràcies a que fem servir anestèsia local, com els dentistes. Les anestèsies locals són un tipus de medicació que s'injecta amb una sèrie de nervis que arriben al peu, es produeix un bloqueig del dolor en el peu i tu estàs tan tranquil·lament, et tracten el peu sense dolor i això permet baixar els riscos del que seria una anestèsia general i permet produir aquesta cirurgia ambulatòria.
4: La cirurgia podològica és una última opció? O no ens espantem? Perquè a vegades doncs, no és que no hagi funcionat un tractament i haguem d'acabar passant per una cirurgia, sinó que és, diguéssim, la millor opció i no pas l'última.
6: Sí, sí. De vegades, normalment, a nivell tractament, intentem no ser el que se'n diu invasius. És a dir, jugar la carta de l'opció quirúrgica és l'última de les cartes, normalment, que intentem jugar. Es pot intentar solucionar els problemes de diferents maneres, com fins i tot canvis en el calçat, etc. Sí que, de vegades, ja preveus l'evolució, el pronòstic d'un ungle clavada, per exemple, ja li pots preveure l'evolució i decideixes resoldre-ho d'una manera definitiva, que és amb aquesta petita intervenció quirúrgica que fa que aquell ungle no es torni a clavar més i que el pacient no hagi d'estar cada mes anant a arreglar-se el problema i ofereixes una solució definitiva. Però, per exemple, amb els galindons, que són els juanetes, que costa la paraula galindó...
4: Que és aquesta desviació de l'os?
6: Sí, la desviació del primer dit, exactament. Uh-huh. La lateral, que fa que el dit miri cap a l'altra banda i surti un bonyet amb una de les cares. Doncs, actuar a nivell osteoarticular és una actuació que ens reservem. Primer busquem altres solucions i que no escollim la cirurgia, no és criteri d'elecció la cirurgia, només per una raó estètica. Mm-hmm. És a dir, si un pacient ens diu és que mira, no m'agrada la forma del meu peu, em fa lleig, home, no és un criteri d'elecció d'una resolució quirúrgica.
4: El criteri que sí que ho és, el dolor, un problema de mobilitat...
6: Exacte, una alteració funcional, una conseqüència en altres estructures, afectació de la pell, úlceres, que aquesta deformitat generi úlceres, etc.
4: Com es treballa un galindó prèviament per intentar evitar una cirurgia?
6: Sí, val. Bé, intentant que no es desenrotlli, que no es desenvolupi aquell galindó. I el galindó apareix per factors genètics, estructurals, que tenim un pacient amb un dit molt llarg o un metatarsià molt curt o el que sigui, uh-huh. i per factors biomecànics. El pacient recolza malament i la seva propulsió, el seu gest de sortida del peu, fa que forci aquella articulació. I al llarg dels anys, 20 anys, 10 anys després de forçar aquella articulació constantment a cada pas, l'articulació apareix deformada i amb una certa artrosis. Llavors, per no arribar a aquest punt, s'ha d'intentar modificar la mecànica mitjançant plantilles o algun tipus d'exercicis, calçat adequat, etc. Per no arribar aquí.
4: Quines altres patologies, no? Alteracions que poden ser estructurals o que afecten els ossos, poden acabar implicant també cirurgia.
0: Exacte. I sempre havent esgotat, com ha dit l'Anna, totes les tècniques conservadores. Això és molt important. I sempre tendim a fer cirurgies mínimament invasives, és a dir, cada vegada ens n'adonem més que el fet de ser menys agressius pot donar menys riscos i, a més, més beneficis a l'hora de recuperacions més ràpides. Quines altres alteracions? Els juanetes, els galindons, que n'hem parlat, però també hi ha els dits en garra que provoquen incomoditats, dolor, callos, durícies sobre dels dits, entremig dels dits, alteracions dels metatarsians. Els metatarsians són, si no, per la gent que no sàpiga, són uns ossos que acaben en el recolzament del peu a la zona de davant de tot, abans dels dits, on recolzem, on tenim la xitxa de recolzar la zona de davant.
4: És aquesta part d'aquí?
0: Aquesta zona dels metatarsians. Aquí també
4: jo, com que estic al davant, vaig senyalant,
0: No? Doncs aquesta
4: on acaba
0: zona
4: d'aquí... Faig trampes, on acaba justament... Doncs la mà i comencen els dits, podríem dir, o el peu i comencen els dits.
0: Això mateix. Doncs en aquesta zona hi poden aparèixer uns callos molt dolorosos a vegades, unes metatarsalges molt doloroses, que si conservadorament no les hem pogut controlar, també es poden fer tècniques mínimament invasives en què amb anestesia local fem una modificació de la posició d'aquests ossets i alliberem el dolor en aquesta zona. Després hi ha una cosa molt freqüent, que són les exòstosis. Són petites deformitats dels ossos dels dits, normalment per degeneració artròsica o que no són desviacions dels ossos, sinó que es deformen i fan com petits bonys, petits voltets, petites agulletes per dintre, que produeixen els típics callos interdigitals, entre mig de dos dits, un dit que s'apreta contra un altre, que surt un callo, d'aquests que són molt freqüents. Doncs amb una petita intervenció, només adormint un ditet, a una intervenció que pot durar 5 minuts i surts caminant del centre, es pot resoldre. Això a nivell ossi. Després, si em preguntes per altres tipus d'intervencionisme...
4: D'ungles, doncs per exemple.
0: L'intervencionisme de l'ungla, que també n'ha parlat l'Anna. Quan unes ungles són molt corbades, es claven de forma crònica, molt freqüent, de forma conservadora no hem aconseguit fer un bon tallat de les ungles perquè, per molt bé que ho fem, aquelles ungles van clavant-se dins els canals, doncs hi ha unes
4: són
0: tècniques...
4: Són rebels, no?
0: Sí, hi ha unes tècniques molt fàcils, molt senzilles i amb unes recuperacions molt ràpides que amb les que modifiquem les formes d'aquestes ungles, els amples d'aquestes ungles, i resolem d'una forma definitiva aquests problemes que, si no, cada mes, cada dos mesos...
4: I, per tant, ja per sempre més
0: per
4: sortiran
0: sempre,
4: bé.
0: Sí, exacte. I després hi ha la pell, que és el que veiem més en el peu, el que veiem és la pell. Doncs a la pell apareixen alteracions com berrugues, que són infeccions víriques, poden aparèixer infeccions per fongs en les ungles, petits quists que poden ser articulars o quists dèrmics que moltes vegades sí produeixen dolor, com hem dit abans, sí produeixen incomoditats o si està indicat, és molt fàcil erradicar-los amb una petita intervenció.
4: I uns fongs superresistents poden també, diguéssim, solucionar-se a partir d'intervenció quirúrgica?
0: Quirúrgicament els fongs a la pell no es resolen, és a dir, els fongs es resolen amb antifúngics, és a dir, amb medicació que elimina aquella infecció. Però sí que és veritat que en les ungles, concretament, no en la pell, la ungla és un element de cèl·lules mortes que, quan està infectada per un fong de forma massiva, moltes vegades l'ideal és eliminar el que és la làmina ungueal que està infectada, perquè la que va sortint de nou no es reinfecti, a part de donar les medicacions. I això es pot fer quirúrgicament, traient l'ungla, literalment, amb anestèsia, evidentment, o bé de forma química, amb unes pomades que desfan l'ungla. Però sí, també, amb casos d'infeccions greus de les ungles, a vegades l'intervencionisme està indicat.
4: Hi haurà qui ens escolti i pensi, mare meva, això és el que potser a mi em convindria, però quin dolor, malgrat que la intervenció sí que disposem d'anestèsia local. I el després, parlem d'una recuperació molt farragosa o no?
0: No, realment, avui en dia, amb les tècniques que fem servir, que són, ja hem dit, mínimament invasives, mínimament agressives, tot i això, una intervenció quirúrgica és una agressió, les anestèsies que posem tenen un temps de durada, un temps de latència molt llarg, i després tenim els tractaments analgèsics, el que donem d'analgèsia per després de les intervencions, quan es desperta aquell dit o aquell peu, doncs controlar-ho amb analgèsia a casa, la cama aixecada i poca cosa més. Les primeres 24
4: por,
0: o 48 hores, home, poden ser molestes, però no més enllà. No ens ha de fer
6: por. Sí, no, i més que res, que saber que si són, per exemple, alguna petita exòstosis interdigital o tema d'ungla o de pell, clar, com que no hi ha afectació òssia, és a dir, no hi ha una fractura com a tal quirúrgica, el pacient surt caminant i és simplement que es curi la miqueta d'incisió que has pogut fer, que a vegades no és ni incisió, a vegades el pacient surt sense ni posar cap punt de sutura. Llavors és només una mica de prevenció les primeres 48 hores de que no s'infli la zona, per tant el pacient recomanem que faci un cert repòs relatiu, que estigui per casa amb la cama més o menys aixecada, o si va a la feina que estigui amb la cama aixecada, això les primeres 48 hores. Llavors la cura a la setmana ja es fa una cura normal i normalment a la setmana el pacient ja pot tornar a utilitzar el seu calçat normal, ja no cal que utilitzi la sabata quirúrgica que li hem donat, que és així com més ampla per acceptar bé el vendatge del peu i tot això, i normalment sí, l'evolució és això, en una setmana el pacient ja calça més o menys normal, posem dues. I dolor, no, el dolor queda controlat amb la mica d'analgèsia que pautem, que és una mica de medicació cada 8 hores, i pel dolor no és un problema. És més que res doncs, l'angúnia de portar el peu embolicat durant aquella setmana i d'alterar una mica la teva vida normal durant aquella setmana o dues, perquè doncs no podràs anar a entrenar, si fas entrenaments d'esport, doncs no pots entrenar aquells dies, etc. Però no, són recuperacions molt ràpides.
4: No sempre es podrà arribar a evitar arribar en aquests casos, no? En aquestes cirurgies, però potser ara estava pensant en alguns casos, sí, ho dic perquè no sé si amb els mals hàbits, per exemple, a l'hora de caminar, a l'hora de calçar, no? Un tipus de sabata que no ens és convenient, doncs podem arribar fins i tot a requerir de cirurgia, no? Podològica, i això ens podríem haver estalviat.
0: Sí, això és evident. Els mals, és a dir, primer hi ha la genètica, que et farà que tinguis unes ungles més o menys corbades, o que et surtin més juanetes o, uh-huh, o més dits en garra, però després hi ha els factors externs, que no són hereditaris, que els adquirim per l'entorn, i a vegades els adquirim per una mica per culpa nostra. Els mals hàbits amb calçat, els mals hàbits a l'hora de fer segons quines activitats, sí que poden donar problemàtiques que acabin havent de resoldre's amb una intervenció. Però això sí, insistim molt que abans d'arribar a una intervenció tenim molt de marge per, doncs, modificar aquests hàbits. Consultar un podòleg et pot explicar, escolta, mira, canvi de calçat, fes aquest tipus d'activitat o una altra.
6: Gran part de la visita podològica és informativa, podríem dir educativa, del pacient. Mm. I per nosaltres, dins la nostra filosofia de tractar el pacient, entra molt això, és a dir, intentar que el pacient estigui ben informat, conegui què li va bé i què no li va bé per al seu peu, per a la prevenció d'altres alteracions, i sobretot actuar només en cas que ja no puguem controlar tots aquests factors externs.
4: Mm-hmm. Doncs doctors Francesc Monés i Anna Tribó de la Clínica Podològica Monés al carrer Maria de Badalona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
6: Gràcies.
4: I
6: gràcies.
4: Fins la propera, que vagi bé.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Quins edificis hi ha a la ciutat de Badalona que continguin amiant aquest material tan doncs, perjudicial també, d'altra banda, per la salut? Són escoles, són edificis públics, són industrials. Posar-ho sobre el paper és primordial per tal de realitzar la seva, d'altra banda, econòmicament molt costosa extracció. Aquesta és una de les demandes, si més no, de la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona. Juntament amb els sindicats Comissions Obreres i UGT, exigeixen a l'Ajuntament que es creï una comissió i un cens sobre quina és la presència de l'amiant en les construccions locals. Antoni Barberà és metge i també és membre del grup de salut de la Federació Veïnal. Què tal? Molt bon dia.
7: Doncs molt bon dia.
4: L'amiant és més present a la ciutat del que ens pensem a priori?
7: L'amiant és més present al món del que ens pensem. Uh-huh. També a Europa, evidentment. Fins i tot a Espanya i, per suposat, a Catalunya. Va ser un dels diguem-ne, materials que en el segle XX va inundar pel seu cost barat i per la seva utilitat, uh-huh, doncs, quantitat d'accions a nivell de construcció, a nivell de conductes, de canalitzacions.
4: Uh-huh. En aquella època se li deia uralita.
7: Bé,
4: no?
7: Que és com l'uralita és un fibrocement, és un combinat de l'amiant és l'asbesto. Jo anant pel principi perquè la gent conegui, perquè és una d'aquestes coses que la gent no ha sentit parlar però ningú acaba de concretar exactament, uh-huh, què és, com va, com funciona i què s'ha de fer. L'asbesto ve del grec, vol dir incombustible, vol dir un material que no és reciclable, i aquesta llarga durada és un aïllant perfecte del soroll, de l'humitat, etc. Doncs s'utilitzava per quantitat de coses. He parlat de la construcció, però parlo de la indústria naval i parlo de totes les empreses de metall i parlo d'orfeu febreria i parlo de, uh-huh, fàbriques de frens. N'hi ha tonelades, vull dir que tonelades d'amiant. El més conegut és la típica uralita, que és una de les fàbriques, pues, efectivament, que es va fer, malauradament famosa, a Cerdanyola. A Cerdanyola. No, la uralita està ubicada, va estar ubicada a... on era? Van tenir seriosos problemes. Bueno, em sortirà per aquí perquè... Bueno, hi havia el Roca, que estava a Castelldefels, uh-huh, i l'Uralita, que estava... Bueno, de fet...
4: Aprofito per buscar-ho, perquè
7: sí,
4: no li puc donar un cop de mà.
7: Ho tinc per aquí, però de tant que ho tinc, doncs, efectivament... Bueno, en tot cas, és on es fabrica l'uralita, i la gent identifica l'amiant amb les teulades d'uralita, que estan teulades ondulades.
4: Cerdanyola del Vallès i Ripollet.
7: Perdó?
4: Cerdanyola del Vallès i Ripollet.
7: Cerdanyola del Vallès i Ripollet, efectivament. Doncs la identifica per això. Però cal dir que de l'amiant present actualment, només un 20% està a la vista. Ho dic perquè una de les necessitats imperioses, bueno, són unes fibres, uns filaments metàl·lics, invisibles pràcticament, indetectables, no tenen olor, no tenen sabor, no tenen color, i que actuen perversament per inhalació. Se li diu que és l'assassí invisible, perquè és un dels assassins invisibles, n'hi ha més, i en un moment on les patologies oncològiques, els càncers, s'estan disparant, aquest és un antic col·laborador d'aquest tema. Té característiques molt peculiars. Aquest actua de forma lenta i silenciosa, deia. La seva vida mitja és de 20, 40 i hasta 50 anys. Això vol dir que durant tot aquest temps és útil. Realment la perillositat de la inhalació és en dues circumstàncies, és quan es fa vell, es deteriora, es va desconxant, i quan se'l mou, quan se'l pretén treure sense les condicions correctes. Moments altíssimament perillosos, perquè per aquesta inhalació et pot sortir. Acostuma a sortir, com acabo de dir, sense que tinguis pràcticament símptomes, doncs al cap de 20 anys, de 30 anys, hi ha gent relativament gran que descobreix que ha fet una malaltia derivada de l'asbestos, de l'amiant. N'hi ha moltes, perquè aquest se'l considera un cancerigen de primer ordre. És a dir, que estimula i dispara una pila de processos cancerígens. Però hi ha tres malalties molt absolutament vinculades, jo diria patognomòniques, que són concretament l'asbestosis. L'asbestosis és una fibrosis gravíssima, irreversible, que va limitant la capacitat ventilatòria.
4: Fibrosi del pulmó,
7: Exactament, estem parlant de malaltia pulmonar. L'altra malaltia és el càncer de pulmó, i la més característica de totes és una que és el mesotelioma pleural. És una afectació de la capa de la pleura que cobreix el pulmó, però que també pot afectar el pericardi, pot afectar el mesenteri. Aquestes tres, quan les veiem, quan les veuen, comença a investigar, perquè efectivament darrere hi ha l'assassí silenciós, que tothom relaciona amb el món laboral. De fet, és així, té una gran relació. Però
4: perquè, diguéssim, el sector industrial seria el que encapçalaria aquest cens?
7: Perdó, els?
4: El sector industrial, les indústries, naus industrials, sí, són les que més utilitzen les seves cobertes.
7: I la construcció són de les més, del més abundant i el més persistent, en tot cas. Llavors, es considera que només els treballadors, doncs, són els que estan proclius a tenir-ne. L'amiat va matant. Avui es parla, està molt... Les malalties laborals estan molt, molt infradenunciades, infraregistrades, però tothom acceptarà que entre 2.000 i 3.000 persones moren a Espanya. Fins i tot els més certs parlen de 4.500 persones moren per culpa de l'amiant cada any. I això d'una forma sistemàtica i d'un producte assassí que coneixem i que sabem que es pot evitar i prevenir. Altra cosa és curar. Això és molt més difícil, molt més difícil. De fet, aquesta fibra s'utilitzava, doncs, amb aquestes característiques que comentava, i hi ha un subregistre. L'any 2002, la Unió Europea va legislar el finiquito,
4: va prohibir
7: literalment l'utilització, fabricació, comercialització, etc.
4: I es començava a posar data a la seva retirada, any 2028. Això és factible? És una, diguéssim, data, estem a dos anys de l'any 2028, fàcil d'assolir?
7: Era fàcil, ara cada cop és més difícil perquè estem més a prop. I perquè la gent, en definitiva, les autoritats competents, perquè aquí estem parlant no d'una recomanació, sinó d'una llei, aquesta llei, com tantes altres, s'incompleixen sistemàticament. L'any 28 és el termini màxim per fer una cosa tan simple com el cens, el censo, és a dir, el mapeo, el saber, el registrar, i això és tasca municipal, a on estan les localitzacions de l'amiant a cada ciutat. Dir-vos que només un 25% d'ajuntaments a Espanya ho té fet, alguns ni han començat a fer-ho, Però és que, com a paradoxa, diré que la Generalitat, que seria instància màxima d'autogovern, té 500 edificis que tenen amiant. És a dir, que és una bona manera de començar incomplint els que haurien de complir. A l'any 28...
4: Encara hi ha amiant en edificis públics.
7: Públics.
4: També aquí a la ciutat de Badalona s'ha sospitat que pot passar.
7: A la ciutat de Badalona, per suposat, perquè, de fet, insisteixo, a Badalona encara no s'ha començat a fer el cens. Hi ha una idea general, perquè a través dels drons, aquests que tothom sent parlar, això és a nivell global, es va fer un cens aeri que va detectar l'existència d'uns quants quilòmetres quadrats d'amiant, però només de les teulades. Tot el que està subterrani, el que està als transports, els que està en el metro, d'aquest no se'n veu ni se'n parla i no s'ha començat a fer. El 28 era el límit perquè estigués com a mínim censat per començar a la posterior desamiantació en edificis públics o d'ús públic. Per tant, els que tenen titularitat pública o són d'ús públic, biblioteques, casals, etc, etc. I després hi ha una altra data, que és el 2032, que aquesta era la del finiquitó definitiu. Era inclús per particulars...
4: La data en la qual ha d'estar ja retirat.
7: Això és el que deia i diu la llei, una llei vigent, i que s'incompleix, deia, com tantes altres, de forma sistemàtica. Perquè aquí nosaltres, des de la FAP, a la Federació de Ciutadans, tenim un grup de salut, que m'honora molt doncs, participar-hi, perquè bueno, jo que he estat sempre com dempeus per la salut, i ara estic a la Marea Blanca defensant la sanitat pública, etc. Ara que estic jubilat, efectivament, ja tocava, doncs insistim molt en que la salut pública és fonamental en el capítol prevenció. I aquí sí que parlem de prevenció. Perquè la sintomatologia, durant molts anys, deia, és pràcticament nul·la. I quan peta, ja ha petat tard. Dir-vos que el mesotelioma, per exemple, és un dels càncers de pulmó més agressius, té una supervivència pràcticament no superior a 2 anys, tot i que actualment a nivell pulmonar i a nivell d'altres càncers han sortit una sèrie de fàrmacs i de teràpies que són útils. Aquest és dels que malament arrai. I l'asbestosis com a fibrosi, pues no té alternativa. És no respirar, és anar amb l'oxigen i, com, si només alguna, seria, com en els casos de fibrosis, el trasplantament de pulmons, que no és una cosa ni fàcil, ni barata, ni senzilla. Des d'aquests últims temps hem anat insistint. Nosaltres aquí en l'Ajuntament de Badalona es veiem periòdicament amb entitats d'àmbit sanitari, també doncs, amb l'ICS, l'Institut Català de la Salut, també amb BCA i amb la regidoria que tracta del tema de sanitat. Sistemàticament demanem que es faci d'una vegada a l'inici del procés, que és el que mana, que és aquest cens.
4: A partir d'una

0: no ho ventilen ràpid dient això no és prioritari. Fins aquí agachem les orelles i diem, ja ho tornem a dir, la reunió del darrer dia 24 que vàrem tenir a la FAB, que va ser una reunió molt concorreguda i molt activa i molt proactiva, la gent va preguntar moltes coses, doncs va ser una reunió en la que hem decidit, hem signat a més un conveni amb sindicats i farem a partir d'aquí tota la moguda i activació que puguem, des de mocions, que poden ser municipals o comarcals, reclamacions a la Diputació, que té també cosa a dir, i molta cosa a dir, i dir-vos que això necessita, evidentment, recursos també. Perquè imaginem la poca importància que se li dona. Ja recentment...
1: Jo abans explicava que la retirada és molt costosa, perquè a més s'ha de fer tenint en compte moltes mesures de seguretat, i per tant ha de ser també un perfil professional que estigui molt preparat per dur a terme aquesta retirada d'amiant, d'antiga aurelita en molts casos, o d'altres materials que en contenen també. Caldria ajudes per part de les subvencions també per poder fer front al finançament d'aquesta retirada?
0: Sí, seguir aquesta línia. És a dir, hi ha diner des del 25, hi ha uns fons que són de compensació, sobretot per persones que han patit i mort de la situació aquesta. De tota manera, és bastant ridícul. Jo us diria, per exemple, que a Espanya els diners d'aquest fons, que ha costat Déu i la mare d'aconseguir, són 25 milions d'euros a Espanya. A França són 7.000 milions d'euros. Jo, per ser un país pròxim, ens dona la diferència de calat entre una cosa i una altra. Vull dir, realment, la situació és molt, molt complexa i insistirem fins que les coses es posin en marxa, perquè estem fent realment salut, però salut pública de la de màxima eficàcia i eficiència. No podem fer com un personatge que no vull citar, que diu el canvi climàtic no existe perquè para cuando venga nosotros ya nos habremos muerto. Sí, de fet, alguns pretenien això, deia, com aquest és molt lent, quan m'agafi ja seré gran, i en definitiva no importa. A veure, em sembla una autèntica declaració d'agressió per la família i pels nets. Treballem per als joves i pels nets, perquè són els que realment seguiran rebent l'impacte de l'amiant i dels derivats i d'altres, deixa'm mencionar-ho, suposo que se'ns acaba el temps, però hi ha altres assassins silenciosos. I això ho sabem, està documentat, tenim bibliografia, sabem com fer-ho. Per exemple, jo mencionaré algun. Un és el radon. El radon és un gas que ve de la desintegració de la calç i que apareix pels poros de les pedres, sobretot d'edificis molt antics.
1: Des del subsol,
0: És un altre cancerigen importantíssim. Però n'hi ha més. A Badalona tenim una especialitat. A Badalona recordo que quan jo era conseller de Medi Ambient, Ecologia i Medi Ambient, l'any 1979, primer Ajuntament Democràtic, vàrem aconseguir que aquesta ciutat fos declarada, malauradament, zona d'atmosfera contaminada. La Cros, la Bòrax, Rio Tinto, tot això suposava una contaminació, bueno, a part del tràfic habitual, que és habitual, l'òxid nitrós, el monòxid de carbó, el diòxid de carbó, el plom, la gasolina. La gasolina és supertòxica, sobretot per les neurones a nivell cerebral dels nens, de les criatures, o vertits que anaven al mar directament, lliurement, com l'arsènic.
1: Abans ens deia, doctor, que quan parlaven amb l'Ajuntament de Badalona els deia que no és prioritari. Ara mateix actuar...
0: Aquesta està la resposta lacònica que hem rebut.
1: Sí. Amb la retirada de l'amiant. En la seva qualitat també de doctor, és prioritari per la salut del ciutadà que es faci efectiva?
0: No actuar, la no actuació suposa la condemna a mort, estàvem parlant, la condemna a mort, i quan no, a patir malalties absolutament irreversibles i greu, de milers de ciutadans. Si això ho sapiguéssim d'alguna altra cosa, faríem... Si això donés diners, si això tingués enormes subvencions, segurament... Hi ha una clàusula que em sembla digna destacar. Quan fem una compra-venda d'un edifici o un lloguer, d'una casa, d'un pis, hi ha un certificat exigible d'amiant. Han de presentar una no presència d'amiant. Això no ho fa ningú, no ho demana ningú, o no vendrien una casa, o no vendrien, o no llogarien... És a dir, l'incompliment i la passivitat i la impunitat és absoluta. I amb això és amb el que ens volem revelar, perquè estem treballant, perquè el meu net ja no vull que pateixi els efectes de l'asbestos, i això ho farem tant si sí com si no, perquè

0: sabem que descontaminar és possible, si tu prens d'això. Sabem que avui dia, ara sabem que la Cros convertia en el mar, eh? Una de les meves tasques en aquell moment que em deien, què faràs d'això d'ecologia? Doncs mira, recuperar la platja, entre altres coses. Bueno, vertia tonelades d'arsènic i de plom. Tot això, la natura ens ho tornarà, i ens ho tornarà passant factura. Però en el cas de l'amiant, que per cert no és només d'homes i de treballadors que treballen a la construcció, perquè clar, aquestes persones quan arriben a casa es treuen la roba de treball i quan un polsel blanc com a molt, i la dona habitualment és la que li renta la roba, i per tant això s'ha extès de forma... És un problema que han d'intervenir totes les parts implicades, administracions i ciutadans.
1: Barberà, ho hem de deixar aquí. Metge i membre del grup de salut de la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona. Gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi bé.
0: Gràcies a vosaltres per un problema com aquest.
1: Bon dia.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I avui a la secció de cuina parlem d'ous, de truites i de com un producte que a primera vista el podem veure o concebre com a molt simple, doncs es pot acabar convertint en un plat de luxe. Tuti, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, doncs molt bé. Parlem d'un projecte del restaurant Manda Huevos de Barcelona que encapçala el xef badaloní Ot Salvans, que ens acompanya. Ot, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Benvingut. Primer de tot, em va sobtar el nom de Manda Huevos perquè em va recordar una frase que va fer cèlebre, popular, un ministre de l'època, l'expresident del Congrés dels Diputats, Federico Trillo, però en el vostre cas no sé d'on surt aquest nom.
5: Bueno, la idea principal, quan vam crear jo el meu soci, en Víctor, que avui no ha pogut venir, era molt diferent a la que ha acabat sent. Llavors vam mantenir el nom, tot i que la línia empresarial canvies molt, perquè vam pensar al principi en un delivery, Manda Huevos, no? Envies els ous, manes amb els ous, tot. I com que s'han ficat tant de moda aquests noms tan gamberros, doncs al final ens hem quedat i ens hem adaptat al projecte a el que teníem ja des d'un principi estructurat, ja que el nom enganxa i realment ha funcionat, no? Vull dir, sempre tothom, hòstia, que graciós, i pues, acaba funcionant.
1: De fet, l'ou, dèiem, el veiem com un producte que és a totes les cases, no? Com simple, senzill, un producte de capçalera, no? Podríem dir, però el cas és que és molt versàtil també, no? I que segons com l'elaborem, doncs ens permet fer també certes filigranes, no? La cuina. És aquesta una mica la idea que vosaltres heu perseguit també?
5: Sí, tot i que sigui un producte banal i que estigui a totes les cases, per començar s'ha de comprar de qualitat. Nosaltres treballem amb covardes i gallines, que per nosaltres són els millors ous que hi ha, que ens envien els ous superfrescos setmanalment acabats d'agafar. Llavors, després, si fas les coses amb carinyo, tot ben de la mà i surten les coses bones.
1: Quants tipus d'ous utilitzeu al restaurant?
5: Bueno, realment fem servir ous de covardes, que són de gallina, i després de guatlla.
1: Només de i de guatlla.
4: Vosaltres dieu que sou un restaurant de producte, tradició, caràcter. El producte el tenim i la tradició. A la vostra carta es veu reflectida aquesta tradició, però també la innovació. És molt difícil trobar aquest equilibri?
5: Bueno, penso que tradició, menjar tradicional ens agrada a tots. Potser més seria menjar popular, ja que molta gent purista ens diu hòstia, això no és gaire tradicional, però el que busquem és algo popular per tothom i que fent les coses bé, pues, tothom disfruti. I sí que ho vegi relacionat, no?, amb la truita que es podria menjar a casa amb la seva àvia o la brandada que li pot fer la seva tieta, tot i que feta donant-li un cop de volta amb tècniques més de cuina professional.
1: Com us coneixeu amb en Víctor? Abans parlaves del teu soci, no?
5: Doncs,
1: a més, molt joves. Com vau començar?
5: Bueno, tenim moltes amistats en comú i realment compartim una passió que és la gastronomia i llavors pues, ve de la mà i d'anar a restaurant sempre junt, cuinem a casa, en Víctor no és el cuiner però cuina molt bé i té molt bona mà, llavors pues, les passions junten persones.
4: Tu has treballat amb el German Roca, amb en David Muñoz, també el Disfrutar. Què n'has après de tots ells? Aquesta tradició i també innovació que tots busquen, no?
5: De cada un aprens coses diferents i t'has deixat molts altres cuiners amb els que he treballat, que no s'han nombrat, però bueno, són grans cases, al Marge, aquí a Badalona, que és el meu restaurant preferit, amb diferència. I de cada un treus coses positives i negatives, sempre et quedes amb lo positiu i lo negatiu, pues, també per no replicar-ho. però sobretot menjant també, acabes aprenent a cuinar, de tant menjar, d'anar a restaurants, que és, aquí es compra, no, bolsos, tot això, doncs jo vaig a restaurants des de ben petit, és la meva passió, i doncs acabes estructurant el teu caràcter, no, entre el que treballes, el que menges, el que veus i el que estudies, i tries la teva línia. Realment, jo sempre he sigut d'alta gastronomia, però ja fa uns anys que vaig decidir canviar la línia, no? Per pensar que empresarialment no és el que volia seguir, i vam decidir, doncs, això, anar cap a la tradició, m'interessar més empresarialment.
1: Quan nosaltres érem petites, ens deien que podies menjar un cop a la setmana, potser
4: sí,
1: màxim...
4: Sí, que anava malament pel fetge.
5: I l'oli d'oliva era dolent.
1: Dos, exacte, no? Ha canviat una mica la concepció que es té també globalment de l'ou.
5: Totalment. Bueno, de res s'ha d'abusar, això està clar, però jo penso que tota la vida s'ha menjat ou i la societat ha seguit endavant i no penso que sigui un producte nociu, i més si el comprem de qualitat com ho fem nosaltres, que les gallines aquestes viuen millor que nosaltres.
1: Quin és el secret d'una bona truita? Vosaltres en teniu de Betanzos tradicional, Brava, Carbonara, Ibèrica, Balear, trufes, no? De moltes
5: varietats. Per començar
1: varietats.
5: A comprar la millor patata que puguis, la millor ceba que puguis, el millor oli que puguis, el millor ou que puguis.
4: Producte.
5: Clar, vull dir, si tu compres tot bé, sortirà un bon resultat.
1: A casa, quan fem truita, diem que la paella també és primordial.
5: Sí.
1: El restaurant també?
5: Exacte. Entendrem sempre i a la temperatura justa, perquè no es torri, no? Les truites, quan es torren, donen connotacions amargues, sí, i el que nosaltres fem són com dos creps molt poc fetes, embolcallant una massa que ja està prèviament quasi cuinada, perquè barregem la patata calenta amb l'ou, i al final és com una emulsió, amb la grassa de la patata, l'almidó que deixa anar, el greix del rovell d'ou, l'albúmina... Al final,
1: tot això s'està una estona en repòs, sí, abans de passar,
5: exacte,
1: per la paella?
5: Exacte. Sí,
4: i
5: sí.
4: Què els diries a aquella gent que els agrada molt feta?
5: Que cadascú amb les seves coses. Nosaltres no
4: que
5: som...
4: Que vinguin a mandar huevos,
5: clar,
4: i que
5: provin.
4: Tastin una
5: jo
4: bona
5: intento,
4: truita.
5: Jo ho intento, quan ve algú, hòstia, de veritat, dona'm un vot de confiança. Però hi ha gent que és inamovible i s'ha de respectar, i jo els hi faig de truites superpassades sense cap mena de problema.
1: Més enllà de diguéssim, tots els plats, no, que incorporen l'ou de la vostra carta, ni una gran varietat, també, no? Què destacaries? Què és el que voleu explicar també als vostres comensals,
5: bueno,
1: a través d'aquesta carta?
5: No podíem fer-ho tot amb ou, per començar, per no sobresaturar el client, després que hi ha gent que té problemes d'intolerància i tenen tot el dret del món de vindre a menjar i disfrutar d'una carta, també. Però sí que, per exemple, ara vam tancar el desembre i vam obrir ara el gener, reformant una mica la carta, mantenint alguns plats perquè els clients se'ns tirarien a sobre si els traiem. Però, sobretot, és que ens agrada passar-nos-ho bé i que t'ho fiquis a la boca i estigui bo. Independentment que no porti ous, hi han coses que dius, no, anem a cuinar això.
4: L'estic tartar, l'estic
5: tartar,
4: per exemple,
5: que
4: no?
5: Que comentaves que vas vindre dissabte i no em vas dir res.
4: Sí, no t'ho vaig dir, clar. D'incògnit s'ha d'anar a aquests llocs, no? Aquell estic tartar, què té? Perquè té un gust que no el trobes a qualsevol lloc.
5: Per començar, és vaca vella de Girona. I després nosaltres no emulsionem la salsa típica d'estic tartar amb rovell d'ou i oli d'oliva, sinó que al final hi ratllem grassa de xuleta de 3 anys de maduració de Càrniques Lío, que ens envien la carn des de Madrid, i és meravellós. És més car, com vaig comentar abans, la pròpia grassa que la pròpia carn. I acaba fent un gust de madurat, bueno, té més complexitat la mossegada final.
4: I teniu també un ampli repertori de gildes que estan super de moda a qualsevol restaurant on vagis. Què passa amb la gilda ara?
5: Algú que fa tants i tants anys que es menjava, no, al nord d'Espanya, i últimament sembla que Instagram li ha donat validesa en aquest entrant. I doncs tot el que estigui de moda i que agrada a la gent, explotem-ho, no? Per què no? Vull dir, si la gent és feliç...
1: És el millor entrant, no? Et predisposa després...
5: Totalment. Un vermut, no? Tota la vida, amb l'oliva clavada dintre, doncs fica-hi una piparra i una anxova i...
4: Això estimula, la gana,
5: està,
4: a més.
5: Totalment, sí,
4: per
5: sí.
4: Per això es fa l'aperitiu, perquè totalment. Això és un estimulant, eh? I què més? Què més podem trobar en aquesta carta? O què és allò que, si algú va per primera vegada al Manda Huevos, tu li recomanaries? Sí, això no t'ho perdis.
5: Jo soc molt de l'ensaladilla que fem.
4: Ensaladilla.
5: A mi m'agrada molt l'ensaladilla que fem.
4: A veure.
5: La fem amb maionesa japonesa, que està feta només amb rovell d'ou, porta una mica de mostassa. La clau d'una ensaladilla són els encurtits, per mi. És bàsic. Fem amb cogombret agridolç fet a casa, amb ceba platillo encurtida en vinagre, patata amb pell, La pelem en calent i ho barregem tot junt. Molt de cibulet, ens agrada molt el cibulet a casa, i anguila fumada.
4: Clar.
5: Llavors, bueno, acaba funcionant tot el fumat, amb el rovell de l'ou, i acabem rematant amb salsa de rovell d'ou curada per sobre i un ou de guatlla, com et comentava abans, amb shichimito grassi, que són unes espècies japoneses. Queda una mossegada molt cremoseta, bona, bastant umami, enfumat, agraïdols.
1: Fa gràcia que, abans has dit, els noms gamberros vam veure que triomfaven, no? Que no tenen els macarrons de la iaia, sinó els macarrons del net.
5: Sí, no? Bueno. Realment és una recepta que vam treure un dia fent proves i el meu soci em preguntava, hòstia, què és la recepta de la teia? I dic, pues no, me l'acabo d'inventar, així que li fotrem els macarrons del net. I realment funcionen, estan, penso que han quedat xulos. I són com els de tota la vida, però sense seguir cap recepta.
4: Deixa'm parlar ràpidament de les postres, perquè tenen un tornemi, un xuxu,
5: sí.
4: Que és com un tiramisú xuxu, però amb una massa...
5: Xuxumisú, li diem.
4: És espectacular. Sí. Això també és una clocada d'ull, una picada d'ullet a Badalona.
5: Clar, és el que et comentava. Jo des de petit que menjo xuxus de Can Bertran, em flipen els tornemis. I estan buscant una forma de fer un tiramisú, però tothom és molt típic i tal, i em diu, pues, escolta, agafem un xuxu, el farcim de crema... De crema anglesa, exacte, de crema de cafè, llavors el fornegem al moment, el mullem amb cafè de Hayden, que el fem al moment, un espresso boníssim, i l'acabem rematant amb crema de mascarpone, com toca.
4: Els apassionats dels vins, també, que no se'l perdin, perquè tenen una carta de vins magnífica, i no sé si vols explicar que tens un nou projecte.
1: Els trobaran a les Corts de Barcelona.
4: Bé, doncs...
1: Nou projecte a Badalona?
5: No, a Barcelona.
1: A Barcelona. A Barcelona és on els trobeu, a les Corts, eh? Travessera de les Corts, número 277. Tots salvants. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
2: El millor del Badalona matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Deixeu-me que us expliqui una cosa. Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, el seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.
2: Truco a Radio Taxi Catalana?
6: 93 399 37 37.
2: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
6: 93 399 37 37.
2: Radio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
7: Acceptem totes les targetes de crèdit.
8: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
9: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
10: 20 anys del Víctimes al telèfon.
11: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
12: És el Forn de Pa, això, oi?
13: Sí.
12: Una pregunta.
13: Sí.
12: Què teniu ja, dònuts?
13: No.
12: La gent que hi diu?
13: No, no diu res.
12: Però la gent que
13: no,
12: és consumidora...
13: Diuen, de... No, sí. No n'hi ha, estan de vaga. Ah, vale. Ja està.
10: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
13: Per què ho pregunteu, tot això?
12: Home, perquè hi ha la vaga aquesta i interessa la gent. Vostè quants anys fa que treballa al forn?
13: 30 i pico.
12: I d'aquests 30 i pico anys, recordo alguna vegada que no hi hagi dònuts?
13: No.
12: Doncs ja està, és un tema històric.
13: Sí.
11: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Són les 9.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, és dimarts 4 d'agost de 2026, els parla Àlex Isó. Els bombers han realitzat dos serveis aquesta matinada a Badalona. El primer avís l'han rebut a mitjanit quan ha cremat l'endoll d'una cuina al carrer Wagner i ha fet saltar el corrent del pis. Fins al lloc s'ha desplaçat una dotació que ha extingit el foc amb un extintor i ha fet sanejament del cablejat. Cap persona ha resultat ferida. D'altra banda, a la una de la matinada també ha cremat un vehicle al carrer Alfons 12 a l'altura del número 738 sense provocar més afectacions. Una dotació dels bombers ha treballat en les tasques d'extinció. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, tem que la crisi a Ceuta esquitxi ajuntaments com Badalona, ja tensionats per la manca d'habitatge. Per això s'ha mostrat contrari a l'eventual arribada a la ciutat de menors migrants no acompanyats procedents de Ceuta en el marc d'un possible repartiment entre les comunitats autònomes. Segons Albiol, en anteriors episodis similars, assegura que el govern central deixa els menors a les ciutats i després són els ajuntaments els qui han de fer mans i mànigues per resoldre la situació. Per això diu que, al final, les conseqüències les acaben patint els veïns. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, García Albiol ha assegurat que no pot atendre aquestes persones quan no hi ha capacitat per donar habitatge als veïns de Badalona que ho necessiten. Escoltem l'alcalde.
4: No tenim capacitat per donar, entre altres coses, habitatge als veïns de Badalona que ho necessiten. Què fem amb aquestes persones que acaben d'entrar en situació irregular? On els posem a dormir? On els posem a viure? Qui els manté? Quan l'Ajuntament de Badalona no està en condicions de poder donar aquest tipus de servei.
3: El govern de la ciutat autònoma de Ceuta atén per ara 862 menors d'edat que han traspassat la frontera amb el Marroc des del passat dijous i que no han tornat. I en esports, avui serà el torn del Badalona d'estrenar-se al tradicional torneig d'històrics. Ho farà en dos partits de 45 minuts, un contra el Montañesa i l'altre contra el Júpiter, dos clubs de Barcelona. El guanyador passarà a la semifinal, que es disputarà el dissabte dia 8. Arriba l'edició número 40 del torneig d'històrics, que és la competició per excel·lència de la pretemporada. El Badalona ha participat 37 cops al torneig i és un dels favorits per emportar-se el trofeu. És el club que ostenta més títols de la competició, amb un total de 7 guanyats en diversos anys.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
3: 25 graus de temperatura a Badalona.
5: Radio Ciutat de Badalona.
6: Bon dia, obrim per vacances.
7: La Rosalia.

0: Segur que recordeu aquest tema, potser no us en recordeu tant, de quant de temps fa que el va treure la Rosalia. Era l'any 2019, ens va agafar per sorpresa, de sobte, entre setmana, un dimecres, va sortir el seu primer EP, el senzill, que diríem avui en dia, amb dos tracks, dos cançons, el seu primer EP. Es deia Fucking Money Man, que és com el fraseig, no?, la tornada de la cantarella, vaja, d'aquesta cançó. Fucking Money Man, aquest EP estava composat per dos temes, com diem, milionària, tal qual, milionària, no milionària, milionària, i això és important. I per altra banda, Dios nos libre del dinero. Era una altra, era com la cara i la creu parlant dels diners. I és que el món dels diners i el signe del dòlar i tota aquesta simbologia del luxe està molt present també en la música dels trappers i dels rappers. I Rosalia no seria menys. Què té d'especial aquest tema? Moltes coses. Primer, que se'ns va quedar enganxat en el cervell després que tenia un videoclip molt divertit, no?, que feia una mica paròdia de tots aquests nous rics, per dir-ho així. Però, a més, és que era com un llançament de la Rosalia quan ja començava a despuntar bastant, en català. Una cançó en català, i, de fet, no anàvem ni no anem, ara ja més, però abans no anàvem tan sobrats, d'aquest tipus de ritmes rapejats i trapejats en català. I després, recordeu, que va ser just després, poc després, de que fes el Con Altura amb el C. Tangana. Per tant, la cosa apuntava cap a un altre lloc i la Rosalia, doncs, treu aquest senzill en català. Sembla que la va composar, aquesta rumbeta, la va composar ella mateixa a l'aeroport del Prat, a tornada a un dels molts viatges que va fer. Era una època en què, a més, a la Rosalia se tenia com al damunt una aura de que era un artista que li havien pujat molt els fums i que, de fet, era molt cara de contractar, no? Coincidia amb l'època, potser la cançó va propiciar que sortissin aquests rumors o aquesta notícia en què sembla que Madonna la va contactar perquè actués per ella en privat. Era quan la Rosalia, home, despuntava i se la començava a conèixer, però no tenia, doncs, el boom que té ara. Sembla que Rosalia havia accedit a actuar per Madonna d'una manera, d'un format molt senzill, amb una guitarra flamenca i poc més, i uns palmers, però al final i els managers es van posar pel mig, van demanar diners de manera astronòmica i Madonna va haver de renunciar. Anys després seria encara més difícil contractar Rosalia. En fi, l'obra dels diners, que plana sobre aquests artistes musicals, a vegades no són ells mateixos els que se'n beneficien, sinó tot el seu entorn, tota la producció, els managers també. Només vull veure viatges en quin money man. I com dèiem, la vàlua d'aquesta cançó, milionària, perquè la Rosalia la va decidir fer en català, molts li van retreure que deia botelles en lloc d'ampolles o que deia compleans en lloc d'aniversari. Però bé, jo crec que, i això és una opinió personal, que m'ho va demostrar una vegada més, que la llengua és un element viu, que està per fer-la servir, per ser utilitzada, i que, de fet, no plasma res més que el seu parlar del dia a dia, el normal, el que potser ella utilitzaria, i això li dona una autenticitat i una naturalitat. Milionària, per cert, que buscant informació sobre aquesta cançó hem trobat una informació que potser tots vosaltres ja sabeu, jo no sabia, la veritat, i és que si en els anys 90... El New Musical Express era la publicació en paper de referència pel que fa, doncs, a la música independent. Avui dia, si hi ha una publicació de referència, això sí, des de que hi ha, doncs, tot el sistema de publicacions digitals, en digital, és la Pitchfork. És una revista digital que treuen cròniques de discos, de treballs, de senzills, de cançons, d'artistes, bàsicament dins del món musical independent, i sembla que és molt, molt influent, fins al punt de que ha fet separar grups o ajuntar grups, crea tendència per lo bo i per lo dolent. És el que han anomenat l'efecte Pitchfork. Doncs ara ja ho sabem. Està obsessionada amb els cotxes i els rellotges, sobretot els rellotges d'aquests caríssims suïssos. Jo he après també marques de rellotges que no sabia ni que existien, i de cotxes. Aina, des de Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Bé, recordes aquesta cançó? Que es queda esclavat al cervell, del Fucking Money Man.
1: Oi tant, que la recordo, sí, i tant.
0: Molt bé.
1: Va ser un tamàs, digués, un tamasso, i la recordo molt bé, cantant amb les amigues, sobretot al cotxe i tot.
0: Sí, clar, és d'aquelles de cantar, perquè després les lletres de la Rosalia són més difícils de seguir de cantar.
1: Sí, aquesta potser encara és bastant fàcil.
0: Que a vegades diem, què diuen les lletres en anglès? Anem a explicar la cançó, però tela, per desxifrar les lletres de la Rosalía. En canvi, aquesta
1: sí,
0: es cantava
1: bé.
0: Es cantava
1: fàcil. I tant.
0: La cosa sí, va de demoni, de dinerets, avui. Mm.
1: Avui és un tema bastant important. Sí, sí, diners. Els diners a l'estiu, les despeses. Perquè quan arriba l'estiu, molts de nosaltres sempre tendim a pensar doncs, en vacances, en dies més llargs, en escapades, en platja o moments de desconnexió, no? I és una època de l'any que sovint associem al descans i a les experiències doncs, que puguem compartir amb la família, els amics... Però és cert que moltes persones també l'estiu els comporta una despesa extra que cada vegada potser els fa més difícil d'assumir. Els preus dels allotjaments, els transports, dels restaurants, d'una simple aigua enmig d'una ciutat turística, per exemple, sí. O un gelat, doncs han experimentat increments que són molt significatius en els últims anys i és una realitat que fa que moltes famílies potser s'hagin de replantejar una mica les seves vacances o buscar alternatives més econòmiques per continuar gaudint de l'estiu doncs sense desequilibrar l'economia de casa, no? Uh-huh. I és per aquest motiu doncs, que avui us plantegem aquesta reflexió, no? Fins a quin punt l'augment dels preus està canviant la nostra manera de viure a l'estiu i doncs, si continuen sent les vacances accessibles per tothom o cada vegada són més difícils.
0: Doncs és un tema molt, molt, molt interessant. Segur que tots en teniu una opinió i aquí entren moltes coses a comentar i moltes coses en joc. Recordeu l'expressió que hi ha de fer l'agost?
1: Mm? Exacte.
0: S'aplica encara i jo crec que encara... Doncs això, hi ha especialment des del món de la restauració persones que ho viuen d'aquesta manera, en detriment, sí. No? En contraposició del client.
1: Sí, sí.
0: En fi, moltes qüestions a tenir en compte. Com planifiqueu? No sé si no planifiqueu les despeses, si aneu amb una llista, no? de despeses, anar comptant cada sí. euro que gasteu a les vacances.
1: No sé si
0: vacances.
1: És millor o pitjor, jo, sí. a vegades, eh?
0: Sí, sí, sí, però... que també t'obsessiones.
1: Sí, sí. Doncs aquest és el tema del Digue. Dia, així que durant el programa anirem recollint els comentaris tant Instagram com al WhatsApp. O els vostres àudios i després els comentarem bé.
0: A les 10 tornem a connectar. Aina Barbany des de Cardedeu. Moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Doncs començarem el programa amb una entrevista de caire sanitari i bones notícies. Us explicarem que a Girona disposen d'un aparell d'última tecnologia que fa una diagnosi per la imatge molt més precisa, fins i tot CONTAC. Marxarem a Valls per conèixer com estan vivint aquests dies el Firagost. És la cita imprescindible si viatgeu a l'Alt Camp. Per altres bandes, per altres qüestions, vaja, també us explicarem, parlant, Tom, del tema del dia, això de les despeses de l'estiu, com seran aquests nous bitllets d'euro, com serà el seu disseny, i una mica us explicarem la història dels dissenys que ha tingut el bitllet d'euro al llarg de la seva curta o llarga existència. Crec que era l'any 2000, no sé si m'equivoco, que estrenàvem l'euro. Ara, en tot cas, en el reportatge hi posarem data tot plegat. Els nous bitllets d'euro, com han de ser? Dins l'apartat que venim dedicant cada setmana a l'eclipsi, cada cop més a prop, avui sabrem com s'ha tractat l'eclipsi, aquests fenòmens astronòmics, a través de la història de l'art. I atenció, perquè l'espai de jardineria que ens porten des d'Altafulla ens ensenyaran com podem transformar qualsevol raconet que tinguem a casa, un balcó, una petita terrassa, en un preciós jardí d'estiu. I ens falta fer-vos la recomanació lectora. Des d'Ona la Torre, avui ens proposen novel·les d'aquelles que tenen 1.000, 3.000, 5.000 pàgines, novel·les gruixudes que ens poden ocupar fins i tot tots els mesos de vacances, depèn de la rapidesa de lectura que tingueu. Són els continguts a grans trets de l'Obert per Vacances d'avui, que comença, com sempre, fent ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: La primera parada la fem a Girona. Saludeu a Pau Vilafanyé, el company de Girona FM. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Bon dia. Us donem xifres de consum. Consum d'aigua. Prop del 40% del consum d'aigua i del residu urbà anual en municipis de la Costa Brava es concentren a l'estiu. No ens sorprèn, Pau.
3: Sí, és un consum d'aigua que sempre és més elevat durant l'estiu, però l'accés a aquest recurs es dispara, especialment en municipis turístics com els de la Costa Brava, Platja d'Aro, Blanes, Palafrugell, Lloret o Roses són exemples de com l'increment de població en temporada d'estiu contribueix a consums entre juny i agost d'entre el 30 i el 40% de l'aigua de tot l'any. A Platja d'Aro, en concret, l'agost del 2025 va acaparar una cinquena part de tot el consum d'aigua anual i va ser 6 vegades superior al que hi va haver al febrer. Maurici Jiménez, alcalde de Castell Platja d'Aro, diu que treballen per ser autosuficients hídricament durant 9 mesos a l'any.
4: Una visió vinculada amb aquell moment també en què estàvem en moments de sequera provocarà, quan aquest conjunt d'inversions estigui acabada, amb un escenari de 3 o 4 anys, que durant 9 mesos l'any siguin autosuficients. Autosuficient què significa? Que el veí que viu a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró durant tot l'any, i fins i tot aquell segon resident o turista que apareix en temporada mitja-baixa, l'aigua que consumirà sortirà principalment dels nostres pous i de les nostres captacions. Quan necessitem, sense cap mena de dubte, tot el recurs que ens ve per la via del consorci i, per tant, a través del subministrament dels pantans, lògicament a partir del juny.
3: L'estiu també impacta en la generació de residus urbans. En concret, una quarta part de la brossa generada en tots aquests municipis es concentra en tan sols 2 mesos de l'any, juliol i agost.
0: I hem de lamentar una agressió homòfoba amb amenaces de mort. Això passava al centre de Girona.
3: Sí, a un membre de l'espai LGTBI de Girona que, segons han denunciat a través de les xarxes socials, dissabte un home presumptament el va agafar pel coll mentre li deia que el mataria per maricón. Segons ha explicat l'entitat, el presumpte agressor ja hauria protagonitzat episodis similars en altres moments. Per això, des de l'entitat, demanen a altres persones que denunciïn els fets si han estat víctimes d'aquesta persona o d'agressions per la seva condició sexual. Els Mossos d'Esquadra ja han rebut la denúncia i investiguen el cas per un possible delicte d'odi.
0: I la darrera notícia ens du cap a l'Escala i és que investiguen una agència de viatges d'aquest municipi de l'Escala per un possible cas d'estafa.
3: Tot això després que una vintena de persones hagin presentat una denúncia. Alguns dels afectats han assegurat que hi hauria unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances. El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns van demanar de cancel·lar el viatge però no els van retornar els diners. El passat cap de setmana hi havia persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. D'altres, per exemple, han sabut enmig del viatge que no estava tota l'estada pagada i els quedava una part a deure. Malgrat que l'agència tingués la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats també de la Garrotxa.
0: Històries d'estiu. Pau Villafañe, des de Girona FM, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Són notícies marcadament de temporada, si us hi fixeu. A veure què ens expliquen des de Cugat. Des de Cugat Ràdio, saludem el Pau Vázquez. Pau, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Doncs mira, comencem parlant del sector pesquer de la Costa Central, que alerta que tenen el futur en risc a causa de les restriccions i les retallades dels ajuts que està plantejant la Unió Europea.
5: Sí, les confraries de pescadors del Garraf i el Barcelonès denuncien que les normes europees estan posant en perill la viabilitat del sector. Tot i que aquest any la població de gamba vermella és especialment abundant, moltes embarcacions ja han hagut d'aturar-ne la pesca perquè han esgotat gairebé tota la quota autoritzada per Brussel·les. La preocupació, però, va més enllà de les captures i és que el sector també rebutja la proposta de la Comissió Europea de retallar un 66% al fons d'ajudes a la pesca per al període 2028-2034. Escoltem el president del grup d'acció local pesquer Costa Central, Jaume Carnicer.
6: Sí, el que estan anunciant és una reducció del 66% al 2028, que això és demà, i tu has fet depenent el sector d'aquests fons, i ara te'l redueixo, crec que és l'espasa final de Demòcles, que acabarà de destruir el sector d'una forma literal.
5: Carnicer assegura que aquesta reducció, sumada a les limitacions de pesca i a l'augment de les exigències administratives, està accelerant l'abandonament de les embarcacions i, fins i tot, la deslocalització d'empreses cap a la costa africana.
0: I a Sitges, en aquest cas, la Policia Nacional ha detingut un dels delinqüents més buscats de Suècia. Està investigat per una vintena de delictes violents.
5: Sí, la policia ha detingut a Sitges un d'aquests delinqüents, com comentàvem, més buscats per les autoritats sueques. L'home està investigat per la seva presumpta implicació en una vintena de delictes comesos durant el 2024, entre els quals hi ha assassinats i homicidis vinculats a enfrontaments entre grups criminals. Segons la policia sueca, el detingut era expert en l'ús d'armes de guerra, foc i explosius i mantenia una estreta relació amb un conegut cap del crim organitzat del país. També se l'acusa de reclutar joves, facilitar-los armes i explosius i instruir-los perquè cometessin execucions i altres delictes.
0: I encara en matèria de seguretat, Badalona prepara el desplegament del sistema de videovigilància més gran de la seva història. Càmeres, moltes.
5: L'Ajuntament, sí, preveu instal·lar 615 càmeres de videovigilància repartides per tots els barris i polígons de la ciutat. És una licitació d'un contracte de prop de 27 milions d'euros que inclou la instal·lació dels dispositius, la creació d'una sala de control a la Guàrdia Urbana i el manteniment del sistema fins al 2032. Del total de càmeres, gairebé 500, es destinaran a reforçar la seguretat ciutadana i la resta serviran per controlar el trànsit. Si es compleixen els terminis, el contracte s'adjudicarà abans que acabi aquest any i la instal·lació començarà durant els primers mesos del 2027.
0: Des de Cugat, Pau Vázquez, moltíssimes gràcies, company.
5: Gràcies a vosaltres.
0: I la propera connexió l'establim amb Lleida. M1, Arnau Vilà, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Continua l'incendi a la zona de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Ha obligat a Protecció Civil a reactivar les restriccions d'accés a l'alta muntanya. És un anar i venir de notícies, perquè ahir es van reactivar, no?, la possibilitat d'anar, sí, a la muntanya. Avui això tornarà a tancar. Com tenim el tema, Arnau?
7: Sí, perquè, com deies, Núria, inicialment les limitacions d'accés es van desactivar ahir al vespre, després de les precipitacions caigudes a la zona. Tanmateix, l'evolució de l'incendi i la persistència de punts calents han fet necessari tornar a restringir l'accés per garantir la seguretat de les persones i facilitar les tasques d'extinció. La decisió s'ha pres a petició dels bombers de la Generalitat després de constatar que les pluges registrades aquest dilluns no han estat suficients per estabilitzar el perímetre del foc. Les restriccions afecten una superfície d'unes 2.460 hectàrees entre la Noguera Ribagorçana, les valls de Conangles i Besiberri i els barrancs de l'entorn. Es tracta d'una zona sense nuclis habitats, però molt freqüentada durant els mesos d'estiu per excursionistes i practicants d'activitats d'alta muntanya. També durant les primeres hores de l'emergència, Protecció Civil va activar el sistema d'avisos S-Alert i va enviar una alerta als telèfons mòbils de les persones que es trobaven a l'àrea afectada, informant-les de les restriccions i de la necessitat d'evitar desplaçaments en aquesta zona de l'Alta Ribagorça. A hores d'ara, els equips d'emergència continuen treballant sobre el terreny, pendents de l'evolució del foc i de les condicions meteorològiques.
0: Serem pendents també nosaltres de com es desenvolupa tot plegat. I canviem de tema. Un total de 68 infants i joves d'entre 7 i 18 anys, juntament amb 20 monitors, van ser desallotjats preventivament aquest dilluns a la tarda d'un campament d'escoltes situat a Ainet de Besan, al Pallars Sobirà, a causa, en aquest cas no del foc, sinó d'una forta tempesta.
7: Sí, l'avís es va rebre a les 4 de la tarda quan els responsables del campament van alertar el 112 davant el risc que les intenses precipitacions poguessin inundar aquella zona. Els bombers hi van mobilitzar 6 dotacions i van coordinar amb l'Ajuntament d'Alins, que van evacuar tots els participants fins al poble. Els infants i els monitors van ser allotjats a l'edifici de l'Ajuntament i a la sala polivalent d'Alins, on romanen fins que les condicions meteorològiques els permeten tornar al campament amb seguretat. La tempesta, però, també va afectar altres punts del Pirineu i el Prepirineu lleidatà. En diversos sectors del Solsonès va caure pedra de fins a 5 centímetres de diàmetre, amb més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i amb ratxes de vent superiors als 70 km per hora.
0: També temes d'estiu, si vas a mirar. M1, Arnau Vilà, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres.
0: Marina Pérez, bon dia.
8: Bon dia.
0: Des de Tarragona Ràdio.
8: Avui aporto una bona notícia.
0: Sí, més enllà de la cançó que ens has recomanat de la Rosalía, sí, la recomana la Marina, que us sapigueu que li agrada molt la Rosalía.
8: Ah, sí, jo sempre, aquesta cançó sempre la tinc en ment, vull dir.
0: Va, que ens portes una bona notícia. En aquest cas parlem d'investigació i de la Catherine Villa. Ha rebut el Premi Nacional de Recerca per a Joves Maria Teresa Toral. Això ho otorga el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i tot plegat té a veure amb la recerca química, no?
8: Exactament. Es tracta d'un reconeixement a la seva trajectòria i la recerca que desenvolupa com a líder del grup a l'Institut Català d'Investigació Química. Aquest és el segon guardó d'aquest tipus que rep enguany. El jurat n'ha destacat el treball pioner que combina química, nanociència i dispositius funcionals per donar resposta a alguns dels principals reptes energètics i ambientals. La seva recerca també ha obert noves vies en el disseny de micro i nanorobots activats per la llum amb aplicacions en la purificació de l'aigua, les transformacions químiques selectives i la teràpia fotodinàmica. La investigadora s'ha mostrat emocionada.
9: Un gran honor, claramente, y sobre todo es sentir que todo el trabajo que hay detrás se reconoce, ¿no? Es algo bastante emocionante y el impacto que tiene es que nos da visibilidad al grupo, a la investigación que tenemos, también nos abre puertas, ¿no?, a más colaboraciones o incluso llegar a la industria. Entonces, bueno, yo muy emocionada y mi grupo de investigación también.
8: Confia que aquests premis contribueixin a donar més visibilitat, com deia, a la feina que duen a terme.
0: deixa palesa, deixa empremta de lo important que és aquest centre d'investigació, l'Institut d'Investigació Química que tenim aquí a Tarragona. En aquest cas, amb aquesta investigadora, però vaja, fent altres treballs de recerca de molta qualitat. Fem un repàs ara, Marina, per altres notícies del territori.
8: Doncs sí, avui ens centrem sobretot en platges perquè el Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona ha col·locat 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diferents punts del litoral de la ciutat amb un missatge que diu atenció, zona de roques, prohibit saltar, i està escrit en català, castellà, anglès i francès i s'acompanya d'un pictograma il·lustratiu. Per tant, crec que queda bastant clar que no es pot saltar des de les roques. I també parlant de platges, la Universitat Rovira i Virgili impulsa un mapa interactiu que reuneix totes les dades sobre l'accessibilitat de les 78 platges que hi ha a la Costa Daurada. Mostra informació sobre la ubicació, l'enllaç web de la web oficial i els principals serveis adaptats que tenen disponibles a cada zona, a cada platja del litoral de la Costa Daurada.
0: Mira, per si voleu planificar fins i tot la vostra anada a la platja, no? Vingueu de lluny o de prop.
8: Sí, algunes tenen webcam i tot, i pots mirar si hi ha bona mar, mala mar, etc.
0: Ja no hi ha lloc per la sorpresa, Marina, allò de vaig i no sé si em trobaré meduses o no sé quina bandera hi haurà, això ja no, ja no existeix.
8: Jo crec que per la sorpresa dels meduses sempre hi ha lloc, però... però per mala mar i això ja no tant.
0: Ja no tant. Marina Pérez, moltes gràcies.
8: A tu.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista del dia ens porta cap a Girona i ens va parlar sobre la recerca biomèdica que s'està duent a terme a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, l'IDIBGI, costa de dir. Han aconseguit un aparell molt especial. Es tracta d'un aparell que es diu TC Photon Counting i és una màquina d'última generació per fer proves d'imatge mèdica. Per fer-nos una idea, com les radiografies o els tacs de tota la vida, però molt, molt més precisa i, important, amb menys radiació. Girona serà, de fet, el primer lloc de tot l'estat que en tindrà un. Per això, tenim amb nosaltres el company de Girona FM, Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Acompanyat d'algú que ens pot parlar d'aquest centre d'investigació i d'aquest aparell concretament.
1: Així és, tenim amb nosaltres aquí a Girona FM el doctor Víctor Pineda, que és cap del grup de recerca en imatge mèdica de l'IDIBGI i també director clínic territorial de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge. Molt bon dia, doctor.
2: Molt bon dia.
1: A veure, per començar, expliqui'ns una mica què és exactament aquest nou aparell, aquest TC Photon Counting, i què el fa tan especial.
2: Bé, com han comentat, és un TAC molt especial, però perquè canvia radicalment la manera en què analitzem la informació que arriba als detectors. Els últims anys els TACs han evolucionat molt i són capaços d'obtenir milers d'imatges en poc més d'un segon, però aquest TAC, a més de poder adquirir imatges molt ràpidament, permet adquirir-les amb menys radiació, a més, amb més resolució, i permet determinar o estudiar millor la composició dels teixits. En definitiva, el que ens permet és poder diagnosticar abans, també conèixer millor com és la malaltia i d'aquesta manera impactar amb la salut de la població.
1: Sou el primer centre públic que té aquest aparell a l'Estat. Què suposa això per l'IDIBGI i també per Girona i, bueno, en conseqüència també a Catalunya?
2: Exacte, tal com comentes, és una oportunitat única, no?, poder disposar d'aquesta tecnologia tan innovadora a Girona i que ens permet situar-nos en el mapa de la vanguardia amb el diagnòstic, amb la recerca del diagnòstic per la imatge, i sense dubte ens permetrà atreure talent, també poder col·laborar amb altres grups de recerca d'altres instituts de recerca, tant de Catalunya com de l'Estat o internacionals, i també pues, poder desenvolupar projectes de recerca propis o en col·laboració amb aquests altres centres.
1: Doctor, la màquina especialment per què es farà servir? És a dir, serà més per fer diagnòstic de pacients, per fer recerca, una mica de les dues coses?
2: La màquina fonamentalment la farem servir per fer recerca, tot i que està situada a el que serà el nou campus de salut. Evidentment, això ens possibilita poder fer-la servir també des d'un punt de vista més clínic, assistencial, i obtenir també informació per poder fer recerca alhora, no? És una oportunitat única per poder fer recerca, el que diem recerca translacional, que consisteix en apropar el que es fa en un laboratori a la recerca bàsica al llit del pacient, no? Poder fer que la recerca tingui un impacte més ràpid amb la pràctica clínica habitual.
1: I en quin tipus de recerca es creu que aquesta màquina pot ajudar més?
2: En molts àmbits. Sens dubte, en un dels de les àrees on hi ha més estudis publicats d'aquesta tecnologia tan recent és en l'àmbit de la patologia cardiovascular, perquè ens permet estudiar molt bé no només la llum dels vasos de les artèries coronàries, que són les que porten la sang al miocardi, sinó que a part de veure la llum del vas, podem veure també la paret del vas, la composició de la placa teromatosa. No tota la placa teromatosa és igual, n'hi ha que és de més risc, de menys risc, i amb aquesta tecnologia podem caracteritzar millor els teixits i poder diferenciar millor quines són les plaques de més risc, de menys risc. També amb el camp de l'oncologia, evidentment, a poder identificar lesions més petites i també caracteritzar millor el contingut d'aquestes lesions, podem predir quina serà la resposta al tractament i anticipar-nos i d'alguna manera també personalitzar el tractament més adient per cada pacient.
1: Doctor Pineda, quan van anunciar que tindrien aquesta màquina tan innovadora, també van parlar del concepte de biobanc d'imatges. No sé si ens ho pot explicar una mica també.
2: Correcte. Això va una mica alineat amb el que comentava anteriorment de la recerca translacional, no? El fet de poder disposar d'aquesta màquina al futur campus de salut de Girona es permetrà obtenir moltes dades de molts pacients i estructurar tota aquesta dada dintre d'un biobanc d'imatge ens podrà facilitar, desenvolupar i generar nou coneixement, no? I per això un aliat que tindrem serà la intel·ligència artificial, perquè aquesta màquina és capaç de generar molta informació, molta dada, molt biomarcador, que biomarcador ens referim a pistes que ens dona de lo que està passant amb el cos. Tot aquest biomarcador l'haurem d'analitzar i per això haurem de desenvolupar algoritmes capaços d'integrar tota aquesta informació de milers de dades, de milers d'imatges, per poder establir nous factors pronòstics i nous determinants de salut.
1: M'ha parlat del nou campus de salut, en aquest cas, però la màquina quan estarà operativa, quan es podrà fer servir, quins són una mica els terminis?
2: Arribarà abans que el campus de salut, evidentment. Tenim previst que la màquina estigui operativa a partir del proper mes d'octubre. Ara s'han iniciat les obres d'adequació d'espais perquè es necessita una sèrie de condicionants especials a tractar-se d'una màquina una mica diferent a les màquines habituals que tenim d'ATAC, i un cop finalitzades aquestes obres tenim pensat que acabaran al voltants del mes de setembre, a l'octubre ja la tindrem totalment operativa.
1: No sé, en aquest sentit, també a nivell català, si podrà tenir alguna influència amb altres centres de recerca, amb algun conveni, amb algun altre centre fins i tot mèdic. Quina importància pot tenir també aquesta màquina a nivell català?
2: Moltíssima. Jo crec que el fet de ser pioners a l'hora d'instal·lar-la doncs ens facilitarà això, poder contactar i establir noves aliances o enfortir les que ja tenim amb altres centres de recerca de Catalunya per poder, bueno, facilitar i fer difusió, no, d'aquesta nova tecnologia que tenim i que puguin col·laborar amb nosaltres.
1: Doctor, a nivell dels professionals, clar, ser una màquina tan novedosa, tan especialitzada, no sé si també requereix una formació per tots aquells professionals que la vagin a fer servir.
2: Exacte. Hi ha una formació específica pels especialistes en imatge per poder treure el màxim profit d'aquesta tecnologia, i a més hi ha una formació que haurem de fer al resta d'especialistes per saber què és capaç i què pot oferir aquesta nova tecnologia. Tenen, perquè arribi a tothom.
1: Anava a dir, tenen prioritats a l'hora de la recerca, de ja saber a quina, per exemple, serà la primera recerca en qual podran utilitzar aquesta màquina? És a dir, tenen clar ja on la dedicaran?
2: Sí, tenim diversos projectes que estan iniciant-se, amb els quals iniciarem aquesta recerca, bàsicament en l'àmbit de malalties cardiovasculars, també oncològiques, també respiratòries, pel fet de que amb el pulmó hi ha estructures molt petites, vasos bronquis molt petits, que amb aquesta màquina ens permetrà conèixer millor aquesta estructura i els processos patològics que allà es desenvolupen.
1: Parlant del campus de salut, no sé si aquest és un petit exemple del que pot suposar el nou campus de salut a nivell sanitari per la regió i la potencialitat que pot arribar a tenir, també.
2: Exacte, jo crec que és una punta de llança, no?, que ens indica la gran potencialitat que té aquest campus de salut i és una esperança més, que, no?, una oportunitat més de tot el que la il·lusió que ens comporta, no?, tot aquest projecte.
1: S'ha parlat també molt dels terminis del campus de salut. No sé si vostè, com a professional, igual que el seu col·lectiu, pateixen una mica per, bueno, que no hi hagi endarreriments i no s'allargui gaire la cosa.
2: Exacte. Estem una mica ansiosos, no? En general, fa anys que ens sentim a parlar, sembla que la cosa va avançant, però sempre avança més lentament del que ens agradaria, no? Sempre existeix aquesta preocupació, però, bueno, l'important és tenir l'esperança i la il·lusió de que arribarà i que serà un gran avantatge, no?, per Girona.
1: En l'àmbit de la imatge, doctor Pineda, m'agradaria preguntar-li com ha aconseguit l'IDIPG poder tenir aquesta màquina tan novedosa i, a més, l'únic centre públic de l'Estat que l'hagi pogut tenir.
2: Pues la veritat, amb un esforç de molta gent, tant d'IDIPG com de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, en què, bueno, hem posat l'esforç, pensant en tot moment de que era una oportunitat única i que té un potencial enorme per nosaltres. I ja et dic, la implicació, pues, això de tota la gent d'IDIPG i de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, que van creure que això és una eina que canviarà la imatge mèdica en el futur i que ens situa nosaltres com a pioners.
1: Ha parlat dels resultats. Es compartiran els resultats de les recerques? Entenc que també d'alguns diagnòstics que puguin ser interessants de cares a la investigació mèdica?
2: Exacte. Aquesta és una de les finalitats sempre de la recerca, no? A crear coneixement i compartir-ho, fer difusió, no? A part de que la idea de crear el biobanc d'imatge que hem comentat anteriorment és fonamental a l'hora de poder compartir no només coneixement, sinó compartir dades que permetran avançar amb aquest coneixement.
1: Doctor, abans m'ha parlat fins i tot de la intel·ligència artificial. No sé si ens hem d'acostumar a que aquesta també sigui present en l'àmbit mèdic. M'ha parlat en aquest cas de totes les imatges i els resultats que tindran aquest ús també amb intel·ligència artificial. Ens hem d'acostumar ja a que sigui present també en el dia a dia dels metges?
2: Exacte, ja hi és. De fet, el que passa és que en l'àmbit mèdic és una mica més complicat que en altres àmbits, per qüestions de seguretat, per qüestions de legislatives, etc, etc. És més lent, és complicat i tenim grans esperances, tot i que també va arribar més lent del que ens pensàvem, no? La intel·ligència artificial, sens dubte, ens canviarà la manera de fer medicina, no només en l'àmbit de la imatge mèdica, sinó en general, i així està sent. El que passa és que està sent més lent del que ens pensaven, o més lent de com s'està instaurant o està canviant la manera de treballar en altres àmbits.
1: Ens en podem fiar, no? Però que a vegades ara sentim molt a parlar dels mals usos de la intel·ligència artificial, en aquest cas no seria així, no?
2: Ens podem fiar sempre i quan estigui avaluada i amb una governança correcta de l'ús tant de les dades com dels algoritmes. Hi ha algoritmes que funcionen molt bé en un context determinat que després a la vida real funcionen no tan bé perquè hi ha una variabilitat important i això és clau. Que si volem incorporar algoritmes s'han d'avaluar i que funcionin bé amb el context clínic on els volem fer servir.
1: No sé, Núria, si tens alguna pregunta pel doctor Pineda.
0: Sí, no sé si preguntar-li si això alimenta

0: mateixa radiologia convencional, sí, que en un context determinat aporta molta informació perquè és ràpida, senzilla, barata, disponible, i hem d'intentar utilitzar cada tècnica amb la indicació precisa per cada pacient i cada patologia.
1: Els portarà a treballar de manera diferent? En tot cas, canviaran les dinàmiques de treball entre el personal o no?
0: El nivell de flux de pacient no gaire, sí que ens canvia la manera d'establir els protocols i d'analitzar i interpretar aquestes imatges que ens donarà aquesta nova tecnologia.
1: Doncs mira, Pau, a partir d'ara potser direm, no, que ens anem a fer no un TAC o una ressonància, sinó un fotó.
2: Sí, serà una mica més llarg, més complicat de ja dir, però bueno, en tot cas la tecnologia ja veus que serà molt més precisa.
1: Molt bé, molt interessant.
2: Doncs moltes gràcies al doctor Víctor Pineda, en aquest cas, per les seves explicacions, per explicar-nos exactament què suposa aquest TC Photocounting per l'IDG, per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, i li agraïm la seva predisposició per ser avui a l'Obert per Vacances. Gràcies, doctor.
0: Molt bé, moltes gràcies, ha estat un plaer.
1: I moltes gràcies també al company de Girona FM, Pau Villafanya, per aquesta entrevista tan il·lustrativa i, a més, tan positiva, no? Que és que va avançant el sistema sanitari. Gràcies, Pau, una abraçada.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Obert per Vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: El que toca ara és llegir, sempre, a qualsevol hora, que dius, només són les 10 menys 20, és igual, agafeu qualsevol llibre. Home, avui agafeu una onda gruixut, de fet és el que ens recomanen des d'Ona la Torre a la seu podcast, a la seva lliurament de capítols sobre el territori lectura. Lectures recomanades d'estiu. Avui el tema és aquells llibres enormes que potser durant l'any no tenim temps de llegir, però que ara a l'estiu, doncs com que no et ve d'un dia, és igual si té 5.000 pàgines.

0: Això és... Territori Lectura. Mònica Socies.
1: L'estiu, a vegades, significa temps. I per a moltes persones és el moment ideal per llegir llibres de moltes pàgines. Si és així, aquesta és la teva secció. I si no, pots guardar-te les recomanacions per més endavant. Territori Lectura. La primera proposta està plena de misteri i actualitat, de ciència i religió. Amadeu Alemany torna amb una novel·la de ficció que us atraparà des del minut zero, Xoxana, publicada en català per l'editorial Base i en castellà per Luciérnaga. Inspirada en una experiència personal viscuda durant un viatge a Israel, l'autor travessa els murs d'un arxiu inèdit de pergamins de més de 2.000 anys d'antiguitat, amb una singularitat. Contenen una sèrie de dibuixos i símbols. D'aquesta realitat neix una història on l'arqueologia bíblica n'és protagonista.
0: Vam creuar, jo darrere seu en tot moment, alguns passadissos. Vam baixar diversos trams d'escales i travessar habitacions o despatxos. Vaig tenir la sensació que érem molt per sota de terra i, de cop, va aparèixer davant nostre una porta blindada que ell va obrir mitjançant un codi digital en un teclat encastat a la paret. En aquell nou espai hi havia un immens dipòsit format per innumerables fileres d'arxivadors d'última generació, amb tancaments mecànics i gestió de la temperatura per a cadascun d'ells. Em va portar fins a un carreró de prestatges, on dos cartells deixaven clar què hi custodiaven: Old Tasman i New Tasman, un indicant a la dreta i l'altre a l'esquerra. Tan sols va necessitar un senzill i deferent gest per autoritzar-me a fer una ullada. Hi havia volums de pell de tota mena, pergamins i papirs. Em va assenyalar un gruixut cartulari de cuir que reposava sol en un racó, d'aparença tan anònima com ancestral i misteriosa. I el va obrir. En aquell mateix instant vaig comprendre que ja podia començar a escriure aquesta història.
1: Amadeu Alemany sempre va més enllà de la superfície i aquesta vegada s'ha superat. La segona proposta ens ubica a casa.

0: casa, concretament a Seròs, a la comarca del Segrià. Sota la pell, un arbre d'en Pere Pena, publicada per Eclecta, uneix la Guerra Civil, la mort d'un besoncle i la desaparició de la mestra d'escola de Seròs per crear un univers íntim i personal ple de sensibilitat, amb la memòria com a protagonista.
1: Costa tant reconstruir la memòria personal i col·lectiva que ens han furtat que cada petit detall, cada anècdota, cada descobriment que fem, per minúscul que sigui, una simple data, una carta, un nom, es converteixen en una clau mestra que obre un cofre, i dins d'aquest, un altre, i dins un altre, fins a recompondre la cartografia sentimental d'una illa del tresor que no existeix. El meu petit cofre té la forma rectangular d'una vella capsa metàl·lica de galetes estampada amb roses grogues i vermelles. Vaig trobar-la al fons de l'armari de la casa dels pares, on la mare guarda els àlbums de família que ella mateixa ha anat col·leccionant des que es va casar amb el pare.
0: Una òpera prima amb el segell d'aquest gran poeta, que amb el personatge de la Candelària, tremenda dona, avançada a la seva època, entrellaça una nissaga femenina en constant equilibri entre la llibertat i la fragilitat. La passió del desig, l'exili i la política hi són també presents en aquesta història que reconstrueix els silencis familiars i els records fragmentats, creant un mosaic de vides plenes d'emocions i alguna que altra sorpresa. La quotidianitat se'ns enganxarà a la pell i a l'ànima. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
2: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler. Territori Lectura. Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
3: Segurament del que passa a Valls aquests dies també se'n pot fer més d'un llibre. I és que entre avui i demà Valls es converteix en l'epicentre de la Fira del Camp Català. Arriba la 70a edició, 70, del Firagost, amb parades de fruita, verdura i productes de la terra fets a casa nostra. Un Firagost que té canvis tant en el seu recorregut, per si sou habituals al Firagost trobareu canvis, en el recorregut i en els actes, però que manté la seva essència. No hi faltarà la Diada Castellera de la Firagost i tampoc el concurs d'arrossegament de sacs d'avellanes, que és un clàssic. Ens en parla de tot plegat dels detalls Eric Rosique, el company de Ràdio Ciutat de Valls.
4: La ciutat de Valls viu un dels seus esdeveniments esperats durant l'any i, per què no dir-ho, d'un dels actes de l'estiu, respectant sempre la festa major de Sant Joan. I és que el primer dimecres d'agost la ciutat de Valls es converteix en l'epicentre de la Fira del Camp Català, amb la Firagost, que enguany viu una de les seves edicions més especials amb la seva 70a edició. Fires, exposicions, tas de vi, de gastronomia i, en definitiva, d'experiències dels productes de la terra i fets a casa nostra, no només de Valls tampoc, sinó també de l'Alt Camp i també dins del territori català. Per conèixer tots els detalls d'aquest aquesta 70a edició de la Firagost, tenim amb nosaltres el Josep Maria Rovira, que és el president de la Cambra de Comerç de Valls. Josep Maria, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
5: I ara, al contrari, és un plaer. Parlar de la Firagost és un plaer sempre importantíssim.
4: Escolta, Josep Maria, per la gent que no conegui què és la Firagost, com la podem definir? Com podem desgranar què és la Firagost a Valls?
5: Mira, això va començar fa 75 anys, és la 70a edició, i era un concurs d'exposició de productes de la terra, de productes del camp. Però ha anat esdevenint amb el que nosaltres en diem avui dia és la festa major del camp català. Per dir d'una manera, Valls és una ciutat amb arrels pageses i la Firagost era una mostra de tots els productes que es traien a l'època més gran de consum, que és quan ve l'estiu, que apareixen les fruites de colors, que apareix pràcticament tota l'explosió del camp. I això ho exposem a la ciutat de Valls des de fa 70 anys, però Valls està lligat amb el que és el concepte de la terra, el concepte de la calçotada, i aquesta és un dels ingredients més importants, per dir-ho d'una manera, és una explosió de colors que ve al mig de la Firagost. Què hem fet aquest any? Amb el 70è aniversari li hem donat la volta a la fira, estem intentant donar-li la volta a la fira perquè la fira no es converteixi en una fira tradicional de mostres que es feia antigament, sinó que sigui un lloc de trobada on la gent pugui venir això, a tastar, a comprar, a veure productes elaborats sobretot al Camp de Tarragona, però també de tota Catalunya, productes frescos, productes naturals, el que ara es diu molt quilòmetre zero, producte de proximitat. Doncs és tot això, però juntament amb una quantitat d'activitats, amb un mercat de vins, amb una fira d'art, amb unes jornades tècniques per la pagesia, amb els porronaires d'honor, que també fem el tast de vins amb porró, i a més al final a Valls ho acabem la mar de bé, perquè el dimecres, la Firagosa és dimarts dia 4 i dimecres dia 5. Sempre és el primer dimecres d'agost i el dia anterior, perquè el dimecres és, des del 1210, el mercat de Valls. Per tant, el mercat de Valls és el dimecres i el dia anterior, però el dimecres a la tarda, que és l'últim dia de la Fira Gos, a partir de les 8 de la tarda a la plaça del Blat, hi ha una de les jornades castelleres més importants de l'any a Valls, amb la Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls. Per tant, anem a dir, comencem el dimarts, dia 4, per dir d'una manera, passejant pels carrers de Valls. És un quilòmetre i mig, pel que es faci algú la idea, des del campanar més alt de Catalunya, que és el campanar de Valls, fins a l'estació de tren, hi ha un quilòmetre i mig de fira, on se van succeint tot un seguit, primer, d'estants eminentment agrícoles i pagesos, per dir d'una manera, per dir així, que és la Fira Gos. El pati, que és la part central, hi ha estants ja de degustació diversa, vins, caves, productes de la terra, artesania. Continuem endavant cap a un espai que en diem la plaça dels Còrtils, que serà un dels epicentres forts de la fira aquest any, on hi haurà temes infantils i tota la història, però entremig hi ha tots aquests típics estants que la gent pot comprar, des de coques a xoriços, a formatges, també a altres productes de la terra. Entremig hi ha el mercat de vins, que és un mercat únic a Catalunya, perquè has de comprar 3 ampolles de vi, si no paga entrada. Si compres 3 ampolles de vi no cal que paguis entrada. És un mercat, anem a dir, a la francesa, aquí a Catalunya em sembla que no se'n fa cap més, i aquest el tenim, que és un tema important. El pati, a les 7, quarts de 8 del vespre, farem lliurament del porronaire d'honor al Xavier Grasset i el periodista Miquel Bonet, que és el que fa d'ambaixador del porró. Hi ha dos restaurants porronaires d'honor, la Fonda dels Àngels de Montblanc i l'Esportell del Bou de Picamoixons, i la continuació de la fira se'n va cap al passeig de l'estació, per dir d'una manera, on hi ha el que podríem dir estants diversos, no? Hi ha una mica d'automoció, producte, o sigui, maquinària agrícola, bé, el que podríem dir la part més de fira de mostres, per acabar-se, no? És una fira absolutament pagesa, arrelada a l'estiu, que té el problema de l'hora del calor, que fa més calor, però per altra banda s'allarga molt a la nit. És a dir, abans la Fira Gos era una fira que anaves a sopar i després de sopar continuaves fent fira. Jo crec que fins a les 12 de la nit la ciutat estarà plena de gent, tots els restaurants plens. Blanch té una oferta de restauració important que reforcem a la Fira Gos, amb food trucks, amb altres espais, perquè si no l'afluència de gent que ve és tan gran que no donaríem l'abast a poder atendre tothom. És una fira per passar-s'ho bé. És una fira d'estiu, a la fresca, per anar amb la colla, anar tastant cosetes, anar comprant cosetes, que aquesta és l'origen de la fira, i anar de descobrint. Esperem que aquest any aquest canvi que fem es tradueixi en positiu, amb una idea que tenim, que és tot comença a la terra. Ens volem arrelar, volem ser essència pagesa per ensenyar a tota Catalunya i a tothom qui ens visiti, per dir-ho d'una manera, aquest important llegat, per dir d'una manera patrimonial, que tenim, que és l'agricultura de la nostra terra.
6: Sobretot parlem d'aquests canvis. S'ha fet aquest canvi també de recorregut per tal d'ordenar, no, una mica tota aquella gent que vulgui visitar la Fira Gos. Sobretot ara comentaves tot comença a la terra, que això potser pot semblar una expressió, no, que ho vist des de fora doncs no ho entens, però aquí a Valls és molt important aquesta expressió que ha escollit la directora creativa, que també ha sigut una de les novetats d'enguany.
5: Sí, jo diria que l'eslògan tot comença a la terra, aquí a Valls ja no és un eslògan, perquè aquí ja comencem, ja t'ho he comentat abans amb la calçotada, al gener ja comencem fent calçots, per dir d'una manera, bueno, al novembre comencem arrencant els calçots, que enguany tenim una altra vegada el calçofest, que marcarà l'inici de la temporada, i fins al mes de maig-abril, per dir d'una manera, estem treballant la terra, els calçots de la terra, i posant-los a les taules. És un volum importantíssim i un prestigi que ens dona la ciutat important. A partir d'aquell moment, de que quan la terra ja no dona calçots, comencen a donar tots els fruits, diguéssim, de l'hort, els fruits de colors, els fruits que comença la primavera i l'estiu, que són els que omplen la Fira Gos, per dir d'una manera. Després de la Fira Gos vindria el temps de la verema, el temps de la garrofa, el temps de la fruita seca, per tornar a enllaçar directament amb la calçotada. Per tant, és que tot comença a la terra en aquest sentit, però Valls té molt més sentit que mai.
6: I sobretot també, ho comentava també el regidor, no? És una època de l'any on Valls es converteix a l'epicentre també, no? En l'època de l'efervescència turística, al final de Costa Daurada, i que hi hagi l'oportunitat també que la ciutat pugui ser l'epicentre turístic, més de platja, però també de recordar-nos que la fira agrícola o que també els nostres orígens també és molt important.
5: Exactament. Nosaltres estem ubicats en plena Costa Daurada, al mig del Camp de Tarragona, i tenim la sort de poder gaudir d'una part d'aquest turisme tan important que ve, que va a Salou, que va a Torredembarra, que va a Cambrils, que va a tota la costa tarragonina, per entendre'ns, no? Cada vegada fem més promoció per dir-los que hi ha castells que poden veure una gran actuació castellera al vespre, que és quan no fa tanta calor, que a més les colles veient que es fan uns castells extraordinaris i la Fira Gossa s'ha convertit en una diada important castellera, però a la vegada que poden fer allò que els agrada més, que és estar, aixecar el porró de vi, que els hi fa molta gràcia, provar els productes, diguéssim, de fruites i els productes, la mel, tots els productes, diguéssim, de la terra, i poden comprar. Clar, això, el tast és el que comença primer per després agradar els productes. O sigui, primer els tastes, quan t'agraden els productes, els vols comprar, i després mires de repetir l'experiència. I el que volem és que la Fira Gossa sigui això, una experiència de sabors, una experiència de colors, però sobretot que la gent s'ho passin bé. Per tant, hi ha moltes activitats paral·leles dins de la Fira Gossa, la cursa de saques d'avellanes, el concurs d'arrossegament, que és importantíssim, el concurs d'arrossegament que fa la Societat de Sant Antoni, exposicions a l'entorn de la Societat de Sant Antoni, exposicions artístiques, és a dir, és una important concentració d'actes culturals a l'entorn de la pagesia en dos dies, que a més és dimarts i dimecres, o sigui, no molesta ni el cap de setmana, són dies del mes d'agost.
6: I és el que dèiem, no, Josep Maria, aquest canvi, sobretot per tastar els productes, que això és molt important, no?, també pels comerços, que puguis tastar i gaudir d'aquesta experiència que són els productes de la terra, perquè després els compradors, els possibles compradors, els comprin també i s'acabin emportant aquests productes tradicionals.
5: Hem de lluitar contra el comerç electrònic, contra la intel·ligència artificial, contra les coses, anem a dir, que són massa fàcils. És a dir, tastar en directe. Si et donen un got d'una crema de verdures, tastes el got de la crema de verdures.
3: Tastar en directe. M'agrada molt aquest concepte que ens proposen des del Fira Gossa a Valls, cita imprescindible a l'Alt Camp, però atenció perquè només dura aquest parell de dies, amb moltíssimes activitats, molt concentrades, però molt curtet. És una entrevista que ens ha portat el company Eric Rossiquer des de Ràdio Ciutat de Valls. Ho hem de deixar aquí perquè en 3 minutets i poc ja seran les 10 del matí. Canviarem d'hora, tanquem el primer tram de l'Obert per Vacances, però tornem amb moltes més qüestions.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Venus. Venus és el segon planeta més proper al Sol i el més proper a la Terra, també. Gira a uns 110 milions de quilòmetres del Sol i tarda 225 dies en fer una òrbita al seu voltant. Quan s'observa amb telescopi, es veu com una petita lluna. Té fases, igual que la nostra lluna. A vegades es veu tota rodona i petita, i a vegades es veu més gran i en forma de quart creixent o quart minvant. Abans que es conegués amb detall, es pensava que Venus podria ser un planeta bessó de la Terra, ja que els dos tenen, més o menys, la mateixa mida, la mateixa massa, i per tant semblava que no podia ser massa diferent del nostre planeta, de la Terra. Ara bé, quan ens hi vam acostar, ja vam veure que Venus estava recobert de núvols. Des de l'espai mai es veu la seva superfície, només es veuen núvols. La primera nau que va entrar en aquesta atmosfera amb la intenció d'aterrar a la seva superfície va començar a baixar, però no va arribar al Terra, ja que va explotar abans d'arribar-hi. La pressió atmosfèrica era tan forta que l'estructura de la nau no ho va suportar i va implosionar, va quedar totalment esclafada. A partir d'aleshores, les naus que s'han enviat s'han hagut de reforçar molt, igual que els submarins quan baixen a gran profunditat en el mar. Ara ja sabem que Venus té una enorme atmosfera i a la seva superfície la pressió atmosfèrica és de 90 vegades la pressió d'aquí a la Terra. La mateixa pressió que hi ha a 1.000 metres sota el nivell del mar. És moltíssim. A més, aquests núvols són de diòxid de carboni i això ha provocat un efecte hivernacle terrible que ha fet que la temperatura a tota la superfície del planeta sigui d'uns 475 graus centígrads. Fa més calor a Venus que a Mercuri. I una altra cosa, també plou, però no plou aigua, sinó que plou àcid sulfúric. Per tant, en lloc de ser més aviat un planeta bessó de la Terra, Venus s'assembla més a l'infern descrit a la Bíblia, amb una gran pressió, una gran temperatura i pluja d'àcid sulfúric. Si havíeu pensat anar a Venus, deixeu-ho córrer. Els humans tardarem molts anys en poder anar-hi i poder establir-nos allà.
0: La xarxa de comunicació local. Són les 10.
4: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
5: Notícies Badalona.
6: Bon dia, Badalona. Els parla Àlex Isó. L'Ajuntament de Badalona ha publicat ja la licitació del contracte que permetrà el desplegament d'una xarxa de 615 càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial a tots els barris i polígons de la ciutat. Tot plegat per reforçar la seguretat i dotar la Guàrdia Urbana de noves eines tecnològiques per la gestió i prevenció d'incidències. A partir d'aquesta setmana, les empreses interessades ja poden presentar les seves ofertes per dur a terme un projecte que preveu la instal·lació de 488 càmeres de seguretat ciutadana i 127 de control del trànsit. Dels prop de 27 milions de pressupost amb què compta el contracte, 12 milions es destinaran a la inversió inicial per a la instal·lació de les càmeres i l'adequació de la sala de control i crisi de la Guàrdia Urbana. La resta de l'import correspon al servei de manteniment integral del sistema durant 5 anys fins al 2032. Si es compleixen els terminis, està previst que el contracte s'adjudiqui abans que acabi aquest any, de manera que la instal·lació dels dispositius pugui començar els primers mesos de 2027 de forma progressiva. Escoltem l'alcalde, Xavier García Albiol.
7: Badalona va ser la primera ciutat, sí, la primera ciutat de Catalunya i probablement d'Espanya que de golpe instale tantas cámaras. Eso significa que los delincuentes saben perfectamente que dentro de unos meses, aunque no vean policía por donde ellos estén, puede haber una cámara de inteligencia artificial que si comete algún delito les pueda estar siguiendo por todo el recorrido.
6: Albiol també ha recordat que aviat sortiran de l'acadèmia 24 guàrdies urbans i que justament aquest estiu s'estan fent les proves per la incorporació de 67 nous agents. Activat el pla Inuncat per les fortes tempestes previstes aquest dimarts, els xàfecs descarregaran amb força a la tarda al nord-est de Catalunya, destacant el prelitoral i la Catalunya central. Des de Protecció Civil recomanen vigilar les carreteres si es fan desplaçaments cap a aquests punts. Pel que fa a Badalona, no hi ha perill de pluja i es preveu un dia assolellat amb alguns núvols que poden donar ombra. Les temperatures es mantenen com ahir, entre els 27 i 28 graus, però la humitat pot fer que la sensació tèrmica sigui superior. I en esports, avui serà el torn del Badalona d'estrenar-se al tradicional torneig històric. Ho faran dos partits de 45 minuts, un contra el Montañesa i l'altre contra el Júpiter, dos clubs de Barcelona. El guanyador passarà a la semifinal, que es disputarà el dissabte, dia 8. El conjunt de Genís San Pietro arriba al torneig havent disputat dos partits amistosos aquest estiu. En el primer va guanyar per 2-1 al juvenil del Barça, però el segon, que va jugar només un dia després, el va perdre per 3-1 contra l'Escala.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Let's go. I love Barcelona porque me la bossen sora. I love Poblano full of people I don't know. I buy houses by the sea or the land del Gaudí. I don't understand why they angry at me. Internationally, internationally, all the locals of the city are staring at me. Internationally, internationally, I'm like Dua Lipa swimming in the pool of Montjuïc. I love Barcelona, I love Barcelona, I love Barcelona, Camila Bosonfora.
8: Impactants, com sempre, Svetlana i tota una festa. La que ens porta també l'Aina Barbany des de Cardedeu. Aina, bon dia.
9: Bon dia de nou,
8: home,
9: Núria,
8: veient,
9: què tal?
8: Bé, veient el que t'ha costat el tiquet de la teva compra del súper avui, jo diria que esteu preparant una superfesta aquí a Cardedeu, no? Perquè, vaja...
9: Sí. Aquí a Cardedeu, sempre que podem, organitzem alguna cosa. I sí, sí, mira, he anat a fer la compra i ja has vist que m'ha sortit una mica cara.
8: Has fet la compra per un vermutillo, eh?
9: Sí, per un vermutillo.
8: Patatetes, olivetes... Sí. Ni tan sols escopinyes, que és el més car. No, no,
9: imagina't.
8: Bàsic, bàsic, i t'has gastat 54 euros.
9: Sí, les he vist, les escopinyes, però les he descartat només veure-les.
8: I crema solar, això sí, crema solar, perquè, sí, clar, el vermut s'ha de fer com en una terrassa, no? Com a fora dels estudis,
9: sí,
8: diguem.
9: Tot i que avui el dia potser no acompanya tant, però bueno,
8: teniu
9: ja
8: tapat?
9: La tindrem aquí.
8: Teniu tapat per aquí o què?
9: Bueno, una miqueta.
8: Sí?
9: Encara no ens podem queixar, eh? Una mica de sol tenim, però bastant tapadet.
8: Sí, sí, sí, fa el calor, suposo, no?
9: Sí, això sí, això, la calor ens acompanya tot arreu on anem.
8: Okay. Doncs avui és això el que ens explica l'Aina i els companys de Cardedeu, que van al súper a comprar quatre cosetes i puja moltíssim el tiquet.
9: Sí, ens deixem un ronyó.
8: Els preus, que de, no sé, tenim la sensació una mica que l'estiu fins i tot s'encareix tot. A veure, què diuen els oients?
9: Doncs mira, continuem una mica en la línia d'ahir, vale? Teníem una oient, la Maria, que està fent el Camino de Santiago,
8: sí,
9: i precisament ella ens explica, a part d'una mica d'actualització del seu viatge, una anècdota que li ha passat en quant als preus. Anem a escoltar-la, d'acord?
10: Bon dia, obert per vacances.
8: Hola, Maria.
10: Com esteu? Bé, aquí, des del Camí de Sant Jaume, ja hem arrencat des de Tui aquest matí. Ahir vam travessar la frontera amb Portugal per fer allà la primera parada i avui ja estem camí de Oporriño, que és la següent parada d'avui.
9: Van avançant.
10: I bé, ara encara ens queden uns... Hem sortit a quarts de vuit del matí i encara ens queda...
9: Déu-n'hi-do.
10: Calculem uns 15 quilòmetres per arribar. Però bé, anem fent. De moment anem bastant bé. La pregunta del dia... Si sí, la vida és més cara durant l'estiu, doncs mira, us ho diem, després d'haver pagat ahir 26 euros per un platet de pop a la galleda, bastant ridícul.
9: Mare meva.
10: Suposo que en aquesta zona hi ha llocs de tot, llocs molt més baratets, però mira, ahir vam pagar la novetada.
9: Déu-n'hi-do.
10: Apa, que tingueu bon dia.
8: I mira que a Galícia els preus no són cars ni molt menys. El que passa és que,
9: no,
8: clar, si estàs en zona Camino, suposo,
9: clar,
8: que...
9: Es deuen aprofitar, suposo, sí, sí.
8: Jo crec que sí, Camino, estiu, ja, sí, està. I clar, si doncs... vas allà és que has de fer una mica mínim un pop a feira.
9: Clar, home, s'ha de fer. Mira, fa mal, però bueno, estàs allà, és un cop, sí. No diguem, una vez al año no hace daño.
8: Ara que sortiu una miqueta del camí, és el que passa, eh? Depèn d'en quins llocs vas, si, sí. Si vas dos carrers més lluny de la zona més turística, doncs ja és diferent.
9: Sí, sí, sí. Llavors, Núria, també tenim oients com l'Ània, que ens parlen més en zona Barcelona. Anem a escoltar-la també.
11: Bé, jo que treballo a Barcelona, en una zona relativament turística, ho veig bastant. És a dir, els preus dels locals, sobretot de terrasses o si vols comprar alguna cosa a menjar allà al voltant, són preus que persones que no estem a Barcelona de vacances o no ens podem permetre o no ens volem permetre. Per això, o sigui, són preus absolutament modificats pel turisme i que fan caixa ara aprofitant els mesos d'estiu perquè si no després doncs no tindrien negoci. I no és només les coses que comprem, vull dir, també, per exemple, en tema de vols, la meva germana mateix, que viu fora, ara ha volgut tornar uns dies a casa als nostres pares a l'agost i s'ha trobat que els preus són desorbitats comparats amb altres èpoques de l'any on comprar un vol segurament et sortiria molt més econòmic que no pas ara.
9: Totalment.
8: Clar, sí que el mercat és lliure i hi ha allò de l'oferta i la demanda, però jo crec que com a consumidors també ens hem de plantar. Hem de dir, escolta, a zona turística em puges el preu, doncs jo no compro aquí, jo no faig el cafè aquí, jo passo d'aquesta terrassa. Ja sé que quan estàs de vacances, doncs mira, al final tires milles, però la veritat que pels autòctons fa... I pels turistes també, perquè tampoc fa gaire gràcia que vagis a fora i et pugin els preus per la cara.
9: No, realment no, però sent d'aquí és com que encara fa més ràbia.
8: Encara fa més ràbia. Sí, això passa a totes les ciutats que han experimentat aquest boom turístic, jo diria.
9: Sí, és molt possible, sí, sí.
8: Llàstima.
9: També tenim un oient, la Dolors de Granollers, que sí que ens parla de preus, però s'ho han dut més al terreny de la vida quotidiana, potser no tan centrat en l'estiu, però anem a escoltar-la també.
12: Hola, bon dia. Sobre els preus de l'estiu, no necessàriament hem d'arribar a l'estiu, que sigui dit que també s'aprofiten, però el que sí us puc dir és que amb un sou, amb una jubilació, no en farem prou per arribar a fi de mes. Cada vegada que vas als súpers ja hi ha preus diferents. La verdura està pels aires.
9: Bueno... Ja veiem.
8: I ens estem deprimint, eh? No pot ser, però tot teniu raó. És que teniu raó. I a més, atenció a les grans superfícies, als súpers mateix, no cal que sigui enormement gran, amb aquelles promocions una mica enganyoses, eh? Promocions que al final fan gastar més del que hauria de ser. O preus que es vesteixen de promoció de descompte, però partint també d'uns preus irreals, que en realitat no són ben bé.
9: Exactament.
8: Molt bé.
9: Però... Jo crec que això ens hem trobat tots alguna vegada.
8: Passa que si no tens massa temps i tens necessitat, acabes caient. Perquè si no, passes 3.000 hores al súper mirant etiquetes.
9: Sí, i tampoc volem això.
8: Tampoc.
9: Ja tenim prou coses a fer. Sí, sí.
8: Molt bé. Alguna altra aportació?
9: Doncs mira, tenim una altra d'en Ramon. Te'n recordes d'en Ramon, Núria? D'ahir?
8: Aquell oient tan estrany que a mi em sonava d'alguna cosa, no?
9: Sí, una mica curiós. No sé, a veure.
8: Aquest és nou d'ara d'ahir. A veure què diu el Ramon.
9: A veure què diu.
13: Hola, bon dia, sóc en Ramon Riubregós i Malandric, de Puigfondrós de la Séquia, a mig camí entre l'Empordà i el Montsià. Així que avui ens pregunteu pels preus de l'estiu. Jo dic que sempre hi guanyen els mateixos, els rics cada cop més rics i els pobres cada cop més pobres. Així que potser aniria sent hora que sortíssim tots al carrer a revolucionar-nos i manifestar-nos pel que realment importa. Apa, sigui dit, siau, salut i revolució!
8: Escolta, és molt revolucionari, eh? Jo li faig una persona gran. Jo m'imagino una persona gran, Ramon. Però...
9: Jo també me l'imagino amb el bastó.
8: Sí, però el bastó, però pagant canya, eh? Vull dir,
9: sí.
8: Déu-n'hi-do, és revolucionari. Puigfrondós, això existeix?
9: Doncs no ho tinc ni idea.
8: Ara
9: la veritat és que ara el buscarem a través de xarxes socials. Però... Tampoc sé si en tindrà, eh? Potser és d'aquestes persones molt espavilades que dèiem abans, no? Que sí que entenen.
8: No
9: però...
8: sé, jo insisteixo que a mi aquest to de veu hi ha alguna cosa que em resulta familiar del Ramon. No ho sé.
9: A mi també. Ramon, a mi també em resulta familiar.
8: Segueix trucant-nos i participant i enviant missatges que al final ens arribarem a conèixer. Et convidarem a que vinguis a Tarragona o a Cardedeu i ens coneixem. Molt bé.
9: Exacte. Doncs igual que el Ramon, també convidem a la resta d'oients a que ens continuïn enviant àudios, històries, el que sigui, a través de tant de WhatsApp com d'Instagram, i ja està.
8: Molt bé, doncs això ho desvelarem, vaja, tots els missatges nous que ens acabin d'arribar i les vostres impressions sobre els preus a l'estiu o durant tot l'any serà abans de tancar programa, abans de les 11. Aina,
9: molt
8: moltíssimes
9: bé,
8: gràcies. Fins ara mateix.
9: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
8: Mira, parlant de preus i de diners, en definitiva, us proposem ara un reportatge molt, molt xulo que han elaborat els companys, les companyes del Prat, sobre el disseny, el nou disseny, les propostes, de fet, de nou dissenys dels bitllets d'euro. 10 propostes que les podeu mirar tal com estic fent jo a la pàgina del Banc Central Europeu. Propostes que, a més, pertanyen a dissenys, a dissenyadors de diferents països, i jo crec que podríeu fer l'exercici que estic fent jo, que és endevinar de quin país és el dissenyador en funció de com són els dissenys que proposa, perquè realment es veuen tonalitats i històries de disseny ben diferenciades culturalment parlant. En tot cas, sortim de dubtes sobre com seran els nous bitllets d'euro amb aquest reportatge del Prat.
14: Els bitllets tenen molts motius diferents al voltant del món. Des del rinoceró del ran sud-africà fins a les danses tradicionals de la rúpia indonèsia. N'hi ha d'animals, d'edificis, d'invencions i de rostres cèlebres. A Europa tenim un disseny de bitllets basat en arquitectura europea, amb imatges com finestres, portes o arcs. L'estil dels elements arquitectònics va des del clàssic passant pel romàntic, el gòtic, el renaixement o el barroc fins a arribar al segle XIX. El desembre de 2021, després de 20 anys de circulació del disseny actual, el Banc Central Europeu va iniciar una renovació dels bitllets d'euro. Ara aquest procés ha culminat en una enquesta oberta a tots els ciutadans europeus per decidir entre 10 dissenys finalistes. Les propostes seleccionades es divideixen en dues temàtiques: ocells i rius d'Europa i figures cèlebres de la cultura europea. Nosaltres hem sortit a preguntar a la gent quins dels dos temes prefereixen.
15: A mi m'agraden més els dels ocells, perquè són més originals i perquè de cares i de monuments ja n'hem tingut molts. I els ocells són una part de la natura que m'agrada molt.
16: A mi em fa il·lusió que estigui Beethoven i Maria Callas i tal, perquè, bueno, al final he estudiat música i em fa il·lusió, no?
17: En canvi, el dels ocells, pues, em mola un muntó, la veritat, i que per darrere hi hagin com edificis i tal. Està bastant guai, o sigui, canvia bastant, dona una visió bastant molt més moderna d'Europa i tal, així una mica molt més green, més natural i tal. A mi no sé per què em recorda una mica com a algú oriental, no sé per què em recorda, com si fossin bitllets que podrien ser tranquil·lament gens japonesos, saps? No sé per què, però bueno, en fi. Sí, jo crec que les figures és com una visió més tradicional i els dels ocells és una visió una mica més moderna i tal.
18: M'agrada més el de ocells i rius. Crec que encara té colors molt, molt bonics. I una altra raó per la que podria escollir aquest grup i no el de figures cèlebres és per el cas de robatori que els bitllets no siguin tan llamatius. Per tema de prevenció, faria bitllets no tan colorits i crec que els ocells i rius tenen colors una mica més com, bueno, menys probabilitat de que passin robatoris.
19: Primerament a tot, no escolliria cap, perquè el disseny, crec que Europa, des que vam tocar el Bauhaus i el minimalisme, ha anat per abajo i sin frenos, però més enllà d'això, si hagués d'escollir un dels dos dissenys, jo, sens dubte, escolliria el de personatges cèlebres d'Europa. Per què? Perquè si més uns més que altres, tots hem estudiat o hem sentit a parlar o tenim coneixement d'aquests personatges. En altres bitllets d'altres llocs del món s'utilitza aquesta idea. En canvi, a menys que siguis ornitòleg, sí, els ocells són molt macos, la veritat és que són molt macos, però menys que siguis ornitòleg no saps quins ocells són. Llavors, són d'Europa perquè estan en el bitllet de l'euro, però si no, jo no ho sabria.
14: Aquesta no és la primera vegada que renovem bitllets. Els bitllets que ara utilitzem tenen un disseny que es va estrenar el 2002, però que va tenir una segona sèrie anomenada Sèrie Europa entre el 2013 i el 2019. Va ser amb l'arribada d'aquesta nova sèrie quan també es va deixar de produir els bitllets de 500 euros, tot i que encara mantenen la seva validesa. Tot i això, amb la Sèrie Europa, el principal objectiu era millorar el disseny dels bitllets preexistents i fer-los més segurs amb mesures més modernes contra fraus.
9: Amb el 20è aniversari d'aquest primer model de bitllets, el 2021 es va decidir renovar les imatges i finalment s'han acordat dues temàtiques finalistes, cultura europea, ocells i rius. Però no ha sigut pas fàcil arribar a aquestes dues temàtiques. El procés va començar el 2021 i no va ser fins 2023 quan es va definir els temes amb una enquesta oberta a la ciutadania juntament amb els grups de control. Amb les dues temàtiques ja sentenciades, el 2025 es va donar el vistiplau als motius que s'associarien amb cada bitllet i es va començar a buscar quins podrien ser els nous dissenys. Aquests dissenys, completament nous, incorporen rostres com Marie Curie o Cervantes i ocells com la cigonya blanca o el pela-roques. En parlem amb la Maria Clua, especialista del Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC, que ens explica per què cal renovar aquests bitllets.
20: El que s'intenta és que un bitllet tingui una durada prou llarga per ser reconeguda, però també que no sigui el suficientment llarga com perquè els falsificadors puguin aprendre tots els petits trets identificatius i qualificatius d'aquests bitllets. Aleshores, per això, amb un marge gran de temps, doncs els diferents bancs o els diferents centres emissors de bitllets o les autoritats emissores decideixen fem un canvi amb el disseny dels bitllets.
9: La doctora Clua, a més, ens avisa que, tot i que aquestes temàtiques puguin semblar-nos innovadores a primera vista, no són pas novetats en la numismàtica.
20: Amb això m'he donat compte que la temàtica de posar animals i paisatges no és gens nova. Hi ha territoris que han fet servir els seus animals autòctons per aquests bitllets, que han fet servir la temàtica de muntanyes i de rius. És a dir, que no és el primer cop que s'utilitza la fauna.
9: En els dissenys dels futurs bitllets hi ha tres dones, però segons ens diu Maria Clua, tampoc això és una novetat.
20: En els bitllets, doncs les dones sí que apareixen representades, però normalment personificant les repúbliques. Veus una imatge de la república com a símbol de l'estat i amb una personificació femenina. El que sí que els bitllets més contemporanis comencen a incorporar la presència de la dona amb les imatges dels bitllets. Dones que han estat sufragistes, dones que han lluitat pels drets socials. A Canadà, per exemple, tenen una missió molt bonica amb una de les advocades que més va lluitar pels drets socials.
9: Els 10 dissenys finalistes que ara es poden votar a l'enquesta en línia són fruit d'un concurs que el Banc Central Europeu va obrir per tots els dissenyadors d'Europa el passat 2025. Van rebre més de 1.200 participacions i d'entre ells, 25 estudis de disseny van passar a la segona fase. Dos d'ells de Barcelona, Hey Studio i Estudio Diego Feijó. Hem parlat amb la Verònica, fundadora i directora creativa de Hey Studio, sobre aquest procés i els requisits que els van demanar.
21: Era un concurs que et presentaves, et demanaven molta informació de credencials, de trajectòria, de currículum, vull dir, no és que fos tothom es podia presentar, sinó havies de ser un professional i demostrar-ho. Llavors aquesta fase va ser molt estricta perquè vam haver de presentar moltes credencials, moltíssimes. I llavors, un cop vam presentar això, va haver-hi una fase, això l'any passat, a partir de l'estiu, així, d'ell seleccionar i mirar i verificar que el que presentàvem era verídic. I després, a partir d'aquí, crec que van haver-hi, podríem estar equivocant, com més de 1.200 o 2.000 aplicacions. I llavors van seleccionar a 39 i d'aquestes 39 van passar 25. I llavors, bueno, hi havia un brief específic, que és el que veieu, no?, el que tothom veu, que eren dos temes. Un era els personalitats i escenes d'edificis d'Europa i un altre era ocells, com els més importants. Llavors havíem de seguir aquest briefing que ens van donar.
9: La renovació dels bitllets té quatre objectius principals. Primer, reflectir millor la identitat europea. Després, evitar la falsificació, reduir l'impacte en el medi ambient i, per últim, millorar l'accessibilitat. Aquest últim objectiu té molt a veure amb el disseny, ens ho explica Diego Feijó, de l'estudi Diego Feijó.
22: La part accessible, havia una part normativa que ens donaven el material. Per exemple, teníem que posar uns elements tàctils al bitllet, i després, per la nostra part, van optar per els elements visuals que incorporaven fossin accessibles i complissin un estàndard d'accessibilitat. Bé, que sigui legible, que sigui comprensible, que quedi representada tota la població i que el bitllet resultant tingui funcionalitat per a totes les persones.
14: Ara queda tot en mans dels ciutadans europeus, que poden entrar a la web del Banc Central Europeu per donar la seva opinió sobre els 10 dissenys finalistes. L'enquesta estarà activa fins al 21 de setembre i es tancarà la decisió a finals d'any. Així i tot, segons diu el Banc Central Europeu, passaran alguns anys abans que puguem veure els nous dissenys en circulació.
8: Doncs sí, feu com jo, si voleu posar imatge tot això que ara ens explicava la Mariona Jerez des de Ràdio Rubí, busqueu, entreu a la pàgina web del Banc Central Europeu i allà podreu no només votar, sinó també, evidentment, conèixer com serien aquests bitllets d'euro, el nou disseny, que sembla, pel que diu, que encara doncs, el procés és llarg i lent, com passa amb aquestes qüestions. Un reportatge molt interessant sobre els dissenys dels bitllets d'euro que ens ha ofert Mariona Jerez des de Ràdio Rubí. Seguim endavant i ara marxem a Premià. Un reportatge avui que us oferim, bé, un reportatge, una connexió en directe, tota una senyora entrevista que us oferim des de les alçades. I és que estem acostumats ja que cada estiu més i més les temperatures baten rècords. Ara comentàvem que és que estem com en una onada de calor contínua, no?, que no tenim treva. I les ciutats també, a nivell això urbà, busquen noves maneres de combatre la calor. Què us sembla si una proposta passés pels terrats? El color d'una coberta d'edifici pot ajudar a reduir la temperatura? Si pintem el nostre terrat d'un altre color, d'un color propici, doncs pot fer que baixem uns quants graus la temperatura del nostre edifici, de casa nostra? En parlem amb qui ens ho pot treure de dubtes, que és en Marc, Andreu Villagrassa, és arquitecte tècnic i auditor de CATEP. I, de fet, en parla el nostre company Manel Ferrer, des de Premià de Mar. Manel, bon dia.
1: Bon dia,
8: Núria. Estàs en un terrat?
1: Estic en un terrat. Estic a les alçades de l'Ajuntament de Premià de Mar per veure justament aquestes teulades que no sé, Núria, si tu, per exemple, saps de quin color és la teulada de casa teva.
8: Ai, no.
1: Veus? No. És que això no ho hem vist mai, tampoc. No ho sabem, això. Jo, és a dir, si li preguntéssim als oients...
8: Sí, penseu-hi, a veure què. Penso que deus estar passant una calor insuportable, Manel, ara mateix.
1: Fa moltíssima calor. Sí, no? Sí, sí, de fet, ens hem quedat a l'ombra fins al moment que estàvem escoltant la sintonia, per tant, li agraïm encara molt més que hagi vingut el nostre convidat, com deies, l'Andreu Villagrassa. Ell és arquitecte tècnic, auditor del CATEP i expert també en eficiència energètica, i avui ens acompanya aquí, Andreu. Volíem parlar justament amb tu sobre aquesta prova pilot que s'està fent a Barcelona per reduir doncs, la temperatura dels edificis a través dels terrats. Explica'ns una mica en què consisteix aquesta prova pilot i si realment funciona així, és a dir, que el color o els colors que es fan servir per l'edificació poden servir per reduir la temperatura de casa.
2: Hola, molt bon dia. Doncs sí, sí, és una actuació que funciona i verdaderament funciona molt bé. O sigui, una coberta fosca absorbeix molta calor i aquesta calor al final es transmet cap a dintre de l'edifici produint un sobreescalfament de l'ambient interior, no? I quan utilitzem cobertes blanques o amb pigments, aquestes tenen unes propietats que favoreixen la reflectivitat d'aquesta incidència solar que es tradueix en una menys temperatura superficial, un flux menor de calor cap a l'interior de l'edifici.
1: Mm-hmm. És important dir una cosa perquè qui ens estigui escoltant ara diu, espera, em sembla que em va sobrar una mica de pintura blanca que vaig pintar a l'habitació del nen, anem a pintar la teulada. Això, Andreu, no és ben bé així perquè ha de ser una pintura específica, no? És a dir, suposo que darrere d'això que ens expliques avui no és només pintar de color blanc doncs les teulades i les parets, hi ha alguna cosa que ho avala.
2: Exacte. A veure, el principi físic és molt senzill, però no qualsevol pintura és aplicable. Tenim que corroborar aquestes prestacions, que la pintura tingui unes prestacions conegudes, la seva compatibilitat amb la impermeabilització de la coberta, tenim que tindre en compte la resistència a la pluja, a la brutícia, i també les cobertes són zones que tenen que mantindre's, i llavors el trànsit de manteniment, que aquesta pintura tinga una bona durada.
1: Mm-hmm. Núria, com ho estàs veient, això?
8: Bé, ho estic veient. I escolta, no sé si una pregunta seria... és que, clar, també s'acumula moltíssima calor a les teulades, no només per l'impacte del sol, sinó també perquè a vegades s'acostumen a posar allà els aparells d'aire condicionat. I això la pintura no ho arregla, no?
2: Els aires condicionats... no del tot. La pintura, al final, el que treballa és la reflexió del sol, no? Que és la principal propietat d'aquests pigments o la pintura blanca. Uh-huh. Llavors, els aires condicionals, al final, estan soltant calor cap a l'exterior. Clar. Però, bueno, el tema d'aquesta millora en les cobertes és directament per aquesta incidència de la radiació solar.
1: Uh-huh. Andreu, de fet, parlàvem del color blanc o de colors clars. També s'està aplicant la terracota. Es pot combinar o caçen bé doncs l'estètica d'un edifici amb aquesta eficiència energètica, o a vegades hem de reduir potser una mica l'estètica doncs per fer més eficient a casa nostra?
2: Aquesta és molt bona pregunta, perquè quasi totes les nostres cobertes tenen el color terracota. És possible fer una combinació. O sigui, el més important és que aquestes pintures que afegim doncs, tinguin uns pigments, que és aquesta propietat que afavorís la reflectància del sol. Llavors, reduirà el sobreescalfament i llavors podrem aprofitar totes aquestes cobertes color terracota sense transformar totes les cobertes de color blanc. Llavors, és veritat que potser no funcioni com la millor pintura blanca, però és una molt bona solució amb un balanç positiu entre l'arquitectura, l'entorn urbà i l'eficiència energètica i l'estètica. Mm-hmm.
1: Amb tot això, i ho estigui escoltant a casa i dirà, escolta, doncs vull fer aquest pas de doncs això, que casa meva sigui de color més clar o que el teulat de casa meva sigui de color blanc, en què podem notar aquesta eficiència o aquest canvi en el dia a dia de casa nostra?
2: Principalment caldria diferenciar entre dues opcions. O sigui, l'opció, segurament, les dues opcions és millorar l'ambient interior, però hem que diferenciar entre habitatges que tenen aire condicionat i habitatges que no tenen aire condicionat. L'actuació sí o sí millorarà també en edificis que no tenen proteccions solars o no tenen un molt bon aïllament. En el cas d'habitatges sense aire condicionat, doncs millorarà la temperatura màxima interior i també millorarà el flux de calor que va des de la coberta cap a l'ambient interior. I en habitatges climatitzats, on sembla que la temperatura interior és la mateixa perquè està controlada per un termostat, reduirà el consum de l'equip, ja que aquest equip tindrà que treballar menys, mm-hmm. perquè aquesta coberta estarà reflectint molta part de la incidència del sol. Llavors, depenent del tipus, pues, sempre millorarem l'ambient interior.
8: Jo m'imagino que això afectarà més els blocs si parlem de blocs de pisos, no? Els pisos que estan més superiors, més a prop de la teulada, seria així?
2: Exactament. Sí. Aquesta situació principalment afavorís els habitatges, en els blocs d'habitatges que siguin d'àtics, sobreàtics, plantes superiors, sobretot a superfícies extenses de coberta. Un edifici on tenim superfícies extenses, com ja sigui aquest ajuntament on estem ara, un col·legi, una nau industrial. Llavors, amb la envolupant tèrmica, aquesta coberta pues, té molta incidència, molta afectació sobre el confort interior.
8: Escolta, i muntar un jardí al terrat?
2: També és molt bona opció. Els jardins verds és una... són més cars, o sigui, l'actuació a què estem parlant a dia d'avui és una actuació econòmicament molt viable, però els jardins verds és una solució alternativa, econòmicament és més alta, però és també molt bona opció, també.
1: Clar, de fet, Núria, jo estava pensant, i li deia fora de micro a l'Andreu, que en això és veritat que, per exemple, Andalusia, en moltes coses els guanyem, però en aquest cas Andalusia i alguns pobles també de Menorca porten una mica la capdavantera perquè ja tenen edificis que són tots de color blancs, inclús pobles que són tots de color blancs. No sé si només per estètica o també per això que ens expliques avui.
2: No, principalment quan viatgem per Andalusia vegem que moltes ciutats, pobles, pues, estan tots pintats de blanc. A Lanzarote també tenim una llei urbanística que regula. I quan viatgem per al nord d'Europa, pues, vegem que aquest canvia, no? Aquestes tonalitats són més fosques, perquè les tonalitats fosques absorbeixen més energia de la incidència solar. Llavors, això en el nord d'Europa volen més incidència, volen més transferència de calor cap a l'interior, i nosaltres en aquesta situació de cada volta més zones de calor, canvi climàtic, pues estem en la part oposada, no? Necessitem superfícies més reflectants que produeixen menys sobrecalfament dels nostres edificis. Mm.
1: De fet, Núria, els nostres oients, en això que ens deia ara l'Andreu, que hi ha illes doncs, que tenen tota una normativa que demanen que siguin de color blanc els edificis. No diré barques per fer publicitat, però certament he anat a municipis de Lanzarote o pobles de Lanzarote i que tot és de color blanc, és a dir, un Burger King és de color blanc i un Mercadona és de color blanc, és a dir, allà no mana res més que la llei, és a dir, que potser Andreu, per aquí també hi ha una part important, que és el tema de com es legisla, no?, aquest canvi, si realment ens hi posem de debò.
2: Exacte. A mi, fer-ho tot de blanc, a mi no és la solució, perquè aquest estudi que estem parlant el dia d'avui pues, està estudiant diverses opcions, no?, i l'opció d'utilitzar pigments és una molt bona opció. La millor no és igual que la millor pintura blanca, però és una molt bona opció de pintar els nostres cobertes de color terracota en pintures en pigments, amb prestacions conegudes.
1: Molt bé. Per acabar gairebé, jo tinc una pregunta, i que és aquella que us fem a tots els arquitectes tècnics en aquests mesos de juliol i agost. Què podem fer, o petites coses que podem fer nosaltres des de l'ús domèstic, doncs per reduir la temperatura de casa i fer una mica més passable aquestes onades de calor tan fortes que estem passant?
2: Molt bona pregunta, perquè estem sofrint una calor... Sí. El més important és aturar el calor abans de que entri en l'edifici. Per tant, el tema més important són intentar que el calor no entri. Uh-huh. Llavors, és tindre aquestes proteccions solars per la cara exterior de l'edifici, no per l'interior. Per l'exterior funciona molt millor. Llavors, si aturem el calor... aconseguim que no entri. Llavors, durant les hores més caloroses del dia, el que tenim que tractar és de tancar finestres i tindre les proteccions solars exteriors ben ficades. I llavors, durant la nit o la primera hora del matí, fer una bona ventilació creuada quan l'ambient exterior és més fresc. Llavors, aprofitar aquest ambient exterior més fresc i pues, tratar de refrescar la casa. No? Uh-huh. Una opció també molt bona i de baix consum són els ventiladors de sostre. I en una rehabilitació energètica pues, tenim que tenir en compte sempre pues, el tema de la coberta, el que estem parlant el dia d'avui, mm-hmm. aquesta reflectància de la incidència solar, l'aïllament del que disposa i, com ja he dit, les proteccions solars, que al final són el més important.
1: Molt bé. Doncs, Andreu, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances. I ja ho heu escoltat, Núria, per evitar passar aquesta calor, important ser previsors, aprofitar doncs, les hores que passa la fresqueta per recollir aquest airet i quan fa calor, doncs, protegir-nos, lògicament, no com nosaltres, Andreu, que estem patint molta calor aquí dalt, aquestes alçades de Premià. Gràcies, Andreu.
2: Moltes gràcies.
8: Aneu cap a baix. Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Moltíssimes gràcies, company.
1: Fins demà.
8: Seguim i ho fem parlant de l'eclipsi. Ja falta menys per la data, 12 d'agost. Avui tractem l'eclipsi des del punt de vista de com han tractat aquests fenòmens astronòmics dins la història de l'art.
3: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.

0: Al llarg de la història, els eclipsis han generat múltiples manifestacions artístiques. En aquest capítol número 7 del podcast en volem parlar amb Licha Butà, investigadora del Departament d'Història i Història de l'Art de la Universitat Rovira i Virgili. Ella és especialista en art medieval, iconografia, cultura visual i història cultural de la dansa a l'edat mitjana. Licha Butà, a l'edat mitjana, com eren, com són les primeres manifestacions artístiques que es produeixen al voltant dels eclipsis?
1: Tenim dues vies per entendre l'eclipsi a l'edat mitjana, les representacions de l'eclipsi a l'edat mitjana. Una primera via és la via científica, perquè pensem que a l'edat mitjana no es feia ciència, i evidentment no és així. Hi ha tota una tradició que comença amb el món clàssic i arriba a l'Occident medieval a través de la cultura científica àrabe i tenim llavors una sèrie de manuscrits on sí que tenim representació bastant fieles del procés, no, de l'eclipsi solar, i tenien eines per calcular amb certa exactitud les eclipsis de Sol i de la Lluna. Aquesta és una via, i a més tenim una altra via, que és la via, podem dir, artística, més vinculada als textos sagrats, que és la representació de l'eclipsis vinculada amb la representació de la crucifixió. Els evangelis ens diuen que al moment de la crucifixió, els quatre evangels parlen del fet que al moment de la crucifixió el sol es va amagar. Això, pels pares de la Iglesia, que són aquests senyors que començant per el quart segle després de Crist, comencen a interpretar la Bíblia, l'Antic i el Nou Testament, per aquests teòlegs, a principi van negar que es tractava d'un eclipsi, d'un fet astronòmic, perquè vinculaven la desaparició del Sol amb la voluntat de Déu, evidentment, directament. Això és molt interessant, perquè és una mica seguir no tan sol el pensament teològic i la manera de representar l'eclipsi, sinó també el pensament científic, que es comença a insinuar també en les qüestions religioses. Llavors tenim a la Universitat de París del segle XII i XIII, pues ja es comença a parlar una altra vegada d'eclipsis, i efectivament es diu que en concomitància amb la crucifixió es va produir un eclipsi solar. Nosaltres sabem que no pot ser, simplement perquè no pot ser tal com la descriuen els evangelis, perquè els evangelis ens parlen de mitja hora d'eclipsi, i nosaltres sabem avui en dia que un eclipsi no pot durar tant de temps, però és interessant. Llavors tenim molts manuscrits on hi apareix el sol i la lluna a la mateixa vegada. És a dir, no és ben bé un eclipsi, sinó que és una representació sincrònica al mateix temps dels dues fenòmens que suggereixen la idea d'aquest fenomen, no? D'aquesta idea de que el sol es va amagar.
0: Davant de l'eclipsi total del 12 d'agost, la Licha Butà ha fet com una mena de recerca, podríem dir, i ens pot posar alguns exemples de com es representa, no?, o de com es manifesta artísticament un eclipsi des de l'edat mitjana fins al segle XX. Posem alguns exemples.
1: Sí, tenim moltíssims exemples, la veritat.

0: un eclipsi que es va donar a Itàlia en aquell any. En aquell any. Llavors, estem parlant d'un eclipsi que es representa artísticament, però d'un eclipsi real. I l'altre punt interessant que ens explica com vivien i com interpretaven aquest fenomen és que la imatge va lligada a la representació del triomf de la mort i de l'infern. Llavors, evidentment, el que estan dient és que l'eclipsi està prefigurant, està representant, està anticipant un event catastròfic.
1: Això ens situa en el 1345, gairebé dos segles després, el 1518, també hi ha una data i una obra, una manifestació artística realment destacada.
0: D'acord, sí, exactament. Un altre eclipsi real que es va produir en Roma i tenim un fresc d'un pintor tan de renom com és Raffaello, que va pintar a les llotges del Palau Apostòlic Vaticano, va pintar la història d'Isaac i de Rebecca. És una història d'amor bíblica que es representa en un interior d'un palau i hi ha un arc, aquest arc s'obre al cel i es veu un eclipsi. Llavors aquí l'eclipsi està funcionant com element narratiu, està ajudant els dos amants a amagar-se. Repeteixo, la part interessant és que Rafael va utilitzar una experiència real seva per representar-la en aquest relat bíblic que mai s'havia representat amb un eclipsi abans.
1: I si fem un salt en el temps i ens situem ja en el segle XX, just ara fa 100 anys, el 1926, trobem també una obra d'un pintor expressionista que realment també ho valores com a molt destacada, no?
0: Sí, és una obra excepcional. De fet, l'obra es titula Eclipse de Sol i el pintor és Georg Grosz. És un pintor que va realitzar un munt d'obres de crítica social, de crítica política, molt atrevida per l'època també. Llavors, la pintura representa el president de la República de Weimar d'aquell moment, el Paul von Hindenburg, que està assegut a una taula amb una sèrie de personatges que no tenen cap. Al sobre de la taula hi ha unes armes, llavors intuïm que no és una conversa democràtica. Hi ha un senyor vestit com un banquer i representa efectivament un banquer que li està suggerint el que ha de dir. Hi ha un burro damunt de la taula i aquest burro està menjant periòdics i aquest burro som nosaltres, les persones que no tenim criteri i ens mengem tot el que la premsa ens diu. I la part més interessant de tota l'obra és precisament la representació de l'eclipsi. Tenim un sol que està amagat per una lluna que alhora és una moneda d'un dòlar americà. Llavors, la crítica està claríssima. L'obra es va realitzar just abans que Adolf Hitler va ser nombrat canciller precisament per aquest personatge. És una protesta visual, la podem llamar així, una crítica visual molt dura de la política alemana d'aquell moment.
1: I després d'aquests apunts històrics de mirada enrere, en un minut, com creus que es pot representar, parlant del present i del futur, com creus que es representarà aquest eclipsi solar total del 12 d'agost, des d'un punt de vista artístic, clar?
0: Això és una bona pregunta. Crec que la part que no deixa de ser la més emotiva, la que ens assombra, la que ens fa pensar i que ens fa una mica de por, seria la que representarien els artistes avui en dia. No crec que es decantarien per una representació científica. Gairebé penso que representarien, que s'aproximarien amb aquesta visió dels segles passats, no? Com d'un esdeveniment que provoca por, que provoca sentiments forts.
1: Molt bé, doncs parlant d'art i d'eclipsi, gràcies Licha Butà per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi, i recorda que si t'ha agradat o interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.

0: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
1: Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio, dijous, l'últim capítol de l'Eclipsa't de Ciència. Vinga, va, i ara ens proposen, vaja, des d'Altafulla, convertir qualsevol raconet que tinguem a casa, qualsevol terrassa, per petita que sigui, o un balconet, en tot un jardí d'estiu.
2: Per gaudir de la natura no cal tenir un gran jardí. De vegades, amb un petit balcó, una terrassa o fins i tot una finestra ben aprofitada, podem crear un racó on venir de gust seure, llegir o prendre la fresca. A l'Obert per Vacances, una setmana més, ens vestim amb les millors gales per fer jardineria. Estarem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
3: Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
2: Joan Maria, molta gent diu, jo no tinc jardí. Això és una limitació?
4: Això és un plaer. És un plaer, perquè moltes vegades ens posem excuses. És com la de, no tinc temps per anar al gimnàs, no tinc temps per fer exercici. Són excuses. Amb un balcó petit, precisament, hi pots guanyar espai. Hi ha jardineres, testos, que pengen, i pengen cap a fora. De la manera que tu no perds espai, i de cop guanyes amb bonic, amb presència i amb companyia.
2: I per on hauríem de començar si volem donar vida a un balcó?
4: Agafar un test, dos testos, posar-hi una planta, intentem que sigui una planta soferta. Si no en tenim ni idea, que som d'aquests que comencem, quan anem a la floristeria o al garden o a la nostra centre de jardineria, simplement preguntem, vull una planta soferta per un balcó, m'hi toca el sol o tinc sombra? Que ens ajudin, que sigui una planta soferta. Si veiem algunes que té molta flor o que té poca, no passa res. Però quan la comprem, que ens agradi, comprem-la que estigui aponzellada, que no estigui florida del tot. I d'alguna forma comencem amb aquella primera planta. I intentem agafar aquest vincle de no sortir expressament a regar la planta o a veure-la, sinó a gaudir d'aquell balcó.
2: Una vegada sabem quin espai tenim, quin seria el següent pas? Com el dissenyem perquè no quedi desendreçat?
4: Prova i error. De provar una planta i dir, ostres, que queda molt bé, no? I ens agrada, te l'imagines. I quan la poses, veure doncs, que allí potser no queda tan bé com t'imaginaves. Llavors l'has de canviar d'arco perquè com queda, eh? Primer per aquest sentit. Després per allò que ens transmet. És a dir, si tenim, ens agrada molt la flor, doncs mira, poso planta de flor. I sobretot posar davant les flors més petites i a darrere les flors més altes, més allargades. I d'alguna forma també pensar en el creixement que podem tenir. Si són plantes que pengen, que són rastreres i que tenen aquest penjar, doncs donar-los un espai que puguin penjar. Si són plantes que tiren cap dalt, doncs deixar-los una planta que tiren espai que tiri cap dalt, o si són plantes trepadores enfiladisses, doncs donar-los una barana o alguna celosia perquè puguin pujar i trepar. Però a l'hora de dissenyar, si és un balcó, juguem més amb allò que ens fa sentir a nosaltres agradable.
2: Per cert, d'un balcó amb plantes també n'hi podem treure un bon rendiment.
4: Hi ha molts balcons transformats en horts i que hi juguen amb planta amb flor, però també hi planten planta d'horta, i planten tomaqueres, tomaqueres cherry, tomaqueres nanes o pebroteres, o inclús també hem vist balcons amb síndries i melons, que dius, són plantes que ocupen molt. No passa res, és fantàstic. I planta aromàtica és una meravella, que tu tinguis una planta de menta, una planta de fabra, una planta romanís, i que tu surts i dius, escolta'm, avui farem venir amb els amics i fem un mojito, i treus tres o quatre fulles de la venta allà en directe. Escolta'm, és un plaer enorme, que convido tothom que ho faci, i és una meravella. O una alfàbrega, i de cop treus una tomaca i li poses tres o quatre fulles recent tallades de l'albaca de l'alfàbrega, i és una meravella.
2: I encara una curiositat més sobre balcons florits. Petits trucs visuals perquè un balcó, per exemple, d'un petit pis, sembli més gran.
4: Mira, als balcons podem guanyar aquest espai extra, col·locar-hi jardineres i testos que pengen cap a fora, i d'alguna forma guanyem més. Però el fet de les parts més allunyades posar-hi plantes més altes i més grans, i a les parts més pròximes, què vol dir més pròximes? A les que toca més a la sortida, plantes més baixetes, ens dona sensació de profunditat, i d'alguna forma sembla que el balcó hagi guanyat molta més grandària.
2: I ara, tal com fem a la recta final del nostre podcast de jardineria, toca desmuntar un altre mite. un balcó petit només admet plantes petites.
4: No només admet plantes petites. Hi pot haver una planta gran que ocupi una part important del balcó i que quedi adornat, però evidentment també es pot ficar en plantes petites i que també quedi bonic.
2: Acabem aquest nou capítol amb un nou consell pràctic, Joan Maria, que després de 4 setmanes ja ens estem convertint en tots uns professionals.
4: Primer, important de tot, saber per què volem aquell balcó, quin espai utilitzarem i quin ús en farem. I això ens permetrà també de dir, doncs mira, depèn de la necessitat que tinc i vull posar la planta en un racó o en un altre, quin tipus de balcó tinc, si és més d'ombra o més de sol, i a partir d'aquí posar-hi plantes que ens ajudin a complementar aquest racó i que aquest balcó, que a la vegada sigui molt més productiu, bonic i que ens faci sentir molt més agradables.
2: Ja ho veieu, no és qüestió de tenir un gran jardí. És cosa de crear un espai que ens convidi a sortir, respirar i gaudir de l'estiu. Amb ganes, tot és possible. La setmana vinent parlarem d'uns visitants que no sempre són benvinguts. Com podem detectar les plagues més habituals abans que facin malbé les nostres plantes? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
1: I amb l'Eduard Virgili, el company d'Altafulla Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquest podcast verd de jardineria que ens porta cada dimarts. Vinga, que anem tancant programa, ho fem amb propostes d'agenda. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bon dia, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
1: Bon dia. Mira, repetim una mica proposta, perquè ja hem fet una entrevista àmplia. Però
5: sí, ja l'he vist, ja l'he vist.
1: Bueno, però ha d'estar a l'agenda, perquè el Firagost de Valls, home, és tota
5: una festa. És molt important.
1: Què ens expliques del Firagost, que no hàgim
5: explicat?
1: Doncs bé,
5: ja ho hem sentit una miqueta, però ho recordem. Avui i demà es celebra una de les grans cites del sector agrícola del país, amb 350 expositors dedicats a agricultura, vinicultura, horticultura i jardineria. Ens han comentat que són 1,5 quilòmetres de recorregut per centre històric, i jo faig la meva petita aportació, i és que si abans hem escoltat a la cambra, doncs ara escoltem a la directora creativa, l'Anna Enéas, que ha atès a Radio Ciutat de Valls.
6: Davant del teatre tindrem un breu homenatge també al que és aquesta Firagost, amb una breu exposició creativa veient tots els cartells, no tots perquè no ens hi caben, són 70 edicions, són moltes, però sí que una pinzellada de com ha evolucionat també a nivell gràfic aquesta Firagost durant aquests anys.
5: Vull dir, jo aporto el meu petit comentari de, com que ja ens han comentat tot el que trobaran, sí, castells, etc. Doncs jo feia la petita aportació de que, com que és el 70 aniversari, fa 70 anys que es fa, doncs es podrà visitar tots els cartells per anar veient doncs l'evolució que han tingut.
1: Molt bé. Jo destaco com a cosa curiosa del Firagost, que no sé si es fan massa municipis de Catalunya, les curses d'arrossegament de sacs d'avellanes. Perquè és que és tan curiós i tan tradicional i s'ha fet durant totes les edicions. És una cosa, bueno, especial. No és de salts, no és de posar-te dins d'un sac i saltar, És d'arrossegar sacs d'avellanes.
5: Vull dir, com les coses aquestes dels Highlands escocesos, però
1: a la catalana. Sí, a la catalana, a la Camp de Tarragona, avellanes.
5: Exacte. Molt bé.
1: Seguim endavant. Vinga, ara per als que us agrada la música de cobla.
5: Doncs sí, tenim que avui, dia 4 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça Josep Sarquella, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya donarà el tret de sortida al Festival Amb Sò de Cobla, que és el festival per excel·lència de cobla de Catalunya. I doncs bé, aquesta simfònica, l'objectiu és combinar, com estem sentint ara. La seva idea és combinar la sonoritat tradicional amb nous formats i repertoris per acostar aquesta música a nous públics.
1: Sí, sí, perquè ho veiem molt orquestrat, això, So de cobla, però amb orquestra, amb tota una orquestra al darrere. Molt bé. Desè festival amb So de cobla a Palamós, avui mateix a les 10 de la nit, almenys amb aquest concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Què més? Amb què tanquem?
5: Tanquem amb una miqueta de música amb ritme. És musiqueta batxatita, és festa caribenya.
1: Molt bé.
5: I és al poble espanyol, que hi ha les nits en viu, que són unes propostes que diferents nits hi ha concerts de rock, rumba, pop i música caribenya. en aquest cas. I nosaltres destaquem, doncs, això, que els dimecres és el dia de la música caribenya, que és una vetllada que comença a les 8 del vespre amb un espai village on hi ha gastronomia i còctels, i a partir de les 9 de la nit hi haurà música en directe, amb peces de salsa, bachata i ritme de... d'aquests ritmes caribenys sense sortir de Barcelona.
1: Molt bé, el poble espanyol. Perfecte, una agenda ben variadeta. Lídia, moltíssimes gràcies.
5: Ale, adéu, fins demà.
1: Fins demà, fins demà.
7: Potser que no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Home, si vas al súper i al final, no, el tiquet, el preu és super alt per lo poc que has comprat, però almenys surts d'allí enamorat. Bueno, ja compensa una miqueta. Aina, no sé si això t'ha passat a tu, de lligar al supermercat o enamorar-te al supermercat.
1: La veritat és que no, i no ho crec, ja.
0: Bueno, hi havia aquella famosa trobades en un supermercat més que conegut que comença per M, no?
2: Sí. Era l'hora de, sí, l'hora de conèixer,
0: ostres,
2: gent, l'hora de lligar.
0: Sí. Te'n recordes? Hi va haver una època, eh?
1: Va ser una cosa molt boja, això, a nivell de xarxes. Tothom, sí, va embogir, eh?
0: Ara ja s'ha diluït, no? Ara ja no, ja no,
1: sí,
0: hi ha quedades,
1: sembla,
0: per xarxes.
1: Sí, sembla que ja està.
0: Ja s'ha passat. Doncs vinga, sí, alguna aportació més als nostres oients pel que fa a la pujada de preus?
1: Doncs mira, només la Pilar, a través de xarxes socials, Instagram, ens ha dit que ella creu que sí que els hotels augmenten els preus durant l'estiu.
0: No és que ho creguis, que segur. Segur.
1: Sí, sí, 100%, ho podem assegurar.
0: Aina,
1: alta.
0: No tenim massa més temps, suposo que tampoc tenim massa més inputs o valoracions dels oients, però el temps justet, 10 segons, per explicar quin és el tema de demà.
1: Sí, introduïm el tema de demà. Demà parlarem dels jocs de taula per l'estiu, vale? És a dir, que podeu enviar recomanacions, experiències, el que sigui, ho rebrem amb els braços ben oberts i res, i aquí estarem.
0: Recomanacions de jocs de taula per l'estiu o per sempre. Aina Barbany, moltíssimes gràcies des de Cardedeu.
1: Gràcies a vosaltres, que tingueu molt bon dia.
3: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 11. Notícies Badalona.
1: Bon dia, els parla l'Exisó. Els bombers han realitzat dos serveis aquesta matinada a Badalona. El primer avís l'han rebut a mitjanit quan ha cremat l'endoll d'una cuina al carrer Wagner i ha fet saltar el corrent del pis. Fins al lloc s'ha desplaçat una dotació que ha extingit el foc amb un extintor i ha fet sanejament del cablejat. Cap persona ha resultat ferida. I d'altra banda, a la una de la matinada també ha cremat un vehicle al carrer Alfons 12 a l'altura del número 738 sense provocar més afectacions. Una dotació dels bombers ha treballat en les tasques d'extinció. L'alcalde Xavier García Albiol tem que la crisi a Ceuta esquitxi ajuntaments com Badalona, ja tensionats per la manca d'habitatge. Per això s'ha mostrat contrari a l'eventual arribada a la ciutat de menors migrants no acompanyats procedents de Ceuta en el marc d'un possible repartiment entre les comunitats autònomes. Segons Albiol, en anteriors episodis similars, assegura que el govern central deixa els menors a les ciutats i després són els ajuntaments els qui han de fer mans i mànigues per resoldre la situació. Per això diu que al final les conseqüències les acaben patint els veïns. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Albiol ha assegurat que no pot atendre aquestes persones quan no hi ha capacitat per donar habitatge als veïns de Badalona que ho necessiten. Escoltem a l'alcalde Xavier García Albiol.
2: No tenim capacitat per donar, entre altres coses, habitatge als veïns de Badalona que ho necessiten. Què fem amb aquestes persones que acaben d'entrar en situació irregular? On els posem a dormir? On els posem a viure? Qui els manté? Quan l'Ajuntament de Badalona no està en condicions de poder donar aquest tipus de servei.
1: L'Ajuntament de Badalona ha publicat ja la licitació del contracte que permetrà el desplegament d'una xarxa de 615 càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial a tots els barris i polígons de la ciutat. Tot plegat per reforçar la seguretat i dotar la Guàrdia Urbana de noves eines tecnològiques per la gestió i prevenció d'incidències. A partir d'aquesta setmana, les empreses interessades ja poden presentar les seves ofertes per dur a terme un projecte que preveu la instal·lació de 488 càmeres de seguretat ciutadana i 127 de control del trànsit. Dels prop de 27 milions de pressupost amb què compta el contracte, 12 milions d'euros es destinaran a la inversió inicial per a la instal·lació de les càmeres i l'adequació de la sala de control i crisi de la Guàrdia Urbana. La resta de l'import correspon al servei de manteniment integral del sistema durant 5 anys fins al 2032. Si es compleixen els terminis, està previst que el contracte s'adjudiqui abans que acabi aquest any, de manera que la instal·lació dels dispositius pugui començar els primers mesos de 2027 de forma progressiva. Activat el pla Inuncat per les fortes tempestes previstes aquest dimarts, els xàfecs descarregaran amb força a la tarda al nord-est de Catalunya, destacant el prelitoral i la Catalunya central. Des de Protecció Civil recomanen vigilar les carreteres si es fan desplaçaments cap a aquests punts. Pel que fa a Badalona, no hi ha perill de pluja i es preveu un dia assolellat amb alguns núvols que poden donar ombra. Les temperatures es mantenen, com ahir, entre els 27 i 28 graus, però la humitat pot fer que la sensació tèrmica sigui superior. I Badalona es converteix aquests dies en punt de trobada per als amants dels escacs amb la celebració de la 50a edició del Torneig Internacional de Badalona, una cita esportiva amb una llarga trajectòria que se celebra al Centre Cívic de la Salut. El torneig va començar el passat dissabte i s'allargarà fins al dilluns 10 d'agost, quan està previst que es faci el lliurament de premis. En total hi participen 217 jugadors i jugadores amb representació internacional procedent de països com l'Índia, els Estats Units o Anglaterra o França. Escoltem a Manel Triquell, que és el director del torneig i que ens parla de la projecció que tenen els escacs a Badalona.
3: La projecció i el valor que tenim que tenen els escacs cada vegada és més important. I també el que m'ha tingut en compte és el femení. Aquest any vam fer un torneig femení i les dones cada vegada s'estan involucrant més en els escacs. I jo crec que això és molt important.
1: La informació local torna d'aquí una hora. Ara mateix, 29 graus de temperatura a Badalona.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
0: 20 anys del Víctimes al telèfon.
4: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
5: El tarot de Si te miento, cuelgo.
6: Sí, senyor.
5: ¿Quién va a ganar la Liga?
6: Para mí el Madrid.
7: ¡Oy, oy, oy!
5: Barça-Español. ¿Quién va a ganar ese partido?
6: Es que me viene la carta de la muerte.
7: ¡Oy, oy, oy!
6: Te digo una cosa, valoraría más al Español, ¿eh?
5: Pues mañana te llamo, ¿de acuerdo?
8: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
6: Hola, buenos días.
9: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
6: ¿Por qué?
9: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
6: Si quieres colgar, me da igual, ¿me entiendes?
9: Sí, pero ¿perdió?
6: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
9: Bueno, te cuelgo, adiós.
6: Venga, adiós.
4: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Resulta que l'Ajuntament de Novelda ha etiquetat...
3: Aquí havíem trucat, eh?
2: Ha etiquetat tot el seu mobiliari urbà.
3: Amb el preu, vols dir, amb el preu.
2: Atenció, per exemple, una palmera, 1.800... euros. O sigui, ha etiquetat el que val. Un fanal, 1.300 euros. Un metre quadrat de gespa, 60 euros. Un banc de... d'aquests a seure, 360. Una paperera, 250. I així, tot el mobiliari urbà del poble s'ha anat etiquetant perquè es veu que cada any la despesa municipal puja pel que fa al vandalisme.
3: És a dir, perquè la gent tingui consciència del que costa el que trenca, eh? Que la gent tingui consciència.
2: Doncs, per exemple, es veu que cada any hi ha destrosses al mobiliari urbà de Novelda per un valor, o sigui, li costa a l'Ajuntament 85.000 euros. De fet, això en sona a mi perquè el barri de Sant Roc, Dio Justicia, en el seu butlletí que fa per l'entitat veïnal, fa el mateix.
3: El text s'arranja.
2: Oi que sí, que fa el mateix, més o menys?
3: Em sona que alguna cosa semblant, però no estic segur, eh?
2: Però, clar, direu, va, però això potser ho fa algun altre ajuntament. Novelda va més enllà.
3: Què fa,
2: resulta que... A les etiquetes hi posen frases. Per exemple, en el banc. En el banc, a part de posar que un banc, destrossar-lo o posar-lo de nou, val 360 euros, posa també, eh? Diu, bancos. Diu, en ellos te distes tu primer beso. Farola, fanal. Diu, nos devuelven los colores que perdió la noche.
3: Això em pensava que diria fanal, allí donde te agarraste el dia d'aquella borratxera.
2: Per exemple, tu trobes normal això?
3: Em sembla que és una idea original, almenys, original.
2: Anem a trucar, si et sembla...
3: No sé si efectiva, original.
2: Bueno, de fet, la iniciativa porta per títol Valora lo que tienes.
3: No, i té raó la campanya, eh?
2: Sí,
3: no,
2: sí,
3: no
2: sí.
3: No ho valorem, no ho valorem.
2: Truquem a Novelda.
4: ¿Ha contactado usted
2: sí.
4: con el Ayuntamiento de Novelda?
2: Sí, sí.
4: Si conoce la extensión,
2: no,
4: márquela.
2: No.
4: Si no,
2: no,
4: permanezca a la espera y será atendido lo antes posible.
5: Bon dia, adiós.
2: Mira, truco de Ràdio Badalona, Catalunya.
5: Sí.
2: Què tal, com va el matí?
5: Bé, de moment bé.
2: De moment, fins que he trucat jo, potser.
5: No, vosaltres bé també, no? No, no.
2: El què, el què?
3: Què diu?
5: Que vosaltres bé també.
2: Home, sí, ha guanyat el Barça.
5: Ah, sí, molt content. És de
2: sí?
5: Però jo molt mal, perquè jo sóc del Bilbao, eh?
2: Ah, ai. Què dius ara?
3: Per què?
5: Ah, molt mal, molt mal.
2: Doncs mira, t'he de dir una cosa, A mi em va ser greu que guanyés el Barça ahir.
3: Què dius?
5: Clar, perquè vosaltres teniu dos més i vosaltres només aspirem sempre a la del rei.
2: Ja, i tu ets el Bilbao.
5: De Bilbao.
2: I què fa una persona al Bilbao visquent a Novelda?
5: Perquè me simpatitza d'equipos més fluixets.
3: Ja.
2: Més fluixets.
5: Més fluixets. El Barça i el Madrid sempre van per dalt.
2: Ja, això tens raó.
5: I tant,
2: raó. Escolta, com et dius?
5: Paqui.
2: Jo, Carles, encantat, eh?
3: Escolta, pianista.
2: Et truco perquè he vist al diari
5: una campanya.
2: Sí, una campanya que es diu Valora lo que tienes, tu, que està molt bé, això. Mm-hmm. És veritat que heu etiquetat amb 500 etiquetes els preus del mobiliari urbà?
5: Sí, i de jardí.
2: I de jardí?
5: Sí, i de jardí. Aspersors...
2: Ah? Mm-hmm. Per exemple, què val un aspersor?
5: 38 euros col·locat.
2: 38 euros...
5: Col·locatge,
2: eh? I escolta una cosa, ja, quin és el preu més alt? El precio justo.
5: El més alt me pareix que està en una palmera, que són 2.100 euros.
2: Una palmera, 2.100 euros?
5: Sí.
2: Tan car val una palmera?
5: De 6 metres d'alta, estem parlant d'una palmera ja...
2: Doncs aquí a Badalona, que tenim tota una rambla plena d'arbres, de palmeres...
3: Les tallem i les venem,
5: sí, però el preu és aquest, eh? Una palmera d'aquest tamany ja té molts anys... Ai, n'hi ha una altra un poquet més petita i
2: sí.
5: val 1.800.
2: O sigui, una palmera més petita, 1.800 euros.
5: 1.800, però que també és gran, però... I aquesta val 2.100. Me pareix que és el preu més alt que s'ha posat.
2: Ja, però a part tinc entès, Paqui, que també s'ha posat una frase, oi, crec, a cada un d'aquest mobiliari.
5: Sí.
3: I la palmera què diu?
2: I a la palmera què diu?
5: A la palmera, doncs no la tinc aquí, No la tinc.
3: I qui ho ha fet, això?
2: I això ho has fet tu?
5: No, això ho ha fet una empresa, eh?
3: A una empresa.
2: Una empresa.
3: Un poeta.
2: Una empresa. Però suposo que, clar, ha hagut de tenir alguna mena d'idea, no? Perquè crec que la del banco és en ellos te diste su primer beso.
5: Exactament, sí.
2: Que romàntic.
5: Así no es. A veure, tinc aquí... Un moment.
2: Vale.
3: Potser ella també es va donar la Paqui el seu primer petó en un banc de novembre.
2: Espero que no es talli.
3: Home, esperem que no. Es diu Paqui com la nostra pianista.
2: Sí, sí. No, fa dies que no la tens, no?
3: No, home, la Paqui podria tocar
5: que
3: alguna cosa.
5: Creia que tenia una del banc, però no, no és.
2: No.
5: Sí, però això, el banc te dice el primer mes. O
2: sí.
5: I la farola posava, aquí te apoyas con un amigo para hablar, tal, alguna cosa así.
2: Ah, jo tenia, nos devuelven los colores que perdió la noche.
5: Ah, sí, la farola també, sí, sí. Es que hay varias
2: cosas. Oh, qué bonic.
3: Qué
5: diferent. La veritat que és, ha quedat bonico.
2: Ha quedat bonico, no?
3: Bonico.
2: I això una cosa... Heu notat que heu posat aquestes etiquetes que la gent fa menys gambarrades?
3: I tant.
5: No.
2: No.
5: No.
2: I les han arrencat, les etiquetes?
5: Estan arrencant-les, sí.
3: Oh,
2: sí?
5: Estan arrencant-les.
3: Per què? Però si és molt
5: malament. Algunes d'elles sí. No moltes, la veritat que estan esperant molt prou, però algunes...
2: Perquè això com ho ha enganxat, en Celo?
5: No, ho hem enganxat en brides.
2: Ah, en brides.
5: En brides, sí.
3: En brides.
2: Sí, tallen les brides.
5: Aleshores, van posar brides un poquet ampletes que no es poden trencar, però partixen l'etiqueta.
2: Mm. Ja. Pues és una pena, eh? Mm-hmm. És una pena, això. Mm. Bé, molt bé, doncs, Paqui, moltes gràcies per la informació.
5: Molt bé.
2: I per, bé, sento el tema de l'Atlètic.
5: Ho sent, jo també. Però bé, per, no per res, perquè vosaltres teníeu dues oportunitats més.
2: Ja. Vosaltres
5: deixa només.
2: Ja.
5: Molt bé.
2: Vinga, gràcies.
3: Adéu.
2: Bé, valencià, català, català, valencià, eh?
3: Sí.
2: Bé, valencià, en aquest cas, Alacant.
3: Valencià d'Alacant.
2: Perquè Novelda és Alacant.
3: Se'n parla poc, de valencià d'Alacant, per això.
2: Per això t'ho dic. Bé. Anem a d'altres temes al dia.
3: Sí.
2: I ara et quedaràs astorat. Per cert, tens aquí el porquet aquest que tenim de mascota, no?
3: Sí.
2: Espera, fer-lo baixar a la cinquena. A veure... Jordi Abril.
3: El Porqui.
2: El Porqui, que està ara amb el gerent. Ha anat a veure el gerent. Ara baixa, ara baixa. Mira, mira. Mira, Porqui.
3: Vigila'n, Ulisses. Ulisses, no.
2: Què li passa avui, aquest porc?
3: No és una gossa, és un porc.
2: Bé, escolta una cosa. Ja li dons les joguines que li vam comprar.
3: Al Porqui?
2: Sí.
3: Quines joguines?
2: Home, li vaig comprar jo l'altre dia, abans d'estar malament a casa, malaltó, li vaig comprar joguines.
3: Doncs crec que li he donat a l'Ulisses.
2: Doncs multa al canto.
3: Multa al canto?
2: Multa al canto.
3: Per què?
2: Titular. El Sindicat de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha denunciat que la Conselleria d'Agricultura, que té poca feina, pensa sancionar els pagesos que no disposin de joguines pels porcs.
3: No pot ser reial, això. No pot ser reial.
2: Es veu que... Atenció, eh?
3: Que no m'ho crec de cap manera.
2: Que sí, que hi ha una normativa europea...
3: Que això t'ho has inventat ara.
2: Aviam, ara... Et callaràs la boqueta. Normativa europea del 2005.
3: Quina agressivitat.
2: Amb la finalitat de reduir l'estrès dels porquets...
3: Però quin estrès tenen els porcs?
2: Durant la seva estada a la granja, els ramaders els hi han d'oferir joguines.
3: Amb què juguen els porcs?
2: Per exemple, pneumàtics o pilotes. Perquè no s'avorreixin i puguin exercitar els seus instints.
3: Sí, els seus instints.
2: Però atenció, això que si agafen un ramader... sense que els hi hagi donat joguines als porcs, els hi trauran part de les ajudes que ofereix la Unió Europea. Aviam, trobo... Bé.
3: Però això no pot ser reial.
2: Es veu que aquest sindicat de joves agricultors diu que això ja ratlla l'absurditat.
3: Home, totalment. Però els porcs no tenen allà el fang aquell on es revolquen.
2: Bé, anem a trucar, tenim un telèfon del sindicat de joves. Aviam si trobem algú.
3: Ja tenen prou amb la...
2: Jo crec que és la notícia
3: més
2: absurda que hem donat mai en aquest espai.
3: Jo crec que sí. Però anem a comprovar si és veritat, que a vegades ja saps que els mitjans, a vegades,
2: sí,
3: no contextualitzem.
2: Mai.
3: Mai. Blau.
1: Sí?
2: Hola, bon dia.
1: Sí, digue'm.
2: Hola. És el sindicat?
1: Sí.
2: De joves agricultors i ramaders
1: de
2: Catalunya.
1: Sí, Catalunya. Sí, molt.
2: Escolta,
1: bé.
2: Escolta una cosa, com et dius?
1: Laura.
2: Laura, truco de Ràdio Badalona, la més mona. Què tal?
1: Bé.
2: És l'eslògan, de l'emissora que ens van dir.
1: Sí, sí, sí.
2: El director ens va dir això. Escolta, una cosa. Tinc un comunicat aquí que heu denunciat el tema de les joguines als porcs.
1: Sí.
2: Una cosa, pregunta. Això és veritat o no?
1: Aviam, això hauries de parlar amb el veterinari, que és ell qui realment porta aquest tema.
2: Però la notícia és certa o no és certa?
1: Doncs ja t'ho dic, és que jo no porto aquest tema.
2: Tens el telèfon del...
1: Sí, això és el que vaig a fer. Espera, que te'l dono. Mira... Truca a Girona.
3: Sí.
2: Ui, vale.
1: Sí, sí, és que m'estàs trucant de Tortosa, eh?
2: Ui, oi, oi.
1: Però això, jo aquest tema no el porto. Mm. Mira, Girona...
2: Això és una conferència, eh? Per nosaltres és una conferència.
1: Quasi. El 972...
2: Sí?
1: 20...
2: Vale. I com es diu el veterinari?
1: Jack. Jack Masacs.
2: Ah, Jack.
3: Té nom, sí. De, té nom de gos, no?
2: Té nom de gos, em perdó, eh?
3: Per tant... No, no és un gos. Molt bé.
2: Gràcies.
1: Vinga,
3: busquem a Jacques. Busco a Jacques, eh? Busquem a Jacques.
2: Atenció, Jacques. Corre, corre, truquem-hi.
3: Ràpidament, se'ns acaba el temps.
2: Ui, ara comunica.
3: Ara comunica.
2: Sí, jo crec que Copi Girona ja està fent l'entrevista, ara mateix a Jacques.
3: Sí, estem buscant a Jacques.
2: Si no, demà, eh?
3: Demà busquem a Jacques.
2: Bé, comunica. Anem a altres temes al dia, et sembla?
3: Sí.
2: Doncs vinga, som-hi. Avui marxem fins al diari 20 Minutos i, en concret, fins a Lanzarote. Mm. Perquè resulta que un home de la localitat de Arrecife, es diu
3: Arrecife.
2: Així, sí, sí. Un home ha cedit dos pisos buits de la seva propietat a dues famílies necessitades.
3: Molt bé.
2: Des d'aquí volem aplaudir aquest fet, eh? De fet, fins i tot, només ha posat una condició.
3: Quina condició?
2: Que l'Ajuntament del seu municipi pagui les despeses d'aigua i també d'electricitat.
3: Ho trobo just.
2: Anem a veure si l'Ajuntament ho pagarà o no.
3: Sí.
2: Va, som-hi, va.
3: Ajuntament de Recife.
2: Sí, bonica població de...
3: Lanzarote.
2: Ai. On hi ha l'aeroport.
3: A l'aeroport de Recife.
2: Sí. No, de Lanzarote.
3: Ah, de Lanzarote.
6: Manténgase a l'espera. Gràcies.
2: Sí, sí.
6: Ha contactado usted con el Ayuntamiento de Arrecife.
2: Ah, muy bien.
6: Si conoce el número de extensión, márquelo.
3: No.
7: Ayuntamiento de Arrecife, buenos días.
2: Hola, buenos días. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
7: ¿Quería hablar con...?
2: Bueno, quería hablar con alguien... ¿Hay prensa?
7: Un momento,
2: eh. Vale, uy.
3: Quines ganes...
2: Quines ganes...
3: ...que tenen... Quina alegría...
2: Ayuntamiento, dígame.
8: Sí, buenos días.
2: Hola, buenos días. Hola.
8: Hola.
2: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña. ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañanita?
8: Muy bien.
2: Muy bien. Mira, te llamo por un tema que he visto en el 20 Minutos, en el periódico, que hay un vecino del pueblo que ha donado dos pisos de su propiedad a dos familias que bien, que eran...
8: Sí.
2: Que lo necesitaban, ¿no?
8: Sí.
2: ¿Es correcto esto?
8: Sí.
2: Pero tengo entendido que ha puesto una condición, y es que el ayuntamiento... pague los gastos del agua, de la electricidad, ¿es correcto?
8: Sí.
2: ¿Y eso se va a pagar o no?
8: Sí, claro, los servicios sociales del ayuntamiento.
3: Ah, muy bien.
2: Muy bien, o sea, que se va a cumplir con la condición de esa persona.
8: Sí, sí, sí, sí.
2: ¿Tú sabes quién es esa persona?
8: Yo el nombre ahora mismo no lo sé.
2: No lo sabes.
8: No lo sé.
2: ¿Y para buscarlo y tal?
8: Pues me tendrías que... Ahora estoy fuera de la oficina.
2: Es que te oigo como si estuvieras en el bar desayunando.
8: Sí, pues eso justamente es.
2: Ah, mira. Oh, mira.
8: Si me llamas en media hora, ya porque ayer salía el nombre en uno de los periódicos locales de aquí, pero claro, yo de memoria ahora no
3: radio,
8: recuerdo.
3: Arrecife.
2: ¿Y hay radio en el pueblo?
8: ¿Perdona?
2: ¿Hay radio?
8: ¿Hay?
2: Radio, radio. Emisora de radio. Emisora, emisora.
8: Hay emisoras de radio, esto es la capital de la isla, Arrecife.
2: O sea, que hay emisora de radio.
8: Varias emisoras de
2: varias.
8: Radio.
3: La local.
8: Y varias televisiones locales.
2: Pero tengo entendido que hay 4.000 habitantes solo.
8: ¿4.000 habitantes?
2: ¿Cuántos habitantes tenéis?
8: 4.000. Bueno, yo no sé ahora mismo. 4.000.
2: Ni idea. Sí. 4.000 habitantes tenéis.
3: No se entera la red.
2: La capital tiene 4.000 habitantes.
8: Sí.
2: Vale. Pues nada, ya busco algún teléfono yo.
8: Muy bien.
2: Venga, gracias.
3: Gracias por la ayuda nula que nos has dado.
2: Aviam. No pot ser que tingui 4.000 habitants.
3: I tingui moltes televisions locals i moltes ràdios.
2: Aviam, senyorita de l'Ajuntament. No.
3: Què estava desayunando, senyorita?
2: No.
3: Què estava desayunando?
2: No pot ser.
3: No pot ser, no pot ser.
2: Va, anem a trucar telefònica, aviam si hi ha alguna ràdio o televisió, tal i com ens ha dit la senyoreta de premsa. Que estava esmorzant en aquests moments amb tots els seus companys de l'Ajuntament.
3: Vaig a mirar que potser un diari de Recife, no? Un diari local.
2: Home, sí, ahí, bueno, decenas de ràdios i de teles.
9: Así es, dígame, que puedo ayudarle.
2: Bueno, ¿me puedes dar algún teléfono de alguna radio o televisión de Arrecife en Lanzarote?
9: Bien, lo voy a dar el radio Canal 28 Onda Cero. Es el
2: ¿Radio qué?
9: Radio
2: Canal 28, sí, con...
3: Onda Cero.
2: Dígame, dígame.
9: Es el 928.
2: Sí. Perfecto. ¿Y hay alguna radio más?
9: Radio ECA.
2: Radio ECA.
9: 928.
2: Sí. Perfecto. Gracias, señorito.
10: ECA, buenos días, la gente rosa.
2: Hola, buenos días. ¿He llamado a Radio ECA?
10: Sí.
2: Radio ECA.
10: Sí.
2: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, la más mona en Cataluña.
10: Dígamelo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va?
10: Pues estamos.
2: Estamos. ¿Radio ECA de qué es?
10: Es una radio cultural.
2: Ah, cultural.
3: Sí. No nos acaba de ayudar.
2: Bueno, ¿estáis en Arrecife?
10: Sí.
2: Mira, te explico. Yo estoy buscando una persona que resulta que ha dado dos pisos, no sé si te suena el tema, vacíos.
10: Ah, sí, sí, lo vi en el telediario.
2: Ah.
10: Sí.
2: ¿Y tú sabes quién es?
10: Pues no.
2: Nada.
10: No.
2: Ni idea.
10: ¿Sabe que una persona de Arrecife ha cedido gratuito dos pisos? ¿Sabes quién es?
3: Aquí
10: yo
3: parla.
10: Lo digo en la tele, yo no tengo ni idea. No, no sabes, no tenemos ni idea.
2: Nada, nada. ¿Y tú sabes a qué radio puedo llamar yo?
10: Pues llama a la radio autonómica.
2: Bueno, gracias, por la ayuda.
10: Venga.
2: Gracias. Anem al canal 28, va.
3: Això, res de res,
2: Això, res.
3: No en traurem l'aigua clara, Això és un desastre. I si truquem a l'autonòmic, què? Ràdio Canària.
2: Estava en línia amb Ràdio Lanzarote.
11: Dígame.
2: He llamat a Ràdio Lanzarote.
11: Agustina Costa.
2: Agustina Costa. Mira,
11: Ràdio Lanzarote es otra emisora diferente.
2: I esta ràdio, ¿de dónde viene el nombre?
11: Del dueño fundador anterior.
3: ¿Se llamaba Agustina?
11: Difunto.
3: Muy difunto.
2: ¿Y se llama Agustín?
11: Acosta.
2: Acosta. Y la radio se llama Radio Agustina Acosta.
11: Agustina Acosta Radio.
2: Ah, Agustina Acosta Radio. Mira, yo te llamo de Radio Badalona.
11: Sí.
2: En Cataluña. Te llamo porque vosotros estáis en Lanzarote, ¿no?
11: Sí.
2: Mira, estoy buscando a ver si me puedes ayudar a un hombre que ha dado dos pisos vacíos. No sé si te suena la noticia. De su propiedad a dos familias que, bueno, que no tenían ni un euro para pagar el piso. Porque vale. Tenéis informativos en la radio.
11: Sí.
2: Y nadie de los informativos sabe nada del tema.
11: A mí no me suena, de todas formas aquí hay más periodistas trabajando.
2: A ti no te suena.
11: A mí no me
2: Tú
11: suena
2: no has cubierto este hecho.
11: A mí esta noticia no me suena, sino además hubiera trascendido bastante.
2: Muy bien.
11: Y creo que en Lanzarote esto no ha trascendido.
2: Pues mira, en el 20 minutos sale como tema del día.
11: Esta semana además.
2: ¿No? No, ahora mismo, hace una hora.
11: Hace una hora.
2: Sí, pues. Sí, esos agencias.
11: Vale, pues nos informaremos y ahora mismo empezaré a llamar.
2: Muy bien, gracias.
3: Muy bien.
11: Muchas gracias.
2: Parlem del Festival d'Eurovisió, Rybak, el violoncionista noruec que arrasa Eurovisió.
3: Tot i que el violí era enregistrat,
2: sí,
3: la música
2: sí,
3: tot
2: sí,
3: era
2: sí.
3: Registrada.
2: Tot era llauna. Sí, sí, tot era llauna.
3: Portava una corda trencada i tot, imagina't.
2: Per cert, 387 punts. És un rècord perquè és la millor valoració de la història del festival.
3: Sí.
2: Aquest noi que va representar Noruega, però que és bielorrus.
3: D'aquí potser, no?, que hagi rebut uns quants vots de més.
2: Correcte, i que prepara el seu debut en el cinema. Són així, aquest noi, Rybak.

0: era el favorit, eh? No va haver-hi sorpreses. Era el favorit, sí. Prou.
1: De fet, ja se sabia fins i tot totes les travesses indicant que aquest noi guanyaria el festival d'Eurovisió, eh?
0: Teòricament, aquest any hi havia la votació aquesta popular, però que intentaven evitar que hi hagués el tongo de sempre, però res de res.
1: Bé, tu sabies que a Alacant hi ha un poble que es diu l'Alfàs Alpí i viuen bastants noruecs. Jo no ho sabia.
0: Jo tampoc.
1: Jo era una colònia important. Anem a trucar a l'Ajuntament, aviam si és possible. M'agradaria avui repte parlar amb alguna persona de Noruega que ens analitzi aquest noi.
0: Potser van haver-hi celebracions, no?, en aquest poble.
1: Jo crec que sí.
0: A la font.
1: A la font de Canaletes, aquest poble.
0: D'allà. Preciosa, la cançó.
1: Sí, sí. Ja està. Mira la gent.
0: Preciosa.
1: Truquem a...
2: Ha llamado al Ayuntamiento del Alfàs del Pi.
1: Sí, sí.
2: Si conoce la extensión del departamento con el que quiere...
1: Sembla la televisió espanyola.
2: Márquela. De lo contrario, espere.
1: Esperamos. Estamos aquí. Sí, sí.
3: Hola, dígame.
1: Hola, buenos días, bon dia.
3: Buenos días.
1: Mira, he llamado al Alfàs del Pi.
3: Sí, sí.
1: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
3: Sí.
1: ¿Qué tal, cómo va la mañanita?
3: Pues un poco... Un poco aficheia, mucha gente hoy.
1: ¿El qué? ¿Un poco qué?
3: Que mucha gente hoy aquí en el ayuntamiento.
1: Mucha gente, ¿no? Sí. Que viene a cobrar y todo esto, ¿no?
3: No, a cobrar no.
1: ¿No? A
3: pagar. Arreglar papeles.
1: Ah, qué pesados, la gente, qué pesados. Una cosita, mira, te llamo porque nos han comentado que en el Alfàs del Pi vive mucha gente de Noruega. ¿Eso es verdad?
3: Sí, claro, habrá, yo qué sé, empadronado y eso habrá 3.000 o
1: 3.000 noruegos.
0: Por ejemplo, ¿eh?
1: ¿Tantos?
3: Sí, sí, sí. Aquí al año, entre que vienen y van y esto, 10-12.000 o más.
1: ¿Es verdad que el sábado hubo una fiesta aquí como si el Barça hubiera ganado la Liga por el tema de Eurovisión?
3: No, por el tema de Eurovisión no sé, pero los coches sí que salieron a la calle, por ahí durmiendo.
0: No lo entenc, compadre.
3: Y algunas mascletas y cosas.
1: Mascletá, típico de la comunidad valenciana.
3: Sí, pero bueno, los chiquillos, claro.
1: ¿El qué?
3: Que digo que sí, que sí. Sí, la gente joven sí lo celebró, sí.
1: Sí, pero eran noruegos, supongo.
3: Bueno, es que en viernes, sábado y domingo, era la fiesta de los noruegos.
1: ¿Ah?
0: Ah, sí.
1: ¿Qué fiesta, la del salmón?
3: No la del salmón, pero que todos los años ellos hacen aquí una fiesta como aquí hacemos las patronales.
0: Ah, sí, está bien.
1: Está bien.
3: Ellos lo celebran igual, más o menos a su estilo.
1: ¿Y qué casualidad? Que era también el sábado de Eurovisión.
3: Y era el sábado de Eurovisión y el domingo que estuvo aquí un presidente noruego.
1: El presidente.
3: Y Zapatero, que estuvo aquí también.
1: Perdona. Sí. Zapatero estuvo aquí.
3: Estaba la fiesta liada desde el viernes para acá.
1: Ya. ¿Tienes el teléfono de alguna entidad noruega?
3: No.
1: No, ni nadie noruego ni nada.
0: Un bar o algo.
1: Un bar o donde se reúnen.
3: Bueno, yo tengo aquí un teléfono de un concejal de la oposición que es noruego.
1: Ah, perfecto. Pásame. Sí, ¿cómo se llama?
3: No, se llama Erik van der Bre.
1: ¿Cómo? ¿Van de qué? ¿Van der Bra?
3: Van der Bea.
1: Van der Bea.
3: Bueno, yo si quieres se lo le
1: es igual, es igual. Le diré van der Bear y ya está.
3: Ya está.
1: Sí.
3: Diciéndole Erik lo que
1: es. Erik. Vale. Vale, perfecto, gracias.
3: De nada.
1: Atenció.
0: El regidor noruec d'Alfàs del Pi.
1: Aviam si ens agafa el telèfon. Hola, bon dia, buenos días.
4: Buenos días.
1: ¿Eres Eric?
4: Sí.
1: Eric, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
4: Sí.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
4: Pues muy bien, muy bien.
1: Mira, una pregunta. Tú eres noruego, creo, ¿eh?
4: Sí, sí.
1: ¿Cómo te llamas? ¿Van der qué?
4: No, Sandberg.
1: Una cosa. Yo quiero saber si el sábado por la noche... ¿Hubo celebración en el Alfàs del Pi por el tema de Eurovisión?
4: Pues, por supuesto, sí.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Crónica en directo, va, ¿qué pasó?
4: No, pues no. Bueno, no fue una cosa como un acto... La gente, la verdad, es que la mayoría estaba en restaurantes o en sus casas viendo Eurovisión.
1: Mm.
4: Pero como también al día... la víspera del Día Nacional de Noruega, pues
1: claro.
4: La gente pues también, claro, salió un poco a la calle después para...
1: O sea, fue, bueno, todo junto, ¿no?
4: Sí, eso sí.
1: Y encima...
4: Claro, coincidía con eso, que ayer fue el Día Nacional de Noruega y nada, incluso en el acto, los actos de ayer, pues incluso tocaron la canción ya. Ganadora, ¿no?
1: Una pregunta rápida, Eric, ¿cuánta gente se calcula, cuántos habitantes del Alfaz, el Pi, son de Noruega?
4: Bueno, censados hay 2.500, pero que viven aquí más o menos gran parte del año o simplemente pasan el invierno aquí, pues unos entre 5 y 6.000 personas que tripulan.
1: De unido. Muy bien, pues Eric, gracias por todo, de verdad.
4: Vale. No,
1: venga, que vaya vale. Bien. Escolta, avui t'he portat un regalet.
0: A veure, què m'has portat?
1: Ahir vaig anar a la fira aquest de la ROP.
0: Sí.
1: Quin és el producte més típic, a part de la ROP? Què és la ROP, per cert?
0: Ho sabia, la mel o...
1: No.
0: Què és
1: no.
0: La ROP?
1: És la mena aquella de fruita.
0: Ah, de fruita. Molt bé.
1: De color negre, és. Mm. La ROP és de color negre.
0: No ho compra ningú, la ROP.
1: No, per això, jo crec que el producte menys venut de la fira de la ROP és la ROP. Què t'he portat?
0: Una regalèsia.
1: No, que és típic també, el sidral.
0: Què és això, sidral?
1: Això no ho has vist mai, no el sidral aquest.
0: No ho he comprat mai a la fira
1: bé,
0: de la ROP.
1: Bé, per la gent que ens escolta, això és típic només a la fira de la ROP, eh? Un sidral que es diu bagrulat.
0: Sí.
1: I n'hi ha de poma, de maduixa, de... Bé, aquest és natural.
0: I això com es pren?
1: Això, ho obres i vaig xupant.
0: Ja està bé.
1: Com vols menjar?
0: Ja, no sé.
1: Bueno... Jo m'he fixat en una cosa, està en català, diu composició, sucre, àcid, bicarbonat sòdic, aroma natural...
0: Tot boníssim, i
1: sí, sí, ho pots dissoldre en aigua, de ben segur que molts oients ho van comprar, això.
0: Sí.
1: Però posa, fabricat per NRI, que dius...
0: No
1: és el número de registre sanitari, suposo. I distribuït per Maria Luisa Nieto.
0: Maria Luisa Nieto, eh?
1: De Montgat.
0: Possible familiar d'Enrique Nieto.
1: Li va trucar...
0: A Maria Luisa Nieto.
1: Sí, perquè jo vaig a dir que això només ho trobo... És veritat, eh? A la fira de la ROP.
0: Home, és que té una pinta de medicament, això.
1: Anem a trucar. Anem a trucar a la Maria Luisa.
0: A Maria Luisa Nieto.
1: Poc s'espera.
0: Que resideix a Montgat, eh?
1: Home, el telèfon és 469 i 469 és Montgat. Mm.
0: I aquest que m'has comprat, de quin gust és?
1: El què?
0: Aquest que m'has comprat, de quin gust és?
1: És natural.
0: Natural.
1: Gust natural.
0: Si no, tu pots posar el iogurt, per exemple?
5: Sí.
1: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
1: Que ets la Maria Luisa?
5: Sí.
1: Nieto?
5: Sí.
1: Hola, mira, truco perquè ahir vaig comprar un sidral.
5: Sí.
1: Aquí a la Fira de la ROP a Badalona.
5: Sí.
1: I perdona que et molesti, volia fer una pregunta.
5: Sí.
1: És que cada any em passa el mateix. M'he d'esperar un any a poder comprar més sidral perquè no el trobo enlloc.
5: Ah. Ja, bueno.
1: Això hi ha algun... No sé, algun...
5: Que ets de Badalona?
1: Sí. Soc de Badalona.
5: A Can Boter.
1: A Can Boter?
5: Sí.
0: Can Boter, sidral.
5: I els hi serveixo.
1: Sí,
5: aquesta gent té de tot.
1: No, no, sí que té de tot, ja pots dir-ho, ja. Ja, però jo em pensava que només ho podia trobar, en aquest cas, a la fira de ROP.
5: Ja, bueno, hi ha alguna botiga que té, no gaire, però alguna els hi serveixo.
1: Perquè, clar, és que una fira de ROP sense sidral aquest...
5: Sí.
1: El dia que es canviï el pot, ja no sé què faràs, eh? Sí o no?
5: Bueno, procuraré que no canviï, que sigui el mateix, perquè, clar...
0: Ens ho està passant
1: ja.
0: Net, eh?
1: Ja.
0: Escolta, que es desperti una mica, no?
1: Bueno, pues, escolta una cosa. Hi ha alguna novetat aquest any o no?
5: Novetat en quin sentit?
1: D'algun sabor nou?
5: No,
1: sempre és el típic.
5: No, perquè, home, ja hi ha 6 sabors, 7.
1: Ja.
5: De què? Perquè hi ha el natural.
1: Trobo faltar la plàtan, jo.
5: El de plàtan?
1: Sí.
5: No sé, és que seria una mica arriscat. S'han fet més sabors, al llarg del temps. Es va fer de pega dolça, es va fer de menta...
0: No sabíeu que el sideral donava per tant.
5: No tenien massa sortida.
1: Ja. Bé, doncs, escolta, m'has donat una alegria que ho pugui trobar a Can Boter, eh?
5: Bueno,
1: no ho sabia, eh? No ho sabia. Molt bé. I tu això ho fas o ho distribueixes?
5: Ah, jo distribueixo.
1: Vale.
5: Perquè això és marca registrada.
1: Jo em pensava que ho feies a casa teva, això.
5: No. Això és marca registrada, llavors ho fa una empresa que té la patent, diguem.
1: Però el nom és teu?
5: No.
1: Bagrulat. Per què Bagrulat?
5: Amb el Bragulat, no.
0: Què és?
1: I el nom d'on ve?
5: El nom ve del senyor Bragulat.
1: Que
5: fa molts i molts anys, doncs és el que el va crear el producte.
0: Que era de Montgat, no? També.
1: Però no era de Montgat, no?
5: No. Al principi la fàbrica estava... Bueno, és que ha anat canviant. La fàbrica del sidral antigament estava al carrer Villarba de Barcelona.
0: Jo, mira...
5: porto molt
1: senyor Bragulat, això és un tema.
0: Porto 3 anys fent ràdio, però 4 minuts per la sidral...
5: Han anat canviant de mans, no? Perquè la família Bragulat, doncs, ja no...
0: Era una nissaga.
5: No estaven interessats. i llavors ja s'ho van vendre.
1: Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies per la informació.
0: Gràcies.
1: M'has fet feliç. Gràcies.
5: Bueno, adéu,
1: vinga, adéu.
0: Adéu, adéu.
1: Poc s'esperava.
0: Poc s'esperava, sí. Una senyora que li farà mai una entrevista només en aquest espai.
1: Escolta una cosa, és un tema el sidral, eh?
0: És un tema, ja ho veig jo, 4 minuts parlant de sidral.
1: Tu t'agrada o no?
0: No especialment.
1: Prova'l, va.
0: Ja que me l'has comprat.
1: Prova'l. El vols provar? Té, obre'l.
0: Sí. És que no puc.
1: Bé, marxo, demà hi tornem amb més temes, que no em deixes aquí temps.
0: Home, és que tu ocuparies tot el matí, Carla.
1: Apa, que vagi bé.
0: Adéu.
6: Hello. Víctimes al telèfon.
7: Qui diga?
6: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
7: Ràdio Z.
8: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
8: No, de Badalona.
9: És la ràdio de Badalona.
6: Vint anys del Víctimes al telèfon.
10: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: Està Antonio.
11: Està. Què li queries?
1: De Ràdio Badalona, la más mona.
6: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
12: He llamat a la tele xorro.
13: Sí, però no.
10: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
14: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
6: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
15: Manténgase a la espera,
1: gracias. Sí, sí, aquí estoy.
10: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno,

0: Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Som-hi. Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat amb els diaris que has estat revisant i revisant, el Carles Carvajal.
3: Diari 20 minutos. Un bar del barri de Horta, a Barcelona, reclama 1 milió d'euros als veïns per acusament.
2: Per assetjament, vols dir?
3: Sí, assetjament. Correcte, això que és la primera demanda d'un local d'oci per moving veïnal.
2: Moving veïnal.
3: Sí, es veu que ho van tancar per excés de soroll i li van limitar l'horari.
2: Mm.
3: Ara, el propietari diu que això és totalment injustificable, que han reobert el local, però hi demana danys i perjudicis, en aquest cas als veïns, perquè el van denunciar segons, en aquest cas, el propietari, sense motius.
2: Mm.
3: També el propietari reclama danys psicològics que li han fet.
2: L'insulten.
3: Correcte.
2: Per exemple.
3: Això que, segons ell, també els veïns insulten els clients d'aquest bar.
2: Els hi tiren ous?
3: No ho sé si els hi tiren ous. Per què ho dius, això?
2: Perquè hi ha gent que quan s'enfada pel soroll hi tiren ous.
3: I això passa a vegades, jo què sé, eh? Per exemple, a les 12 de la nit, la gent que potser crida terrasses i tal, tira nous.
2: També hi ha el truc de llançar galledes d'aigua, això és molt català, eh?
3: Sí, això també, eh?
2: Galleda
3: d'aigua. Va, anem a trucar, si et sembla, a FECASAM, que és la Federació d'Empresaris.
2: Mm.
3: Aviam si es poden donar alguna dada més sobre aquest tema, que, de fet, atenció com es diu el bar. Bar La Cripta.
2: La Cripta.
3: Però no hem trobat el telèfon d'aquest bar, eh?
4: Digui'm.
3: Hola, bon dia.
4: Sí, bon dia.
3: He trucat a FECASAM.
4: Sí.
3: Hola, amb qui parlo?
4: Joaquim Boada.
3: Joaquim, truco de Ràdio Badalona.
4: Sí.
3: Ets tu l'advocat, crec, de FECASAM?
4: Exacte.
3: Vale, escolta, et truco per preguntar-te un tema. Avui surt a la premsa un bar de Barcelona d'Horta, bar La Cripta,
4: sí,
3: que reclama 1 milió d'euros als veïns per assetjament.
4: Exacte.
3: Tu saps alguna dada més sobre aquest bar?
4: Si sé alguna dada més...
3: Sí.
4: Sí, us podem passar el comunicat de premsa, si voleu.
3: Ara reclama 1 milió d'euros als veïns, no?
4: Sí, 600.000 euros en els dos veïns de l'habitatge, dels habitatges immediatament superiors, perquè aquests van ser els que no van deixar entrar els tècnics acústics de l'Ajuntament per comprovar la realitat de les denúncies formulades per ells mateixos.
3: Sí.
4: I després 400.000 euros a la comunitat de propietaris perquè van instal·lar una porta d'emergència il·legal en el pàrquing que dificultava el funcionament de l'activitat.

0: la, sistemàticament la normativa, que contaminen acústicament i que provoquen molèsties, sapiguent-ho, i malgrat això segueixen fent-ho i no adopten les mesures correctores, però també estem en contra d'aquells veïns que abusen d'aquesta, o fan un abús de dret d'aquesta protecció que tenen, i que per tant, doncs, evidentment, el que no pot permetre és que si no deixen entrar els veïns, són els mesuradors acústics, que entre tant quedi l'ordre de reducció horària vigent, i que per tant estiguin malmetent-se els drets d'aquests empresaris.
1: Vale.
0: D'acord?
1: Que vagi bé.
0: El teu nom?
1: Carles.
0: Carles,
1: vale. Molt bé, gràcies.
0: Molt bé, doncs a tu, eh? Va, fins ara, adéu. No me molestes tanto.
1: Bé, avui ens arriba la notícia que el cap de Convergència i Unió, a Salt, a les comarques gironines, va exigir durant el darrer ple la prova d'alcoholèmia.
2: Què dius ara?
1: Perquè un regidor d'Esquerra Republicana li va dir que anava begut. O sigui, es veu que en el ple municipal, això que fan, que tots s'insulten, un es diu, no sé... Jo què sé, un es diu xulo, l'altre
2: es diu...
1: Poca vergonya.
2: L'altre feo, no?
1: Sí, l'altre que si tienes un Audi... Tot això que passa.
2: Sí.
1: Que ets un... Que això és un xollo, Sí. Coses habituals.
2: Sí.
1: Doncs es veu que un regidor de Salt, d'Esquerra, li va dir en el de Convergència... Escolta, que tu vens begut aquí, el ple, vens begut i calla. I el regidor de Convergència, atenció, va exigir la prova de l'alcoholèmia. Però és que el més surrealista tot plegat és que li van fer i va donar negatiu de 0,0.
2: Menys mal. Només faltaria que ell exigís la prova i sortís positiu.
1: Anem a trucar, si et sembla, a l'Ajuntament de Salt. Aviam si ens volen dir com va anar tota aquesta història, tot aquest enfrontament entre aquests dos regidors. Mira.
2: Doncs vinga, som-hi.
1: Va bufar, com va bufar i si li va fer un agent de la policia local.
2: Això és barat de fer, això és barat.
1: Truquem a Salt, bonica població... que està molt a prop de Girona. De fet, es toquen.
2: Aquí, almenys a la ràdio, només donem aigua, eh? D'això em puc donar fe.
1: És aigua, això que hi ha aquí?
2: Aigua,
1: segur?
2: Sí. Aigua bona.
1: Porta un xorret d'anís, això?
2: No, no. D'anís del món, no.
1: Així animes els tertulians?
2: Ja venen prou animats.
1: No. Però això no m'ho vas fer un dia, tu.
2: Jo?
1: Que els hi posaves una mica d'anís?
2: No, no.
1: Segons quin dia de la tertúlia.
3: Ajuntament de Salt, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Mira, perdona que et molesti.
3: Digueu-me.
1: Mira, truco de Ràdio Badalona.
3: Sí.
1: Mira, no sé si teniu departament de premsa.
5: Sí, digueu.
1: Hola, bon dia. Truco de Ràdio Badalona.
5: Sí.
1: Mira, truco per un tema, aviam si m'ho pots confirmar. Sí. És que he trucat a l'Ajuntament i m'han donat el teu telèfon, eh? Mira, jo he trucat perquè ens ha arribat que el darrer ple municipal, és veritat que un regidor de Convergència li va exigir la prova d'alcoholèmia a un regidor d'Esquerra, o al revés?
5: Sí. No, no, va exigir la policia.
1: Ah, la policia local.
5: Sí.
1: I això com va anar, més o menys?
5: A veure, s'ha de posar una mica en context, eh?
1: Sí.
5: Fa dos anys, contra tota previsió, la Yolanda Pineda,
1: la Yolanda, sí, sí. Sí,
5: va guanyar les eleccions.
1: Ah. Sí.
5: Ara hi havia un alcalde, que era en Jaume Torramadé, que feia 8 anys que governava,
1: ella nova totalment. Sí, això com la Maite, igual.
2: No, la Maite, sí.
5: Contra tota previsió, doncs governa.
1: Sí.
5: Guanya i governa.
2: La Yolanda.
1: Sí.
5: I... els dos anys de, pràcticament de mandat han sigut duríssims. Acusacions al ple constants per part de l'oposició.
2: Acusacions de què?
5: Que, bueno...
1: Perquè, Carme, qui governa ara a Salt?
5: Ara governa PSC amb Esquerra.
1: PSC amb Esquerra. Però abans també governava PSC, no?
5: No, governava Unió amb Esquerra.
1: Unió amb Esquerra.
2: Unió amb Esquerra.
1: Val. Unió amb Esquerra?
5: Sí.
1: Val, val. Bueno. I ara, PSC...
5: Llavors, és el que et dic, es passen dos anys d'insults constants en el ple de... i en els plens hi ha hagut frases com si l'alcaldessa es tossega al cap de l'oposició dir-li que té la grip nova. O jo què sé, o si amb una regidora dir-li m'agradaria que fos virtual i d'aquesta manera no l'hauríem d'aguantar, per dir-te un plet de frases.
1: Sí.
5: Tot, portem dos anys així.
1: Hi han dos anys que els plens municipals, bé, sembla, pel que m'expliques...
2: un circ.
1: Un circ.
5: Exacte.
1: És un circ perquè hi ha gent que aplaudeix o hi ha gent que xiula, per exemple.
5: Exacte.
1: Vale. Ja ens imaginem la situació.
5: Imagina't-la, per això et dic... t'he de posar en context i explicar-te això.
1: Sí.
5: Llavors...
2: ens explicarà tota la vida del poble, ara.
5: En l'últim ple, el regidor que porta... no, entren dos persones de Comissions Obreres que són els que porten el tema de les escombraries,
1: sí,
5: i que van muntar una vaga i que...
1: sí, que va ser molt famosa.
5: Es van aliar bastant amb Convergència, venien al ple, fotien merders, posaven a

0: junts.
1: Ah, oi, oi,
0: vale? Oi. Entren aquests dos i en aquell moment en Jaume Torramadé fa una pregunta sobre les escombraries.
2: Sí.
0: Acaba el ple, que va durar 3 hores i mitja, amb tensió. En aquest ple sí que t'he de dir que no és el Jaume Torramadé el que comença a insultar, com sempre, sinó que l'alcaldessa agafa la paraula parlant d'un tema que és frigorífics del Ter, que se sabia que seria complicat, sí. I ella mateixa diu que n'està molt farta d'aquesta crispació, de que no es pugui presentar propostes sense que hi hagi mal rotllo. Bé, o sigui, és ella la que realment, per una vegada, diu que ja n'hi ha prou i que fa 2 anys que estem d'aquesta manera. O sigui que el ple és més tens que les...
3: Que l'habitual.
0: Acaba el ple...
1: Que arribarem.
0: I situa't físicament...
1: A la prova del col·lem.
0: Jaume Torramadé,
3: sí,
0: té una regidora seva entremig,
3: sí,
0: i al cantó hi ha aquest regidor d'Esquerra, que és, sí, el que anava de número 2, que és un tio molt pacífic. Vale? Acaba el ple i en... el regidor,
3: sí,
0: de...
1: Vinga, som-hi, dona-li energia.
0: Li diu a en Jaume Torramadé...
3: suposo
0: que la pregunta, perquè li toca amb ell, simplement perquè,
3: sí, sí,
0: ell porta el tema d'escombraries, suposo que si no haguéssim nosaltres de comissions tu no haguessis fet aquesta pregunta. Vale? En Jaume Torramadé es posa allò amb els punys en l'aire i va per... i comença a dir l'imbècil al regidor.
3: Sí.
0: Vale? Els seus de Convergència les tiren perquè no... no passi res.
1: Ui, sí. Vale? De,
0: i el regidor d'Esquerra,
1: de
0: que està amb la pipa plena, li diu... El que has de fer tu, Jaume, és veure menys cervesa.
3: Oh, oh, oh.
0: L'altre es posa com una moto, encara més, i diu que no se'n va a la sala de plens sense que li facin un control d'alcoholàmia.
1: Oh, oh, oh.
3: I llavors la policia local, sí, li va fer la prova.
0: Intenten fer-li entendre que no, que li has muntat el número i que no sé què, i que, evidentment, és que...
3: I no, no, o sigui...
0: Quatre hores de ple, encara que hagués vengut, tampoc es sortiria, saps?
3: Clar, sí, i en aquest cas la policia li va fer la prova i va donar... negativa.
0: El número que estava muntant allà, que no volia marxar, i ja havia acabat el ple amb tot això.
3: Ja havia acabat,
1: esperant només la prova.
3: Sí, tothom, i tothom va esperar la prova.
0: Sí, no, tothom no. Ja dic, ni els seus regidors estaven amb ell, estaven amb ell.
3: Ja, ja.
0: I va fer la prova al col·lem i després anava ensenyant que havia donat 0-2 anys.
3: Ja, déu-n'hi-do, Carme. Doncs ara sí que m'ha quedat claríssim.
0: Molt bé.
3: Gràcies, que vagi bé.
0: De res, adéu.
1: Si hi ha cap de premsa més eficient, et fa,
3: sí,
1: un,
3: sí,
1: resum.
3: Sí, sí.
1: Opina.
3: Sí, sí.
1: Valora.
3: Valora.
1: Et fa la notícia.
3: Què passa avui?
1: Què passa avui?
3: Un fet que, bé, portem dies parlant en aquest espai.
1: Telefònica sorteja alguna cosa. Un
3: Telefònica,
1: ordinador.
3: El servei d'atenció, el telèfon d'atenció ciutadana o d'informació, regala avui un ordinador. I arriba l'hora de trucar-hi.
1: Sí.
3: Perquè jo vull aquest ordinador.
1: No ens ha tocat mai res, eh?
3: Mai res.
1: Ni una pantalla de plasma.
3: Anem a trucar i anem a dir que només truquem per l'ordinador.
1: Sí.
3: Que més igual el número de telèfon.
1: Potser no, eh? Potser t'ho obliguen a dir.
3: Que més igual. Sí, sí. Aviam.
4: Telefónica, buenos días, le atiende, te llamas en que puedo ayudarle.
3: Buenos días, te llamo por el ordenador.
4: De acuerdo.
1: Ah, dice Mabe.
4: Bien, sabe que hoy es 22 y,
3: sí,
4: lo estamos celebrando y regalando.
3: Es el gran día, 22, 22, 22.
1: ¿Y qué celebran?
4: Claro que sí, bien, un momento, por favor.
1: ¿Qué celebran?
3: Okay.
4: Bien, lo sentimos, esta vez no ha obtenido el premio, pero puede seguir llamándonos durante todo el día para seguir intentando.
1: Ah, pues llamaremos más tarde,
4: recuerde,
1: ¿eh?
4: Que en el 11822 estamos para ayudarle.
3: Vale, gracias.
4: ¿Bien?
3: Gracias.
1: Hasta luego.
3: Ve, ahora probo tú, probo.
1: Ah, probo yo, venga, va. Anem a trucar. Marca'm tu, que tens el telèfon més a prop.
3: Vaya publicitat que els hi estem fent a Telefònica, eh?
1: A canvi d'un ordinador portàtil,
3: sí, sí,
1: que ens fan falta, eh? Mira aquest com el tinc. El tinc destrossat.
3: Ara parles tú.
5: Nuestros teleoperadores. Telefónica, buenos días. Atiende Francesca Arroyo, ¿en qué puedo ayudarle?
1: Hola, buenos días. ¿Para el ordenador portátil?
5: Ah, sí, un momento, y ahora le compruebo.
1: Muy bien.
5: Mire, las bases de la promoción las puede consultar en la página web, que son www.11822.es.
1: Ya lo he mirado ahora mismo.
5: Ah, muy bien, y ahora le compruebo ese resultado premiado.
1: Perfecto.
5: Pues lo sentimos, se llama resultado premiado.
1: Vaya.
5: Y como sabrá, tiene todo el día de hoy, viernes,
1: sí,
5: 22. En cualquier momento del día pues puede volverlo a intentar.
1: ¿Que han regalado muchos?
5: Por ahora ninguno.
1: Ninguno, ¿eh?
5: Es decir, que aún tiene posibilidades.
1: ¿Cuántos hay?
5: Tres.
1: ¿Tres?
5: Sí, tres para todo el día de hoy.
1: ¿Tres para toda España?
5: Sí.
1: Se han dejado aquí el presupuesto de Telefónica, ¿eh?
5: Sí.
1: Muy bien, muchas gracias.
5: Gracias,
1: hasta
5: Cristiana,
1: luego.
3: Ves, escolta, la part final de l'espai trucarem,
1: tres, eh? Tres per tot el país, però tu... Què ho has sentit, això? Tres per tot el país. És impossible que ens toqui, és matemàticament.
3: Va, doncs ho farem a la part final de l'espai, et sembla?
1: D'acord.
3: Doncs vinga, anem a d'altres temes al dia i atenció perquè marxem ja directament fins a Lleida. Aquesta setmana, de fet, avui comença el tradicional aplec del Cargol.
1: Un clàssic. Aquí va la Núria Feliu...
3: No sé si t'agrada, tu.
1: El cargol?
3: Sí, no t'agraden els cargols?
1: No especialment. Fan una mica de fàstic.
3: Bé, hi ha cargols de tot tipus. Cargol a la llauna, cargol amb samfaina, cargol...
1: Però tots són cargols.
3: No sé, amb el que sigui, amb rosilles, amb el que sigui. Bé, una plec del cargol que aquest any arriba envoltada de polèmica. De fet, la Federació de Colles, que l'organitza, va saber fa pocs dies que la Generalitat els ha retallat la subvenció anual per culpa de la crisi.
1: Clar.
3: Es veu que aquesta decisió no els ha agradat gens perquè els ho han dit quan ja tenien el pressupost tancat i perquè ho consideren un greuge comparatiu amb altres manifestacions culturals com la Fèria d'Abril.
1: Sí, tothom es queixa, està clar. Quan et treuen diners, tothom es queixa.
3: Tothom es queixa. Sota una cosa, anem a trucar, tenim un telèfon de la plec del cargol.
1: Sí.
3: Però ens hem de fer passar que volem cargols.
1: Sí.
3: Però no de menjar, sinó un altre tipus, de la ferreteria.
1: De la ferreteria.
3: Aviam què en diuen.
1: Sempre prenent el pèl a la gent, eh? Una festa molt nostrada, aquesta, eh? Molt catalana. La plec del cargol.
3: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Mira, truca ara si tens el model B547.
2: Tu què?
3: Si tens el model B547.
2: En té per aquí?
3: Truco d'aquí, del Valius.
2: No el tinc, això. Que vull dir,
3: no ho
2: tens. A més, avui és super mal dia. Jo no hi ha ningú...
3: Ah, és que, bueno, ens ha vingut un client, aviam si ho tenia.
2: Sí, no, però avui...
1: Però què diu?
2: És la plec del cargol.
3: Com?
2: Ja, que avui és la plec del cargol i estem a la sala... Ah, un pique, sisplau.
3: Ai, jo trucava del tema dels cargols, però no dels cargols, dels cargols, el model del B547.
2: Sí, però avui és la plec dels cargols i avui no hi ha ningú aquí a l'oficina.
1: Però que em venen,
3: però és que no l'entenc jo ara.
2: Que no hi ha ningú a l'oficina.
3: Però aviam, però avui és divendres.
2: Bueno, i què, però és la plec.
3: Aviam, on has estat trucant?
2: A la Federació de Colles.
3: De colles de què?
2: De la plec.
3: És que jo truco de la ferreteria Valius per demanar cargols d'un model.
1: A veure quan t'engega. T'està pensant-se,
2: eh? No sembla que sigui avui. Vale.
3: Escolti.
2: Digue'm.
3: No, és que m'han donat aquest telèfon. Jo truco de la ferreteria Valius, aquí a Barcelona.
2: Sí.
3: Que un client ens ha demanat un tipus de model. I ens ha donat aquest telèfon de cargols.
2: De cargols de què? De menjar o de què?
3: No, home, no. De menjar no. De menjar no.
2: Doncs pues aquí és la Federació de Colles de la Plec, no li dic. No veu
3: vostè mateix. De menjar.
2: Clar.
3: Clar, però jo no ho sabia, perdoni'm vostè.
2: Ah, no, pues que semblava que ara em volia prendre el
3: pèl. No, home, no pas.
1: Que guanyem nosaltres.
3: Per Déu, no.
2: Pues li han dit malament, eh? Que això és la Federació de Colles.
3: Sí.
2: Però jo ja no sabia de què anava.
3: De cargol.
2: Sí.
3: D'això que fan a Lleida, crec.
2: Sí, d'això que fem.
3: Vale, perdoni, eh?
2: No, de
3: res. Vinga, gràcies.
2: Adéu.
1: Encara tinc molta paciència, aquesta senyora.
3: Sí.
1: Ha tingut molta paciència.
3: Bé, de fet, durant tot el cap de setmana podeu visitar la plec del Cargol.
1: Existeix el model B547?
3: No, m'ho he inventat.
1: T'ho has inventat, eh? Molt bé.
3: Sí. És la fi dels dònuts de tota la vida.
1: La fi.
3: Tu recordaràs que farà unes setmanes parlàvem que la Casa Panrico havia canviat la forma de vendre els clàssics dònuts.
1: Sí.
3: Ara van amb una mena de capsetes de plàstic, individuals, personalitzades, però bé, els fòrums d'internet ja en van plens, els forts tothom en parla del tema. De fet, és el tema, a part del tema del Barça, i el tema del dònut.
1: Sí.
3: Sí.
1: Jo no sé si estic d'acord amb aquesta diagnosi, però...
3: Ara t'explico. Resulta, d'entrada, els que són de tota la vida que són de sucre, es veu que el sucre ja no és el mateix que tota la vida.
1: Clar, perquè no són tan frescos.
3: El de xocolata no fa el mateix gust que el de tota la vida.
1: Mm.
3: Total, que també ens han explicat que ara no ho reparteixen cada dia, sinó que amb el plàstic aquest potser es conserva més dies, està bo, però no és el d'abans.
1: Vaja, que no estan tan bons.
3: No estan tan bons, els dònuts.
1: I la gent s'ha queixat.
3: Anem a trucar a Panrico, et sembla?
1: Sí.
3: Doncs vinga, som-hi.
1: trucada d'aquest dilluns a Panrico.
3: Atenció al client de Panrico.
1: Que ja van trucar quan va haver aquella vaga, que també va ser un desastre nacional. Desastre nacional.
6: Sí.
3: S'escolta bé, eh?
1: Sí, molt fort.
3: És una prova. Estan atenent trucades a tot el país.
1: Una prova que et treus de la patilla.
3: La gent ha sortit al carrer.
1: Hi ha manifestacions, eh?
3: Demà a les 5 de la tarda...
1: Ja ha convocada una?
3: Sí.
1: A plaça Sant Jaume?
3: A la plaça de Catalunya, en aquest cas.
1: Es trobaran sí. amb tot el...
7: Buenos días, Pásico, dígame.
8: Hola, buenos días. Mira, quería hacerte una pregunta.
7: Sí, dígame.
8: Mira, te explico. Yo cada... Bueno, soy habitual del producto Donuts.
7: Sí.
8: Quería, no sé si era posible haceros... Bueno, llegar a una queja que tengo.
7: Sí, dígame.
8: Mira, yo te explico. Yo cada día compro Donuts. Y desde que habéis puesto este sistema de... Bueno, que van con cajas pequeñas de plástico...
7: Sí.
8: Yo encuentro que no es igual que antes.
7: El sabor del Donut.
8: Mira, por ejemplo, el azúcar... No es como antes ya.
7: Bueno, a ver, se refiere que no está resequita la azúcar.
8: Mira, antes sí, ahora está todo reseco, absorbido.
7: Pues esto es raro, todo bueno, contrario, conserva más la humedad.
8: No.
7: Conserva
8: y después a mí me ha dicho la Manoli, que es la del horno de pan, donde yo voy cada día, que ahora hay días que no reparten.
7: Esto ya es cosa de la distribuidora.
8: Bueno,
1: ¿cómo se conserva
8: porque
1: más?
8: Dice que se conserva más con el plástico y antes era...
7: El donut tiene la misma vida de caducidad que antes.
8: Pero el chocolate, por ejemplo, tampoco es el mismo. O sea, ¿se ha cambiado la fórmula o no?
7: No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. O sea, el donut...
8: ¿Y no habéis recibido ninguna llamada de gente quejándose?
7: Lo que se queja porque le gustaban más de la otra forma.
1: Ah.
8: Pero sí que hay quejas. Que el sabor no es el mismo.
7: Bueno, algunas, pero no todas, ¿eh?
8: Bueno, claro. Yo encuentro que el azúcar...
7: El donut ya hace años se rectificó el...
8: No, pero el azúcar no es el mismo. No me diga que sí, porque no.
7: No, a ver, yo no soy quien para decirle nada. Te digo que el azúcar...
8: Sí.
7: Es el mismo también. A ver, a nosotros nos han informado.
1: Pues no queda igual, señor.
8: No queda crujiente.
7: No queda crujiente ahora, está como reseco.
8: Correcto.
7: ¿Ha mirado usted la fecha de caducidad que nos ha pasado?
8: Mira, ¿sabe cuando coges tú un bocata de mortadela?
7: Sí.
8: Lo envuelves.
1: Y digo que sí.
8: En plástico.
7: Sí.
8: Y al cabo te vas a excursión y al cabo de 8 horas te lo comes. Pues igual.
1: No es lo mismo.
7: Bueno, esto puede ser...
8: El pan no está crujiente.
7: Esto puede ser debido al envase. Está cerrado herméticamente.
8: Porque la pregunta es, ¿por qué se tenía que envasar?
7: ¿Por qué se tenía que envasar? Bueno, por las nuevas normativas europeas.
8: Yo no sé, era mi queja, si puede tomar nota.
7: Sí, por supuesto,
8: y sobre todo el tema del azúcar, que lo arreglen, ¿eh?
7: Vamos a pasar nota, vamos a hacer, bueno, pues un comentario, su sugerencia.
8: El crujiente del azúcar se ha perdido.
1: Se ha perdido.
7: El crujiente del azúcar.
8: Se ha perdido, eso se ha perdido.
1: Apúntelo así esto.
7: Que nota que el donut ha cambiado de sabor.
8: Sí.
1: O sea, y el azúcar no es crujiente.
8: Sí, y de textura. A ver si tendremos que salir a la calle.
7: Estos nuevos envases y esta nueva forma de producción, a ver, eliminaron el huevo, cambió un poquitín el sabor.
8: ¿Lo ves como hay algo?
1: No lo quería decir.
7: He comentado antes, pero me ha dejado terminar.
8: Ah, bueno.
7: Ya le he dicho que hubo un cambio. Cambiaron el huevo porque sabe que el huevo lo retiraron.
8: ¿Y el huevo cómo lo cambiaron?
7: Por otro producto. O sea, a ver, no es huevo, pero son aditivos que llevan por la proteína.
8: Pero yo he notado el cambio... En el cambio del envase.
7: Muchas gracias por su llamada.
8: Gracias a usted,
7: ¿eh?
8: Y seguimos redondos. Gracias.
7: Muchas gracias. Buenos días.
9: 20 anys del Víctimes al telèfon.
10: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
9: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
10: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
11: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
12: 93 399 37 37.
11: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
12: 93 399 37 37.
11: Ràdio Taxi Catalana. Els taxis de Badalona.
13: Acceptem totes les targetes de crèdit.
14: Ràdio Ciutat de Badalona.
15: Són les 12.
16: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
17: Notícies Badalona. Bona tarda, Badalona. Els parla Alex Isola. L'Ajuntament de la ciutat ha publicat ja la licitació del contracte que permetrà el desplegament d'una xarxa de 615 càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial a tots els barris i polígons de la ciutat, tot plegat per reforçar la seguretat i dotar la Guàrdia Urbana de noves eines tecnològiques per la gestió i prevenció d'incidències. A partir d'aquesta setmana, les empreses interessades ja poden presentar les seves ofertes per dur a terme un projecte que preveu la instal·lació de 488 càmeres de seguretat ciutadana i 127 de control del trànsit. Dels prop de 27 milions de pressupost amb què compta el contracte, 12 milions es destinaran a la inversió inicial per a la instal·lació de les càmeres i l'adequació de la sala de control i crisi de la Guàrdia Urbana. La resta de l'import correspon al servei de manteniment integral del sistema durant 5 anys fins al 2032. Si es compleixen els terminis, està previst que el contracte s'adjudiqui abans que acabi aquest any, de manera que la instal·lació dels dispositius pugui començar els primers mesos de 2027 de forma progressiva. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
18: Badalona va ser la primera ciutat, sí, la primera ciutat de Catalunya i probablement d'Espanya que de golpe instale tantas cámaras. Eso significa que los delincuentes saben perfectamente que dentro de unos meses, aunque no vean policía por donde ellos estén, puede haber una cámara de inteligencia artificial que si comete algún delito les pueda estar siguiendo por todo el recorrido.
17: I precisament l'alcalde Xavier García Albiol tem que la crisi a Ceuta esquitxi ajuntaments com Badalona, ja tensionats per la manca d'habitatge. Per això s'ha mostrat contrari a l'eventual arribada a la ciutat de menors migrants no acompanyats procedents de Ceuta en el marc d'un possible repartiment entre les comunitats autònomes. Segons Albiol, en anteriors episodis similars, assegura que el govern central deixa els menors a les ciutats i després són els ajuntaments els que han de fer mans i mànigues per resoldre la situació. Per això diu que al final les conseqüències les acaben patint els veïns. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, García Albiol ha assegurat que no pot atendre a aquestes persones quan no hi ha capacitat per donar habitatge als veïns de Badalona que ho necessiten. Els bombers han realitzat dos serveis aquesta matinada a Badalona. El primer avís l'han rebut a mitjanit, quan ha cremat l'endoll d'una cuina al carrer Wagner i ha fet saltar el corrent del pis. Fins al lloc s'ha desplaçat una dotació que ha extingit el foc amb un extintor i ha fet sanejament del cablejat. Cap persona ha resultat ferida. D'altra banda, cap a la una de la matinada també ha cremat un vehicle al carrer Alfons 12 a l'altura del 738, sense provocar més afectacions. Una dotació dels bombers ha treballat en les tasques d'extinció. Després de 4 anys de feina, el Circo ha completat el registre del seu arxiu històric, que és un fons documental que recull gairebé 150 anys de la història de l'entitat i que quedarà dipositat al Museu de Badalona per garantir-ne la conservació. Entre les peces més destacades hi ha l'acta de constitució de l'entitat datada del 1879, així correspondència, llibres, partitures o fotografies de les diferents seccions. En total, el fons inclou uns 3.600 registres documentals i 500 objectes entre banderines, diplomes, medalles o trofeus.
19: Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes de marques professionals líders, us ofereix l'estat de les platges.
17: Ara mateix oneja la bandera verda a totes les platges de la ciutat. La qualitat de l'aigua és molt bona, amb una temperatura de 28 graus i no hi ha presència de meduses.
19: Benvolgut expert en construccions i reformes. A Obramat no podem saber si abans de començar una reforma hauràs de canviar les canonades de la casa o la instal·lació elèctrica. Però sí que tenim més de 20.000 productes amb un estoc de magatzem sempre disponible perquè puguis escollir-ne la quantitat que necessitis i quan els necessitis. 20 anys construint junts. Obramat.
17: Tenim 29 graus de temperatura a Badalona. Més notícies d'aquí una hora.
20: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
21: Ningú t'informa com nosaltres.
22: Funky Tracks Radio.
23: ¿Has oído lo que dice la radio? Me gusta.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Alexis Ols. Treballs de restauració del pont del petroli han permès ja la retirada de les antigues pilones que sostenen el pantalà. Des d'aquesta setmana, les tasques d'inserció de les noves columnes es realitza des de la pontona, a través d'una grua i per un sistema de vibració. Ja fa més de 15 dies que la pontona, la plataforma flotant des d'on es fan els treballs, s'ha traslladat des del port i fins al pont del petroli. Un cop retirades les antigues pilones del pantalà, malmeses pel temporal Glòria, els tècnics treballen ara a clavar els nous pilars mitjançant la grua de la pontona i a través de vibracions. Unes tasques que l'AMB preveu que podrien allargar-se fins al 24 d'agost, sempre que l'estat del mar ho permeti. Un cop subjectes les noves pilones, es retirarà els trams vells del pantalà que s'ha d'enderrocar i muntar-ne els nous. A banda dels treballs que es veuen a la superfície del mar, amb la plataforma flotant i la grua, també s'hi han dut a terme tasques que han requerit la immersió de submarinistes. Un dels moments culminants de l'obra arribarà amb la col·locació de la plataforma circular del final del pantalà, l'anomenat Donut. Tot i que no hi ha una data concreta, aquest muntatge podria materialitzar-se durant la segona setmana de setembre si no hi ha inconvenients marítims que n'endarrereixin la data. L'Ajuntament de Badalona ha publicat ja la licitació del contracte que permetrà el desplegament d'una xarxa de 615 càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial a tots els barris i polígons de la ciutat, tot plegat per reforçar la seguretat i dotar la Guàrdia Urbana de noves eines tecnològiques per la gestió i prevenció d'incidències. Dels prop de 27 milions de pressupost amb què compta el contracte, 12 milions es destinaran a la inversió inicial per a la instal·lació de les càmeres i l'adequació de la sala de control i crisi de la caserna de la Guàrdia Urbana. La resta de l'import correspon al servei de manteniment integral del sistema durant 5 anys fins al 2032. Si es compleixen els terminis, està previst que el contracte s'adjudiqui abans que acabi aquest any, de manera que la instal·lació dels dispositius pugui començar els primers mesos de 2027. L'alcalde Xavier García Albiol tem que la crisi a Ceuta esquitxi ajuntaments com Badalona, ja tensionats per la manca d'habitatge. Per això s'ha mostrat contrari a l'eventual arribada a la ciutat de menors migrants no acompanyats procedents de Ceuta en el marc d'un possible repartiment entre les comunitats autònomes. Segons Albiol, en anteriors episodis similars, assegura que el govern central deixa els menors a les ciutats i després són els ajuntaments els que han de fer mans i mànigues per resoldre la situació. Per això diu que al final les conseqüències les acaben patint els veïns. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, García Albiol ha assegurat que no pot atendre a aquestes persones quan no hi ha capacitat per donar habitatge als veïns de Badalona que ho necessiten.
4: No tenim capacitat per donar, entre altres coses, habitatge als veïns de Badalona que ho necessiten. Què fem amb aquestes persones que acaben d'entrar en situació irregular? On els posem a dormir? On els posem a viure? Qui els manté? Quan l'Ajuntament de Badalona no està en condicions de poder donar aquest tipus de servei.
3: Activat el pla Inuncat per les fortes tempestes previstes aquest dimarts. Els xàfecs descarregaran amb força a la tarda al nord-est de Catalunya, destacant el prelitoral i la Catalunya central. Des de Protecció Civil recomanen vigilar les carreteres si es fan desplaçaments cap a aquests punts. Pel que fa a Badalona, no hi ha perill de pluja i es preveu un dia assolellat amb alguns núvols que poden donar ombra. Les temperatures mantenen com ahir entre els 27 i 28 graus, però la humitat pot fer que la sensació tèrmica sigui superior.
5: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, patrocina la informació esportiva.
3: Avui serà el torn del Badalona d'estrenar-se al tradicional torneig d'històrics. Ho farà en dos partits de 45 minuts, un contra la Muntanyesa i l'altre contra el Júpiter, dos clubs de Barcelona. El guanyador passarà a la semifinal, que es disputarà el dissabte dia 8. Arriba aquesta edició número 40 del torneig històrics, la competició per excel·lència de la pretemporada. El Badalona ha participat 37 cops al torneig i és un dels favorits per emportar-se el trofeu.
5: Benvolgut expert en construccions i reformes. A Obramat no podem saber si abans de començar una reforma hauràs de canviar les canonades de la casa o la instal·lació elèctrica. Però sí que tenim més de 20.000 productes amb un estoc de magatzem sempre disponible perquè puguis escollir-ne la quantitat que necessitis i quan els necessitis. On compren els professionals. Obramat.
3: Tenim 30 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords al juliol amb 4.025.000 afiliats a la Seguretat Social, una quantitat que es consolida per segon mes consecutiu per sobre del llindar dels 4 milions. Tot i això, l'atur creix un 2,5% i trenca una ratxa de 4 mesos de reduccions. En relació amb ara fa un any, però, hi ha un 1,4% menys de persones sense feina, la xifra més baixa dels últims 19 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
0: És dimarts 4 d'agost de 2026, tenim més titulars, una vintena de vols afectats per una vaga al Prat, Marc Pijuan.
3: Segons el sindicat CGT, la protesta dels treballadors de terra ha provocat la cancel·lació d'operacions amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria.
0: Activats diversos avisos per fortes tempestes avui a Catalunya.
3: El servei meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir, sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Matí tranquil, matí molt assolellat sobretot a l'interior de Catalunya. Han quedat restes de molts núvols a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores del migdia, de les temperatures, que ja a les 12 del migdia teníem 35 graus a punts de la Vall de l'Ebre, i de fet a les immediates hores encara els termòmetres pujaran una miqueta més, amb aquesta xafogó que continua sent molt marcada a tota la costa catalana. Pendents també dels ruixats, que ja tenim les primeres nuvolades que es deixen entreveure sobretot al Pirineu. Uns ruixats que a primeres hores de la tarda començaran a aparèixer per l'interior de les comarques de Tarragona, i a mesura vagin passant les hores també tindran afectacions a la Catalunya central, massís als ports i també a punts del Pirineu. Compte perquè n'hi ha acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat. En canvi, al Pirineu més occidental la tarda es presenta molt més tranquil·la. Ho anirem seguint amb molta atenció aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
0: Estarem pendents, estigueu pendents. Més coses, el Consell de Garanties Estatutàries avisa que la limitació de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat.
3: L'òrgan, que és consultiu, també apunta a una vulneració de la llibertat d'empresa i tomba que es tramités per lectura única.
0: 25 milions d'euros per fer front a l'acollida de migrants a Ceuta.
3: El govern espanyol ha anunciat aquesta transferència per garantir l'atenció als més de 700 menors no acompanyats arribats els darrers dies. Mentrestant, els ministres d'Interior de la Unió han celebrat una reunió per abordar la crisi.
0: Prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics.
3: Consisteix en una lleu punxada al dit que dona informació objectiva sobre la possible gravetat d'una infecció respiratòria, fet que redueix les prescripcions. Pel pediatre Asier Apodaca, aquesta prova suposa molts avantatges.
5: És una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori.
0: Barcelona posa en marxa el pla Druïda per lluitar contra la droga.
3: Una estratègia de la Guàrdia Urbana per reforçar l'actuació davant el consum i la venda al detall, amb més presència policial i més intel·ligència operativa.
0: Cultura arrenca una nova edició del So de Cobla.
3: El festival dedicat a aquest gènere musical i que se celebra a Palamós des de fa 10 anys. El certamen l'inaugurarà un concert de la Simfònica de Cobla i Corda.
0: Esports, Joel Gomis, bones notícies. Iris Tió s'ha proclamat campiona d'Europa en solo tècnic en l'Europeu de París.
6: La nedadora s'ha penjat l'or després d'una rutina que ha destacat en impressió artística. És la quarta medalla de la catalana en aquest europeu, després de penjar-se dues plates i un bronze. A partir de les 4 de la tarda, Tió competirà en la final d'equip tècnic.
0: El control de Sotoni Sánchez, de la coordinació Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dimarts. L'ocupació a Catalunya, que torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any, i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007.
3: El mercat laboral, per tant, continua creant ocupació, i això es nota amb les afiliacions a la Seguretat Social, que marquen Com dèiem, un nou rècord amb 4.025.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat.
0: L'atur, per contra, ha pujat, com dèiem, aquest mes de juliol.
3: Sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes suposen un 1,4% menys que ara fa un any i és la xifra més baixa, com dèiem, des d'un mes de juliol des de l'any 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que, a més, coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
0: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern.
3: D'una banda, demanant continuar treballant en el procés de regularització i de l'altra, impulsar mesures per l'entrada en el sector laboral de les persones més joves. Escoltem Albert Ferrer i Yolanda Funes, portaveus de Comissions Obreres i UGT.
7: Calen més recursos per encarar l'atenció sociolaboral d'aquest procés de regularització estrangera. També reclamem que és necessari impulsar mesures efectives per abordar la situació discriminatòria en la que es veuen aquestes persones més joves que veuen patir en major mesura que aquelles persones més grans el nivell d'atur.
8: Tornen a ser els mateixos col·lectius els que sempre estan més afectats, els joves, les persones majors de 45 anys i les persones migrades. Des de la UGT no ens cansarem de reivindicar un treball digne, estable i de qualitat.
0: Tot l'estat, Marc, la tendència és similar.
3: De fet, el número d'afiliats a la Seguretat Social també augmenta en dues dècimes respecte al juny, mentre que l'atur també creix en més de 18.000 persones respecte al mes passat.
0: I les dades de l'atur d'aquest juliol han coincidit amb l'inici d'una vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. Treballa per companyies com Air Europa.
3: Una protesta per reclamar millores laborals que ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina.
0: Algunes de les operacions suspeses fins ara, en aquesta primera jornada, eren amb origen o destí Alemanya, Itàlia o Àustria. ETB, Elena Duran.
9: La protesta afecta fins a una vintena de companyies aèries, entre les quals hi ha Air Europa, Air France, Qatar Airways o Etihad Airways. L'aturada pot provocar incidències en serveis com la facturació, l'embarcament o la càrrega i descàrrega d'equipatges, i ja s'han cancel·lat fins a una vintena de vols de manera preventiva. La CGT denuncia un greu deteriorament de les condicions laborals i reclamen que han perdut condicions dignes. Així ho ha explicat Esther García, portaveu del sindicat.
10: L'utilitz és que no demanem diners, no demanem dies festius addicionals, no demanem més vacances, demanem unes condicions dignes, o sigui, que podem conciliar en la vida familiar, no? O sigui, o turns lineals, avui treballo de matí, demà treballo de tarda, avui treballo 8 hores, demà treballo 5. Doncs això, una mica unes condicions dignes que teníem i les hem perdut.
9: El conflicte coincideix amb una de les quinzenes de més activitat de l'any als aeroports i, segons el Ministeri de Transports, si la vaga s'allarga fins a finals de setembre, podria afectar fins a 2 milions de passatgers.
0: I parlant encara de turisme, la comarca de les Garrigues ha reeditat un mapa en què, en un sol full, recull tots els serveis que ofereix per aquest estiu. Es repartiran en els diferents establiments de la comarca. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
11: L'últim mapa turístic que s'havia editat va ser abans de la pandèmia i ara s'ha actualitzat. La comarca de les Garrigues ja compta amb un full que serveix com a carta de presentació per donar a conèixer les activitats que es poden fer. En parla la tècnica de turisme del Consell Comarcal de les Garrigues, Esther Rué.
12: Recull, a part del mapa, que hi ha diverses informacions, hi ha les oficines de turisme, hi ha el tema de patrimoni, els Cogul, Vilars, museus a la comarca, el Centre de la Cultura de l'Oli de la Granadella, l'Espai Macià, tots tres que es poden visitar. Hi ha tema allotjament, hi ha restaurants, àrees d'autocaravana, hi ha una mica d'informació de tot. El que és les experiències oleoturístiques, hi ha l'enllaç per poder mirar-ho a la web. També hi ha els cellers.
11: Se n'han imprès 5.000 que s'aniran repartint a poc a poc. Es trobaran a les oficines de turisme, Consell Comarcal, allotjaments, i la idea és que en 2-3 anys es pugui anar actualitzant, ja que es tracta d'un suport que té molta demanda. Una iniciativa per donar a conèixer el patrimoni cultural, natural i turístic i atraure així un turisme de qualitat.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i en punt, un quart de 3 de la tarda. Molt pendents també estem aquest dimarts del temps i dels diversos avisos per fortes tempestes que hi ha activats a Catalunya.
3: El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir a bona part de la meitat est i sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès. Es podran superar els 30 litres a mitja hora.
0: Una pluja que pot ajudar a apagar l'incendi que encara crema a l'Alta Ribagorça.
3: Els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar que es limitin les excursions d'alta muntanya. La restricció es va aixecar ahir al vespre per la millora de les condicions del foc, però avui s'ha tornat a demanar evitar activitat a la zona.
0: I us ho dèiem en titulars. El Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat aquest dimarts que la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya, presentada pels comuns, vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre altres.
3: A més, l'òrgan consultiu creu que tramitar per lectura única aquesta iniciativa contravé l'article 138 del reglament del Parlament, que regula aquest procediment exprés, i l'article 23.2 de la Constitució, relatiu al dret de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics.
0: Tant Junts com el PP van dur la limitació de la compra especulativa al Consell a mitjans de juliol, cosa que va frenar-ne la tramitació al Parlament.
3: De fet, Junts ja ha dit que celebra la decisió, per contra els comuns l'han criticat.
0: I el govern espanyol transferirà 25 milions d'euros al de Ceuta per fer front a l'acollida dels menors migrants. Ho ha anunciat la ministra d'Inclusió, coincidint amb una cimera de ministres d'Interior de la Unió Europea que han celebrat una reunió telemàtica per abordar la crisi migratòria. Albert Güell.
13: Bon dia, Jordi. La ministra d'Inclusió, Elma Saez, ha anunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, ha demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció d'aquests joves.
14: El gobierno de España va a estar, ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ellos es el anuncio que les quiero hacer. El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
13: Per la seva banda, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat davant la Unió Europea la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta. Ho ha explicat als seus homòlegs europeus en una reunió telemàtica que ha tingut lloc aquest matí.
15: Ha sido, vuelvo a decir, el Consejo, el resultado en los términos indicados, satisfactorio de reconocimiento del trabajo de España en la resolución de la crisis y evidentemente en la necesidad de seguir trabajando de una forma importante, firme y permanente con países de origen y tránsito para hacer frente a la migración irregular.
13: La reunió s'ha celebrat a petició del govern espanyol després de la crisi viscuda a la ciutat autònoma.
0: I ho hem sabut aquest matí, l'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha abandonat la militància de Junts. Fa un any l'exconseller ja va deixar l'acte de diputat i va sortir de l'executiva per discrepàncies amb l'estratègia política.
3: La seva baixa se suma a la de l'exsecretari primer de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar la seva etapa política.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 2 minuts i en punt, un quart de 3 de la tarda, l'Institut Català de la Salut desplega proves ràpides de PCR per millorar la prescripció d'antibiòtics. Un centenar de centres d'atenció primària de Catalunya ja disposen d'aquest test ràpid per determinar si cal receptar antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Irene Segalés.
16: Bon dia. La prova de determinació de la proteïna C reactiva, que es pot fer tant a la població adulta com a l'àmbit pediàtric, permet al professional sanitari confirmar si el motiu pel qual es consulta és una infecció bacteriana que requereix prescripció d'antibiòtics o si, pel contrari, no és necessari aquest tractament. Asiera Podaca és pediatra del Centre d'Atenció Primària Maragall de Barcelona.
17: D'una banda, les bronquitis aguda, que són molt habituals, i d'altra banda, en les persones que tenen una malaltia pulmonar obstructiva crònica, sense bronquiectàsies ni expectoració purulenta. En infants, tenir també com dues situacions clíniques. D'una banda, els més petitons, entre 3 mesos i 2 anys, quan tenen bon estat general i porten una mica més de 8 hores, 24 hores, amb febre, i en aquest cas es interessa molt intentar detectar les malalties bacterianes potencialment greus, i després ens interessa molt en els infants de qualsevol edat que tenen una sospita d'una infecció respiratòria de vies baixes o una pneumonia quan ja porten 5 dies, i en aquest cas és molt útil quan surt la prova baixa, moltes vegades reafirma la nostra idea de no posar tractament antibiòtic innecessari.
16: Justament la Gala visita el seu pediatre perquè ha tingut febre durant 5 dies.
17: És una prova que es diu proteïna C reactiva. S'agafa una molt petita prova de sang, s'assembla una miqueta amb les proves que es fan amb el sucre, i amb aquesta petita mostra, en 3 minuts ja tindrem el resultat.
16: El resultat de la prova determina que no cal prescriure antibiòtics a la gala.
17: Ja la tenim. En principi és de... molt bé, molt bé. És de menys de 5, això és molt tranquil·litzador. Segurament és una malaltia que es curarà sola, probablement per un virus, o sigui que em quedo molt més tranquil.
16: La seva mare, la Paula Vilchez, valora positivament el test.
18: Primer m'ha encantat perquè ho hem fet a la mateixa consulta del pediatre i llavors això és un plus. Després ha sigut molt ràpida, perquè ha sigut una punxada, però molt, molt, molt poc profunda. I la veritat és que Gala, que si no s'ha queixat, ha estat bé i no l'ha fet gens de mal. El resultat, m'ha dit el doctor que eren 3 minuts i ha donat el resultat superràpid, molt ràpid. Jo, per la meva part, estic molt contenta de que només els antibiòtics que toquen són els que s'han de donar.
16: La implementació d'aquesta prova s'emmarca en la promoció d'un ús racional dels antibiòtics i per combatre les resistències antimicrobianes.
0: En punt 1:15, en situem a Barcelona, la Guàrdia Urbana, juntament amb els Mossos, ha desactivat des de principi d'any 74 punts de venda de drogues a la ciutat, ha detingut 90 persones i ha recuperat 22 habitatges vinculats al fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cànnabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el pla Druida. A més, incorporarà 50 nous agents al setembre, Arnau Vidal.
19: Més presència policial, més intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb Mossos d'Esquadra i la resta dels serveis municipals. Això és el que comporta el pla Druida. En un context marcat per una major disponibilitat de drogues, l'aparició de noves substàncies i l'evolució de la seva distribució, el pla converteix el coneixement del territori que té la Guàrdia Urbana en capacitat d'anticipació, intervenció i coordinació operativa. En dona més detalls l'intendent major Pedro Velázquez.
20: Aquest pla Druida mira a la cara el fenomen de les drogues i activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta transversal.
19: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
0: I a Terrassa, l'Ajuntament ha presentat avui els resultats del pla de xoc específic per a la millora de la neteja a Can Anglada. Aquest estiu s'han triplicat el servei de recollida i neteja d'Ecoequip al barri. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
21: Es tracta d'un pla de xoc impulsat al juny i consensuat amb el veïnat per donar resposta als punts d'insalubritat detectats a la zona. També s'ha reforçat la reparació de contenidors i s'han ampliat el número en algunes àrees. A més, s'ha ampliat la neteja amb aigua a pressió i el baldeig dels carrers a la nit. A tot això s'afegeix el servei d'escombrada manual, que s'ha triplicat també. Al conjunt de la ciutat, aquest estiu s'ha incrementat el servei amb 18 persones amb un cost de 200.000 euros. Helena García Román és cap de producció d'Ecoequip.
22: Estem molt contents perquè realment la millora s'està veient i és molt efectiva. Hem reduït els avisos del Codiem en un 56% des que hem implantat l'acció. Per tant, estem convençuts que s'està notant.
21: A finals de setembre, Ecoequip avaluarà els resultats i decidirà quines accions tindran continuïtat i els canvis a dur a terme.
0: Arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dimarts. On la transformació de la C-37 entre Manlleu i Torelló fa un pas endavant, la Generalitat ha licitat les obres per convertir els 5,6 quilòmetres d'aquest tram en una carretera 2+1 amb un pressupost de 13,5 milions d'euros. El nou FM, Núria Parera.
23: L'actuació preveu incorporar un tercer carril alternatiu segons el sentit de la marxa i una barrera central de formigó per separar els dos sentits de circulació. L'objectiu és reduir els accidents frontals en una via on des de la seva inauguració el 2009 han mort 11 persones. Des de Torelló, l'alcalde Marcel Ortuño celebra la notícia.
24: Un tram de carretera amb molta sinistralitat fa amb la seguretat d'aquest tram per la Generalitat. Hi ha hagut accidents molt importants, a més amb morts, i per tant reivindicàvem que aquí s'estudiés de nou el planteig, diguem, d'aquest tram.
23: Des de Manlleu també celebren que el projecte tiri endavant, tot i que mantenen algunes reivindicacions, com el desdoblament complet de la carretera. En parla l'alcalde del municipi, Arnau Rovira.
25: En final, no deixis una bona notícia, ho hem explicat altres vegades. Sí que és bé que no és el model que nosaltres desitjaríem i que creiem que realment necessita la carretera, que hauria de ser un 2+2. Creiem que no deixés de ser una miqueta com un nyap, no deixés de ser un apanyo.
2: Cada dia circulen per aquest eix prop de 15.000 vehicles. Les obres es faran mantenint el trànsit obert amb desviaments puntuals i treballs nocturns per minimitzar les afectacions. A més del tercer carril, també es renovarà la senyalització, els drenatges i les barreres de seguretat.
0: I les preses esperen reunir-se en els propers mesos amb els encarregats de les obres de la variant un cop s'han adjudicat. L'alcalde considera que és imprescindible fer una bona obra a Olot FM, Joel Tallant.
4: Albert Danés ha destacat la importància de que s'hagin licitat les obres de la variant de les preses. L'alcalde ha recordat que s'estan complint els terminis promesos per la Generalitat i que, si tot continua així, el seu municipi s'ha de preparar per 4 anys d'obres.
5: Les obres, evidentment, conviurem més de 4 anys amb obres al nostre territori, a les preses, a tota la comarca, i, evidentment, doncs, sí que hauran de vigilar doncs, de com es gestiona doncs, en el nivell de trànsit, com es gestiona l'entrada i sortida de camions cap a la construcció de la variant. Hi ha una part que és obra nova, que no es manté, hi ha una part que es manté el traçat, però molta part és obra nova, i aquí sí que haurem de ser necessari presents per intentar de minimitzar al màxim l'impacte de la construcció cap al nostre municipi.
4: S'han obert el termini perquè les empreses interessades en fer les obres de les variants puguin presentar les seves propostes. No serà fins a principis de l'any que ve quan s'adjudicaran els treballs. Per la seva envergadura, tot fa pensar que s'hi presentaran unions temporals d'empreses, tal com ja va passar en el seu moment, amb grans infraestructures com ara la variant de Castellfollit o el mateix túnel de Bracons.
0: Ara per la cultura. I és que avui arrenca Palamós el festival Amb so de cobla.
3: Una proposta que un any més es proposa explorar sonoritats i formats nous a partir de la música de cobla. La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya inaugurarà aquesta nit aquesta desena edició.
0: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
6: Aquesta formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires juntament amb la Polifònica de Puig-reig. L'espectacle, que és d'accés gratuït, també comptarà amb les veus convidades d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. Des dels seus inicis, Amb so de cobla s'adreça tant al públic habituat a la cobla i la sardana com a espectadors nous interessats en descobrir propostes contemporànies vinculades a la música d'arrel catalana. Uns públics que es van conquerint poc a poc, explica el director del festival, Adrià Bausó.
7: Jo crec que són propostes culturals de país que realment ens hem d'arremangar tots i totes i posant-nos, i no, animant sobretot els auditoris a que siguin molt valents programant el so de cobla i les diferents propostes que es fan, que avui en dia n'hi ha moltes i de molt interessants.
6: La programació d'aquest desè Amb so de cobla s'allargarà fins dissabte vinent amb un total de 7 concerts.
0: I ja estan obertes les inscripcions per la segona edició del Filmets Lab. Es podran presentar fins al 2 d'octubre a Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
8: Filmets Lab és una modalitat recent del festival que vol apostar pels joves creadors i creadores. Per aquest motiu, animen el talent emergent a presentar curtmetratges de ficció, animació o documental. Un cop el jurat tingui totes les propostes, en triarà prop d'una desena perquè vagin a la fase final al Teatre El Círcul. El projecte guanyador tindrà assessorament personalitzat per part dels professionals del sector audiovisual i s'estrenarà en unes futures edicions del Festival Filmets. El director artístic de Filmets, Marc Corts, ens explica la seva experiència de l'any passat.
26: Pots tindre una maquetació molt maca, molt ben presentada, i després presentes en públic i no convenç. En canvi, hi ha gent que només té un guió fet, però l'explica i convenç. L'any passat va anar una miqueta així. Realment va ser molt instructiu, tant per ells com per nosaltres.
8: El projecte guanyador d'aquesta edició es decidirà el dia 20 d'octubre.
0: Arribarem als esports amb música.
27: Las mines en el pelo y rosas en la cara.
0: 7 minuts, arribem a 2:45 de la tarda. Escolteu Juan Diego Flores.
3: El tenor peruà actua al Festival Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell.
0: Doncs amb la veu de Juan Diego Flores arribem als esports. Esports que avui es porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nou èxit d'Iristió en l'europeu de natació artística que ha aconseguit la quarta medalla en aquest campionat.
28: Bon dia, Jordi. La quarta medalla i la més important fins ara, perquè Tió s'ha penjat l'or en la final de solo tècnic de l'europeu que s'està disputant a París. Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía ha estat la cançó que Tió ha utilitzat per a la seva rutina. Una rutina que, gràcies a una molt bona puntuació en impressió artística, l'ha catapultat cap a l'esglaó més alt del podi. És la quarta medalla medalla de Tió en aquest europeu i a partir de les 4 de la tarda lluitarà per un nou metall en la final d'equip tècnic. Més enllà d'aquest or, l'altra notícia del dia és la cessió del porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, a l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana ho ha anunciat aquest matí i ha posat punt final a un dels afers candents del mercat estival culer. L'altra situació que ha de resoldre el Barça és el futur de Ferran Torres. En una entrevista al mitjà Sportico dels Estats Units, Torres ha deixat clar que el seu futur és incert, tot i tenir contracte amb l'entitat blaugrana. De Ferran Torres i també de la posició del nou en va parlar Hansi Flick abans de tornar de l'estada d'Anglaterra.
1: Com he dit, tinc la màxima confiança en Deco. Alguna cosa hem de fer. També depèn del que passi amb Ferran. Ja sabeu que en Lamine també va jugar un o dos partits en aquesta posició, però al final el seu rol principal és més aviat del d'extrem. Ja veurem què passa. Crec que tant en Gordon com la de Yemi poden jugar a les dues bandes i també com a davanters centres. Tenim moltes opcions i veurem com evoluciona tot plegat.
28: No deixem el futbol perquè aquest dilluns va arrencar el torneig d'històrics que enguany celebra la 40a edició. L'Hospitalet és el primer semifinalista del certamen després de superar els Sants i el Reus. Boris Garrós va ser l'autor de la diana de la victòria riberenca contra els rojinegres.
9: L'objectiu que havíem marcat de ser un bloc sòlid defensivament, crec que ho hem aconseguit. Hem tret un partit dels que a la Lliga ens podem trobar, on hem de saber tancar els partits, i ho hem fet bé.
28: En handbol, el CAC 7 Granollers ha començat l'etapa de Josep Morales al capdavant de la banqueta del primer equip, amb una plantilla que torna a la feina amb les bateries carregades i amb la il·lusió de preparar una nova temporada al màxim nivell. Morales és l'entrenador i Martina Capdevila n'és la capitana.
10: Crec que hem de posar ordre, adaptar-nos una mica també a nivell d'idees, la seva manera de jugar i la meva manera d'entrenar en vol.
11: S'han notat les ganes, ja hem fet la primera reunió i bueno, ja hem acabat les vacances, ja tenim ganes d'estar aquí al Palau i anirem a tope.
28: En ciclisme, Paula Blasi va acabar la tercera etapa del Tour de França en 14a posició i se situa 13a de la general a 2 minuts i 19 segons de la líder noruega Sigrid Hauxet, de l'equip 1X Mobility, que va imposar-se en l'etapa d'ahir i és la nova mallot groc de la prova. Avui, contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gebre, Chambertin i Dijon, amb Blasi sortint a competir quan passin 4 minuts de les 5 de la tarda. I un darrer apunt en waterpolo, Jordi, perquè el Club Natació Atlètic Barceloneta ha incorporat la jugadora Helena Ruiz, de 21 anys.
0: Gràcies, Joel Gomis. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: L'univers infinit.
17: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no a Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zúric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. Dos anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en dos dels observatoris més importants de l'època, Mont Wilson i Mont Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica. Però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquests treballs els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejar que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectats uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca a l'univers.
13: La xarxa de comunicació local.
0: Molt bon dia, són 2:45.
12: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords al juliol amb 4.025.000 afiliats a la Seguretat Social, una quantitat que es consolida per segon mes consecutiu per sobre del llindar dels 4 milions. Tot i això, l'atur creix un 2,5% i trenca una ratxa de 4 mesos de reduccions. En relació amb ara fa un any, però, hi ha un 1,4% menys de persones sense feina, la xifra més baixa dels últims 19 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
15: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
0: És dimarts 4 d'agost de 2026, tenim més titulars, una vintena de vols afectats per una vaga a l'aeroport del Prat, Marc Pijuan.
16: Segons el sindicat CGT, la protesta dels treballadors de terra ha provocat la cancel·lació d'operacions amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria.
0: Activats diversos avisos per fortes tempestes avui a Catalunya.
16: El servei meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir, sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
18: Hola, què tal? Matí tranquil, matí molt assolellat, sobretot a l'interior de Catalunya. Han quedat restes de molts núvols a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores del migdia, de les temperatures, que ja a les 12 del migdia teníem 35 graus a punts de la Vall de l'Ebre i, de fet, a les immediates hores encara els termòmetres pujaran una miqueta més amb aquesta xafogó que continua sent molt marcada a tota la costa catalana. Pendents també dels ruixats, que ja tenim les primeres nuvolades que es deixen entreveure sobretot al Pirineu. Uns ruixats que a primeres hores de la tarda començaran a aparèixer per l'interior de les comarques de Tarragona i a mesura va sent pesant les hores també tindran afectacions a la Catalunya central, massís als ports i també a punts del Pirineu. Compte perquè n'hi ha acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat. En canvi, al Pirineu més occidental, la tarda es presenta molt més tranquil·la. Ho anirem seguint amb molta atenció aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
0: Més coses. El Consell de Garanties Estatutàries avisa que la limitació de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat.
16: L'òrgan, que és consultiu del govern, també apunta a una vulneració de la llibertat d'empresa i tomba que es tramités per lectura única.
0: 25 milions d'euros per fer front a l'acollida de migrants a Ceuta.
16: El govern espanyol ha anunciat aquesta transferència per garantir l'atenció als més de 700 menors no acompanyats arribats els darrers dies. Mentrestant, els ministres d'Interior de la Unió han celebrat una reunió per abordar la crisi.
0: Prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics.
16: Consisteix en una lleu punxada al dit que dona informació objectiva sobre la possible gravetat d'una infecció respiratòria, fet que redueix les prescripcions. Pel pediatre Asier Apodaca, aquesta prova suposa molts avantatges.
19: És una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori.
0: Barcelona posa en marxa el pla Druïda per lluitar contra la droga.
16: Una estratègia de la Guàrdia Urbana per reforçar l'actuació davant el consum i la venda al detall amb més presència policial i més intel·ligència operativa.
0: Cultura arrenca una nova edició del So de Cobla.
16: El festival dedicat a aquest gènere musical i que se celebra a Palamós des de fa 10 anys. El certamen l'inaugurarà un concert de la Sinfònica de Cobla i Corda.
0: Esports, Joel Gomis, Iris Tió, s'ha proclamat campiona d'Europa en solo tècnic a l'Europeu de París.
28: La nedadora s'ha penjat l'or després d'una rutina que ha destacat en impressió artística. És la quarta medalla de la catalana en aquest europeu després de penjar-se dues plates i un bronze. A partir de les 4 de la tarda, Tió competirà en la final d'equip tècnic.
0: El control de Sotoni Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de 2:45.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada aquest dimarts. L'Ocupació Catalunya, que torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007.
3: El mercat laboral, doncs, continua creant ocupació i això es nota amb les afiliacions a la Seguretat Social, que marquen un nou rècord amb 4.025.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat.
0: L'atur, per contra, ha pujat aquest mes de juliol.
3: Sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes suposa un 1,4% menys que ara fa un any i és la xifra més baixa d'un juliol des del 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que a més coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
15: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
0: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern.
3: D'una banda, demanen continuar treballant en el procés de regularització i, de l'altra, impulsar mesures per l'entrada al sector laboral de les persones més joves. Escoltem Albert Ferrer i Yolanda Funes, portaveus de Comissions Obreres i UGT.
2: Calen més recursos per encarar l'atenció sociolaboral d'aquest procés de regularització estrangera. També reclamem que és necessari impulsar mesures efectives per abordar la situació discriminatòria en la que es veuen aquestes persones més joves que veuen patir en major mesura que aquelles persones més grans el nivell d'atur.
4: Tornen a ser els mateixos col·lectius els que sempre estan més afectats, els joves, les persones majors de 45 anys i les persones migrades. Des de la UGT no ens cansarem de reivindicar un treball digne, estable i de qualitat.
0: A tot l'estat, Marc, la tendència és similar.
3: De fet, el número d'afiliats a la Seguretat Social també augmenta, en aquest cas en dues dècimes respecte al juny, mentre que l'atur també creix en més de 18.000 persones respecte al mes passat.
0: Les dades de l'atur d'aquest mes de juliol han coincidit amb l'inici d'una vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. Treballa per companyies com Air Europa.
3: Una protesta per reclamar millores laborals que ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina.
0: Algunes de les operacions suspeses fins ara en aquesta primera jornada eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. ETB, Elena Duran.
5: La protesta afecta fins a una vintena de companyies aèries, entre les quals hi ha Air Europa, Air France, Qatar Airways o Etihad Airways. L'aturada pot provocar incidències en serveis com la facturació, l'embarcament o la càrrega i descàrrega d'equipatges, i ja s'han cancel·lat fins a una vintena de vols de manera preventiva. La CGT denuncia un greu deteriorament de les condicions laborals i reclamen que han perdut condicions dignes. Així ho ha explicat Esther García, portaveu del sindicat.
20: El que és que no demanem diners, no demanem dies festius addicionals, no demanem més vacances, demanem unes condicions dignes, o sigui, que podem conciliar en la vida familiar, no? O sigui, o turns lineals, avui treballo de matí, demà treballo de tarda, avui treballo 8 hores, demà treballo 5. Pues això, una mica unes condicions dignes que teníem i les hem perdut.
5: El conflicte coincideix amb una de les quinzenes de més activitat de l'any als aeroports i, segons el Ministeri de Transports, si la vaga s'allarga fins a finals de setembre, podria afectar fins a 2 milions de passatgers.
12: Notícies en xarxa.
0: 7 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. Molt pendents estem aquest dimarts del temps i dels diversos avisos per fortes tempestes que hi ha activats a Catalunya.
6: El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir a bona part de la meitat est i sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès. Es podran superar els 30 litres a mitja hora.
0: Una pluja que pot ajudar a apagar l'incendi que crema l'Alta Ribagorça.
6: Els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar que es limiti les excursions d'alta muntanya. La restricció es va aixecar ahir al vespre per la millora de les condicions del foc, però avui s'ha tornat a demanar evitar activitats a la zona.
0: I us ho dèiem en titulars, el Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat aquest dimarts que la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya presentada pels comuns vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i també a la llibertat d'empresa, entre altres.
6: A més, l'òrgan consultiu creu que tramitar per lectura única aquesta iniciativa contravé l'article 138 del Reglament del Parlament, que regula aquest procediment exprés i l'article 23.2 de la Constitució, relatiu al dret de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics.
0: Tant Junts com el PP van dur la limitació de la compra especulativa al Consell a mitjans de juliol, cosa que va frenar-ne la tramitació al Parlament.
6: I Junts ja ha dit que celebra la decisió, per contra els comuns l'han criticat.
0: I el govern espanyol transferirà 25 milions d'euros al de Ceuta per fer front a l'acollida dels menors migrants. Ho ha anunciat la ministra d'Inclusió coincidint amb una cimera de ministres d'Interior de la Unió Europea que han celebrat una reunió telemàtica per abordar la crisi migratòria. El titular espanyol, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat després de la trobada que la majoria de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta ja han marxat. Albert Güell, bon dia.
7: Bon dia, Jordi. La ministra d'Inclusió, Elma Saez, ha anunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, ha demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció d'aquests joves.
8: El gobierno de España va a estar, ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ellos es el anuncio que les quiero hacer. El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
7: I en una reunió telemàtica, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat davant els seus homòlegs europeus la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta. En la compareixença posterior, el ministre ha xifrat en 72.000 els migrants que van entrar a la ciutat autònoma i ha assegurat que bona part d'aquestes persones, unes 70.000, ja han marxat.
21: Unas 72.000 personas las que entraron de forma irregular en España y ya 70.000 las hubieran abandonado. Y evidentemente estamos con los trámites de resolver la situación de ilegalidad del resto de personas que permanecen en España y aquellas que no tengan derecho, pues evidentemente serán expulsades.
7: La reunió s'ha celebrat a petició del govern espanyol després de la crisi viscuda a la ciutat autònoma.
0: Gràcies, Albert. 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda. L'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha abandonat la militància de Junts per Catalunya. Fa un any, l'exconseller ja va deixar l'acte de diputat al Parlament i va sortir de l'executiva per discrepàncies amb l'estratègia política.
6: La seva baixa se suma a la de l'exsecretari primer de la mesa del Parlament, Eusebi Camp de Pedrós, que ha decidit tancar la seva etapa política.
0: I el Ministeri d'Indústria i Turisme ha destinat 350 milions d'euros a la primera línia del programa Automès, que vol facilitar l'adquisició de vehicles elèctrics i electrificats amb la finalitat de renovar el parc mòbil.
6: El Ministeri informa que aquesta línia va dirigida a persones físiques que hagin adquirit vehicles des de l'1 de gener i que no desenvolupin una activitat econòmica. L'executiu espanyol ha obert avui el territori

0: permet al professional sanitari confirmar si el motiu pel qual es consulta és una infecció bacteriana que requereix prescripció d'antibiòtics o si, pel contrari, no és necessari aquest tractament. Asier Apodaca és pediatra del Centre d'Atenció Primària Maragall de Barcelona.
1: D'una banda, les bronquitis agudes, que són molt habituals, i d'altra banda, en les persones que tenen una malaltia pulmonar obstructiva crònica, sense bronquiectàsies ni expectoració purulenta. En infants, tenir també com dos situacions clíniques. D'una banda, els més petitons, entre 3 mesos i 2 anys, quan tenen bon estat general i porten una mica més de 8 hores, 24 hores, amb febre, i en aquest cas es interessa molt intentar detectar les malalties bacterianes potencialment greus, i després ens interessa molt en els infants de qualsevol edat que tenen una sospita d'una infecció respiratòria de vies baixes o una pneumonia quan ja porten 5 dies, i en aquest cas és molt útil quan surt la prova baixa, moltes vegades reafirma la nostra idea de no posar tractament antibiòtic innecessari.
0: Justament la Gala visita el seu pediatre perquè ha tingut febre durant 5 dies.
1: És una prova que es diu proteïna C reactiva, s'agafa una molt petita prova de sang, s'assembla una miqueta amb les proves que es fan amb el sucre, i amb aquesta petita mostra, en 3 minuts ja tindrem el resultat.
0: El resultat de la prova determina que no cal prescriure antibiòtics a la Gala.
1: Ja la tenim. En principi és de... molt bé, molt bé. És de menys de 5, que això és molt tranquil·litzador. Segurament és una malaltia que es curarà sola, probablement per un virus, o sigui que em quedo molt més tranquil.
0: La seva mare, la Paula Vilchez, valora positivament el test.
2: Primer m'ha encantat perquè ho hem fet a la mateixa consulta del pediatre, i llavors això és un plus. Després ha sigut molt ràpida, perquè ha sigut una punxada, però molt, molt, molt poc profunda, i la veritat és que Gala, que si no s'ha queixat, ha estat bé i no l'ha fet gens de mal. El resultat, m'ha dit el doctor que eren 3 minuts i ha donat el resultat superràpid, molt ràpid. Jo, per la meva part, estic molt contenta de que només els antibiòtics que toquen són els que s'han de donar.
0: La implementació d'aquesta prova s'emmarca en la promoció d'un ús racional dels antibiòtics i per combatre les resistències antimicrobianes.
3: Era ben punt 3:15 de la tarda. Ens situem a Barcelona, ciutat, on la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han desactivat des de principi d'any 74 punts de venda de drogues. Han detingut 90 persones i han recuperat 22 habitatges vinculats al fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cànnabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el pla Druida. A més, s'incorporarà 50 nous agents al setembre, Arnau Vidal.
4: Més presència policial, més intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb Mossos d'Esquadra i la resta dels serveis municipals. Això és el que comporta el Pla Druida. En un context marcat per una major disponibilitat de drogues, l'aparició de noves substàncies i l'evolució de la seva distribució, el pla converteix el coneixement del territori que té la Guàrdia Urbana en capacitat d'anticipació, intervenció i coordinació operativa. En dona més detalls l'intendent major Pedro Velázquez.
5: Aquest Pla Druida mira a la cara el fenomen de les drogues i activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta transversal.
4: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
6: Notícies en xarxa.
3: Més coses, la Universitat Rovira i Virgili ha creat un mapa interactiu que reuneix totes les dades sobre accessibilitat de les 78 platges de la Costa Daurada.
7: L'eina mostra la ubicació dels principals serveis adaptats disponibles a cada zona costanera del litoral tarragoní.
3: És una crònica de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: L'objectiu és que els usuaris puguin trobar informació clara i fiable en un únic espai i no hagin de buscar entre els diferents servidors d'ajuntaments o patronats de turisme. A més, la centralització també contribueix a la detecció de mancances d'accessibilitat a les platges. L'eina ha estat desenvolupada per l'equip de la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística de la URB com a part d'un projecte de millora de l'oferta turística del territori. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
9: La idea del mapa no és señalar los errores o la falta que hay en los municipios, sino que puedan tomar esto como punto de partida para decir, bueno, a ver, tenemos que mejorar en estos puntos, digamos, simplemente ofrecer una informació més completa.
8: L'usuari també pot aportar informació amb serveis nous que detecti i comunicar possibles millores.
3: I Valls torna a convertir-se aquest dimarts i dimecres en el gran punt de trobada del món agrícola i rural amb la celebració

0: De la 70a edició de la Fira Agost, la Fira Exposició del Camp Català, Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
1: Sota el lema Tot comença a la Terra, la Fira reforça la seva identitat i modernitza el seu relat. L'edició del 2026 marca el punt de partida d'una experiència més cohesionada i més atractiva. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, destaca l'increment del nombre d'expositors.
2: Estem ratllant els 200 expositors, o sigui, un 20% més que l'any passat. Això demostra que, si ho fem bé, podem recuperar, per dir d'una manera, l'essència de la Fira Agost que havien tingut els anys de més èxit amb més expositors.
1: La Fira Agost modernitza la seva imatge visual, optimitza el circuit urbà i aposta de forma decidida per les experiències familiars, la gastronomia local i la vida conscient. L'acte inaugural de la Fira Agost serà aquest dimarts a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament, presidit pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. Pel que fa a la cloenda, serà dimecres al vespre a la plaça del Blat, amb l'actuació castellera de les dues colles dels Xiquets de Valls.
0: I aquest setembre, l'Ajuntament de Ribes de Freser començarà el gruix de les obres de pacificació del trànsit al centre. Les mesures serviran per ordenar el flux de vehicles i fer-lo més amable per als vianants. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
3: Ribes de Freser ja compta amb uns detectors de vehicles estacionats a les places de parca i compra del municipi, on els cotxes poden estar fins a una hora. Amb això es pot monitoritzar en directe quanta estona porta un vehicle aparcat a cada plaça i, d'aquesta manera, si se supera el temps d'estacionament permès, emprendre les accions que convingui. El projecte és completament inèdit al Ripollès. En parla David Sadurní, regidor de Mobilitat de Ribes de Freser.
4: Això ens permet, doncs, que la Guàrdia Municipal, si detecten que hi ha un vehicle aparcat més estona del que hauria d'estar, és poder anar in situ, buscar la persona, primerament, i si no és possible, doncs aplicar la sanció corresponent.
3: A més, entre les accions previstes hi ha la col·locació de radars pedagògics a diversos punts del poble, com la carretera de Caralps o la de Pardines en la seva entrada al nucli urbà.
0: Poc més de 10 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment per la cultura. I pel festival amb so de cobla, arrenca avui a Palamós.
5: Una proposta que un any més es proposa explorar sonoritats i formats nous a partir de la música de cobla, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya inaugura aquesta nit aquesta desena edició.
0: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
6: Aquesta formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires juntament amb la Polifònica de Puig-reig. L'espectacle, que és d'accés gratuït, també comptarà amb les veus convidades d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. Des dels seus inicis, amb so de cobla s'adreça tant al públic habituat a la cobla i la sardana com a espectadors nous interessats en descobrir propostes contemporànies vinculades a la música d'arrel catalana. Uns públics que es van conquerint a poc a poc, explica el director del festival, Adrià Bausó.
7: Jo crec que són propostes culturals de país que realment ens hem d'arremengar tots i totes i posant-nos, i no animant sobretot els auditoris a que siguin molt valents programant el so de cobla i les diferents propostes que es fan, que avui en dia n'hi ha moltes i de molt interessants.
6: La programació d'aquest desè amb so de cobla s'allargarà fins dissabte vinent amb un total de 7 concerts.
0: I el Museu d'Art Medieval de Vic participa de manera habitual en projectes de col·laboració i préstecs d'obres amb grans institucions internacionals. Darrere d'un préstec internacional hi ha un seguiment constant perquè la peça arribi i torni en les millors condicions. El 9FM, Núria Parera.
8: El retaule de Santa Maria Magdalena de Parella, de Bernat Martorell, és el pròxim que viatjarà. Formarà part d'una exposició al Museu Stadel de Frankfurt, dedicada a la figura de Maria Magdalena. En parla Judit Verdaguer, conservadora i cap de l'àrea de conservació preventiva del museu.
9: Però en un préstec internacional hi ha un equip del museu que hi treballa durant mesos, però també entenem que aquesta obra és de gran rellevància, ja que formarà part d'una exposició on compartirà espai amb Ticià, amb Rubens o fins i tot amb Van Gogh i Cézanne.
8: Abans de marxar, però, l'obra també passa per un tractament preventiu d'anòxia. El museu ha incorporat un nou sistema que elimina l'oxigen de l'interior d'una bossa hermètica per evitar possibles insectes a la fusta, tot plegat sense utilitzar productes químics.
0: I arribarem als esports amb música.
10: Jasmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela.
0: Dues propostes ben diferents. Escolteu, per començar, Juan Diego Flores.
11: El del peruà actua al festival Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell.
12: Do you still remember December's foggy freeze?
0: També avui protagonista Jethro Tull.
11: La veterana formació britànica que actua en aquest cas al Festival de Cambrils.
0: Notícies de cultura, música que ens arribava des de la Costa Brava i també des de la Costa Daurada, de la cultura als esports. 7 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Esports que ens porta avui el Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nou èxit d'Iristió en l'europeu de natació artística que ha aconseguit la quarta medalla en aquest campionat.
12: Bon dia, Jordi. La quarta medalla i la més important fins ara, perquè Tió s'ha penjat l'or en la final de solo tècnic de l'europeu que s'està disputant a París. Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía ha estat la cançó que Tió ha utilitzat per a la seva rutina. I gràcies a una molt bona puntuació en impressió artística, l'ha catapultat cap a l'esglaó més alt del podi. És la quarta medalla de Tió en aquest europeu i a partir de les 4 de la tarda lluitarà per un nou metall en la final d'equip tècnic. Més enllà d'aquest or, l'altra notícia del dia és la cessió del porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, a l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana ho ha anunciat aquest matí i ha posat punt final a un dels afers candents del mercat estival culer. L'altra situació que ha de resoldre el Barça és el futur de Ferran Torres. En una entrevista al mitjà Sportico dels Estats Units, Torres ha deixat clar que el seu futur és incert, tot i tenir contracte amb l'entitat blaugrana. De Ferran Torres i també de la posició del nou en va parlar Hansi Flick abans de tornar de l'estada d'Anglaterra.
13: Com he dit, tinc la màxima confiança en Deco. Alguna cosa hem de fer. També depèn del que passi amb Ferran.
14: Ferran, Lamin also played in one or two.
13: Ja sabeu que en Lamin també va jugar un o dos partits en aquesta posició, però al final el seu rol principal és més aviat del d'extrem. Ja veurem què passa.
14: Adiemi, they can play...
13: Crec que tant en Gordon com la de Yemi poden jugar a les dues bandes i també com a davanters centres. Tenim moltes opcions i veurem com evoluciona tot plegat.
14: We'll see how it happens.
12: No deixem el futbol perquè aquest dilluns va arrencar el torneig d'històrics que enguany arriba a la 40a edició. L'Hospitalet és el primer semifinalista del certamen després de superar el Sants per 2-0 i el Reus per la mínima. Boris Garros va ser l'autor de la diana de la victòria riberenca contra els roiginegres.
15: L'objectiu que havíem marcat de ser un bloc sòlid defensivament, crec que ho hem aconseguit. Hem tret un partit dels que a la Lliga ens podem trobar, on hem de saber tancar els partits i ho hem fet bé.
12: Tot i no passar a les semifinals, els jugadors Xavi Jaime del Reus com Guillem Vinyes dels Sants valoraven positivament la participació en l'Històrics.
16: Conclusions positives, no? Crec que són partits per agafar ritme, per agafar sensacions, per conèixer els nous companys. Partits per això, no? Per agafar confiança. Crec que s'ha vist un molt bon Reus i a seguir amb la pretemporada.
17: Recordant que portem dos dies d'entrenament, crec que les sensacions són bones, que el grup comença a fer-se, que al final hi ha molta gent nova i crec que pot haver-hi una bona temporada.
12: En handbol, el Barça ha anunciat la renovació del porter Víctor Hallgrímsson fins al 2029. L'islandès de 26 anys ha aixecat 7 títols en el seu primer any com a blaugrana i ha deixat clar que un dels seus objectius era renovar amb el Barça.
18: Aquest ha estat el meu objectiu tot aquest temps des que vaig signar el meu primer contracte de 2 anys, aconseguint un nou contracte. Estic molt content. Ha estat el club dels meus somnis durant molts anys des que era jove. El meu primer any aquí va ser molt bo i estic molt satisfet de prolongar el meu contracte.
12: En ciclisme, Paula Blasi va acabar la tercera etapa del Tour de França en 14a posició i se situa 13a de la general a 2 minuts i 19 segons de la líder noruega Sigrid Hauseth. Avui, Jordi, contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gebre-Chambertin i Dijon, amb Blasi sortint a competir quan passin 4 minuts de les 5 de la tarda.
0: Estarem pendents, us ho explicarem. Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà dimecres. Fins aleshores, molt bona tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
19: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
2: És dimarts 4 d'agost de 2026. Els parla Àlex Isó. Els treballs de restauració del pont del Petroli han permès ja la retirada de les antigues pilones que sostenen el pantalà. Des d'aquesta setmana, les tasques d'inserció de les noves columnes es realitza des de la pontona a través d'una grua i per un sistema de vibració. Ja fa més de 15 dies que la pontona, la plataforma flotant des d'on es fan els treballs, s'ha traslladat des del port fins al pont del Petroli. Un cop retirades les antigues pilones del pantalà, malmeses pel temporal Glòria, els tècnics treballen ara a clavar els nous pilars mitjançant la grua de la pontona i a través de vibracions, unes tasques que l'AMB preveu que podrien allargar-se fins al 24 d'agost, sempre que l'estat del mar ho permeti. Un cop subjectes les noves pilones, es retirarà els trams vells del pantalà que s'ha d'enderrocar per muntar-ne els nous. A banda dels treballs que es veuen a la superfície del mar, amb la plataforma flotant i la grua, també s'hi han dut a terme tasques que han requerit la immersió de submarinistes. L'Ajuntament de Badalona ha publicat ja la licitació del contracte que permetrà el desplegament d'una xarxa de 615 càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial a tots els barris i polígons de la ciutat, tot plegat per reforçar la seguretat i dotar la Guàrdia Urbana de noves eines tecnològiques per la gestió i prevenció d'incidències. A partir d'aquesta setmana, les empreses interessades ja poden presentar les seves ofertes per dur a terme un projecte que preveu la instal·lació de 488 càmeres de seguretat ciutadana i 127 de control del trànsit. Dels prop de 27 milions de pressupost amb què compta el contracte, 12 milions es destinaran a la inversió inicial per a la instal·lació de les càmeres i l'adequació de la sala de control i crisi de la Guàrdia Urbana. La resta de l'import correspon al servei de manteniment integral del sistema durant 5 anys fins al 2032. Si es compleixen els terminis, està previst que el contracte s'adjudiqui abans que acabi aquest any, de manera que la instal·lació dels dispositius pugui començar els primers mesos de 2027. De forma progresiva. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol.
3: Eso significa que los delincuentes saben perfectamente que dentro de unos meses, aunque no vean policía por donde ellos estén, puede haber una cámara de inteligencia artificial que si comete algún delito les pueda estar siguiendo por todo el recorrido.
2: Badalona es converteix aquests dies en punt de trobada pels amants dels escacs amb la celebració de la 50a edició del Torneig Internacional de Badalona, una cita esportiva amb una llarga trajectòria que se celebra al Centre Cívic de la Salut. El torneig va començar dissabte i s'allargarà fins al dilluns 10 d'agost, quan està previst que es faci el lliurament de premis. En total hi participen més de 200 jugadors amb representació internacional procedents de països com l'Índia, els Estats Units, Anglaterra o França. Demà a Badalona s'espera una jornada assolellada amb mínimes de 26 graus i màximes de 30.
1: Infopodcast Badalona.
4: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Ruta 66.
6: Una setmana més arriba la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i música americana. Com sempre, presentem les novetats discogràfiques i donem un cop d'ull al passat amb els èxits de sempre. Com tenim costum, dono la benvinguda. Soc en Pitu Dos Santos. I per començar l'espai d'avui, anem a escoltar les noves propostes. Vinga, som-hi!

When the Cold Wind Blows és una de les noves dels veterans Black Swan, una banda de hard rock melòdic dels Estats Units amb músics que han format part d'altres grups importants com els Foreigner, Dokken i Mr. Big, entre d'altres. Paralyzed és el nou treball on trobem peces tan interessants com aquesta, Shakedown.

Black Brothers. Aquí tenim la nova proposta del projecte del finlandès Mika Brisbane. S'anomenen Fire Sky, amb influències de bandes americanes com els Toto, Fregner o els Ian. És a dir, parlem d'estil Aur. L'àlbum de títol homònim conté tracks com Can You Feel Me?

only thing that looks good on me is you. Amb aquesta cançó s'obria el setè àlbum del rocker canadenc Bryan Adams l'any 1996, és a dir, ara fa 30 anys, amb la producció de Robert John Matt Lange. I amb un aire força fresc, juvenil i desenfadat ens portava un munt de hits de rock i balades, on destacava la col·laboració amb Paco de Lucía i aquest blues rock titulat Black Pearl.

Mandolin Rain és una de les creacions de Bruce Hornsby and the Range, d'ara fa 40 anys. The Way It Is és l'àlbum de debut de la banda, tot un èxit arreu del món i a casa nostra, amb la famosa cançó del piano, que va ser tot un número 1. El disc conté composicions genials, com aquesta, Every Little Kiss.

0: Fast As I Can, nova cançó de la banda de Tennessee, A Thousand Houses. Després del seu pas per la música country, tornen a les seves arrels de Southern i Hard Rock. Amb aquest nou treball, White Flag Down, amb influències, evidentment, dels Lynyrd Skynyrd i The Rolling Stones, presenten temes com Part of My History.
1: I don't wanna hold on to this moment.

El Conlan Fame, des de Carolina del Nord, l'artista més influent de la música country actual. S'anomena Luke Combs, que amb 36 anys ja ha escrit el seu nom a la història de la música country. The Way I Am és el seu sisè àlbum d'estudi, on continua amb el seu neotradicionalisme d'aquest gènere. Anem per una més d'ell, Mike and the Saturday Night.

ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb un cop d'ull al passat, amb un hit d'ara fa 40 anys. L'any 86, la banda anglesa de Londres, capitanejada per Nick Van Ede, arribava a les llistes d'èxit amb un número 1 a tota Europa i també al nostre país. Una cançó de pop-rock amb tocs de New Wave, amb I Just Died in Your Arms, dels Cutting Crew, tanquem l'espai d'avui. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials. Soc Campito dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Alexis Ull. Els treballs de restauració del pont del petroli han permès ja la retirada de les antigues pilones que sostenen el pantalà. Des d'aquesta setmana, les tasques d'inserció de les noves columnes es realitza des de la pontona a través d'una grua i per un sistema de vibració. Ja fa més de 15 dies que la pontona, la plataforma flotant des d'on es fan els treballs, s'ha traslladat des del port i fins al pont del petroli. Un cop retirades les antigues pilones del pantalà, malmeses pel temporal Glòria, els tècnics treballen ara a clavar els nous pilars mitjançant la grua de la pontona i a través de vibracions. Unes tasques que l'AMB preveu que podrien allargar-se fins al 24 d'agost, sempre que l'estat del mar ho permeti. Un cop subjectes, les noves pilones es retirarà els trams vells del pantalà que s'han d'enderrocar i muntar-ne els nous. A banda dels treballs que es veuen a la superfície del mar amb la plataforma flotant i la grua, també s'hi han dut a terme tasques que han requerit la inversió de submarinistes. Un dels moments culminants de l'obra arribarà amb la col·locació de la plataforma circular del final del pantalà, l'anomenat Donut. Tot i que no hi ha una data concreta, aquest muntatge podria materialitzar-se durant la segona setmana de setembre si no hi ha inconvenients marítims que n'endarrereixin la data. Els Mossos d'Esquadra detenen a un home per un presumpte delicte de temptativa d'homicidi en atacar una dona al barri de Pomar amb una ampolla de vidre trencada. L'atac s'ha produït al davant d'un supermercat avui, quan faltaven 10 minuts per la una de la tarda. L'home sortia de declarar davant del jutge perquè aquest dilluns va ser detingut per atracar el mateix supermercat. L'home s'enfrontava a tres càrrecs per atracament amb violència, desordre i desobediència a l'autoritat. Un cop aixecada la sessió, s'ha dirigit cap a l'establiment on hauria atacat aquesta dona amb qui no hi tenia cap connexió. L'agredida ha estat traslladada a un centre sanitari i no es tem per la seva vida. El Reggaeton Beach Festival cancela l'edició de 2026 a causa d'una crisi financera i operativa de l'empresa organitzadora. El festival té la seu fiscal i social de dues empreses organitzadores a Badalona, concretament a la plaça del Vapor. La situació s'ha desencadenat després que aquesta setmana el Ministeri de Consum hagi sancionat amb 320.000 euros als organitzadors i promotors de l'esdeveniment per diferents pràctiques abusives, com ara impedir l'accés a menjar i beguda de l'exterior, limitar el seu reaccés o imposar despeses de gestió a la venda d'entrades. Des del festival lamenten la cancel·lació i expliquen que la greu situació de la societat gestora afecta de forma significativa a la viabilitat del projecte, tant en qüestió econòmica com en qüestió contractual i administrativa. Recordem que la primera edició es va celebrar a Badalona l'any 2017, mentre que l'any 2019 el festival es va fer al Port Badaloní per després girar per diferents ciutats de l'estat espanyol. I Badalona es converteix aquests dies en punt de trobada per als amants dels escacs amb la celebració de la 50a edició del Torneig Internacional de Badalona, una cita esportiva amb una llarga trajectòria que se celebra al Centre Cívic de la Salut. El torneig va començar el passat dissabte i s'allargarà fins al dilluns 10 d'agost, quan està previst que es faci el lliurament de premis. En total, hi participen 217 jugadors i jugadores amb representació internacional procedent de països com ara l'Índia, els Estats Units o Anglaterra.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
6: D'un estiu
7: us oferim la repetició del programa Obert per Vacances a més aquest matí.

0: Segur que recordeu aquest tema, potser no us en recordeu tant, de quant de temps fa que el va treure la Rosalía. Era l'any 2019, ens va agafar per sorpresa, de sobte, entre setmana, un dimecres, va sortir el seu primer EP, el senzill, que diríem avui en dia, amb dos tracks, dos cançons, el seu primer EP. Es deia Fucking Money Man, que és com el fraseig, no?, la tornada de la cantarella, vaja, d'aquesta cançó. Fucking Money Man, aquest EP estava composat per dos temes, com diem, milionària, tal qual, milionària, no milionària, milionària, i això és important. I per altra banda, Dios nos libre del dinero. Era una altra, era com la cara i la creu parlant dels diners. I és que el món dels diners i el signe del dòlar i tota aquesta simbologia del luxe està molt present també en la música dels trappers i dels rappers. I Rosalía no seria menys. Què té d'especial aquest tema? Moltes coses. Primer, que se'ns va quedar enganxat en el cervell després que tenia un videoclip molt divertit, no?, que feia una mica paròdia de tots aquests nous rics, per dir-ho així. Però, a més, és que era com un llançament de la Rosalía quan ja començava a despuntar bastant, en català. Una cançó en català, i, de fet, no anàvem ni no anem, ara ja més, però abans no anàvem tan sobrats, d'aquest tipus de ritmes rapejats i trapejats en català. I després, recordeu, que va ser just després, poc després, de que fes el Con Altura amb el Setangana. Per tant, la cosa apuntava cap a un altre lloc, i la Rosalía, doncs, treu aquest senzill en català. Sembla que la va composar, aquesta rumbeta, la va composar ella mateixa a l'aeroport del Prat, a tornar d'un dels molts viatges que va fer. Era una època en què, a més, a la Rosalía se tenia com al damunt una aura de que era un artista que li havien pujat molt els fums i que, de fet, era molt cara de contractar, no? Coincidia amb l'època, potser la cançó va propiciar que sortissin aquests rumors o aquesta notícia en què sembla que Madonna la va contactar perquè actués per ella en privat. Era quan la Rosalía, home, despuntava i se la començava a conèixer, però no tenia, doncs, el boom que té ara. Sembla que Rosalía havia accedit a actuar per Madonna d'una manera, d'un format molt senzill, amb una guitarra flamenca i poc més, i uns palmers, però al final i els managers es van posar pel mig, van demanar diners de manera astronòmica i Madonna va haver de renunciar. Anys després seria encara més difícil contractar Rosalía. En fi, l'obra dels diners que plana sobre aquests artistes musicals, a vegades no són ells mateixos els que se'n beneficien, sinó tot el seu entorn, tota la producció, els managers també. Només vull veure billets de 100. Fucking money, man. I com dèiem, la vàlua d'aquesta cançó, milionària, perquè la Rosalía la va decidir fer en català, molts li van retreure que deia botelles en lloc d'ampolles o que deia compleans en lloc d'aniversari. Però bé, jo crec que, i això és una opinió personal, que em va demostrar una vegada més que la llengua és un element viu, que està per fer-la servir, per ser utilitzada, i que, de fet, no plasma res més que el seu parlar del dia a dia, el normal, el que potser ella utilitzaria, i això li dona una autenticitat i una naturalitat. Milionària, per cert, que buscant informació sobre aquesta cançó hem trobat una informació que potser tots vosaltres ja sabeu, jo no sabia, la veritat, i és que si en els anys 90... El New Musical Express era la publicació en paper de referència pel que fa, doncs, a la música independent. Avui dia, si hi ha una publicació de referència, això sí, des de que hi ha, doncs, tot el sistema de publicacions digitals, en digital, és la Pitchfork. És una revista digital que treuen cròniques de discos, de treballs, de senzills, de cançons, d'artistes, bàsicament dins del món musical independent, i sembla que és molt, molt influent, fins al punt de que ha fet separar grups o ajuntar grups, crea tendència per lo bo i per lo dolent. És el que han anomenat l'efecte Pitchfork. Doncs ara ja ho sabem. Està obsessionada amb els cotxes i els rellotges, sobretot els rellotges d'aquests caríssims suïssos. Jo he après també marques de rellotges que no sabia ni que existien, i de cotxes. Aina, des de Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Bé, recordes aquesta cançó? Que es queda esclavat al cervell, del Fucking Money Man.
1: Oi tant que la recordo, sí, i tant.
0: Molt bé.
1: Va ser un tamàs, és un tamasso, i la recordo molt bé, cantant amb les amigues, sobretot al cotxe i
0: clar,
1: tot.
0: Sí, clar, és d'aquelles de cantar, perquè després les lletres de la Rosalía són més difícils de seguir de cantar.
1: Sí, aquesta potser encara és bastant fàcil.
0: Que a vegades diem que diuen les lletres en anglès, anem a explicar la cançó, però té la per descifrar les lletres de la Rosalía. En canvi, aquesta es cantava bé.
1: Déu-n'hi-do.
0: Es cantava fàcil. La cosa va de demoni, de dinerets avui. Mm.
1: Avui és un tema bastant important, sí, sí, diners. Els diners de l'estiu, les despeses. Perquè quan arriba l'estiu, molts de nosaltres sempre tendim a pensar doncs, en vacances, en dies més llargs, en escapades, en platja o moments de desconnexió, no? I és una època de l'any que sovint associem al descans i a les experiències doncs, que puguem compartir amb la família, els amics... Però és cert que moltes persones també l'estiu els comporta una despesa extra que cada vegada potser els fa més difícil d'assumir. Els preus dels allotjaments, els transports, dels restaurants, d'una simple aigua enmig d'una ciutat turística, per exemple, sí. O un gelat, doncs han experimentat increments que són molt significatius en els últims anys i és una realitat que fa que moltes famílies potser s'hagin de replantejar una mica les seves vacances o buscar alternatives més econòmiques per continuar gaudint de l'estiu doncs sense desequilibrar l'economia de casa, no? Uh-huh. I és per aquest motiu doncs, que avui us plantegem aquesta reflexió, no? Fins a quin punt l'augment dels preus està canviant la nostra manera de viure a l'estiu i doncs, si continuen sent les vacances accessibles per tothom o cada vegada són més difícils.
0: Doncs és un tema molt, molt, molt interessant. Segur que tots en teniu una opinió i aquí entren moltes coses a comentar i moltes coses en joc. Recordeu l'expressió que hi ha de fer l'agost.
1: Mm? Exacte.
0: S'aplica encara i jo crec que encara... Doncs això, hi ha especialment des del món de la restauració persones que ho viuen d'aquesta manera, en detriment, sí. No? En contraposició del client.
1: Sí, sí.
0: En fi, moltes qüestions a tenir en compte. Com planifiqueu? No sé si no planifiqueu les despeses, si aneu amb una llista, no? de despeses, anar comptant cada euro que gasteu a les vacances.
1: No sé si és millor o pitjor, jo, a vegades, eh?
0: Sí, sí, sí, però... que també t'obsessiones.
1: Sí, sí. Doncs aquest és el tema del dia, així que durant el programa anirem recollint els comentaris tant Instagram com al WhatsApp. O els vostres àudios i després els comentarem bé.
0: A les 10 tornem a connectar. Aina Barbany des de Cardedeu. Moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Doncs començarem el programa amb una entrevista de caire sanitari i bones notícies. Us explicarem que a Girona disposen d'un aparell d'última tecnologia que fa una diagnosi per la imatge molt més precisa, fins i tot contact. Marxarem per a Valls per conèixer com estan vivint aquests dies el Firagost. És la cita imprescindible si viatgeu a l'Alt Camp. Per altres bandes, per altres qüestions, vaja, també us explicarem, parlant, Tom, del tema del dia, això de les despeses de l'estiu, com seran aquests nous bitllets d'euro, com serà el seu disseny, i una mica us explicarem la història dels dissenys que ha tingut el bitllet d'euro al llarg de la seva curta o llarga existència. Crec que era l'any 2000, no sé si m'equivoco, que estrenàvem l'euro. Ara, en tot cas, en el reportatge hi posarem data tot plegat. Els nous bitllets d'euro, com han de ser? Dins l'apartat que venim dedicant cada setmana a l'eclipsi, cada cop més a prop, avui sabrem com s'ha tractat l'eclipsi, aquests fenòmens astronòmics, a través de la història de l'art. I atenció, perquè l'espai de jardineria que ens porten des d'Altafulla ens ensenyaran com podem transformar qualsevol raconet que tinguem a casa, un balcó, una petita terrassa, en un preciós jardí d'estiu. I ens falta fer-vos la recomanació lectora. Des d'Ona la Torre, avui ens proposen novel·les d'aquelles que tenen 1.000, 3.000, 5.000 pàgines, novel·les gruixudes que ens poden ocupar fins i tot tots els mesos de vacances, depèn de la rapidesa de lectura que tingueu. Són els continguts a grans trets de l'Obert per Vacances d'avui, que comença, com sempre, fent ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: La primera parada la fem a Girona. Saludeu a Pau Vilafanyer, el company de Girona FM. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Bon dia. Us donem xifres de consum. Consum d'aigua. Prop del 40% del consum d'aigua i del residu urbà anual en municipis de la Costa Brava es concentren a l'estiu. No ens sorprèn, Pau.
3: Sí, és un consum d'aigua que sempre és més elevat durant l'estiu, però l'accés a aquest recurs es dispara, especialment en municipis turístics com els de la Costa Brava, Platja d'Aro, Blanes, Palafrugell, Lloret o Roses són exemples de com l'increment de població en temporada d'estiu contribueix a consums entre juny i agost d'entre el 30 i el 40% de l'aigua de tot l'any. A Platja d'Aro, en concret, l'agost del 2025 va acaparar una cinquena part de tot el consum d'aigua anual i va ser 6 vegades superior al que hi va haver al febrer. Maurici Jiménez, alcalde de Castell Platja d'Aro, diu que treballen per ser autosuficients hídricament durant 9 mesos a l'any.
4: Una visió vinculada amb aquell moment també en què estàvem en moments de sequera provocarà, quan aquest conjunt d'inversions estigui acabada amb un escenari de 3 o 4 anys, que durant 9 mesos l'any siguin autosuficients. Autosuficient què significa? Que el veí que viu a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró durant tot l'any, i fins i tot aquell segon resident o turista que apareix en temporada mitja-baixa, l'aigua que consumirà sortirà principalment dels nostres pous i de les nostres captacions. Quan necessitem, sense cap mena de dubte, tot el recurs que ens ve per la via del consorci i, per tant, a través del subministrament dels pantans, lògicament a partir del juny.
3: L'estiu també impacta en la generació de residus urbans. En concret, una quarta part de la brossa generada en tots aquests municipis es concentra en tan sols 2 mesos de l'any, juliol i agost.
0: I hem de lamentar una agressió homòfoba amb amenaces de mort. Això passava al centre de Girona.
3: Sí, a un membre de l'espai LGTBI de Girona que, segons han denunciat a través de les xarxes socials, dissabte un home presumptament el va agafar pel coll mentre li deia que el mataria per maricón. Segons ha explicat l'entitat, el presumpte agressor ja hauria protagonitzat episodis similars en altres moments. Per això, des de l'entitat, demanen a altres persones que denunciïn els fets si han estat víctimes d'aquesta persona o d'agressions per la seva condició sexual. Els Mossos d'Esquadra ja han rebut la denúncia i investiguen el cas per un possible delicte d'odi.
0: I la darrera notícia ens du cap a l'Escala i és que investiguen una agència de viatges d'aquest municipi de l'Escala per un possible cas d'estafa.
3: Tot això després que una vintena de persones hagin presentat una denúncia. Alguns dels afectats han assegurat que hi hauria unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances. El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns van demanar de cancel·lar el viatge però no els van retornar els diners. El passat cap de setmana hi havia persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. D'altres, per exemple, han sabut enmig del viatge que no estava tota l'estada pagada i els quedava una part a deure. Malgrat que l'agència tingués la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats també de la Garrotxa.
0: Històries d'estiu. Pau Villafanya, des de Girona FM, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Són notícies marcadament de temporada, si us hi fixeu. A veure què ens expliquen des de Cugat. Des de Cugat Ràdio, saludem el Pau Vázquez. Pau, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Doncs mira, comencem parlant del sector pesquer de la Costa Central, que alerta que tenen el futur en risc a causa de les restriccions i les retallades dels ajuts que està plantejant la Unió Europea.
5: Sí, les confraries de pescadors del Garraf i el Barcelonès denuncien que les normes europees estan posant en perill la viabilitat del sector. Tot i que aquest any la població de gamba vermella és especialment abundant, moltes embarcacions ja han hagut d'aturar-ne la pesca perquè han esgotat gairebé tota la quota autoritzada per Brussel·les. La preocupació, però, va més enllà de les captures i és que el sector també rebutja la proposta de la Comissió Europea de retallar un 66% al fons d'ajudes a la pesca per al període 2028-2034. Escoltem el president del grup d'acció local pesquer Costa Central, Jaume Carnicer.
6: Si el que estan anunciant és una reducció del 66% al 2028, que això és demà, i tu has fet depenent el sector d'aquests fons, i ara te'l redueixo, crec que és l'espasa final de Dèmocles, que acabarà de destruir el sector d'una forma literal.
5: Carnicer assegura que aquesta reducció, sumada a les limitacions de pesca i a l'augment de les exigències administratives, està accelerant l'abandonament de les embarcacions i, fins i tot, la deslocalització d'empreses cap a la costa africana.
0: I a Sitges, en aquest cas, la Policia Nacional ha detingut un dels delinqüents més buscats de Suècia. Està investigat per una vintena de delictes violents.
5: Sí, la policia ha detingut a Sitges un d'aquests delinqüents, com comentàvem, més buscats per les autoritats sueques. L'home està investigat per la seva presumpta implicació en una vintena de delictes comesos durant el 2024, entre els quals hi ha assassinats i homicidis vinculats a enfrontaments entre grups criminals. Segons la policia sueca, el detingut era expert en l'ús d'armes de guerra, foc i explosius i mantenia una estreta relació amb un conegut cap del crim organitzat del país. També se l'acusa de reclutar joves, facilitar-los armes i explosius i instruir-los perquè cometessin execucions i altres delictes.
0: I encara en matèria de seguretat, Badalona prepara el desplegament del sistema de videovigilància més gran de la seva història. Càmeres, moltes.
5: L'Ajuntament, sí, preveu instal·lar 615 càmeres de videovigilància repartides per tots els barris i polígons de la ciutat. És una licitació d'un contracte de prop de 27 milions d'euros, que inclou la instal·lació dels dispositius, la creació d'una sala de control a la Guàrdia Urbana i el manteniment del sistema fins al 2032. Del total de càmeres, gairebé 500, es destinaran a reforçar la seguretat ciutadana i la resta serviran per controlar el trànsit. Si es compleixen els terminis, el contracte s'adjudicarà abans que acabi aquest any i la instal·lació començarà durant els primers mesos del 2027.
0: Des de Cugat, Pau Vázquez, moltíssimes gràcies, company.
5: Gràcies a vosaltres.
0: I la propera connexió l'establim amb Lleida. M1, Arnau Vilà, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Continua l'incendi a la zona de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Ha obligat a Protecció Civil a reactivar les restriccions d'accés a l'alta muntanya. És un anar i venir de notícies, perquè ahir es van reactivar, no?, la possibilitat d'anar, sí, a la muntanya. Avui s'ha tornat a tancar. Com tenim el tema, Arnau?
7: Sí, perquè, com deies, Núria, inicialment les limitacions d'accés es van desactivar ja al vespre, després de les precipitacions caigudes a la zona. Tanmateix, l'evolució de l'incendi i la persistència de punts calents han fet necessari tornar a restringir l'accés per garantir la seguretat de les persones i facilitar les tasques d'extinció. La decisió s'ha pres a petició dels bombers de la Generalitat després de constatar que les pluges registrades aquest dilluns no han estat suficients per estabilitzar el perímetre del foc. Les restriccions afecten una superfície d'unes 2.460 hectàrees entre la Noguera Ribagorçana, les valls de Conangles i Besiberri i els barrancs de l'entorn. Es tracta d'una zona sense nuclis habitats, però molt freqüentada durant els mesos d'estiu per excursionistes i practicants d'activitats d'alta muntanya. També durant les primeres hores de l'emergència, Protecció Civil va activar el sistema d'avisos S-Alert i va enviar una alerta als telèfons mòbils de les persones que es trobaven a l'àrea afectada, informant-les de les restriccions i de la necessitat d'evitar desplaçaments en aquesta zona de l'Alta Ribagorça. A hores d'ara, els equips d'emergència continuen treballant sobre el terreny pendents de l'evolució del foc i de les condicions meteorològiques.
0: Serem pendents també nosaltres de com es desenvolupa tot plegat. I canviem de tema. Un total de 68 infants i joves d'entre 7 i 18 anys, juntament amb 20 monitors, van ser desallotjats preventivament aquest dilluns a la tarda d'un campament d'escolta situat a Inet de Besà, en el Pallars Sobirà, a causa, en aquest cas no del foc, sinó d'una forta tempesta.
7: Sí, l'avís es va rebre a les 4 de la tarda quan els responsables del campament van alertar el 112 davant el risc que les intenses precipitacions poguessin inundar aquella zona. Els bombers hi van mobilitzar 6 dotacions i van coordinar amb l'Ajuntament d'Alins, que van evacuar tots els participants fins al poble. Els infants i els monitors van ser allotjats a l'edifici de l'Ajuntament i a la sala polivalent d'Alins, on romanen fins que les condicions meteorològiques els permeten tornar al campament amb seguretat. La tempesta, però, també va afectar altres punts del Pirineu i el Prepirineu lleidatà. En diversos sectors del Solsonès va caure pedra de fins a 5 centímetres de diàmetre, amb més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i amb ratxes de vent superiors als 70 km per hora.
0: També temes d'estiu, si vas a mirar. M1, Arnau Vilà, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres.
0: Marina Pérez, bon dia.
8: Bon dia.
0: Des de Tarragona Ràdio.
8: Avui aporto una bona notícia.
0: Sí, més enllà de la cançó que ens has recomanat de la Rosalía, sí, la recomana la Marina, que ho sapigueu, que li agrada molt la Rosalía.
8: Sí, jo sempre, aquesta cançó sempre la tinc en ment, vull dir.
0: Va, que ens portes una bona notícia. En aquest cas parlem d'investigació i de la Catherine Villa. Ha rebut el Premi Nacional de Recerca per a Joves Maria Teresa Toral. Això ho otorga el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i tot plegat té a veure amb la recerca química, no?
8: Exactament. Es tracta d'un reconeixement a la seva trajectòria i a la recerca que desenvolupa com a líder del grup a l'Institut Català d'Investigació Química. Aquest és el segon guardó d'aquest tipus que rep enguany. El jurat n'ha destacat el treball pioner que combina química, nanociència i dispositius funcionals per donar resposta a alguns dels principals reptes energètics i ambientals. La seva recerca també ha obert noves vies en el disseny de micro i nanorobots activats per la llum amb aplicacions en la purificació de l'aigua, les transformacions químiques selectives i la teràpia fotodinàmica. La investigadora s'ha mostrat emocionada.
9: Un gran honor, claramente, y sobre todo es sentir que todo el trabajo que hay detrás se reconoce, ¿no? Es algo bastante emocionante y el impacto que tiene es que nos da visibilidad al grupo, a la investigación que tenemos, también nos abre puertas, ¿no?, a más colaboraciones o incluso llegar a la industria. Entonces, bueno, yo muy emocionada y mi grupo de investigación también.
8: Confia que aquests premis contribueixin a donar més visibilitat, com deia, a la feina que duen a terme.
0: deixa palesa, deixa empremta de lo important que és aquest centre d'investigació, l'Institut d'Investigació Química que tenim aquí a Tarragona. En aquest cas, amb aquesta investigadora, però vaja, fent altres treballs de recerca de molta qualitat. Fem un repàs ara, Marina, per altres notícies del territori.
8: Doncs sí, avui ens centrem sobretot en platges perquè el Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona ha col·locat 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diferents punts del litoral de la ciutat amb un missatge que diu atenció, zona de roques, prohibit saltar, i està escrit en català, castellà, anglès i francès i s'acompanya d'un pictograma il·lustratiu. Per tant, crec que queda bastant clar que no es pot saltar des de les roques. I també parlant de platges, la Universitat Rovira i Virgili impulsa un mapa interactiu que reuneix totes les dades sobre l'accessibilitat de les 78 platges que hi ha a la Costa Daurada. Mostra informació sobre la ubicació, l'enllaç web de la web oficial i els principals serveis adaptats que tenen disponibles a cada zona, a cada platja del litoral de la Costa Daurada.
0: Mira, per si voleu planificar fins i tot la vostra anada a la platja, no? Vingueu de lluny o de prop.
8: Sí, algunes tenen webcam i tot, i pots mirar si hi ha bona mar, mala mar, etc.
0: Ja no hi ha lloc per la sorpresa, Marina, allò de vaig i no sé si em trobaré meduses o no sé quina bandera hi haurà, això ja no...
8: Home,
0: ja no
8: jo crec que per la sorpresa de les meduses sempre hi ha lloc, però... però per mala mar i això ja no tant.
0: Ja no tant. Marina Pérez, moltes gràcies.
8: A tu.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista del dia ens porta cap a Girona i ens va parlar sobre la recerca biomèdica que s'està duent a terme a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, l'IDIBGI, costa de dir. Han aconseguit un aparell molt especial. Es tracta d'un aparell que es diu TC Photon Counting i és una màquina d'última generació per fer proves d'imatge mèdica. Per fer-nos una idea, com les radiografies o els tacs de tota la vida, però molt, molt més precisa i, important, amb menys radiació. Girona serà, de fet, el primer lloc de tot l'estat que en tindrà un. Per això, tenim amb nosaltres el company de Girona FM, Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Acompanyat d'algú que ens pot parlar d'aquest centre d'investigació i d'aquest aparell concretament.
1: Així és, tenim amb nosaltres aquí a Girona FM el doctor Víctor Pineda, que és cap del grup de recerca en imatge mèdica de l'IDIBGI i també director clínic territorial de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge. Molt bon dia, doctor.
2: Molt bon dia.
1: A veure, per començar, expliqui'ns una mica què és exactament aquest nou aparell, aquest TC Photo Counting, i què el fa tan especial.
2: Bé, com han comentat, és un TAC molt especial, però perquè canvia radicalment la manera en què analitzem la informació que arriba als detectors. Els últims anys els TACs han evolucionat molt i són capaços d'obtenir milers d'imatges en poc més d'un segon, però aquest TAC, a més de poder adquirir imatges molt ràpidament, permet adquirir-les amb menys radiació, a més amb més resolució, i permet determinar o estudiar millor la composició dels teixits. En definitiva, el que ens permet és poder diagnosticar abans, també conèixer millor com és la malaltia i d'aquesta manera impactar amb la salut de la població.
1: Sou el primer centre públic que té aquest aparell a l'Estat. Què suposa això per l'IDIBGI i també per Girona i, bueno, en conseqüència també a Catalunya?
2: Exacte, tal com comentes, és una oportunitat única, no?, poder disposar d'aquesta tecnologia tan innovadora a Girona i que ens permet situar-nos en el mapa de la vanguardia amb el diagnòstic, amb la recerca del diagnòstic per la imatge, i sens dubte ens permetrà atreure talent, també poder col·laborar amb altres grups de recerca d'altres instituts de recerca, tant de Catalunya com de l'Estat o internacionals, i també pues, poder desenvolupar projectes de recerca propis o en col·laboració amb aquests altres centres.
1: Doctor, la màquina especialment per què es farà servir? És a dir, serà més per fer diagnòstic de pacients, per fer recerca, una mica de les dues coses?
2: La màquina fonamentalment la farem servir per fer recerca, tot i que està situada a el que serà el nou campus de salut. Evidentment, això ens possibilita poder fer-la servir també des d'un punt de vista més clínic, assistencial, i obtenir també informació per poder fer recerca alhora, no? És una oportunitat única per poder fer recerca, el que diem recerca translacional, que consisteix en apropar el que es fa en un laboratori a la recerca bàsica al llit del pacient, no? Poder fer que la recerca tingui un impacte més ràpid amb la pràctica clínica habitual.
1: I en quin tipus de recerca es creu que aquesta màquina pot ajudar més?
2: En molts àmbits. Sens dubte, en un dels de les àrees on hi ha més estudis publicats d'aquesta tecnologia tan recent és en l'àmbit de la patologia cardiovascular, perquè ens permet estudiar molt bé no només la llum dels vasos de les artèries coronàries, que són les que porten la sang al miocardi, sinó que a part de veure la llum del vas, podem veure també la paret del vas, la composició de la placa ateromatosa. No tota la placa ateromatosa és igual, n'hi ha que és de més risc, de menys risc, i amb aquesta tecnologia podem caracteritzar millor els teixits i poder diferenciar millor quines són les plaques de més risc, de menys risc. També amb el camp de l'oncologia, evidentment, a poder identificar lesions més petites i també caracteritzar millor el contingut d'aquestes lesions, podem predir quina serà la resposta al tractament i anticipar-nos i d'alguna manera també personalitzar el tractament més adient per cada pacient.
1: Doctor Pineda, quan van anunciar que tindrien aquesta màquina tan innovadora, també van parlar del concepte de biobanc d'imatges. No sé si ens ho pot explicar una mica també.
2: Correcte. Això va una mica alineat amb el que comentava anteriorment de la recerca translacional, no? El fet de poder disposar d'aquesta màquina al futur campus de salut de Girona ens permetrà obtenir moltes dades de molts pacients i estructurar tota aquesta dada dintre d'un biobanc d'imatge ens podrà facilitar el desenvolupar i generar nou coneixement, no? I per això un aliat que tindrem serà la intel·ligència artificial, perquè aquesta màquina és capaç de generar molta informació, molta dada, molt biomarcador, que biomarcador ens referim a pistes que ens dona de lo que està passant amb el cos. Tot aquest biomarcador l'haurem d'analitzar i per això haurem de desenvolupar algoritmes capaços d'integrar tota aquesta informació de milers de dades, de milers d'imatges, per poder establir nous factors pronòstics i nous determinants de salut.
1: M'ha parlat del nou campus de salut, en aquest cas, però la màquina quan estarà operativa, quan es podrà fer servir, quins són una mica els terminis?
2: Arribarà abans que el campus de salut, evidentment. Tenim previst que la màquina estigui operativa a partir del proper mes d'octubre. Ara s'han iniciat les obres d'adequació d'espais perquè es necessita una sèrie de condicionants especials a tractar-se d'una màquina una mica diferent a les màquines habituals que tenim d'atac, i un cop finalitzades aquestes obres tenim pensat que acabaran al voltants del mes de setembre. A l'octubre ja la tindrem totalment operativa.
1: No sé, en aquest sentit, també a nivell català, si podrà tenir alguna influència amb altres centres de recerca, amb algun conveni, amb algun altre centre, fins i tot mèdic. Quina importància pot tenir també aquesta màquina a nivell català?
2: Moltíssima. Jo crec que el fet de ser pioners a l'hora d'instal·lar-la, doncs ens facilitarà això, poder contactar i establir noves aliances o enfortir les que ja tenim amb altres centres de recerca de Catalunya per poder, bueno, facilitar i fer difusió, no, d'aquesta nova tecnologia que tenim i que puguin col·laborar amb nosaltres.
1: Doctor, a nivell dels professionals, clar, el ser una màquina tan novedosa, tan especialitzada, no sé si també requereix una formació per tots aquells professionals que la vagin a fer servir.
2: Exacte. Hi ha una formació específica pels especialistes en imatge per poder treure el màxim profit d'aquesta tecnologia, i a més hi ha una formació que haurem de fer al resta d'especialistes per saber què és capaç i què pot oferir aquesta nova tecnologia. Tenen... perquè arribi a tothom.
1: Clar. Anava a dir, tenen prioritats a l'hora de la recerca, de ja saber a quina, per exemple, serà la primera recerca en qual podran utilitzar aquesta màquina? És a dir, tenen clar ja on la dedicaran?
2: Sí, tenim diversos projectes que estan iniciant-se, amb els quals iniciarem aquesta recerca, bàsicament en l'àmbit de malalties cardiovasculars, també oncològiques, també respiratòries, pel fet de que amb el pulmó hi ha estructures molt petites, vasos bronquis molt petits, que amb aquesta màquina ens permetrà conèixer millor aquesta estructura i els processos patològics que allà es desenvolupen.
1: Parlant del campus de salut, no sé si aquest és un petit exemple del que pot suposar el nou campus de salut a nivell sanitari per la regió i la potencialitat que pot arribar a tenir, també.
2: Exacte, jo crec que és una punta de llança, no?, que ens indica la gran potencialitat que té aquest campus de salut i és una esperança més, que, no?, una oportunitat més de tot el que la il·lusió que ens comporta, no?, tot aquest projecte.
1: S'ha parlat també molt dels terminis del campus de salut. No sé si vostè, com a professional, igual que el seu col·lectiu, pateixen una mica per, bueno, que no hi hagi endarreriments i no s'allargui gaire la cosa.
2: Exacte. Estem una mica ansiosos, no? En general, fa anys que ens sentim a parlar, sembla que la cosa va avançant, però sempre avança més lentament del que ens agradaria, no? Sempre existeix aquesta preocupació, però, bueno, l'important és tenir l'esperança i la il·lusió de que arribarà i que serà un gran avantatge, no?, per Girona.
1: En l'àmbit de la imatge, doctor Pineda, m'agradaria preguntar-li com ha aconseguit l'IDIPG poder tenir aquesta màquina tan novedosa i, a més, ser l'únic centre públic de l'Estat que l'hagi pogut tenir.
2: Pues la veritat, amb un esforç de molta gent, tant d'IDIPG com de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, en què, bueno, hem posat l'esforç, crear, pensant en tot moment de que era una oportunitat única i que té un potencial enorme per nosaltres. I ja et dic, la implicació, pues, això de tota la gent d'IDIPG i de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, que van creure que això és una eina que canviarà la imatge mèdica en el futur i que ens situa nosaltres com a pioners.
1: Ha parlat dels resultats. Es compartiran els resultats de les recerques? Entenc que també d'alguns diagnòstics que puguin ser interessants de cares a la investigació mèdica?
2: Exacte. Aquesta és una de les finalitats sempre de la recerca, no? A crear coneixement i compartir-ho, fer difusió, no? A part de que la idea de crear el biobanc d'imatge que hem comentat anteriorment és fonamental a l'hora de poder compartir no només coneixement, sinó compartir dades que permetran avançar amb aquest coneixement.
1: Doctor, abans m'ha parlat fins i tot de la intel·ligència artificial. No sé si ens hem d'acostumar a que aquesta també sigui present en l'àmbit mèdic. M'ha parlat en aquest cas de totes les imatges i els resultats que tindran aquest ús també amb intel·ligència artificial. Ens hem d'acostumar ja a que sigui present també en el dia a dia dels metges?
2: Exacte, ja hi és. De fet, el que passa és que en l'àmbit mèdic és una mica més complicat que en altres àmbits, per qüestions de seguretat, per qüestions de legislatives, etc, etc. És més lent, és complicat i tenim grans esperances, tot i que també va arribar més lent del que ens pensàvem, no? La intel·ligència artificial, sens dubte, ens canviarà la manera de fer medicina, no només en l'àmbit de la imatge mèdica, sinó en general, i així està sent. El que passa és que està sent més lent del que ens pensaven, o més lent de com s'està instaurant o està canviant la manera de treballar en altres àmbits.
1: Ens en podem fiar, no? Però que a vegades ara sentim molt a parlar dels mals usos de la intel·ligència artificial, en aquest cas no seria així, no?
2: Ens podem fiar sempre i quan estigui avaluada i amb una governança correcta de l'ús tant de les dades com dels algoritmes. Hi ha algoritmes que funcionen molt bé en un context determinat que després a la vida real funcionen no tan bé perquè hi ha una variabilitat important i això és clau. Si volem incorporar algoritmes s'han d'avaluar i que funcionin bé amb el context clínic on els volem fer servir.
1: No sé, Núria, si tens alguna pregunta pel doctor Pineda.
0: Sí, no sé si preguntar-li si això eliminarà l'ús d'altres màquines, parlant de diagnosi per la imatge, si aquesta màquina doncs, ja ve a suplir la parcialitat potser d'informació que donen altres serveis com el TAC o les resonàncies magnètiques o simplement treballant de manera diferent.
2: És cert, treballen de manera diferent i complementària al resto de màquines. Sí que pot ser que en un futur la pràctica totalitat d'equips de tomografia computeritzada siguin photon counting, però el fet de que aquesta tecnologia TC photon counting s'implementi no vol dir que hagi de disminuir l'activitat o eliminar l'activitat d'altres tècniques d'imatge que aporten altra informació també molt important, com ha comentat la ressonància magnètica o l'ecografia o la mateixa radiologia convencional, sí, que en un context determinat aporta molta informació perquè és ràpida, senzilla, barata, disponible, i hem d'intentar utilitzar cada tècnica amb la indicació precisa per cada pacient i cada patologia.
0: Els portarà a treballar de manera diferent? En tot cas, canviaran les dinàmiques de treball entre el personal o no?
2: El nivell de flux de pacient no gaire, sí que ens canvia la manera d'establir els protocols i d'analitzar i interpretar aquestes imatges que ens donarà aquesta nova tecnologia.
0: Doncs mira, Pau, a partir d'ara potser direm, no, que ens anem a fer no un TAC o una resonància, sinó un fotó.
1: Sí, serà una mica més llarg, més complicat de ja dir, però bueno, en tot cas la tecnologia ja veus que serà molt més precisa.
0: Molt bé, molt interessant.
1: Doncs moltes gràcies al doctor Víctor Pineda, en aquest cas, per les seves explicacions, per explicar-nos exactament què suposa aquest TC Photo Counting per l'IDIG, per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, i li agraïm la seva predisposició per ser avui a l'Obert per Vacances. Gràcies, doctor.
2: Molt bé, moltes gràcies, ha estat un plaer.
0: I moltes gràcies també al company de Girona FM, Pau Villafanya, per aquesta entrevista tan il·lustrativa i, a més, tan positiva, no? Que és que va avançant el sistema sanitari. Gràcies, Pau, una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.
3: obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: El que toca ara és llegir, llegir, sempre, a qualsevol hora, que dius, només són les 10 menys 20, és igual, agafeu qualsevol llibre. Home, avui agafeu una onda gruixut, de fet és el que ens recomanen des d'Ona la Torre, a la seu podcast, a la seva lliurement de capítols sobre el territori lectura. Lectures recomanades d'estiu. Avui el tema és aquells llibres enormes que potser durant l'any no tenim temps de llegir, però que ara a l'estiu, doncs com que no et ve d'un dia, és igual si té 5.000 pàgines.

0: Això és Territori Lectura. Mònica Socies.
1: L'estiu, a vegades, significa temps. I per a moltes persones és el moment ideal per llegir llibres de moltes pàgines. Si és així, aquesta és la teva secció. I si no, pots guardar-te les recomanacions per més endavant. Territori Lectura. La primera proposta està plena de misteri i actualitat, de ciència i religió. Amadeu Alemany torna amb una novel·la de ficció que us atraparà des del minut zero, Xoxana, publicada en català per l'editorial Base i en castellà per Luciérnaga. Inspirada en una experiència personal viscuda durant un viatge a Israel, l'autor travessa els murs d'un arxiu inèdit de pergamins de més de 2.000 anys d'antiguitat, amb una singularitat. Contenen una sèrie de dibuixos i símbols. D'aquesta realitat neix una història on

0: deixaven clar que ell custodiaven Old Tasman i New Tasman, un indicant a la dreta i l'altre a l'esquerra. Tan sols va necessitar un senzill i deferent gest per autoritzar-me a fer una ullada. Hi havia volums de pell de tota mena, pergamins i papers. Em va assenyalar un gruixut cartulari de cuir que reposava sol en un racó, d'aparença tan anònima com ancestral i misteriosa. I el va obrir. En aquell mateix instant vaig comprendre que ja podia començar a escriure aquesta història.
1: Amadeu Alemany sempre va més enllà de la superfície i aquesta vegada s'ha superat. La segona proposta ens ubica a casa, concretament a Serós, a la comarca del Segrià. Sota la pell, un arbre d'en Pere Pena, publicada per Eclecta, uneix la Guerra Civil, la mort d'un besoncle i la desaparició de la mestra d'escola de Serós per crear un univers íntim i personal ple de sensibilitat, amb la memòria com a protagonista.
2: Costa tant reconstruir la memòria personal i col·lectiva que ens han furtat que cada petit detall, cada anècdota, cada descobriment que fem, per minúscul que sigui, una simple data, una carta, un nom, es converteixen en una clau mestra que obre un cofre, i dins d'aquest, un altre, i dins un altre, fins a recompondre la cartografia sentimental d'una illa del tresor que no existeix. El meu petit cofre té la forma rectangular d'una vella capsa metàl·lica de galetes estampada amb roses grogues i vermelles. Vaig trobar-la al fons de l'armari de la casa dels pares, on la mare guarda els àlbums de família que ella mateixa ha anat col·leccionant des que es va casar amb el pare.
1: Una òpera prima amb el segell d'aquest gran poeta que amb el personatge de la Candelària, tremenda dona, avançada a la seva època, entrellaça una nissaga femenina en constant equilibri entre la llibertat i la fragilitat. La passió del desig, l'exili i la política hi són també presents en aquesta història que reconstrueix els silencis familiars i els records fragmentats, creant un mosaic de vides plenes d'emocions i alguna que altra sorpresa. La quotidianitat se'ns enganxarà a la pell i a l'ànima. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler. Territori Lectura. Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
3: Segurament del que passa a Valls aquests dies també se'n pot fer més d'un llibre. I és que entre avui i demà Valls es converteix en l'epicentre de la Fira del Camp Català. Arriba la 70a edició, 70, del Firagost, amb parades de fruita, verdura i productes de la terra fets a casa nostra. Un Firagost que té canvis tant en el seu recorregut, per si sou habituals al Firagost trobareu canvis en el recorregut i en els actes, però que manté la seva essència. No hi faltarà la Diada Castellera de la Firagost i tampoc el concurs d'arrossegament de sacs d'avellanes, que és un clàssic. Ens en parla de tot plegat dels detalls Eric Rosique, el company de Ràdio Ciutat de Valls.
4: La ciutat de Valls viu un dels seus esdeveniments esperats durant l'any i, per què no dir-ho, d'un dels actes de l'estiu, respectant sempre la festa major de Sant Joan. I és que el primer dimecres d'agost la ciutat de Valls es converteix en l'epicentre de la Fira del Camp Català, amb la Firagost, que enguany viu una de les seves edicions més especials amb la seva 70a edició. Fires, exposicions, tas de vi, de gastronomia i, en definitiva, d'experiències dels productes de la terra i fets a casa nostra, no només de Valls tampoc, sinó també de l'Alt Camp i també dins del territori català. Per conèixer tots els detalls d'aquest aquesta 70a edició de la Firagost tenim amb nosaltres el Josep Maria Rovira, que ell és el president de la Cambra de Comerç de Valls. Josep Maria, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
5: I ara, al contrari, és un plaer. Parlar de la Firagost és un plaer sempre importantíssim.
4: Escolta, Josep Maria, per la gent que no conegui què és la Firagost, com la podem definir? Com podem desgranar què és la Firagost a Valls?
5: Mira, això va començar fa 75 anys, és la 70a edició, i era un concurs d'exposició de productes de la terra, de productes del camp. Però ha anat esdevenint amb el que nosaltres en diem avui dia és la festa major del camp català. Per dir-ho, Valls és una ciutat amb arrels pageses,

0: Fires, i la Fira Ghost era una, anem a dir, una mostra de tots els productes que es traien a l'època més gran de consum, que és quan ve l'estiu, que apareixen les fruites de colors, que apareix pràcticament tota l'explosió del camp. I això ho exposem a la ciutat de Valls des de fa 70 anys, però Valls està lligat amb el que és el concepte de la terra, el concepte de la calçotada, i aquesta és un dels ingredients més importants per dir-ho d'una manera, és una explosió de colors que ve al mig de la Fira Ghost. Què hem fet aquest any? Amb el 70è aniversari li hem donat la volta a la fira, estem intentant donar-li la volta a la fira perquè la fira no es converteixi en una fira tradicional de mostres que es feia antigament, sinó que sigui un lloc de trobada on la gent pugui venir això, a tastar, a comprar, a veure productes elaborats sobretot al Camp de Tarragona, però també de tota Catalunya, productes frescos, productes naturals, el que ara es diu molt quilòmetre zero, producte de proximitat. Doncs és tot això, però juntament amb una quantitat d'activitats, amb un mercat de vins, amb una fira d'art, amb unes jornades tècniques per la pagesia, amb els porronaires d'honor, que també fem el tast de vins amb porró, i a més al final a Valls ho acabem la mar de bé, perquè el dimecres, la Fira Ghost és dimarts dia 4 i dimecres dia 5. Sempre és el primer dimecres d'agost i el dia anterior, perquè el dimecres és, des del 1210, el mercat de Valls. Per tant, el mercat de Valls és el dimecres i el dia anterior, però el dimecres a la tarda, que és l'últim dia de la Fira Ghost, a partir de les 8 de la tarda a la plaça del Blat hi ha una de les jornades castelleres més importants de l'any a Valls, amb la Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls. Per tant, anem a dir, comencem el dimarts, dia 4, per dir d'una manera, passejant pels carrers de Valls. És un quilòmetre i mig, pel que es faci algú la idea, des del campanar més alt de Catalunya, que és el campanar de Valls, fins a l'estació de tren, hi ha un quilòmetre i mig de fira, on se van succeint tot un seguit primer d'estants eminentment agrícoles i pagesos, per dir d'una manera, per dir amb essència, per dir-ho així, que és la Fira Ghost. El pati, que és la part central, hi ha estants ja de degustació diversa, vins, caves, productes de la terra, artesania. Continuem endavant cap a un espai que en diem la plaça dels Còrtils, que serà un dels epicentres forts de la fira aquest any, on hi haurà temes infantils i tota la història, però entremig hi ha tots aquests típics estants que la gent pot comprar, des de coques a xoriços, a formatges, també a altres productes de la terra. Entremig hi ha el mercat de vins, que és un mercat únic a Catalunya, perquè has de comprar 3 ampolles de vi, si no paga entrada. Si compres 3 ampolles de vi no cal que paguis entrada. És un mercat, anem a dir, a la francesa. Aquí a Catalunya em sembla que no se'n fa cap més, i aquest el tenim, que és un tema important. El pati, a les 7, quarts de 8 del vespre, farem lliurament del porronaire d'honor al Xavier Grasset i el periodista Miquel Bonet, que és el que fa d'ambaixador del porró. Hi ha dos restaurants porronaires d'honor, la Fonda dels Àngels de Montblanc i l'Esportell del Bou de Picamoixons, i la continuació de la fira se'n va cap al passeig de l'estació, per dir d'una manera, on hi ha el que podríem dir estants diversos, no? Hi ha una mica d'automoció, producte, o sigui, maquinària agrícola, bé, el que podríem dir la part més de fira de mostres, per acabar-se, no? És una fira absolutament pagesa, arrelada a l'estiu, que té el problema de l'hora del calor, que fa més calor, però per altra banda s'allarga molt a la nit. És a dir, abans la Fira Ghost era una fira que anaves a sopar i després de sopar continuaves fent fira. Jo crec que fins a les 12 de la nit la ciutat estarà plena de gent, tots els restaurants plens. Blanch té una oferta de restauració important que reforcem a la Fira Ghost, amb food trucks, amb altres espais, perquè si no l'afluència de gent que ve és tan gran que no donaríem l'abast a poder atendre tothom. És una fira per passar-s'ho bé. És una fira d'estiu, a la fresca, per anar amb la colla, anar tastant cosetes, anar comprant cosetes, que aquesta és l'origen de la fira, i anar descobrint. Esperem que aquest any aquest canvi que fem es tradueixi en positiu, amb una idea que tenim, que és tot comença a la terra. Ens volem arrelar, volem ser essència pagesa per ensenyar a tota Catalunya i a tothom qui ens visiti, per dir-ho d'una manera, aquest important llegat, per dir d'una manera, patrimonial que tenim, que és l'agricultura de la nostra terra.
1: Sobretot parlem d'aquests canvis. S'ha fet aquest canvi també de recorregut per tal d'ordenar, no, una mica tota aquella gent que vulgui visitar la Fira Agost. Sobretot ara comentaves el tot comença a la terra, que això potser pot semblar una expressió, no, que ho vist des de fora doncs no ho entens, però aquí a Valls és molt important aquesta expressió que ha escollit la directora creativa, que també ha sigut una de les novetats d'enguany.
0: Sí, jo diria que l'eslògan tot comença a la terra, aquí a Valls ja no és un eslògan, perquè aquí ja comencem, ja t'ho he comentat abans amb la calçotada, al gener ja comencem fent calçots, per dir d'una manera, bueno, al novembre comencem arrencant els calçots, que enguany tenim una altra vegada el calçofest que marcarà l'inici de la temporada, i fins al mes de maig-abril, per dir d'una manera, estem treballant la terra, els calçots de la terra, i posant-los a les taules. És un volum importantíssim i un prestigi que ens dona la ciutat important. A partir d'aquell moment, de que quan la terra ja no dona calçots, comencen a donar tots els fruits, diguéssim, de l'hort, els fruits de colors, els fruits que comença la primavera i l'estiu, que són els que omplen la Fira Agost, per dir d'una manera. Després de la Fira Agost vindria el temps de la verema, el temps de la garrofa, el temps de la fruita seca, per tornar a enllaçar directament amb la calçotada. Per tant, és que tot comença a la terra en aquest sentit, però Valls té molt més sentit que mai.
1: I sobretot també, ho comentava també el regidor, no? És una època de l'any on Valls es converteix a l'epicentre també, no? En l'època de l'efervescència turística, al final de la Costa Daurada, i que hi hagi l'oportunitat també que la ciutat pugui ser l'epicentre turístic, més de platja, però també de recordar-nos que la fira agrícola, o que també els nostres orígens, també és molt important.
0: Exactament. Nosaltres estem ubicats en plena Costa Daurada, al mig del Camp de Tarragona, i tenim la sort de poder gaudir d'una part d'aquest turisme tan important que ve, que va a Salou, que va a Torredembarra, que va a Cambrils, que va a tota la costa tarragonina, per entendre'ns, no? Cada vegada fem més promoció per dir-los que hi ha castells que poden veure una gran actuació castellera al vespre, que és quan no fa tanta calor, que a més les colles veient que es fan uns castells extraordinaris, i la Fira Agost s'ha convertit en una diada important castellera, però a la vegada que poden fer allò que els agrada més, que és estar, aixecar el porró de vi, que els hi fa molta gràcia, provar els productes, diguéssim, de fruites, i els productes, la mel, tots els productes, diguéssim, de la terra, i poden comprar. Clar, això, el tast és el que comença primer, per després agradar els productes. O sigui, primer els tastes, quan t'agraden els productes els vols comprar, i després mires de repetir l'experiència. I el que volem és que la Fira Agost sigui això, una experiència de sabors, una experiència de colors, però sobretot que la gent s'ho passin bé. Per tant, hi ha moltes activitats paral·leles dins de la Fira Agost, la cursa de les saques d'avellanes, el concurs d'arrossegament, que és importantíssim, el concurs d'arrossegament que fa la Societat de Sant Antoni, exposicions a l'entorn de la Societat de Sant Antoni, exposicions artístiques, és a dir, és una important concentració d'actes culturals a l'entorn de la pagesia en dos dies, que a més és dimarts i dimecres, o sigui, no molesta ni el cap de setmana, són dies del mes d'agost.
1: I és el que dèiem, no, Josep Maria, aquest canvi, sobretot per tastar els productes, que això és molt important, no?, també pels comerços, que puguis tastar i gaudir d'aquesta experiència que són els productes de la terra, perquè després els compradors, els possibles compradors, els comprin també i s'acabin emportant aquests productes tradicionals.
0: Hem de lluitar contra el comerç electrònic, contra la intel·ligència artificial, contra les coses, anem a dir, que són massa fàcils. És a dir, tastar en directe. O sigui, tu, si et donen un got d'una crema de verdures, tastes el got de la crema de verdures. Si
2: home, tastar en directe. M'agrada molt aquest concepte que ens proposen des del Fira Agost a Valls, cita imprescindible a l'Alt Camp, però atenció, perquè només dura aquest parell de dies, amb moltíssimes activitats, molt concentrades, però molt curtet. És una entrevista que ens ha portat el company Eric Rossiquer des de Ràdio Ciutat de Valls. Ho hem de deixar aquí, perquè en 3 minutets i poc ja seran les 10 del matí. Canviarem d'hora, tanquem el primer tram de l'Obert per Vacances, però tornem amb moltes més qüestions.

una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona, els parla Alexis O. L'Ajuntament ha publicat ja la licitació del contracte que permetrà el desplegament d'una xarxa de 615 càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial a tots els barris i polígons de la ciutat, tot plegat per reforçar la seguretat i dotar la Guàrdia Urbana de noves eines tecnològiques per la gestió i prevenció d'incidències. A partir d'aquesta setmana, les empreses interessades ja poden presentar les seves ofertes per dur a terme un projecte que preveu la instal·lació de 488 càmeres de seguretat ciutadana i 127 de control del trànsit. Dels prop de 27 milions de pressupost amb què compta el contracte, 12 milions es destinaran a la inversió inicial per a la instal·lació de les càmeres i l'adequació de la sala de control i crisi de la Guàrdia Urbana. La resta de l'import correspon al servei de manteniment integral del sistema durant 5 anys fins al 2032. Si es compleixen els terminis, està previst que el contracte s'adjudiqui abans que acabi aquest any, de manera que la instal·lació dels dispositius pugui començar els primers mesos de 2027 de forma progressiva. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
4: Badalona va ser la primera ciudad, sí, la primera ciudad de Cataluña y probablemente de España que de golpe instale tantas cámaras. Eso significa que los delincuentes saben perfectamente que dentro de unos meses, aunque no vean policía por donde ellos estén, puede haber una cámara de inteligencia artificial que si comete algún delito les pueda estar siguiendo por todo el recorrido.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per un presumpte delicte de temptativa d'homicidi en atacar a una dona al barri de Poma amb una ampolla de vidre trencada. L'atac s'ha produït avui davant d'un supermercat quan faltaven 10 minuts per la una de la tarda. L'home sortia de declarar davant del jutge perquè aquest dilluns va ser detingut per atracar el mateix supermercat. L'home s'enfrontava a tres càrrecs: atracament amb violència, desordre i desobediència a l'autoritat. Un cop aixecada la sessió, s'ha dirigit cap a l'establiment on hauria atacat aquesta dona amb qui no hi tenia cap connexió. L'agredida ha estat traslladada a un centre sanitari on no es tem per la seva vida. L'atur puja per primer cop a Badalona en els últims 5 mesos després de 4 mesos consecutius de disminució progressiva. La xifra repunta en gairebé 300 treballadors més, de manera que passa dels 11.006 del mes de juny a les noves 11.271 persones sense feina en el mes de juliol. Badalona augmenta el nombre d'aturats, com diem, aquest mes de juliol, amb més d'11.200 persones a l'atur, un patró que repeteix també a la comarca del Barcelonès, on la xifra també ha crescut, en aquest cas, amb més de 2.500 aturats. Per tant, el nombre actual de població sense feina al Barcelonès és de 94.152 persones respecte a les 91.455 del mes de juny. També augmenta la xifra a ciutats com Santa Coloma de Gramenet. Pel que fa a Sant Adrià de Besòs, hi ha un petit augment d'11 persones i també se situa en 2.370 persones desocupades. Encara al Barcelonès Nord, però al Maresme, a Tiana puja lleugerament la xifra i passa de 244 a 253, mentre que a Montgat també hi ha un augment de 430 a 446 aturats. Badalona es converteix aquests dies en el punt de trobada per als amants dels escacs amb la celebració de la 50a edició del Torneig Internacional de Badalona, una cita esportiva amb una llarga trajectòria que se celebra al Centre Cívic de la Salut. El torneig va començar el passat dissabte i s'allargarà fins al dilluns 10 d'agost, quan està previst que es faci el lliurament de premis. En total hi participen 217 jugadors i jugadores amb representació internacional procedent de països com l'Índia, els Estats Units, Anglaterra o França. Escoltem a Manel Triquei, que és director del torneig, i ens explica quina projecció tenen els escacs a Badalona.
5: I el valor que tenim a Catalunya als escacs cada vegada és més important. I també el que m'ha tingut en compte és el femení. Aquest any hem fet el maig ben fer un torneig femení i les dones cada vegada s'estan involucrant més en els escacs.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances a més aquest matí.
1: No ens cal res més, com estiu com els d'abans.
2: I love Barcelona perquè me la bossa em sona. I love Poblenou full of people

0: Impactants com sempre, Svetlana i tota una festa. La que ens porta també l'Aina Barbany des de Cardedeu. Aina, bon dia.
1: Bon dia de nou, Núria, què tal?
0: Veient, bé, veient el que t'ha costat el tiquet de la teva compra del súper avui, jo diria que esteu preparant una superfesta aquí a Cardedeu, no? Perquè vaja...
1: Sí. Aquí a Cardedeu, sempre que podem, organitzem alguna cosa. I sí, sí, mira, he anat a fer la compra i ja has vist que m'has sortit una mica cara.
0: Has fet la compra per un vermutillo, eh?
1: Sí, per un vermutillo.
0: Patatetes, olivetes... Sí. Ni tan sols escopinyes, que és el més car. No, no,
1: bàsic,
0: i t'has gastat 54 euros.
1: Sí, les he vist, les escopinyes, però les he descartat només veure-les.
0: I crema solar, això sí, crema solar, perquè clar, el vermut s'ha de fer com en una terrassa, no? Com a fora dels estudis,
1: sí,
0: diguem.
1: Tot i que avui el dia potser no acompanya tant, però bueno,
0: teniu
1: ja
0: tapat?
1: La tindrem aquí.
0: Teniu tapat per aquí o què?
1: Bueno, una miqueta.
0: Sí?
1: Encara no ens podem queixar, eh? Una mica de sol tenim, però bastant tapadet.
0: Sí, sí, sí, fa el calor, suposo, no?
1: Sí, això sí, això, la calor ens acompanya tot arreu on anem.
0: Doncs avui és això el que ens explica l'Aina i els companys de Cardedeu, que van al súper a comprar quatre cosetes i puja moltíssim el tiquet.
1: Sí, ens deixem un ronyó.
0: Els preus, que de, no sé, tenim la sensació una mica que l'estiu fins i tot s'encareix tot. A veure, què diuen els oients?
1: Doncs mira, continuem una mica en la línia d'ahir, vale? Teníem una oient, la Maria, que està fent el Camino de Santiago,
0: sí,
1: i precisament ella ens explica, a part d'una mica de actualització del seu viatge, una anècdota que li ha passat en quant als preus. Anem a escoltar-la, d'acord?
2: Bon dia, Obert per Vacances.
1: Hola, Maria.
2: Com esteu? Bé, aquí, des del Camí de Sant Jaume, ja hem arrencat des de Tui aquest matí. Ahir vam travessar la frontera amb Portugal per fer allà la primera parada i avui ja estem Camí de Oporriño, que és la següent parada d'avui.
1: Van avançant.
2: I bé, ara encara ens queden uns... Hem sortit a quarts de vuit del matí i encara ens queda...
1: Déu-n'hi-do.
2: Calculem uns 15 quilòmetres per arribar. Però bé, anem fent, de moment anem bastant bé. La pregunta del dia, si la vida és més cara durant l'estiu, doncs mira, us ho diem després d'haver pagat ahir 26 euros per un platet de pop a la galera... Bastant ridícul.
1: Mare meva.
2: Suposo que en aquesta zona hi ha llocs de tot, llocs molt més baratets, però mira, ahir vam pagar la novetada.
1: Déu-n'hi-do.
2: Apa, que tingueu bon dia.
0: I mira que a Galícia els preus no són cars ni molt menys. El que passa és que,
1: no,
0: clar, si estàs en zona Camino, suposo
1: clar,
0: que...
1: Es deuen aprofitar, suposo, sí, sí.
0: Jo crec que sí, Camino, estiu, ja
1: sí,
0: està. I clar, si doncs... vas allà és que has de fer una mica mínim un pop a feira.
1: Clar, home, s'ha de fer. Mira, fa mal, però bueno, estàs allà...
0: Clar,
1: és un
0: que
1: cop,
0: sí,
1: no? Diguem, una vez al año no hace daño.
0: Ara que sortiu una miqueta del camí, és el que passa, eh? Depèn d'en quins llocs vas. Si,
1: sí,
0: si vas dos carrers més lluny de la zona més turística, doncs ja és diferent.
1: Sí, sí, sí. Llavors, Núria, també tenim oients com l'Ània, que ens parlen més en zona Barcelona. Anem a escoltar-la també.
3: Bé, jo que treballo a Barcelona, en una zona relativament turística, ho veig bastant. És a dir, els preus dels locals, sobretot de terrasses o si vols comprar alguna cosa a menjar allà al voltant, són preus que persones que no estem a Barcelona de vacances o no ens podem permetre o no ens volem permetre. Per això, o sigui, són preus absolutament modificats pel turisme i que fan caixa ara aprofitant els mesos d'estiu, perquè si no després doncs no tindrien negoci. I no és només les coses que comprem, vull dir, també, per exemple, en tema de vols, la meva germana mateix, que viu fora, ara ha volgut tornar uns dies a casa als nostres pares a l'agost i s'ha trobat que els preus són desorbitats comparats amb altres èpoques de l'any on comprar un vol segurament et sortiria molt més econòmic que no pas ara.
1: Totalment.
0: Clar, sí que el mercat és lliure i hi ha allò de l'oferta i la demanda, però jo crec que com a consumidors també ens hem de plantar. Hem de dir, escolta, sí, a zona turística em puges el preu, doncs jo no compro aquí, jo no faig el cafè aquí, jo
1: clar,
0: passo d'aquesta terrassa. Ja sé que quan estàs de vacances, doncs mira, al final tires milles,
1: sí,
0: però la veritat que pels autòctons fa, i pels turistes també, perquè tampoc fa gaire gràcia que vagis
1: no,
0: a fora i et pugin els preus per la cara.
1: No, realment no, però sent d'aquí és com que encara fa més ràbia.
0: Encara fa més ràbia. Sí, això passa a totes les ciutats que han experimentat aquest boom turístic, jo diria.
1: Sí, és molt possible, sí, sí.
0: Llàstima.
1: També tenim una oient,
0: sí,
1: la Dolors de Granollers, que sí que ens parla de preus, però s'ho han dut més al terreny de la vida quotidiana,
0: clar,
1: potser no tan centrat en l'estiu, però anem a escoltar-la també.
4: Hola, bon dia. sobre els preus de l'estiu, no necessàriament hem d'arribar a l'estiu, que sigui dit que també s'aprofiten, però el que sí us puc dir és que amb un sou, amb una jubilació, no en farem prou per arribar a fi de mes. Cada vegada que vas als súpers ja hi ha preus diferents. La verdura està pels aires.
1: Bueno, ja veiem.
0: I ens estem deprimint, eh? No pot ser, però tot teniu raó, és que teniu raó. I a més, atenció a les grans superfícies, als súpers mateix, no cal que sigui enormement gran, amb aquelles promocions una mica enganyoses, eh? Promocions que al final fan gastar més del que hauria de ser. O preus que es vesteixen de promoció, de descompte, però partint també d'uns preus irreals, que en realitat no són ben bé. Molt bé, molt bé.
1: Però crec que això ens hem trobat tots alguna vegada.
0: Passa que si no tens massa temps i tens necessitat, acabes caient. Perquè si no, passes 3.000 hores al súper mirant etiquetes.
1: Sí, i tampoc volem això.
0: Tampoc.
1: Tenim prou coses a fer. Sí.
0: Molt bé. Alguna altra aportació?
1: Doncs mira, tenim una altra d'en Ramon. Te'n recordes d'en Ramon, Núria? D'ahir?
0: Aquell oient tan estrany que a mi em sonava d'alguna cosa, no?
1: Sí, una mica curiós. No sé, a veure.
0: Aquest és nou d'ahir. A veure què diu el Ramon.
1: A veure què diu.
5: Hola, bon dia, sóc en Ramon Riubregós i Malandrit, de Puigfondrós de la Séquia, a mig camí entre l'Empordà i el Montsià. Així que avui ens pregunteu per els preus de l'estiu. Jo dic que sempre hi guanyen els mateixos, els rics cada cop més rics i els pobres cada cop més pobres. Així que potser aniria sent hora que sortíssim tots al carrer a revolucionar-nos i manifestar-nos pel que realment importa. Apa, sigui dit, siau, salut i revolució!
0: Escolta, és molt revolucionari, eh? Jo li faig una persona gran. Jo m'imagino una persona gran, Ramon. Però...
1: Jo també, me l'imagino amb el bastó.
0: Sí, però el bastó, però pagant canya, eh? Vull dir,
1: sí.
0: Déu-n'hi-do, és revolucionari. Puigfrondós, això existeix?
1: Doncs no ho tinc ni idea. Ara la veritat és que ara el buscarem a través de xarxes socials. Però... Tampoc sé si en tindrà, eh? Potser és d'aquestes persones molt espavilades que dèiem abans, no? Que sí que en tenen.
0: No ho sé, jo insisteixo que a mi aquest to de veu hi ha alguna cosa que em resulta familiar del Ramon. No ho sé.
1: A mi també em resulta familiar.
0: Segueix trucant-nos i participant i enviant missatges que al final ens arribarem a conèixer. Et convidarem a que vinguis a Tarragona o a Cardedeu i ens coneixem. Molt bé.
1: Exacte. Doncs igual que el Ramon, també convidem a la resta d'oients a que ens continuïn enviant àudios, històries, el que sigui, a través de tant de WhatsApp com d'Instagram, i ja està.
0: Molt bé, doncs això ho desvelarem, vaja, tots els missatges nous que ens acabin d'arribar i les vostres impressions sobre els preus a l'estiu o durant tot l'any serà abans de tancar programa, abans de les 11. Aina,
1: molt
0: moltíssimes
1: bé,
0: gràcies. Fins ara mateix.
1: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
0: Mira, parlant de preus i de diners, en definitiva, us proposem ara un reportatge molt, molt xulo que ha elaborat els companys, les companyes del Prat, sobre el disseny, el nou disseny, les propostes, de fet, de nou disseny dels bitllets d'euro. 10 propostes que les podeu mirar tal com estic fent jo a la pàgina del Banc Central Europeu. Propostes que, a més, pertanyen a dissenys, a dissenyadors de diferents països, i jo crec que podríeu fer l'exercici que estic fent jo, que és endevinar de quin país és el dissenyador en funció de com són els dissenys que proposa, perquè realment es veuen tonalitats i històries de disseny ben diferenciades culturalment parlant. En tot cas, sortim de dubtes sobre com seran els nous bitllets d'euro amb aquest reportatge del Prat.
6: Els bitllets tenen molts motius diferents al voltant del món. Des del rinoceró del ran sud-africà fins a les danses tradicionals de la rúpia indonèsia. N'hi ha d'animals, d'edificis, d'invencions i de rostres cèlebres. A Europa tenim un disseny de bitllets basat en arquitectura europea, amb imatges com finestres, portes o arcs. L'estil dels elements arquitectònics va des del clàssic passant pel romàntic, el gòtic, el renaixement o el barroc fins a arribar al segle XIX. El desembre de 2021, després de 20 anys de circulació del disseny actual, el Banc Central Europeu va iniciar una renovació dels bitllets d'euro. Ara aquest procés ha culminat en una enquesta oberta a tots els ciutadans europeus per decidir entre 10 dissenys finalistes. Les propostes seleccionades es divideixen en dues temàtiques: ocells i rius d'Europa i figures cèlebres de la cultura europea. Nosaltres hem sortit a preguntar a la gent quins dels dos temes prefereixen.
7: A mi m'agraden més els dels ocells, perquè són més originals i perquè de cares i de monuments ja n'hem tingut molts. i els ocells són una part de la natura que m'agrada molt.
8: A mi em fa il·lusió que estigui Beethoven i Maria Callas i tal, perquè bueno, al final he estudiat música i em fa il·lusió, no? En canvi, el dels ocells pues, em mola un muntó, la veritat, i que per darrere hi hagi com edificis i tal, està bastant guai, si canvia bastant, dona una visió bastant molt més moderna d'Europa i tal, així una mica molt més green, més natural i tal. A mi no sé per què em recorda una mica com a algú oriental, no sé per què em recorda, com si fossin uns bitllets que podrien ser tranquil·lament gens japonesos, saps? No sé per què, però bueno, en fi. Sí, jo crec que els de les figures és com una visió més tradicional i els dels ocells és una visió una mica més moderna i tal.
9: M'agrada més el de ocells i rius. Crec que encara té colors molt, molt bonics. I una altra raó per la que podria escollir aquest grup i no el de figures cèlebres és per el cas de robatori que els bitllets no siguin tan llamatius. Per tema de prevenció, faria bitllets no tan colorits i crec que els ocells i rius tenen colors una mica més com, bueno, menys probabilitat de que passin robatoris.
10: Primerament de tot, no escolliria cap, perquè el disseny, crec que Europa, des que vam tocar el Bauhaus i el minimalisme, ha anat per abajo i sin frenos, però més enllà d'això, si hagués d'escollir un dels dos dissenys, jo, sens dubte, escolliria el de personatges cèlebres d'Europa. Per què? Perquè si més uns més que altres, tots hem estudiat o hem sentit a parlar o tenim coneixement d'aquests personatges, en altres bitllets d'altres llocs del món s'utilitza aquesta idea. En canvi, a menys que siguis ornitòleg, sí, els ocells són molt macos, la veritat és que són molt macos, però menys que siguis ornitòleg no saps quins ocells són. Llavors, són d'Europa perquè estan en el bitllet de l'euro, però si no, jo no ho sabria.
6: Aquesta no és la primera vegada que renovem bitllets. Els bitllets que ara utilitzem tenen un disseny que es va estrenar el 2002, però que va tenir una segona sèrie anomenada Sèrie Europa entre el 2013 i el 2019. Va ser amb l'arribada d'aquesta nova sèrie quan també es va deixar de produir els bitllets de 500 euros, tot i que encara mantenen la seva validesa. Tot i això, amb la Sèrie Europa, el principal objectiu era millorar el disseny dels bitllets preexistents i fer-los més segurs amb mesures més modernes contra fraus. Amb el 20è aniversari d'aquest primer model de bitllets, el 2021 es va decidir renovar les imatges i finalment s'han acordat dues temàtiques finalistes, cultura europea, ocells i rius. Però no ha sigut pas fàcil arribar a aquestes dues temàtiques. El procés va començar el 2021 i no va ser fins 2023 quan es va definir els temes amb una enquesta oberta a la ciutadania juntament amb els grups de control. Amb les dues temàtiques ja sentenciades, el 2025 es va donar el vistiplau als motius que s'associarien amb cada bitllet i es va començar a buscar quins podrien ser els nous dissenys. Aquests dissenys, completament nous, incorporen rostres com Marie Curie o Cervantes i ocells com la cigonya blanca o el pelarroques. En parlem amb la Maria Clua, especialista del Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC, que ens explica per què cal renovar aquests bitllets.
11: El que s'intenta és que un bitllet tingui una durada prou llarga per ser reconeguda, però també que no sigui el suficientment llarga com perquè els falsificadors puguin aprendre tots els petits trets identificatius i qualificatius d'aquests bitllets. Aleshores, per això, amb un marge gran de temps, doncs els diferents bancs o els diferents centres emissors de bitllets o les autoritats emissores decideixen fem un canvi amb el disseny dels bitllets.
6: La doctora Clua, a més, ens avisa que, tot i que aquestes temàtiques puguin semblar-nos innovadores a primera vista, no són pas novetats en la numismàtica.
11: Amb això m'he donat compte que la temàtica de posar animals i paisatges no és gens nova. Hi ha territoris que han fet servir els seus animals autòctons per aquests bitllets, que han fet servir la temàtica de muntanyes i de rius. És a dir, que no és el primer cop que s'utilitza la fauna.
6: En els dissenys dels futurs bitllets hi ha tres dones, però segons ens diu Maria Clua, tampoc això és una novetat.
11: En els bitllets, doncs les dones sí que apareixen representades, però normalment personificant les repúbliques. Veus una imatge de la república com a símbol de l'estat i amb una personificació femenina. El que sí que els bitllets més contemporanis comencen a incorporar la presència de la dona amb les imatges dels bitllets. Dones que han estat sufragistes, dones que han lluitat pels drets socials. A Canadà, per exemple, tenen una missió molt bonica amb una de les advocades que més va lluitar pels drets socials.
6: Els 10 dissenys finalistes que ara es poden votar a l'enquesta en línia són fruit d'un concurs que el Banc Central Europeu va obrir per tots els dissenyadors d'Europa el passat 2025. Van rebre més de 1.200 participacions i, d'entre ells, 25 estudis de disseny van passar a la segona fase. Dos d'ells de Barcelona, Hey Studio i Estudio Diego Feijó. Hem parlat amb la Verònica, fundadora i directora creativa de Hey Studio, sobre aquest procés i els requisits que els van demanar.
12: Era un concurs que et presentaves, et demanaven molta informació de credencials, de trajectòria, de currículum. Vull dir, no és que fos tothom es podia presentar, sinó havies de ser un professional i demostrar-ho. Llavors, aquesta fase va ser molt estricta perquè vam haver de presentar moltes credencials, moltíssimes. I llavors, un cop vam presentar això, va haver-hi una fase, això l'any passat, a partir de l'estiu, així, d'ell seleccionar i mirar i verificar que el que presentàvem era verídic. I després, a partir d'aquí, crec que van haver-hi, podrem estar equivocant, com més de 1.200 o 2.000 aplicacions. I llavors van seleccionar a 39 i d'aquestes 39 van passar 25. I llavors, bueno, hi havia un brief específic, que és el que veieu, no?, el que tothom veu, que eren dos temes. Un era els personalitats i escenes d'edificis d'Europa, i un altre era ocells, com els més importants. Llavors havíem de seguir aquest briefing que ens van donar.
6: La renovació dels bitllets té quatre objectius principals. Primer, reflectir millor la identitat europea. Després, evitar la falsificació, reduir l'impacte en el medi ambient i, per últim, millorar l'accessibilitat. Aquest últim objectiu té molt a veure amb el disseny, ens ho explica Diego Feijó, de l'estudi Diego Feijó.
13: En la part accessible, hi havia una part normativa que ens donaven el material. Per exemple, teníem que posar tàctil, uns elements tàctils al bitllet, i després, per la nostra part, vam optar per els elements visuals que incorporaven fossin accessibles i complissin un estàndard d'accessibilitat. Bé, que sigui legible, que sigui comprensible, que quedi representada tota la població, i que el bitllet resultant tingui funcionalitat per a totes les persones.
6: Ara queda tot en mans dels ciutadans europeus, que poden entrar a la web del Banc Central Europeu per donar la seva opinió sobre els 10 dissenys finalistes. L'enquesta estarà activa fins al 21 de setembre i es tancarà la decisió a finals d'any. Així i tot, segons diu el Banc Central Europeu, passaran alguns anys abans que puguem veure els nous dissenys en circulació.
14: Doncs sí, feu com jo, si voleu posar imatge a tot això que ara ens explicava la Mariona Jerez des de Ràdio Rubí. Busqueu, entreu a la pàgina web del Banc Central Europeu i allà podreu no només votar, sinó també, evidentment, conèixer com serien aquests bitllets d'euro, el nou disseny, que sembla, pel que diu, que encara doncs el procés és llarg i lent, com passa amb aquestes qüestions. Un reportatge molt interessant sobre els dissenys dels bitllets d'euro que ens ha ofert Mariona Jerez des de Ràdio Rubí. Seguim endavant i ara marxem a Premià. Un reportatge avui que us oferim, bé, un reportatge, una connexió en directe, tota una senyora entrevista que us oferim des de les alçades. I és que estem acostumats ja que cada estiu més i més les temperatures baten rècords. Ara comentàvem que és que estem com en una onada de calor contínua, no?, que no tenim treva. I les ciutats també, a nivell això urbà, busquen noves maneres de combatre la calor. Què us sembla si una proposta passés pels terrats? El color d'una coberta d'edifici pot ajudar a reduir la temperatura? Si pintem el nostre terrat d'un altre color, d'un color propici, doncs pot fer que baixem uns quants graus la temperatura del nostre edifici, de casa nostra? En parlem amb qui ens ho pot treure de dubtes, que és en Marc, perdoneu, Andreu Villagrassa, és arquitecte tècnic i auditor de CATEP. I, de fet, en parla el nostre company Manel Ferrer, des de Premià de Mar. Manel, bon dia.
15: Bon dia,
14: estàs
15: Núria.
14: Estàs en un terrat?
15: Estic en un terrat, estic a les alçades de l'Ajuntament de Premià de Mar per veure justament aquestes teulades, que no sé, Núria, si tu, per exemple, saps de quin color és la teulada de casa teva.
14: Ai, no. Ai,
15: veus?
14: No.
15: És que això no ho hem vist mai, tampoc. No, no ho sabem, això. Jo, és a dir, si li preguntéssim als oients...
14: Sí, penseu-hi, a veure què. Penso que deus estar passant una calor insuportable, Manel, ara mateix.
15: Fa moltíssima calor. Sí, no? Sí, sí, de fet, ens hem quedat a l'ombra fins al moment que estàvem escoltant la sintonia. Per tant, li agraïm encara molt més que hagi vingut el nostre convidat, com deies, l'Andreu Villagrassa. Ell és arquitecte tècnic, auditor del CATEP i expert també en eficiència energètica. I avui ens acompanya aquí, Andreu. Volíem parlar justament amb tu sobre aquesta prova pilot que s'està fent a Barcelona per reduir doncs, la temperatura dels edificis a través dels terrats. Explica'ns una mica en què consisteix aquesta prova pilot i si realment funciona així, és a dir, que el color o els colors que es fan servir per l'edificació poden servir per reduir la temperatura de casa.
16: Hola, molt bon dia. Doncs sí, sí, és una actuació que funciona i verdaderament funciona molt bé. O sigui, una coberta fosca absorbeix molta calor i aquesta calor al final es transmet cap a dintre de l'edifici produint un sobreescalfament de l'ambient interior, no? I quan utilitzem cobertes blanques o amb pigments, aquestes tenen unes propietats que favoreixen la reflectivitat d'aquesta incidència solar que es tradueix en una menys temperatura superficial, un flux menor de calor cap a l'interior de l'edifici.
15: Mm-hmm. És important dir una cosa perquè qui ens estigui escoltant ara diu, espera, em sembla que em va sobrar una mica de pintura blanca que vaig pintar a l'habitació del nen, anem a pintar la teulada. Això, Andreu, no és ben bé així perquè ha de ser una pintura específica, no? És a dir, suposo que darrere d'això que ens expliques avui no és només pintar de color blanc doncs les teulades i les parets, hi ha alguna cosa que ho avala.
16: Exacte. A veure, el principi físic és molt senzill, però no qualsevol pintura és aplicable. Tenim que comprovar, corroborar aquestes prestacions, que la pintura tingui unes prestacions conegudes, la seva compatibilitat amb la impermeabilització de la coberta, tenim que tindre en compte la resistència a la pluja, a la brutícia, i també les cobertes són zones que tenen que mantindre's, i llavors el trànsit de manteniment, que aquesta pintura tinga una bona durada.
15: Uh-huh. Núria, com ho estàs veient, això?
14: Bé, ho estic veient. I escolta, no sé si una pregunta seria... és que, clar, també s'acumula moltíssima calor a les teulades, no només per l'impacte del sol, sinó també perquè a vegades s'acostumen a posar allà els aparells d'aire condicionat. I això la pintura no ho arregla, no?
16: Els aires condicionats... no del tot. La pintura, al final, el que treballa és la reflexió del sol, no? Que és la principal propietat d'aquests pigments o la pintura blanca. Uh-huh. Llavors, els aires condicionals, al final, estan soltant calor cap a l'exterior. Però, bueno, el tema d'aquesta millora en les cobertes és directament per aquesta incidència de la radiació solar.
15: Uh-huh. Andreu, de fet, parlàvem del color blanc o de colors clars, també s'està aplicant la terracota. Es pot combinar o caçen bé doncs l'estètica d'un edifici amb aquesta eficiència energètica, o a vegades hem de reduir potser una mica l'estètica doncs per fer més eficient a casa nostra?
16: Aquesta és molt bona pregunta perquè quasi totes les nostres cobertes tenen el color terracota. És possible fer una combinació. O sigui, el més important és que aquestes pintures que afegim tinguin uns pigments, que és aquesta propietat que afavoreix la reflectància del sol. Llavors, reduirà el sobreescalfament i llavors podrem aprofitar totes aquestes cobertes color terracota sense transformar totes les cobertes de color blanc. Llavors, és veritat que potser no funcioni com la millor pintura blanca, però és una molt bona solució amb un balanç positiu entre l'arquitectura, l'entorn urbà i l'eficiència energètica i l'estètica.
15: Mm-hmm. Amb tot això, i qui ho estigui escoltant a casa i dirà, escolta, doncs vull fer aquest pas de doncs això, que casa meva sigui de color més clar o que el teulat de casa meva sigui de color blanc, en què podem notar aquesta eficiència o aquest canvi en el dia a dia de casa nostra?
16: Principalment caldria diferenciar entre dues opcions. O sigui, l'opció, segurament, les dues opcions és millorar l'ambient interior, però hem que diferenciar entre habitatges que tenen aire condicionat i habitatges que no tenen aire condicionat. L'actuació sí o sí millorarà també en edificis que no tenen proteccions solars o no tenen un molt bon aïllament. En el cas d'habitatges sense aire condicionat, doncs millorarà la temperatura màxima interior i també millorarà el flux de calor que va des de la coberta cap a l'ambient interior. I en habitatges climatitzats, on sembla que la temperatura interior és la mateixa perquè està controlada per un termostat, reduirà el consum de l'equip, ja que aquest equip tindrà que treballar menys, mm-hmm. perquè aquesta coberta estarà reflectint molta part de la incidència del sol. Llavors, depenent del tipus, pues, sempre millorarem l'ambient interior.
14: Jo m'imagino que això afectarà més els blocs si parlem de blocs de pisos, no? Els pisos que estan més superiors, més a prop de la teulada, seria així?
16: Exactament. Sí. Aquesta situació principalment afavoreix els habitatges, en els blocs d'habitatges que siguin d'àtics, sobreàtics, plantes superiors, sobretot a superfícies extenses de coberta. Un edifici on tenim superfícies extenses, com ja sigui aquest ajuntament on estem ara, un col·legi, una nau industrial. Llavors, amb la envolupant tèrmica, aquesta coberta pues, té molta incidència, molta afectació sobre el confort interior.
14: Escolta, i muntar un jardí al terrat?
16: També és molt bona opció. Els jardins verds és una... són més cars, o sigui, l'actuació a què estem parlant a dia d'avui és una actuació econòmicament molt viable, però els jardins verds és una solució alternativa, econòmicament és més alta, però és també molt bona opció, també.
15: Clar, de fet, Núria, jo estava pensant, i li deia fora de micro a l'Andreu, que en això és veritat que, per exemple, a Andalusia, en moltes coses els guanyem, però en aquest cas Andalusia i alguns pobles també de Menorca porten una mica la capdavantera perquè ja tenen edificis que són tots de color blanc, inclús pobles que són tots de color blanc. No sé si només per estètica o també per això que ens expliques avui.
16: No, principalment quan viatgem per Andalusia tenim, vegem que moltes ciutats, pobles, pues, estan tots pintats de blanc. A Lanzarote també tenim una llei urbanística que regula, i quan viatgem per al nord d'Europa pues, vegem que aquest canvia, no? Aquestes tonalitats són més fosques perquè les tonalitats fosques absorbeixen més energia de la incidència solar. Llavors això en el nord d'Europa volen més incidència, volen més transferència de calor cap a l'interior, i nosaltres en aquesta situació de cada volta més zones de calor, canvi climàtic, pues estem en la part oposada, no? Necessitem superfícies més reflectants que produeixen menys sobrecalfament dels nostres edificis. Mm.
15: De fet, Núria, els nostres oients, en això que ens deia ara l'Andreu, que hi ha illes doncs, que tenen tota una normativa que demanen que siguin de color blanc els edificis. No diré barques per fer publicitat, però certament he anat a municipis de Lanzarote o pobles de Lanzarote i que tot és de color blanc, és a dir, un Burger King és de color blanc i un Mercadona és de color blanc, és a dir, allà no mana res més que la llei, és a dir, que potser Andreu, per aquí també hi ha una part important, que és el tema de com es legisla, no?, aquest canvi, si realment ens hi posem de debò.
16: Exacte. A mi, fer-ho tot de blanc, a mi no és la solució, perquè aquest estudi que estem parlant el dia d'avui pues, està estudiant diverses opcions, no?, i l'opció d'utilitzar pigments és una molt bona opció. Millor no és igual que la millor pintura blanca, però és una molt bona opció de pintar els nostres cobertes de color terracota en pintures en pigments, amb prestacions conegudes.
15: Molt bé. Per acabar gairebé, jo tinc una pregunta, i que és aquella que us fem a tots els arquitectes tècnics en aquests mesos de juliol i agost. Què podem fer, o petites coses que podem fer nosaltres des de l'ús domèstic, doncs per reduir la temperatura de casa i fer una mica més passable aquestes onades de calor tan fortes que estem passant?
16: Molt bona pregunta, perquè estem sofrint una calor... Sí. El més important és aturar el calor abans de que entri en l'edifici. Per tant, el tema més important són intentar que el calor no entri. Uh-huh. Llavors, és tindre aquestes proteccions solars per la cara exterior de l'edifici, no per la interior. Per l'exterior funciona molt millor. Llavors, si aturem el calor, aconseguim que no entri. Llavors, durant les hores més caloroses del dia, el que tenim que tractar és de tancar finestres i tindre les proteccions solars exteriors ben ficades. I llavors, durant la nit o la primera hora del matí, fer una bona ventilació creuada quan l'ambient exterior és més fresc. Llavors, aprofitar aquest ambient exterior més fresc i pues, tratar de refrescar la casa. No? Uh-huh. Una opció també molt bona i de baix consum són els ventiladors de sostre. I en una rehabilitació energètica pues, tenim que tenir en compte sempre pues, el tema de la coberta, el que estem parlant el dia d'avui, uh-huh. aquesta reflectància de la incidència solar, l'aïllament del que disposa i com ja he dit, les proteccions solars, que al final són el més important.
15: Molt bé. Doncs, Andreu, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances i ja ho heu escoltat, Núria, per evitar passar aquesta calor, important ser previsors, aprofitar doncs, les hores que passa la fresqueta per recollir aquest airet i quan fa calor, doncs, protegir-nos, lògicament, no com nosaltres, Andreu, que estem patint molta calor aquí dalt, aquestes alçades de Premià. Gràcies, Andreu.
16: Moltes gràcies.
14: Aneu cap a baix. Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Gràcies. Moltíssimes gràcies, company.
15: Fins demà.
14: Seguim i ho fem parlant de l'eclipsi. Ja falta menys per la data, 12 d'agost. Avui tractem l'eclipsi des del punt de vista de com han tractat aquests fenòmens astronòmics dins la història de l'art.
17: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.

0: Al llarg de la història, els eclipsis han generat múltiples manifestacions artístiques. En aquest capítol número 7 del podcast en volem parlar amb Licha Butà, investigadora del Departament d'Història i Història de l'Art de la Universitat Rovira i Virgili. Ella és especialista en art medieval, iconografia, cultura visual i història cultural de la dansa a l'edat mitjana. Licha Butà, a l'edat mitjana, com són les primeres manifestacions artístiques que es produeixen al voltant dels eclipsis?
1: Tenim dues vies per entendre l'eclipsi a l'edat mitjana, les representacions de l'eclipsi a l'edat mitjana. Una primera via és la via científica, perquè pensem que a l'edat mitjana no es feia ciència, i evidentment no és així. Hi ha tota una tradició que comença amb el món clàssic i arriba a l'Occident medieval a través de la cultura científica àrabe i tenim llavors una sèrie de manuscrits on sí que tenim representació bastant fieles del procés, no, de l'eclipsi solar, i tenien eines per calcular amb certa exactitud les eclipsis de sol i de la lluna. Aquesta és una via, i a més tenim una altra via, que és la via, podem dir, artística, més vinculada als textos sagrats, que és la representació de l'eclipsis vinculada amb la representació de la crucifixió. Els evangelis ens diuen que al moment de la crucifixió, els quatre evangels parlen del fet que al moment de la crucifixió el sol es va amagar. Això, pels pares de la Iglesia, que són aquests senyors que començant per el quart segle després de Crist, comencen a interpretar la Bíblia, l'Antic i el Nou Testament, per aquests teòlegs a principi van negar que es tractava d'un eclipsis, d'un fet astronòmic, perquè vinculaven la desaparició del sol amb la voluntat de Déu, evidentment, directament. Però això és molt interessant, perquè és una mica seguir no tan sol el pensament teològic i la manera de representar l'eclipsi, sinó també el pensament científic, que es comença a insinuar també en les qüestions religioses. Llavors tenim a la Universitat de París del segle XII i XIII, pues ja es comença a parlar una altra vegada d'eclipsis, i efectivament es diu que en concomitància amb la crucifixió es va produir un eclipsi solar. Nosaltres sabem que no pot ser, simplement perquè no pot ser tal com la descriuen els evangelis, perquè els evangelis ens parlen de mitja hora d'eclipsis, i nosaltres sabem avui en dia que un eclipsi no pot durar tant de temps, però és interessant. Llavors tenim molts manuscrits on hi apareix el sol i la lluna a la mateixa vegada. És a dir, no és ben bé un eclipsi, sinó que és una representació sincrònica al mateix temps dels dues fenòmens que suggereixen la idea d'aquest fenomen, no? D'aquesta idea de que el sol es va amagar.
0: Davant de l'eclipsi total del 12 d'agost, la Licha Butà ha fet com una mena de recerca, podríem dir, i ens pot posar alguns exemples de com es representa, no?, o de com es manifesta artísticament un eclipsi des de l'edat mitjana fins al segle XX. Posem alguns exemples.
1: Sí, tenim moltíssims exemples, la veritat. La majoria es troben en manuscrits, però també els podem trobar representats en pintures murals, com és el cas de l'eclipsi solar que va representar en 1345 Andrea Orcagna a la Basílica di Santa Croce, que és la Basílica Francescana de Florencia, de Firenze. Allà es representa en una esquina, es representen dos personatges que estan mirant cap a un eclipsi. Aquests dos personatges probablement són astrònoms I la part més interessant és que hi ha dos punts d'aquesta representació molt, molt rellevants. La primera és que Orcagna probablement va veure un eclipsi que es va donar a Itàlia en aquell any. Llavors, estem parlant d'un eclipsi que es representa artísticament, però d'un eclipsi real. I l'altre punt interessant que ens explica com vivien i com interpretaven aquest fenomen és que la imatge va lligada a la representació del triomf de la mort i de l'infern. Llavors, evidentment, el que estan dient és que l'eclipsi s'està prefigurant, està representant, està anticipant un event catastròfic.
0: Això ens situa en el 1345, gairebé dos segles després, el 1518, també hi ha una data i una obra, una manifestació artística realment destacada.
1: D'acord, sí, exactament. Un altre eclipsi real que es va produir en Roma, i tenim un fresc d'un pintor tan de renom com és Raffaello, que va pintar a les llotges del Palau Apostòlic Vaticano, va pintar la història d'Isaac i de Rebecca. És una història d'amor bíblica que es representa en un interior d'un palau i hi ha un arc, aquest arc s'obre al cel i es veu un eclipsi. Llavors, aquí l'eclipsi està funcionant com element narratiu, està ajudant els dos amants a amagar-se. Repeteixo, la part interessant és que Rafael va utilitzar una experiència real seva per representar-la en aquest relat bíblic que mai s'havia representat amb un eclipsi abans.
0: I si fem un salt en el temps i ens situem ja en el segle XX, just ara fa 100 anys, el 1926, trobem també una obra d'un pintor expressionista que realment també ho valores com a molt destacada, no?
1: Sí, és una obra excepcional. De fet, l'obra es titula Eclipse de Sol i el pintor és Georg Grosz. És un pintor que va realitzar un munt d'obres de crítica social, de crítica política, molt atrevida per l'època també. Llavors, la pintura ens representa el president de la República de Weimar d'aquell moment, el Paul von Hindenburg, que està assegut a una taula amb una sèrie de personatges que no tenen cap. Al sobre de la taula hi ha unes armes, llavors intuïm que no és una conversa democràtica. Hi ha un senyor vestit com un banquer i representa efectivament un banquer que li està suggerint el que ha de dir.

0: precisament per aquest personatge. És una protesta visual, la podem llamar així, una crítica visual molt dura de la política alemana d'aquell moment.
1: I després d'aquests apunts històrics de mirada enrere, en un minut, com creus que es pot representar, parlant del present i del futur, com creus que es representarà aquest eclipsi solar total del 12 d'agost, des d'un punt de vista artístic, clar?
0: Això és una bona pregunta. Crec que la part que no deixa de ser la més emotiva, la que ens assombra, la que ens fa pensar i que ens fa una mica de por, seria la que representarien els artistes avui en dia. No crec que es decantarien per una representació científica. Gairebé penso que representarien, que s'aproximarien amb aquesta visió dels segles passats, no? Com d'un esdeveniment que provoca por, que provoca sentiments forts.
1: Molt bé, doncs parlant d'art i d'eclipsi, gràcies Licha Butà per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi, i recorda que si t'ha agradat o interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsat de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio, dijous, l'últim capítol de l'Eclipsat de Ciència. Vinga, va, i ara ens proposen, vaja, des d'Altafulla, convertir qualsevol raconet que tinguem a casa, qualsevol terrassa, per petita que sigui, o un balconet, en tot un jardí d'estiu.
4: Per gaudir de la natura no cal tenir un gran jardí. De vegades, amb un petit balcó, una terrassa o fins i tot una finestra ben aprofitada, podem crear un racó on venir de gust seure, llegir o prendre la fresca. A l'Obert per Vacances, una setmana més, ens vestim amb les millors gales per fer jardineria. Estarem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
5: Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
4: Joan Maria, molta gent diu, jo no tinc jardí. Això és una limitació?
6: Això és un plaer. És un plaer, perquè moltes vegades ens posem excuses. És com la de, no tinc temps per anar al gimnàs, no tinc temps per fer exercici. Són excuses. Amb un balcó petit, precisament, hi pots guanyar espai. Hi ha jardineres, testos, que pengen, i pengen cap a fora. De la manera que tu no perds espai, i de cop guanyes en bonic, en presència i en companyia.
4: I per on hauríem de començar si volem donar vida a un balcó?
6: Agafar un test, dos testos, posar-hi una planta, intentem que sigui una planta soferta. Si no en tenim ni idea, que som d'aquests que comencem, quan anem a la floristeria o al garden o al nostre centre de jardineria, simplement preguntem, vull una planta soferta per un balcó, m'hi toca el sol o tinc sombra? Que ens ajudin, que sigui la planta soferta. Si veiem algunes que té molta flor o que té poca, no passa res. Però quan la comprem, la que ens agradi, comprem-la que estigui aponzellada, que no estigui florida del tot. I d'alguna forma comencem amb aquella primera planta. I intentem agafar aquest vincle de no sortir expressament a regar la planta o a veure-la, sinó a gaudir d'aquell balcó.
4: Una vegada sabem quin espai tenim, quin seria el següent pas? Com el dissenyem perquè no quedi desendreçat?
6: Prova i error. De provar una planta i dir, ostres, que queda molt bé, no? I ens agrada, i te l'imagines. I quan la poses, veure doncs que allí potser no queda tan bé com t'imaginaves. Llavors l'has de canviar d'arco perquè com queda, eh? Primer per aquest sentit. Després per allò que ens transmet. És a dir, si ens agrada molt la flor, doncs mira, poso planta de flor. I sobretot, posar davant les flors més petites i a darrere les flors més altes, més allargades. I d'alguna forma també pensar en el creixement que podien tenir. Si són plantes que pengen, que són rastreres i que tenen aquest penjar, doncs donar-los un espai que puguin penjar. Si són plantes que tiren cap dalt, doncs deixar-los una planta que tiren espai que tiri cap dalt, o si són plantes trepadores enfiladisses, doncs donar-los una barana o alguna celosia perquè puguin pujar i trepar. Però a l'hora de dissenyar, si és un balcó, juguem més amb allò que ens fa sentir a nosaltres agradable.
4: Per cert, d'un balcó amb plantes també n'hi podem treure un bon rendiment.
6: Hi ha molts balcons transformats en horts i que hi juguen amb planta amb flor, però també hi planten planta d'horta, i planten tomaqueres, amb tomaqueres cherry, tomaqueres nanes o pebroteres, o inclús també hem vist balcons amb síndries i melons, que són plantes que ocupen molt. No passa res, és fantàstic, i planten-ho.

0: aromàtica, és una meravella, que tu tinguis una planta de menta, una planta d'alfàbrega, una planta romanís, i que tu surts i dius, escolta'm, avui farem, venim amb els amics i fem un mojito, i treus tres o quatre fulles de la menta allà en directe. Escolta'm, és un plaer enorme, que convido tothom que ho faci, i és una meravella. O una alfàbrega, i de cop treus una tomaca i li poses tres o quatre fulles recent tallades de l'albaca de l'alfàbrega, i és una meravella.
1: I encara una curiositat més sobre balcons florits. Petits trucs visuals perquè un balcó, per exemple, d'un petit pis, sembli més gran.
0: Mira, als balcons podem guanyar aquest espai extra, col·locar-hi jardineres i testos que pengen cap a fora, i d'alguna forma guanyem més. Però el fet de les parts més allunyades posar-hi plantes més altes i més grans, i a les parts més pròximes, què vol dir més pròximes? A les que toca més a la sortida, plantes més baixetes, ens dona sensació de profunditat, i d'alguna forma sembla que el balcó hagi guanyat molta més grandària.
1: I ara, tal com fem a la recta final del nostre podcast de jardineria, toca desmuntar un altre mite. Un balcó petit només admet plantes petites?
0: No només admet plantes petites. Hi pot haver una planta gran que ocupi una part important del balcó i que quedi adornat, però evidentment també es pot ficar en plantes petites i que també quedi bonic.
1: Acabem aquest nou capítol amb un nou consell pràctic, Joan Maria, que després de 4 setmanes ja ens estem convertint en tots uns professionals.
0: Primer, important de tot, saber per què volem aquell balcó, quin espai utilitzarem i quin ús en farem. I això ens permetrà també de dir, doncs mira, depèn de la necessitat que tinc i vull posar la planta en un racó o en un altre, quin tipus de balcó tinc, si és més d'ombra o més de sol, i a partir d'aquí posar-hi plantes que ens ajudin a complementar aquest racó i que aquest balcó, que a la vegada sigui molt més productiu, bonic i que ens faci sentir molt més agradables.
1: Ja ho veieu, no és qüestió de tenir un gran jardí. És cosa de crear un espai que ens convidi a sortir, respirar i gaudir de l'estiu. Amb ganes, tot és possible. La setmana vinent parlarem d'uns visitants que no sempre són benvinguts. Com podem detectar les plagues més habituals abans que facin malbé les nostres plantes? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
2: I amb l'Eduard Virgili, el company d'Altafulla Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquest podcast verd de jardineria que ens porta cada dimarts. Vinga, que anem tancant programa, ho fem amb propostes d'agenda. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bon dia, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Bon dia. Mira, repetim una mica proposta, perquè ja hem fet una entrevista àmplia. Però
3: sí, sí, ja l'he vist.
2: Bueno, però ha d'estar a l'agenda, perquè el Firagost de Valls, home, és tota
3: molt
2: una
3: important,
2: festa.
3: És molt important.
2: Què ens expliques del Firagost, que no hàgim
3: doncs
2: explicat?
3: Doncs bé, ja ho hem sentit una miqueta, però ho recordem. Avui i demà es celebra una de les grans cites del sector agrícola del país, amb 350 expositors dedicats a agricultura, vinicultura, horticultura i jardineria. Ens han comentat que són 1,5 quilòmetres de recorregut per centre històric. I jo faig la meva petita aportació, i és que si abans hem escoltat a la cambra, doncs ara escoltem a la directora creativa, l'Anna Enés, que ha atès a Radio Ciutat de Valls.
4: Davant del teatre tindrem un breu homenatge també al que és aquesta Firagost, amb una breu exposició creativa, veient tots els cartells, no tots, perquè no els hi caben, són 70 edicions, són moltes, però sí que una pinzellada de com ha evolucionat també a nivell gràfic aquesta Firagost durant aquests anys.
3: Vull dir, jo aporto el meu petit comentari de, com que ja ens han comentat tot el que trobaran, sí, castells, etc., doncs jo feia la petita aportació de que, com que és el 70 aniversari, fa 70 anys que es fa, doncs es podrà visitar tots els cartells per anar veient doncs l'evolució que han tingut.
2: Molt bé. Jo destaco com a cosa curiosa del Firagost, que no sé si es fan massa municipis de Catalunya, les curses d'arrossegament de sacs d'avellanes, perquè és que és tan curiós i tan tradicional i s'ha fet durant totes les edicions. És una cosa, bueno, especial. No, no és de salts, no és de posar-te dins d'un sac i saltar, és d'arrossegar sacs d'avellanes.
3: Vull dir, com les coses aquestes dels Highlands escocesos, però
2: a la catalana. Sí, a la catalana, a la Camp de Tarragona, avellanes.
3: Exacte. Molt bé.
2: Seguim endavant. Vinga, ara per als que us agrada la música de cobla.
3: Doncs sí, tenim que avui, dia 4 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça Josep Sarquella, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya donarà el tret de sortida al Festival Amb So de Cobla, que és el festival per excel·lència de cobla de Catalunya. I doncs bé, aquesta simfònica, l'objectiu és combinar, com estem sentint ara,
2: un
3: Bé, la seva idea és combinar la sonoritat tradicional amb nous formats i repertoris per acostar aquesta música a nous públics.
2: Sí, sí, perquè ho veiem molt orquestrat, això, eh? So de cobla, però amb orquestra, amb tota una orquestra al darrere. Molt bé. Desè festival amb so de cobla a Palamós. Avui mateix a les 10 de la nit, almenys amb aquest concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Què més? Amb què tanquem?
3: Tanquem amb una miqueta música amb ritme. És musiqueta batxatita, és festa caribenya.
2: Molt bé.
3: I és al poble espanyol, que hi ha les nits en viu, que són unes propostes que diferents nits hi ha concerts de rock, rumba, pop i música caribenya. En aquest cas, i nosaltres destaquem, doncs, això, que els dimecres és el dia de la música caribenya, que és una vetllada que comença a les 8 del vespre amb un espai village on hi ha gastronomia i còctels, i a partir de les 9 de la nit hi haurà música en directe, amb classes de salsa, bachata i ritme d'aquests ritmes caribenys sense sortir de Barcelona.
2: Molt bé, el poble espanyol. Perfecte, una agenda ben variadeta, Lídia. Moltíssimes gràcies.
3: Ale, adé, fins demà.
2: Fins demà, fins demà.
5: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Home, si vas al súper i al final, no, el tiquet, el preu és super alt per lo poc que has comprat, però almenys surts d'allí enamorat. Bueno, ja compensa una miqueta. Aina, no sé si això t'ha passat a tu, de lligar al supermercat o enamorar-te al supermercat.
1: La veritat és que no, i no ho crec, ja.
0: Bueno, hi havia aquella famosa trobades amb un supermercat més que conegut que comença per M, no?
2: Sí. Era l'hora de, sí, l'hora de conèixer,
0: ostres,
2: gent, l'hora de lligar.
0: Sí. Te'n recordes? Hi va haver una època, eh?
1: Va ser una cosa molt boja, això, a nivell de xarxes. Tothom, sí, va embogir, eh?
0: Ara ja s'ha diluït, no? Ara ja no, ja no,
1: sí,
0: hi ha quedades,
1: sembla,
0: per xarxes.
1: Sí, sembla que ja està.
0: Ja s'ha passat. Doncs vinga, sí, alguna aportació més dels nostres oients pel que fa a la pujada de preus?
1: Doncs mira, només la Pilar, a través de xarxes socials, Instagram, ens ha dit que ella creu que sí que els hotels augmenten els preus durant l'estiu.
0: No és que ho creguis, que segur, segur,
1: sí,
0: segur, segur.
1: Sí, sí, 100%, ho podem assegurar.
0: Aina,
1: la temporada alta.
0: No tenim massa més temps, suposo que tampoc tenim massa més inputs, no, valoracions dels oients, però el temps justet, 10 segons, per explicar quin és el tema de demà.
1: Sí, introduïm el tema de demà. Demà parlarem dels jocs de taula per l'estiu, vale? És a dir, que podeu enviar recomanacions, experiències, el que sigui, ho rebrem amb els braços ben oberts i res, i aquí estarem.
0: Recomanacions de jocs de taula per l'estiu o per sempre. Aina Barbany, moltíssimes gràcies des de Cardedeu.
1: Gràcies a vosaltres, que tingueu molt bon dia.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Alexis Ols. Treballs de restauració del pont del petroli han permès ja la retirada de les antigues pilones que sostenen el pantalà. Des d'aquesta setmana, les tasques d'inserció de les noves columnes es realitza des de la pontona a través d'una grua i per un sistema de vibració. Ja fa més de 15 dies que la pontona, la plataforma flotant des d'on es fan els treballs, s'ha traslladat des del port i fins al pont del petroli. Un cop retirades les antigues pilones del pantalà, malmeses pel temporal Glòria, els tècnics treballen ara a clavar els nous pilars mitjançant la grua de la pontona i a través de vibracions. Unes tasques que l'AMB preveu que podrien allargar-se fins al 24 d'agost, sempre que l'estat del mar ho permeti. Un cop subjectes, les noves pilones es retirarà els trams vells del pantalà que s'ha d'enderrocar i muntar-ne els nous. A banda dels treballs que es veuen a la superfície del mar amb la plataforma flotant i la grua, també s'hi han dut a terme tasques que han requerit la inversió de submarinistes. Un dels moments culminants de l'obra arribarà amb la col·locació de la plataforma circular del final del pantalà, l'anomenat Donut. Tot i que no hi ha una data concreta, aquest muntatge podria materialitzar-se durant la segona setmana de setembre si no hi ha inconvenients marítims que n'endarrereixin la data. Els Mossos d'Esquadra detenen a un home per un presumpte delicte de temptativa d'homicidi en atacar una dona al barri de Pomar amb una ampolla de vidre trencada. L'atac s'ha produït al davant d'un supermercat avui, quan faltaven 10 minuts per la una de la tarda. L'home sortia de declarar davant del jutge perquè aquest dilluns va ser detingut per atracar el mateix supermercat. L'home s'enfrontava a tres càrrecs per atracament amb violència, desordre i desobediència a l'autoritat. Un cop aixecada la sessió, s'ha dirigit cap a l'establiment on hauria atacat aquesta dona amb qui no hi tenia cap connexió. L'agredida ha estat traslladada a un centre sanitari i no es tem per la seva vida. El Reggaeton Beach Festival cancela l'edició de 2026 a causa d'una crisi financera i operativa de l'empresa organitzadora. El festival té la seu fiscal i social de dues empreses organitzadores a Badalona, concretament a la plaça del Vapor. La situació s'ha desencadenat després que aquesta setmana el Ministeri de Consum hagi sancionat amb 320.000 euros als organitzadors i promotors de l'esdeveniment per diferents pràctiques abusives, com ara impedir l'accés a menjar i beguda de l'exterior, limitar el seu reaccés o imposar despeses de gestió a la venda d'entrades. Des del festival lamenten la cancel·lació i expliquen que la greu situació de la societat gestora afecta de forma significativa a la viabilitat del projecte, tant en qüestió econòmica com en qüestió contractual i administrativa. Recordem que la primera edició es va celebrar a Badalona l'any 2017, mentre que l'any 2019 el festival es va fer al Port Badaloní, per després girar per diferents ciutats de l'estat espanyol. Badalona es converteix aquests dies en punt de trobada per als amants dels escacs amb la celebració de la 50a edició del Torneig Internacional de Badalona, una cita esportiva amb una llarga trajectòria que se celebra al Centre Cívic de la Salut. El torneig va començar el passat dissabte i s'allargarà fins al dilluns 10 d'agost, quan està previst que es faci el lliurament de premis. En total, hi participen 217 jugadors i jugadores amb representació internacional procedent de països com ara l'Índia, els Estats Units o Anglaterra.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
6: El millor del Badalona Matí.
7: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
6: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
8: Doncs avui al nostre mirador particular parlem amb una dona que un bon dia va decidir ajudar a qui ho necessitava. Ho va fer a través de l'associació Capaç i Vàlida, una entitat que des del 2019 treballa per sensibilitzar la societat sobre la discapacitat, trencar barreres i també generar oportunitats per a aquest col·lectiu, tant aquí com a Kènia, crec, amb el projecte de l'Ufundi Center. La Jana Arimany, als 20 anys, va patir una caiguda d'esquena que l'ha deixat en cadira de rodes, va passar per l'Institut Gutmann i s'hi va quedar com a treballadora. Ella sap que fa falta molta pedagogia encara i també conscienciació sobre la discapacitat. Jana, bon dia.
0: Bon dia.

0: Per què aquesta cançó de Rod Stewart?
1: Perquè em recorda el meu pare els viatges amb cotxe, amb família, i ell sempre portava el cotxe, i mira, tinc molt bons records.
0: Escolta, Jana, quants anys tenies quan vas patir la caiguda? Què va passar exactament?
1: Doncs tenia 20 anys, jo en aquell moment estava a la universitat, estava estudiant tercer de carrera, i ho estava fent a Singapur, perquè vam fer part del curs, diguéssim, a una universitat de Singapur. I estava amb uns amics, vam decidir fer un viatge a Bali, uns dies que teníem lliures de la universitat, i doncs un matí que volíem anar a veure la sortida del sol a les terrasses d'arròs d'Ubud, havia plogut molt durant tota la nit i jo vaig relliscar, vaig caure d'esquena i això em va provocar doncs una lesió medular. I des d'aleshores doncs visc la meva vida amb cadira de rodes.
0: I com s'aprèn a viure en cadira?
1: Jo diria que, bueno, amb molt suport. O sigui, no és un aprenentatge que he fet sola, sinó que vaig estar diversos mesos a l'Institut Goodman, on allà vaig aprendre doncs a viure la meva vida amb la màxima autonomia possible, amb una cadira de rodes. Allà doncs hi ha molts professionals i també moltes persones que han passat per una situació similar i que, bueno, d'alguna manera em van traslladar la seva experiència i jo vaig aprendre moltíssim d'això.
0: I t'hi has quedat, a l'Institut Goodman. Què representa per tu?
1: Doncs Goodman és... Bueno, d'alguna manera és com tornar tot allò que a mi se'm va donar en un principi, no? Jo vaig estar molt contenta des d'un principi de treballar a l'Institut Goodman i veig que hi puc aportar doncs també la meva experiència però també la meva professionalitat,
0: no? I què hi fas allà, doncs?
1: Soc la coordinadora dels programes de rehabilitació activa. Són programes que fem a la comunitat que serveixen una mica de transició de l'etapa hospitalària a la vida real, per dir-ho d'alguna manera, i llavors acompanyem doncs a persones que han patit una lesió d'origen neurològic a guanyar major autonomia, a confiança en ells mateixos i a tenir una vida més participativa i el més activa possible.
0: Has maleït aquell dia?
1: Sí.
0: Aquella sortida de sol?
1: Moltes vegades.
0: Perquè, clar, ara en pots parlar, no? Suposo, al cap dels anys. Però arriba aquí on has arribat ha de ser molt difícil. Ja ha d'haver-hi molta frustració, ha d'haver-hi... Ho dic perquè no tot és tan fàcil.
1: No, exacte. He viscut moments de tot. Moments de, com dius, molta frustració, molta por també pel futur, no?, de com seria la meva vida a partir d'aquell moment. I de fàcil no ho és gens.
0: Encara ara.
1: Bueno, jo crec que no deixo d'adaptar-m'hi mai. O sigui, és veritat que al final jo em llevo cada matí, no? Tinc la meva cadira al costat i jo començo el meu dia amb cadira i ni tan sols m'ho plantejo. Vull dir, no ho visc cada dia com una tragèdia, ni molt menys. Però sí que és veritat que dia a dia doncs, em trobo en situacions a vegades que encara fan que pensi, ostres, mira, que seria fàcil la vida si fos d'una altra manera, no?
0: I més amb les barreres, no? Amb que encara doncs hi ha les ciutats, barreres emocionals també diria, no? Socials i també arquitectòniques.
1: Sí, a vegades el dia es converteix en una gincama. Barreres arquitectòniques que per sort cada vegada són menys, no? Anem guanyant consciència i això fa que tots mica en mica doncs, bueno, lluitem per entorns una mica més accessibles. Però també, com dius, doncs, barreres socials. Al final seguim sense estar acostumats a conviure amb la discapacitat i això que cada vegada és més present, no?, al nostre entorn i més visible, diria. Però bueno, encara falta que la mirada canviï.
0: I per això vas fundar, no?, Capaç i Vàlida. Va ser arran de l'accident, no?, que vas tenir clar que volies ajudar altres persones amb discapacitat. Sí. Explica'ns aquest projecte.
1: Doncs aquest projecte va néixer el 2019. Vam fundar l'associació amb la meva parella, en Gerard. I en un inici eren bueno, programes de sensibilització, sobretot a escoles, també empreses, no?, amb la idea aquesta que deia doncs, de conscienciar, de canviar la mirada cap a la discapacitat. Després també vam engegar altres projectes més de caire esportiu a nivell local. I va ser al cap d'un parell d'anys que se'ns va obrir l'oportunitat de començar un projecte de cooperació internacional a Kènia, a una zona rural que es diu Bungoma, que està a frontera amb Uganda, i allà hi vam crear un centre ocupacional i una escola bressol per nens i nenes amb discapacitat. Aleshores, bueno, és ara on estem centrant gran part dels esforços de l'associació i és una mica la nostra gran motivació. I també seguim treballant a nivell local amb tot el tema de la sensibilització. De fet, aquest any hem començat un equip de futbol també de persones amb discapacitat intel·lectual. Vull dir que, bueno, tenim aquesta doble vessant local i internacional.
0: I com funciona aquest centre ocupacional a Kènia? Allà les persones es formen, no?, en diferents disciplines i troben feina?
1: Exacte, o sigui, la idea és formar persones amb discapacitat, tant joves, adults i també familiars de persones amb discapacitat, en oficis que els permetin després ja sigui començar la seva pròpia activitat econòmica o bé incorporar-se doncs, al món laboral i començar a guanyar ingressos, no? Al final allà si ja passa aquí, no? Doncs allà encara és, bueno, s'agreuja més el fet de que tenir una persona amb discapacitat
0: està
1: doncs,
0: molt mal vist.
1: Sí, hi ha molt estigma i a més empobreix encara més a la família, no? Hi ha un membre amb discapacitat que no és productiu i a més la família doncs s'hi bolca i hi ha una persona cuidadora a les 24 hores que tampoc pot generar ingressos.
0: Clar. I això com ho canvieu? Com ajudeu a canviar aquesta situació?
1: Clar, la idea és hi ha com doble acció, no? Per una banda, doncs, amb aquesta capacitació que fem a l'hora d'ensenyar-los a generar ingressos a través d'un ofici, però també molta pedagogia a la família, no? Que vegi que aquesta persona amb discapacitat pot fer moltes coses. No cal que es quedi a casa tancat, sinó que pot anar a l'escola, es pot formar i hi ha altres oportunitats per ell o ella.
0: Nosaltres en el programa, en el Mirador, sempre fem un petit qüestionari, Jana. Comencem. Què no és la Jana?
1: Jo diria que no és una persona molt impulsiva perquè dono moltes voltes a les coses abans de prendre una decisió, a vegades masses i tot.
0: I què és la Jana? Que no em diguis reflexiva.
1: No. Soc molt familiar i soc una gran amant del mar, del sol i de la bona companyia.
0: Què t'hagués agradat ser si no treballessis a la Goodman?
1: Doncs no ho tinc molt clar, però crec que potser alguna una mica més creatiu, potser una mica més artista, perquè no m'hi considero gens.
0: Un somni realitzat?
1: Doncs jo diria que el projecte a Kènia, principalment.
0: I un per realitzar?
1: Un somni per realitzar. Seguir viatjant molt. M'agrada molt viatjar. S'ha convertit en un repte a vegades amb la cadira de rodes, però m'encanta i em dona molta vida.
0: A què tens més por, a la vida o a la mort?
1: Jo diria la mort, perquè viure m'agrada molt.
0: Amb qui aniries a fer un cafè?
1: Amb la meva àvia, que ens va deixar fa un any, i m'agradaria passar més estona amb ella.
0: I amb qui no aniries ni a la cantonada?
1: Se m'ho coneixen moltes persones, però Donald Trump, per
0: no
1: exemple.
0: No siguis impulsiva. No. Un llibre.
1: Doncs no sóc una gran lectora, tot i que m'agradaria ser-ho més, però ara m'estic llegint, m'estic acabant els llibres de les 7 germanes i la veritat és que m'estan agradant molt.
0: Una pel·lícula?
1: Doncs per la gran quantitat de vegades que l'he vist i l'he compartit amb molta gent, Mamma Mia.
0: I un lema de vida?
1: Aquí i ara, viure el present, que és el que tenim.

0: per acabar, ens vas demanar aquest Fix You de Coldplay.
1: És una cançó que m'emociona molt i...
0: Et cuidaré, no?
1: Fix You. Exacte, sí. I m'agrada molt. Vaig tenir la sort d'anar al concert de Coldplay, a més.
0: Va ser una de les afortunades,
1: Vaig ser les afortunades, sí. I em va encantar.
0: Jan Arimany, un plaer haver-te conegut. Molts èxits en tot el que facis a Kènia, aquí, a la Goodman, a casa, on sigui.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A reveure.

0: Com veiem a dia d'avui, quan plou fort, les rieres de Badalona es desborden, i això que estan canalitzades en l'actualitat. Per això va ser tan important, ara fa un segle, l'anunci que les rieres de Badalona s'acabarien urbanitzant.
1: Sí, perquè Badalona, recordem-ho, és una ciutat de rieres, és a dir, de rius que baixen de la muntanya al mar i que quan no plou estan secs, però que quan plou intensament es converteixen en torrents d'aigua. Ho veiem aquí a Badalona cada cop que plou. Avui fa molta calor, però fa 15 dies... Fa 15 dies a Badalona plovia fort i les rieres baixaven d'ample a ample. En total, a Badalona hi ha 9 rieres que desemboquen al mar. Per això va ser tan important el que va publicar El Eco el 15 de maig de 1926. Escoltem.
2: En el pleno que celebró el pasado martes el Consejo de Estado, fue aprobado el expediente relativo al encauzamiento de las aguas de las rieras de esta ciudad. Tal nueva la anunció la alcaldía al vecindario por medio de una pizarra colocada en la fachada de la casa consistorial. Inútil decir la esencial importancia que la proyectada mejora tiene para Badalona y la satisfacción con la que nos hemos enterado.
1: La canalització de les rieres de Badalona era un tema que s'arrossegava històricament. El Eco va recuperar l'any 1926, un text que ja havia publicat 48 anys abans, el 1878. On ja es demanava aquesta canalització, i fins i tot un text de 1866. Per això l'anunci de la canalització, ara fa un segle, es va veure com un èxit personal de l'alcalde Pere Sabater. I és clar, El Eco ho va destacar en majúscules. Escoltem el que va publicar el 29 de maig de 1926, demà farà 100 anys.
2: Des de 1866, al cabo de 60 anys de iniciados los trabajos, les va a dar digno remate un ayuntamiento que no es hijo del sufragio y que preside un hombre que se llama don Pedro Sabaté, quien tiene la honra de convertir en realidad obra tan magna. Nosotros, El Eco de Badalona, dirigiéndonos al ayuntamiento y de un modo especial al alcalde, les decimos sencillamente, vais a realizar una obra de magno interés local y os debemos gratitud todos. Habéis cumplido vuestro deber.
1: En fi, el tema era molt important, però potser aquest text tan laudatori i subjectiu no calia, parlant d'un diari periodístic. En qualsevol cas, la canalització de les rieres va durar fins a finals del segle XX i principis del XXI, i avui en dia encara hi ha trams on s'estan acabant d'urbanitzar.

0: I ara parlem de futbol, vinga, perquè el mes passat parlàvem també de la presència del Club de Futbol Badalona a la final del Campionat d'Espanya del grup B. Com va acabar, Jordi, aquella participació, no, del Badalona en aquest campionat, que era dels més importants?
1: Molt, molt important ho era. Doncs el Badalona va perdre la final al ser derrotat per l'equip basc del Pasaiako Lagun Ederrak, procedent de la localitat de Pasajes, a Guipúscoa. El partit es va disputar a Saragossa, però cal destacar dos elements que van propiciar la derrota del Badalona.

0: absurdos destinados a favorecer escandalosa y descaradamente al equipo guipuzcoano.
1: Així doncs, el 1926, el Pasaiako Lagun Ederrak es va proclamar campió de la Copa d'Espanya de la Sèrie B al derrotar el Badalona per 1-0 a la pròrroga del partit de desempat. Però la història marca el camí a tothom. El Pasaiako va guanyar amb el suport del públic i de l'àrbitre, però 4 anys més tard, el 1930, el Pasaiako va desaparèixer i el Badalona avui encara segueix competint.

0: I un dels temes que més angoixava els badalonins ara fa un segle era precisament la guerra d'Àfrica. Sí, molts joves de la ciutat van haver d'anar a lluitar al front, una guerra que era impopular per molts motius. I per això, quan es va saber que el cabdill Abd al-Karim es va lliurar a les autoritats franceses, doncs molta gent va veure que la guerra potser s'acabaria.
1: D'aquí el titular tan clar de l'Eco del 29 de maig de 1926, Hacia la Paz. Però fem una petita pinzellada per posar-nos en context. Abd al-Karim va ser el líder que entre els anys 1921 i 26 es va revoltar i va comandar la resistència contra l'ocupació colonial espanyola i francesa al Rif, la regió de cultura amaziga al nord de l'actual Marroc. Va ser president de la primera i de l'efímera República del Rif i volia la independència del Marroc. Fou derrotat a Espanya a la batalla d'Anual, però finalment fou derrotat per les tropes espanyoles a la badia d'Alhucemas. A l'any 26 es lliurà a les autoritats franceses. L'Eco no amagava la seva satisfacció per la detenció del líder anticolonialista Abd al-Karim. Escoltem.
2: Con la entrega del cabecilla moro Abd al-Karim, a la que han precedido importantes sumisiones, el problema de Marruecos entra en una fase consoladora. Es indudable el triunfo armado y político conseguido por Francia y España, y debemos felicitarnos todos. Ojalá sea el momento de terminar con la sangría de hombres y de dinero que nos cuesta África.
1: Aquesta notícia, Núria, es va rebre amb la lògica alegria per part dels veïns de Badalona, que no volien enviar més joves soldats a l'Àfrica i volia que tornessin els que hi havia allà. Això ho explicava l'Eco el 29 de maig.
2: En Badalona se recibió con viva satisfacción la noticia de la entrega del cabecilla moro. En el ayuntamiento ondeó la bandera nacional y se pusieron colgaduras en los balcones. Por orden de la alcaldía, se dispararon cohetes y una nutrida orquesta dio una serenata estando abarrotada a la plaza del ayuntamiento.
1: Posar fi a la sagnant guerra del nord d'Àfrica va ser molt bona notícia pels badalonins, en una època ja prou marcada per tragèdies i per la crisi econòmica local.
0: Parlem molt, sí, quin plor.
1: Nadons.
0: Parlem molt de la Badalona de fa 100 anys, però hi ha una cosa que és curiosa, no?, que és quanta gent hi vivia a la ciutat l'any 1926.
1: Tenim la resposta, Núria. A Badalona hi vivien 35.141 persones. La xifra es va donar a conèixer el maig de 1926, però es referia a dades de l'1 de desembre de 1924, és a dir, un any i mig abans. Però vaja, ens dona una idea molt exacta.
0: Són unes 200.000 persones menys que en l'actualitat, pràcticament.
1: Sí, exactament. Vivien unes 35.000 persones fa 100 anys i ara en som 235.000. Així ho explicava l'Eco.
2: Badalona tenia el 1 de diciembre de 1924... una población de derecho de 35.141 habitantes. De estos, 16.890 son varones y 18.251 hembras.
1: Més dones que homes a Badalona fa 100 anys. Cal destacar que la xifra de veïns a Badalona augmentaria molt ràpidament els següents anys. Moltes persones estaven venint del sud de Catalunya, especialment d'Alcanar, els canareus famosos, i d'altres punts d'Espanya, especialment de Múrcia, per treballar en la construcció del metro de Barcelona i de tot el que envoltava els edificis de l'Exposició Universal de 1921.

0: aquesta secció ja hem parlat diverses vegades també de com li agradaven a l'alcalde de Badalona de 1926, en Pere Sabater, els homenatges que la ciutadania
1: molt,
0: li feia habitualment. Fiesta i festejos, que se'n diu, no?

0: I avui també en recollim un, Jordi.
1: Sí, avui parlarem d'un homenatge a l'alcalde de Badalona que li van fer els veïns de dos barris en creixement el maig de 1226, els barris de Llefià i el Puigfred. La veritat és que proliferaven molt els actes en favor de l'alcalde Pere Sabater. El que no sabem ja és si eren espontanis, producte de l'amor ciutadà, o si eren prefabricats des d'instàncies més altes. En qualsevol cas, l'Eco va recollir l'homenatge dels veïns de Llefià i Puigfred a l'alcalde Pere Sabater a l'edició del 8 de maig de 1226. Escoltem la crònica.
2: El pasado sábado 1 de mayo por la tarde tuvo lugar en el ayuntamiento un acto de adhesión al alcalde don Pedro Sabater, realizado por los propietarios y vecinos de los barrios de Llefià y Puigfred, en atención a los trabajos realizados por la autoridad municipal en pro y beneficio de aquellas barriadas.
1: Aquestes propietaris i veïns de Puigfred van lloar la seva figura amb un acte que li van donar. Escoltem algun dels actes en el que van dir de l'alcalde de Badalona en aquest homenatge.
2: Don Ramón Trías i don Juan Gras patentizaron al señor alcalde la gratitud de aquellas barriadas por la labor provechosa que en pro de las mismas había llevado a cabo. Contestando, el señor Sabater agradecía y estimaba mucho el reconocimiento que se hacía a la buena voluntad con que inspiraba sus actos y con que laboraba para el engrandecimiento y prosperidad de Badalona, en cuyo empeño seguiria con constància i cariño.
0: I estem acabant el mes de maig, mes festiu, per excel·lència a Badalona, i amb unes festes de maig multitudinàries.

0: tots molt clar de quina manera celebrem aquestes festes de maig a la ciutat de Badalona, eh? Però com se celebraven les festes de maig el 1926, Jordi?
1: Molt diferent. Per començar, no es deien festes de maig, sinó festa de Sant Anastasi, i eren molt més modestes. Bàsicament era una celebració religiosa i música d'orquestra. Veiem com anunciava l'Eco de Badalona els actes de la festa de Sant Anastasi en l'edició del 8 de maig de 1926.
2: La fiesta de nuestro glorioso copatrón San Anastasio Mártir se celebrará con los siguientes actos religiosos. Día 10, a las 2 de la tarde, repique general de campanas. A las 8 y media de la tarde, saldrá la tradicional pasada, acompañándose la imagen del santo desde el domicilio de don Jaime Capmany hasta el templo de Santa María al son de la orquesta La Badalonense. Repique de campanas i salva de morteretes.
1: Això pel que fa al dia 10 de maig, a la vigília de Sant Anastasi. Res de la cremada del dimoni, que això vindria a partir dels anys 40. Però la festa religió grossa vindria l'endemà, l'11 de maig, dia de Sant Anastasi.

0: un canvi radical aquí, eh?
1: Poca broma, Núria, eh? Que això és el Kyrie, una de les grans obres de música sacra de tots els temps. Doncs aquesta música, el Kyrie, va sonar a Santa Maria l'11 de maig de 1226. Així ho va anunciar l'Eco.
2: Dia 11, fiesta de San Anastasio. A las 10 de la mañana, en el templo de Santa María, tendrá lugar el oficio solemne con asistencia del ayuntamiento, ejecutándose la gran misa de Christi Supplices por la capilla de San Felipe Neri de Barcelona, dirigida por el eminente maestro don Lluís Millet, tomando parte 50 cantores.
1: O sigui que el 1226 Sant Anastasi era bàsicament una celebració religiosa, res a veure amb el que fem ara el 2026, 100 anys més tard, amb cremada del dimoni i tardadiós per tot arreu.
0: I acabem amb el repàs del mes de maig de 1926, amb una conferència que va pronunciar la insigne guitarrista Rosa Lloret sobre la vida i l'obra de Roberto de Viseu.
1: Sí, sempre que podem parlem en aquesta secció de la guitarrista Rosa Lloret, que tot i que va néixer a Barcelona, va tenir una extraordinària relació amb Badalona. Rosa Lloret, ella signava els seus articles com a Rosetta Lloret, va popularitzar la guitarra clàssica. Va fer una conferència musical sobre l'obra del guitarrista Robert de Viseu, un guitarrista francès del període de barroc, que va morir el 1730. D'ell va dir Rosa Lloret:
2: les obres de Robert de Viseu són d'una factura senzilla, però en totes elles s'hi veu la inspiració i la noblesa espiritual que honorava aquell honorable capdavanter de la guitarra.
1: Segons l'Eco, aquesta conferència demostrava un cop més la feina de divulgació artística de la guitarrista Rosa Lloret. Segons les biografies consultades, el paper de Rosa Lloret no va ser purament d'una intèrpret, sinó el d'una gran artista descontenta amb les restriccions musicals de la seva societat, que va lluitar per canviar-les. Però a partir de 1224 es perd tota referència de la vida i activitat de Rosa Lloret. I fins aquí, doncs, el que dèiem, el que va passar aquest mes de maig de 1226, ara fa ja 100 anys.
0: Moltíssimes gràcies per aquest repàs també de les notícies que doncs, ocupaven l'interès també de la ciutadania ara fa 100 anys. I gràcies, Jordi, que vagi bé.
1: Moltes gràcies.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 7.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona, els parla Alexis O. L'Ajuntament ha publicat ja la licitació del contracte que permetrà el desplegament d'una xarxa de 615 càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial a tots els barris i polígons de la ciutat. Tot plegat per reforçar la seguretat i dotar la Guàrdia Urbana de noves eines tecnològiques per la gestió i prevenció d'incidències. A partir d'aquesta setmana, les empreses interessades ja poden presentar les seves ofertes per dur a terme un projecte que preveu la instal·lació de 488 càmeres de seguretat ciutadana i 127 de control del trànsit. Dels prop de 27 milions de pressupost amb què compta el contracte, 12 milions es destinaran a la inversió inicial per a la instal·lació de les càmeres i l'adequació de la sala de control i crisi de la Guàrdia Urbana. La resta de l'import correspon al servei de manteniment integral del sistema durant 5 anys fins al 2032. Si es compleixen els terminis, està previst que el contracte s'adjudiqui abans que acabi aquest any, de manera que la instal·lació dels dispositius pugui començar els primers mesos de 2027 de forma progresiva. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
4: Badalona va ser la primera ciudad, sí, sí, la primera ciudad de Cataluña y probablemente de España que de golpe instale tantas cámaras. Eso significa que los delincuentes saben perfectamente que dentro de unos meses, aunque no vean policía por donde ellos estén, puede haber una cámara de inteligencia artificial que si comete algún delito les pueda estar siguiendo por todo el recorrido.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per un presumpte delicte de temptativa d'homicidi en atacar una dona al barri de Poma amb una ampolla de vidre trencada. L'atac s'ha produït avui davant d'un supermercat quan faltaven 10 minuts per la una de la tarda. L'home sortia de declarar davant del jutge perquè aquest dilluns va ser detingut per atracar el mateix supermercat. L'home s'enfrontava a tres càrrecs: atracament amb violència, desordre i desobediència a l'autoritat. Un cop aixecada la sessió, s'ha dirigit cap a l'establiment on hauria atacat aquesta dona amb qui no hi tenia cap connexió. L'agredida ha estat traslladada a un centre sanitari on no estem per la seva vida. L'atur puja per primer cop a Badalona en els últims 5 mesos després de 4 mesos consecutius de disminució progressiva. La xifra repunta en gairebé 300 treballadors més, de manera que passa dels 11.006 del mes de juny a les noves 11.271 persones sense feina en el mes de juliol. Badalona augmenta el nombre d'aturats, com diem, aquest mes de juliol, amb més d'11.200 persones a l'atur, un patró que repeteix també a la comarca del Barcelonès, on la xifra també ha crescut, en aquest cas, amb més de 2.500 aturats. Per tant, el nombre actual de població sense feina al Barcelonès és de 94.152 persones respecte a les 91.455 del mes de juny. També augmenta la xifra a ciutats com Santa Coloma de Gramenet. Pel que fa a Sant Adrià de Besòs, hi ha un petit augment d'11 persones i també se situa en 2.370 persones desocupades. Encara al Barcelonès Nord, però al Maresme, a Tiana puja lleugerament la xifra i passa de 244 a 253, mentre que a Montgat també hi ha un augment de 430 a 446 aturats. I Badalona es converteix aquests dies en el punt de trobada per als amants dels escacs amb la celebració de la 50a edició del Torneig Internacional de Badalona, una cita esportiva amb una llarga trajectòria que se celebra al Centre Cívic de la Salut. El torneig va començar el passat dissabte i s'allargarà fins al dilluns 10 d'agost, quan està previst que es faci el lliurament de premis. En total hi participen 217 jugadors i jugadores amb representació internacional procedent de països com l'Índia, els Estats Units, Anglaterra o França. Escoltem a Manel Triquei, que és director del torneig, i ens explica quina projecció tenen els escacs a Badalona.
5: I el valor que tenim a Catedral dels Escacs cada vegada és més important. I també el que m'estic donant en compte és el femení. Aquest any hem fet el maig, vam fer un torneig femení, i les dones cada vegada s'estan involucrant més en els escacs.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Vint anys del Víctimes al telèfon.
8: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
9: El tarot de Si te miento, cuelgo.
10: Sí, señor.
9: ¿Quién va a ganar la Liga?
10: Para mí el Madrid.
9: ¡Oy, oy, oy! Barça-Español. ¿Quién va a ganar ese partido?
10: Es que me viene la carta de la muerte.
9: ¡Oy, oy, oy!
0: te doy una cosa, valoraría más al Español, ¿eh?
10: Pues mañana te llamo, ¿de acuerdo?
11: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
0: Hola, buenos días.
12: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
0: ¿Por qué?
12: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
0: Si quieres colgar, me da igual, ¿me entiendes?
12: Sí, pero ¿perdió?
0: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
12: Bueno, te cuelgo, adiós.
0: Venga, adiós.
13: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Resulta que l'Ajuntament de Novelda ha etiquetat...
3: Aquí havíem trucat, eh?
2: Ha etiquetat tot el seu mobiliari urbà.
3: Amb el preu, vols dir, amb el preu.
2: Atenció, per exemple, una palmera, 1.800... euros. O sigui, ha etiquetat el que val. Un fanal, 1.300 euros. Un metre quadrat de gespa, 60 euros. Un banc d'aquests a seure, 360. Una paperera, 250. I així, tot el mobiliari urbà del poble s'ha anat etiquetant, perquè es veu que cada any la despesa municipal puja pel que fa al vandalisme.
3: És a dir, perquè la gent tingui consciència del que costa el que trenca, que la gent tingui consciència.
2: Doncs, per exemple, es veu que cada any hi ha destrosses al mobiliari urbà de Novelda per un valor, o sigui, li costa a l'Ajuntament 85.000 euros. De fet, això en sona a mi perquè el barri de Sant Roc, Dio Justicia, en el seu butlletí que fa per l'entitat veïnal, fa el mateix.
3: El text arranja.
2: Oi que sí, que fa el mateix, més o menys?
3: Em sona que alguna cosa semblant, però no estic segur,
2: Però, clar, direu, va, però això potser ho fa algun altre ajuntament. Novelda va més enllà.
3: Què
2: resulta
3: fa,
2: que a les etiquetes hi posen frases. Per exemple, en el banc. En el banc, a part de posar que un banc, destrossar-lo o posar-lo de nou, val 360 euros, posa també, Diu, bancos. Diu, en ellos te distes tu primer beso. Farola, fanal. Diu, nos devuelven los colores que perdió la noche.
3: Això em pensava que diria fanal, aquí donde te agarraste el dia d'aquella borratxera.
2: Per exemple, tu trobes normal això?
3: Em sembla que és una idea original, almenys, original.
2: Anem a trucar, si et sembla...
3: No sé si efectiva, original.
2: Bueno, de fet, la iniciativa porta per títol Valora lo que tienes.
3: No, i té raó la campanya,
2: Sí,
3: no,
2: sí, sí.
3: No ho valorem, no ho valorem.
2: Truquem a Novelda.
4: Ha contactado usted
2: sí.
4: con el Ayuntamiento de Novelda.
2: Sí, sí.
4: Si conoce la extensión,
2: no, no.
4: márquela. Si no,
2: no, no,
4: permanezca a la espera y será atendido lo antes posible.
5: Bon dia, digue'm.
2: Mira, truco de Ràdio Badalona, Catalunya.
5: Sí.
2: Què tal, com va el matí?
5: Bé, de moment bé.
2: De moment, fins que he trucat jo, potser.
5: No, vosaltres bé també, no? No, no.
2: El què, el què?
3: Què diu?
5: Que vosaltres bé també.
2: Home, sí, ha guanyat el Barça.
5: Ah, sí, molt contents.
2: Sí? Sí?
5: Però jo molt mal, perquè jo soc del Bilbao, eh?
2: Ah, què dius ara?
3: Per què?
5: Ah, molt mal, molt mal.
2: Doncs mira, t'he de dir una cosa. A mi em va ser greu que guanyés el Barça ahir.
3: Què dius?
5: Clar, perquè vosaltres teniu dos més i vosaltres només aspirem sempre a la del rei.
2: Ja, i tu ets el Bilbao.
5: De Bilbao.
2: I què fa una persona al Bilbao visquent a Novelda?
5: Perquè me simpatitza d'equipos més fluixets.
3: Ja.
2: Més fluixets.
5: Més fluixets. El Barça i el Madrid sempre van per dalt.
2: Ja, això tens raó.
5: I tant,
2: raó. Escolta, com et dius?
5: Paqui.
2: Paqui, Paqui. Jo, Carles, encantat, Escolta,
3: pianista.
2: Et truco perquè he vist al diari
5: una campanya.
2: Sí, una campanya que es diu Valora lo que tienes, tu, que està molt bé, això. És veritat que heu etiquetat amb 500 etiquetes els preus del mobiliari urbà?
5: Sí, i de jardí.
2: I de jardí?
5: Sí, i de jardí. Aspersors...
2: Ah? Per exemple, què val un aspersor?
5: 38 euros col·locat.
2: 38 euros...
5: Col·locat ja.
2: I escolta una cosa, ja, quin és el preu més alt? El precio justo.
5: El més alt me pareix que està en una palmera, que són 2.100 euros.
2: Una palmera, 2.100 euros?
5: Sí.
2: Tan car val una palmera?
5: De 6 metres d'alta, estem parlant d'una palmera ja...
2: Doncs aquí a Badalona, que tenim tota una rambla plena d'arbres, de palmeres...
3: Les tallem i les venem,
5: sí, però
3: si hi ha crisi.
5: El preu és aquest, una palmera d'aquest tamany ja té molts anys... Ai, n'hi ha una altra, un poquet més petita,
2: sí.
5: I val 1.800.
2: O sigui, una palmera més petita, 1.800 euros.
5: 1.800, però que també és gran, però... I aquesta val 2.100. Me pareix que és el preu més alt que s'ha posat.
2: Ja, però a part tinc entès, Paqui, que també s'ha posat una frase, oi, crec, a cada un d'aquest mobiliari.
5: Sí.
3: I la palmera què diu?
2: I a la palmera què diu?
5: A la palmera, doncs no la tinc aquí, No la tinc.
3: I qui ho ha fet, això?
2: I això ho has fet tu?
5: No, això ho ha fet una empresa,
3: A una empresa.
2: Una empresa.
3: Un poeta.
2: Una empresa. Però suposo que, clar, ha hagut de tenir alguna mena d'idea, no? Perquè crec que la del banco és en ellos te diste tu primer beso.
5: Exactament, sí.
2: Que romàntic.
5: Así no es. A veure, tinc aquí... Un moment.
2: Vale.
3: Potser ja també es va donar la Paqui el seu primer petó en un banc de novembre.
2: Espero que no es talli.
3: Home, esperem que no. Es diu Paqui com la nostra pianista.
2: Sí, sí. No, fa dies que no la tens, no?
3: No, home, la Paqui podria tocar alguna cosa.
5: Creia que tenia una del banc, però no és.
2: No.
5: Sí, però això, el banc te dice el primer mes. O
2: sí.
5: I en la farola posava, aquí te apoyas con un amigo para hablar, tal, alguna cosa así.
2: Ah, jo tenia, nos devuelven los colores que perdió la noche.
5: Ah, sí, la farola també, sí. Es que hay varias
2: cosas. Oh, que bonic.
5: La
3: veritat
5: que ha quedat bonico.
2: Ha quedat bonico, no?
3: Bonico.
2: I això una cosa, heu notat des que heu posat aquestes etiquetes que la gent fa menys gambarrades?
3: I tant.
5: No.
2: I les han arrencat, les etiquetes?
5: Estan arrencant-les, sí.
3: Oh,
2: sí?
5: Estan arrencant-les.
3: Per què? Però si és molt
5: malament. Algunes d'elles sí. No moltes, la veritat que estan respirant molt prou, però algunes...
2: Perquè això com ho ha enganxat, en Celo?
5: No, ho hem enganxat en brides.
2: Ah, en brides.
5: En brides.
2: Sí, tallen les brides.
5: Aleshores, van posar brides un poquet ampletes que no es poden trencar, però partixen l'etiqueta.
2: Mm. Ja, pues és una pena, eh? Mm-hmm. És una pena, això. Mm. Bé, molt bé, doncs, Paqui, moltes gràcies per la informació.
5: Molt bé.
2: I per, bé, sento el tema de l'Atlètic.
5: Ho sent, jo també. Però bé, però no per res, perquè vosaltres teníeu dues oportunitats més.
2: Ja.
5: Vosaltres deixa només.
2: Ja.
5: Molt bé, enhorabona.
2: Vinga, gràcies.
5: Adéu.
2: Bé, català-català-valencià, eh?
3: Sí.
2: Bé, valencià en aquest cas, Alacant.
3: Valencià d'Alacant.
2: Perquè Novelda és Alacant.
3: Se'n parla poc, de Valencià d'Alacant, per això.
2: Per això t'ho dic. Bé. Anem a d'altres temes al dia.
3: Sí.
2: I ara et quedaràs esturat. Per cert, tens aquí el porquet aquest que tenim de mascota, no?
3: Sí.
2: Espera, fer-lo baixar a la cinquena. A veure, Jordi Abril.
3: El Porqui.
2: El Porqui, que està ara amb el gerent. Ha anat a veure el gerent. Ara baixa, ara baixa. Mira. Mira, Porqui.
3: Vigila l'Ulisses. Ulisses, no.
2: Què li passa avui, aquest porc?
3: No és una gossa, és un porc.
2: Bé, escolta una cosa. Ja li dons les joguines que li vam comprar?
3: Al Porqui?
2: Sí.
3: Quines joguines?
2: Home, li vaig comprar jo l'altre dia, abans d'estar malament a casa, malaltó, li vaig comprar joguines.
3: Doncs crec que li he donat a l'Ulisses.
2: Doncs multa al canto.
3: Multa al canto?
2: Multa al canto.
3: Per què?
2: Titular. El Sindicat de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha denunciat que la Conselleria d'Agricultura, que té poca feina, pensa sancionar els pagesos que no disposin de joguines pels porcs.
3: No pot ser reial, això. No pot ser reial.
2: Es veu que... Atenció, eh?
3: Que no m'ho crec de cap manera.
2: Que sí, que hi ha una normativa europea...
3: Que això t'ho has inventat ara.
2: Aviam, ara et callaràs la boqueta. Normativa europea del 2005.
3: Quina agressivitat.
2: Amb la finalitat de reduir l'estrès dels porquets...
3: Però quin estrès tenen els porcs?
2: Durant la seva estada a la granja, els ramaders els hi han d'oferir joguines.
3: Amb què juguen els porcs?
2: Per exemple, pneumàtics o pilotes. Perquè no s'avorreixin i puguin exercitar els seus instints.
3: Sí, els seus instints.
2: Però atenció, això que si agafen un ramader sense que els hi hagi donat joguines als porcs, els hi trauran part de les ajudes que ofereix la Unió Europea. Aviam, trobo... Bé.
3: Però això no pot ser reial.
2: Es veu que aquest sindicat de joves agricultors diu que això ja ratlla l'absurditat.
3: Home, totalment. Però els porcs no tenen allà el fang aquell on es revolquen.
2: Bé, anem a trucar, tenim un telèfon del sindicat de joves. Aviam si trobem algú.
3: Ja tenen prou amb la...
2: Jo crec que és la notícia
3: més
2: absurda que hem donat mai en aquest espai.
3: Jo crec que sí. Però anem a comprovar si és veritat que a vegades ja saps que els mitjans a vegades
2: sí.
3: No contextualitzen.
2: Mai.
3: Mai. Blau.
1: Sí?
2: Hola, bon dia.
1: Sí, digue'm.
2: Hola. És el sindicat?
1: Sí.
2: De joves agricultors i ramaders
1: de
2: Catalunya.
1: Sí, molt bé.
2: Escolta una cosa, com et dius?
1: Laura.
2: Laura, truco de Ràdio Badalona, la més mona. Què tal?
1: Bé.
2: És l'eslògan, de l'emissora que ens van dir.
1: Sí, sí, sí.
2: El director ens va dir això. Escolta, una cosa. Tinc un comunicat aquí que heu denunciat el tema de les joguines als porcs.
1: Sí.
2: Una cosa, pregunta. Això és veritat o no?
1: Aviam, això hauries de parlar amb el veterinari, que és ell qui realment porta aquest tema.
2: Però la notícia és certa o no és certa?
1: Doncs ja t'ho dic, és que jo no porto aquest tema.
2: Tens el telèfon del...
1: Sí, això és el que vaig a fer. Espera, que te'l dono. Mira... Truca a Girona.
3: Sí.
2: Ui, vale.
1: Sí, és que m'estàs trucant de Tortosa, eh?
2: Ui, oi, oi.
1: Però això, jo aquest tema no el porto. Mm. Mira, Girona...
2: Això és una conferència, eh? Per nosaltres és una conferència.
1: Quasi. El 972...
2: Sí?
1: 20...
2: Vale. I com es diu el veterinari?
1: Jack. Jack Masacs.
2: Ah, Jack.
3: Té nom de gos, no?
2: Té nom de gos, em perdó, eh?
3: Per tant... No, no és un gos. Molt bé.
2: Gràcies.
1: Vinga,
3: busquem a Jacques. Busco a Jacques, eh? Busquem a Jacques.
2: Atenció, Jacques. Corre, corre, truquem-hi.
3: Ràpidament, se'ns acaba el temps.
2: Ui, ara comunica.
3: Ara comunica.
2: Sí, jo crec que Copi Girona ja està fent l'entrevista, ara mateix a Jacques.
3: Sí, estem buscant a Jacques.
2: Si no, demà, eh?
3: Demà busquem a Jacques.
2: Bé, comunica. Anem a altres temes al dia, et sembla?
3: Sí.
2: Doncs vinga, som-hi. Avui marxem fins al diari 20 Minutos i, en concret, fins a Lanzarote. Mm. Perquè resulta que un home de la localitat de Arrecife, es diu
3: Arrecife.
2: Així, sí, sí. Un home ha cedit dos pisos buits de la seva propietat a dues famílies necessitades.
3: Molt bé.
2: Des d'aquí volem aplaudir aquest fet, eh? De fet, fins i tot, només ha posat una condició.
3: Quina condició?
2: Que l'Ajuntament del seu municipi pagui les despeses d'aigua i també d'electricitat.
3: Ho trobo just.
2: Anem a veure si l'Ajuntament ho pagarà o no.
3: Sí.
2: Va, som-hi, va.
3: Ajuntament de Recife.
2: Sí, bonica població de...
3: Lanzarote.
2: Ai. On hi ha l'aeroport.
3: A l'aeroport de Recife.
2: Sí. No, de Lanzarote.
3: Ah, de Lanzarote.
6: Manténgase a l'espera. Gràcies.
2: Sí, sí.
6: Ha contactado usted con el Ayuntamiento de Arrecife.
2: Ah, muy bien.
6: Si conoce el número de extensión, márquelo.
3: No.
7: Ayuntamiento de Arrecife, buenos días.
2: Hola, buenos días. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
7: ¿Quería hablar con...?
2: Bueno, quería hablar con alguien... ¿Hay prensa?
7: Un momento,
2: eh. Vale, uy.
3: Quines ganes...
2: Quines ganes...
3: ...que tenen... Quina alegría...
2: Ayuntamiento, dígame.
8: Sí, buenos días.
2: Hola, buenos días. Hola.
8: Hola.
2: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
8: Uh-huh.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañanita?
8: Muy bien.
2: Muy bien. Mira, te llamo por un tema que he visto en el 20 Minutos, en el periódico, que hay un vecino del pueblo que ha donado dos pisos de su propiedad a dos familias que bien, que eran...
8: Sí.
2: Que lo necesitaban, ¿no?
8: Sí.
2: ¿Es correcto esto?
8: Sí.
2: Pero tengo entendido que ha puesto una condición, y es que el ayuntamiento... pague los gastos del agua, de la electricidad. ¿Es correcto?
8: Sí.
2: ¿Y eso se va a pagar o no?
8: Sí, claro, los servicios sociales del ayuntamiento.
3: Ah, muy bien.
2: Muy bien. O sea, que se va a cumplir con la condición de esa persona.
8: Sí.
2: ¿Tú sabes quién es esa persona?
8: Yo el nombre ahora mismo no lo sé.
2: No lo sabes.
8: No lo sé.
2: ¿Y para buscarlo y tal?
8: Pues me tendrías que... Ahora estoy fuera de la oficina.
2: Es que te oigo como si estuvieras en el bar desayunando.
8: Sí, pues eso justamente es.
2: Ah, mira.
8: Si me llamas en media hora, ya porque ayer salía el nombre en uno de los periódicos locales de aquí, pero claro, yo de memoria ahora no
3: radio,
8: recuerdo.
3: Arrecife.
2: ¿Y hay radio en el pueblo?
8: ¿Perdona?
2: ¿Hay radio?
8: ¿Hay?
2: Radio. Emisora de radio.
8: Emisoras de radio, eso es la capital de la isla, Arrecife.
2: O sea, que hay emisora de radio.
8: Varias emisoras de
2: varias.
8: Radio.
3: La local.
8: Y
3: ¿verdad?
8: Varias televisiones locales.
2: Pero tengo entendido que hay 4.000 habitantes solo.
8: ¿4.000 habitantes?
2: ¿Cuántos habitantes tenéis?
8: 4.000, bueno, yo no sé ahora mismo. 4.000.
2: Ni idea. Sí. 4.000 habitantes tenéis.
3: No se entera de nada.
2: La capital tiene 4.000 habitantes.
8: Sí.
2: Vale. Pues nada, ya busco algún teléfono yo.
8: Muy bien.
2: Venga, gracias.
3: Gracias por la ayuda nula que nos has dado.
2: Aviam. No pot ser que tingui 4.000 habitants.
3: I tingui moltes televisions locals i moltes ràdios.
2: Aviam, senyorita de l'Ajuntament. No.
3: Què estava desayunando, senyorita?
2: No.
3: Què estava desayunando?
2: No pot ser.
3: No pot ser, no pot ser.
2: Va, anem a trucar telefònica, aviam si hi ha alguna ràdio o televisió, tal i com ens ha dit la senyoreta de premsa. Que estava esmorzant en aquests moments amb tots els seus companys de l'Ajuntament.
3: Vaig a mirar que potser un diari de Recife, no? Un diari local.
2: Home, sí, ahí, bueno, decenas de ràdios i de teles.
9: Así es, dígame, que puedo ayudarle.
2: Bueno, ¿me puedes dar algún teléfono de alguna radio o televisión de Arrecife en Lanzarote?
9: Bien, lo voy a dar el radio Canal 28 Onda Cero. Es el
2: ¿Radio qué?
9: Radio
2: Canal 28, sí, con...
3: Onda Cero.
2: Dígame.
9: Es el 928.
2: Sí. Perfecto. ¿Y hay alguna radio más?
9: Radio ECA.
2: Radio ECA.
9: 928.
2: Sí. Perfecto. Gracias, señorito.
10: ECA, buenos días, la gente rosa.
2: Hola, buenos días. ¿He llamado a Radio ECA?
10: Sí.
2: Radio ECA.
10: Sí.
2: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, la más mona en Cataluña.
10: Dígamelo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va?
10: Pues estamos.
2: Estamos. ¿Radio ECA de qué es?
10: Es una radio cultural.
2: Ah, cultural.
3: Sí. No nos acaba de ayudar.
2: Bueno, ¿estáis en Arrecife?
10: Sí.
2: Mira, te explico. Yo estoy buscando una persona que resulta que ha dado dos pisos, no sé si te suena el tema, vacíos.
10: Ah, sí, sí, lo vi en el telediario.
2: Ah.
10: Sí.
2: ¿Y tú sabes quién es?
10: Pues no.
2: Nada.
10: No.
2: Ni idea.
10: ¿Sabe que una persona de Arrecife ha cedido gratuitos dos pisos? ¿Sabes quién es?
3: Aquí
10: yo
3: parla.
10: Lo vi por la tele, yo no tengo ni idea. No, no sabes, no tenemos ni idea.
2: Nada, nada. ¿Y tú sabes a qué radio puedo llamar yo?
10: Pues llama a la radio autonómica.
2: Bueno, gracias, por la ayuda.
10: Venga.
2: Gracias. Anem al canal 28, va.
3: Això, res de res, eh?
2: Això, res.
3: No en traurem l'aigua clara. Això és un desastre. I si truquem a l'autonòmic, què? Ràdio Canària?
2: Estava en línia amb Ràdio Lanzarote.
11: Dígame.
2: He llamado a Ràdio Lanzarote.
11: Agustina Costa.
2: Agustina Costa. Mira,
11: Ràdio Lanzarote es otra emisora diferente.
2: ¿Y esta radio, de dónde viene el nombre?
11: Del dueño fundador anterior...
3: ¿Se llamaba Agustina?
11: Difunto.
3: Muy difunto.
2: ¿Y se llama Agustín?
11: Acosta.
2: Acosta. ¿Y la radio se llama Radio Agustina Acosta?
11: Agustina Acosta Radio.
2: Ah, Agustina Acosta Radio. Mira, yo te llamo de Radio Badalona.
11: Sí.
2: En Cataluña. Te llamo porque vosotros estáis en Lanzarote, ¿no?
11: Sí.
2: Mira, estoy buscando a ver si me puedes ayudar a un hombre que ha dado dos pisos vacíos. No sé si te suena la noticia de su propiedad a dos familias que, bueno, que no tenían ni un euro para pagar el piso. Porque vale. Tenéis informativos en la radio.
11: Sí.
2: Y nadie de los informativos sabe nada del tema.
11: A mí no me suena, de todas formas aquí hay más periodistas trabajando.
2: A ti no te suena.
11: A mí no me
2: Tú
11: suena
2: no has cubierto este
11: a
2: hecho.
11: A mí esta noticia no me suena, sino además hubiera trascendido bastante.
2: Muy bien.
11: Y creo que en Lanzarote esto no ha trascendido.
2: Pues mira, esto en el 20 minutos sale como tema del día.
11: Esta semana, además.
2: ¿No? no, ahora mismo, hace una hora.
11: ¿Hace una hora?
2: Sí, pues... sí, esas agencias.
11: Mm-hmm. Vale, pues nos informaremos y ahora mismo empezaré a llamar.
2: Muy bien, gracias.
3: Muy bien.
11: Muchas gracias.
2: Parlem del Festival d'Eurovisió, Rybak, el violoncionista noruec que arrasa Eurovisió.
3: Tot i que el Willy era enregistrat,
2: sí,
3: la música
2: sí,
3: tot
2: sí,
3: era
2: sí.
3: registrada.
2: Tot era llauna. Sí, sí, tot era llauna.
3: Portava una corda trencada i tot, imagina't.
2: Per cert, 387 punts. És un rècord perquè és la millor valoració de la història del festival.
3: Sí.
2: Aquest noi que va representar Noruega, però que és bielorrus.
3: D'aquí potser, no?, que hagi rebut uns quants vots de més.
2: Correcte, i que prepara el seu debut en el cinema. Són així, aquest noi, Rybak.

0: De fet, era el favorit, no va haver-hi sorpreses. Era el favorit, sí. Prou.
1: De fet, ja se sabia fins i tot totes les travesses indicant que aquest noi guanyaria el festival d'Eurovisió,
0: Teòricament, aquest any hi havia la votació aquesta popular, però que intentaven evitar que hi hagués el tongo de sempre, però res de res.
1: Bé, tu sabies que a Alacant hi ha un poble que es diu l'Alfàs Alpí i viuen bastants noruecs. Jo no ho sabia.
0: Jo tampoc.
1: Jo era una colònia important. Anem a trucar a l'Ajuntament, aviam si és possible. M'agradaria avui repte parlar amb alguna persona de Noruega que ens analitzi aquest noi.
0: Potser van haver-hi, celebracions, no?, en aquest poble.
1: Jo crec que sí.
0: A la font.
1: A la font de Canaletes, aquell poble.
0: D'allà. Preciosa, la cançó.
1: Sí, sí. Ja està. Mira la gent.
0: Preciosa.
1: Truquem a...
2: Ha llamado al Ayuntamiento del Alfàs del Pi.
1: Sí, sí.
2: Si conoce la extensión del departamento con el que quiere...
1: Sembla la televisió espanyola.
2: Márquela. De lo contrario, espere.
1: Esperamos. Estamos aquí. Sí, sí.
3: Hola, dígame.
1: Hola, buenos días, buen día.
3: Buenos días.
1: Mira, he llamado al Alfàs del Pi.
3: Sí, sí.
1: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
3: Sí.
1: ¿Qué tal, cómo va la mañanita?
3: Pues un poco aficheia, mucha gente hoy.
1: ¿El qué? ¿Un poco qué?
3: Que mucha gente hoy aquí en el ayuntamiento.
1: Mucha gente, ¿no? Sí. Que viene a cobrar y todo esto, ¿no?
3: No, a cobrar no.
1: ¿No? A
3: pagar. Arreglar papeles.
1: Ah, qué pesados, la gente, qué pesados. Una cosita, mira, te llamo porque nos han comentado que en el Alfàs del Pi vive mucha gente de Noruega. ¿Eso es verdad?
3: Sí, claro. Habrá, yo qué sé, empadronado y eso habrá 3.000 o
1: 3.000 noruegos.
0: Por ejemplo, ¿eh?
1: ¿Tantos?
3: Sí, sí, sí. Aquí al año, entre que vienen y van y esto, 10 o 12.000 o más.
1: ¿Es verdad que el sábado hubo una fiesta aquí como si el Barça hubiera ganado la Liga por el tema de Eurovisión?
3: No, por el tema de Eurovisión no sé, pero los coches sí que salieron a la calle, por ahí durmiendo.
0: No lo entenc, compadre.
3: De algunas mascletas y cosas.
1: Mascletá, típico de la comunidad valenciana.
3: Sí, pero bueno, sí, claro.
1: ¿El qué?
3: Que digo que sí, que sí. Sí, la gente joven sí lo celebró, sí.
1: Sí, pero eran noruegos, supongo.
3: Bueno, es que en viernes, sábado y domingo, era la fiesta de los noruegos.
1: ¿Ah, sí? ¿Qué fiesta, la del salmón?
3: No la del salmón, pero que todos los años ellos hacen aquí una fiesta como aquí hacemos las patronales.
0: Ah, sí, está bien.
1: Está bien.
3: Ellos lo celebran igual, más o menos a su estilo.
1: ¿Y qué casualidad que era también el sábado de Eurovisión?
3: Y era el sábado de Eurovisión y el domingo que estuvo aquí un presidente noruego.
1: El presidente.
3: Y Zapatero, que estuvo aquí también.
1: Perdona. Sí. Zapatero estuvo aquí.
3: Estaba la fiesta liada desde el viernes para acá.
1: Ya. ¿Tienes el teléfono de alguna entidad noruega?
3: No.
1: No, ni nadie noruego ni nada.
0: ¿Un bar o algo?
1: Un bar o donde se reúnen.
3: Bueno, yo tengo aquí un teléfono de un concejal de la oposición que es noruego.
1: Ah, perfecto. Pásame. Sí. ¿Cómo se llama?
3: No, se llama Erik van der...
1: ¿Cómo? ¿Van de qué? ¿Van der Bra?
3: Van der Bea.
1: Van der Bea.
3: Bueno, yo si quieres se lo le
1: es igual, es igual. Le diré van der Bear y ya está.
3: Ya está.
1: Sí.
3: Diciéndole Erik lo que...
1: Erik. Vale. Vale, perfecto, gracias.
3: De nada.
1: Atenció.
0: El regidor noruec d'Alfàs del Pi.
1: Aviam si ens agafa el telèfon. Hola, bon dia, buenos días.
4: Buenos días.
1: ¿Eres Erik?
4: Sí.
1: Erik, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
4: Sí.
1: ¿Qué tal, cómo va la mañana?
4: Pues muy bien, muy bien.
1: Mira, una pregunta. Tú eres noruego, creo, ¿eh?
4: Sí, sí.
1: ¿Cómo te llamas? ¿Van der qué?
4: No, Sandberg.
1: Una cosa. Yo quiero saber si el sábado por la noche... ¿Hubo celebración en el Alfàs del Pi por el tema de Eurovisión?
4: Pues, por supuesto, sí.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Crónica en directo, va, ¿qué pasó?
4: No, pues no. Bueno, no fue una cosa como un acto... La gente, la verdad, es que la mayoría estaba en restaurantes o en sus casas viendo Eurovisión.
1: Mm.
4: Pero como también al día... la víspera del Día Nacional de Noruega, pues
1: claro.
4: La gente pues también, claro, salió un poco a la calle después para...
1: O sea, fue, bueno, todo junto, ¿no?
4: Sí, eso sí.
1: Y encima...
4: Claro, coincidía con eso, que ayer fue el Día Nacional de Noruega y nada, incluso en el acto, los actos de ayer, pues incluso tocaron la canción ya. Ganadora, ¿no?
1: Una pregunta rápida, Eric, ¿cuánta gente se calcula, cuántos habitantes del Alfaz, el Pi, son de Noruega?
4: Bueno, censados hay 2.500, pero que viven aquí más o menos gran parte del año o simplemente pasan el invierno aquí, pues unos entre 5 y 6.000 personas que circulan.
1: De unido. Muy bien, pues Eric, gracias por todo, de verdad.
4: Vale, no,
1: venga, que vaya vale. Bien. Escolta, avui t'he portat un regalet.
0: A veure, què m'has portat?
1: Ahir vaig anar a la fira aquest de la ROP.
0: Sí.
1: Quin és el producte més típic, a part de la ROP? Què és la ROP, per cert?
0: Ho sabia, eh? La mel o...
1: No.
0: Què és
1: no.
0: La ROP?
1: És la mena aquella de fruita.
0: Ah, de fruita. Molt bé.
1: De color negre, és. Mm. La ROP és de color negre.
0: No ho compra ningú, la ROP.
1: No, per això, jo crec que el producte menys venut de la fira de la ROP és la ROP. Què t'he portat?
0: Una regalèsia.
1: No, que és típic també, el sidral.
0: Què és això, sidral?
1: Això no ho has vist mai, el sidral aquest.
0: No ho he comprat mai a la fira
1: de
0: la ROP.
1: Bé, per la gent que ens escolta, això és típic només a la fira de la ROP, eh? Un sidral que es diu bagrulat.
0: Sí.
1: I n'hi ha de poma, de maduixa, de... Bé, aquest és natural.
0: I això com es pren?
1: Això, ho obres i vaig xupant.
0: Ja està bé.
1: Com vols menjar?
0: Ja, no sé.
1: Bueno... Jo he fixat en una cosa, està en català, diu composició, sucre, àcid, bicarbonat sòdic, aroma natural...
0: Tot boníssim, i
1: sí, sí, ho pots dissoldre en aigua, de ben segur que molts oients ho van comprar, això.
0: Sí.
1: Però posa, fabricat per NRI, que dius...
0: No
1: és el número de registre sanitari, suposo. I distribuït per Maria Luisa Nieto.
0: Maria Luisa Nieto,
1: eh? De Montgat.
0: Possible familiar d'Enrique Nieto.
1: Li va trucar...
0: A Maria Luisa Nieto.
1: Sí, perquè jo vaig a dir que això només ho trobo... És veritat, eh? A la fira de la ROP.
0: Home, és que té una pinta de medicament, això.
1: Anem a trucar. Anem a trucar a la Maria Luisa.
0: A Maria Luisa Nieto.
1: Poc s'espera.
0: Que resideix a Montgat, eh?
1: Home, el telèfon és 469 i 469 és Montgat. Mm.
0: I aquest que m'has comprat, de quin gust és?
1: El què?
0: Aquest que m'has comprat, de quin gust és?
1: És natural.
0: Natural.
1: Gust natural.
0: Si no, tu pots posar el iogurt, per exemple?
5: Sí.
1: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
1: Que ets la Maria Luisa?
5: Sí.
1: Nieto?
5: Sí.
1: Hola, mira, truco perquè ahir vaig comprar un sidral.
5: Sí.
1: Aquí a la Fira de la ROP a Badalona.
5: Sí.
1: I perdona que et molesti, volia fer una pregunta.
5: Sí.
1: És que cada any em passa el mateix. M'he d'esperar un any a poder comprar més sidral perquè no el trobo enlloc.
5: Ah. Ja, bueno.
1: Això hi ha algun... No sé, algun...
5: Que ets de Badalona?
1: Sí. Soc de Badalona.
5: A Can Boter.
1: A Can Boter?
5: Sí.
0: Can Boter, sidral.
5: I els hi serveixo.
1: Sí,
5: aquesta gent té de tot.
1: No, no, sí que té de tot, ja pots dir-ho, ja. Ja, però jo em pensava que només ho podia trobar, en aquest cas, a la fira de ROP.
5: Ja, bueno, hi ha alguna botiga que té, no gaires, però alguna els hi serveixo.
1: Perquè, clar, és que una fira de ROP sense sidral aquest...
5: Sí.
1: El dia que es canvi el pot, ja no sé què faràs, eh? Sí o no?
5: Bueno, procuraré que no canviï, que sigui el mateix, perquè, clar...
0: Ens ho està passant ja. Neta, eh?
1: Ja.
0: Escolta, que et desperti una mica, no?
1: Bueno, pues, escolta una cosa. Hi ha alguna novetat aquest any o no?
5: Novetat en quin sentit?
1: D'algun sabor nou?
5: No,
1: sempre és el típic.
5: No, perquè, home, ja hi ha 6 sabors, 7.
1: Ja.
5: De què? Perquè hi ha el natural.
1: Trobo faltar el de plàtan, jo.
5: El de plàtan?
1: Sí.
5: No sé, és que seria una mica arriscat. S'han fet més sabors, al llarg del temps. Es va fer de pega dolça, es va fer de menta...
0: No sabíeu que el sideral donava per tant.
5: No tenien massa sortida.
1: Ja. Bé, doncs, escolta, m'has donat una alegria que ho pugui trobar a Can Boter, eh?
5: Bueno,
1: no ho sabia, No ho sabia. Molt bé. I tu, això ho fas o ho distribueixes?
5: Ah, jo distribueixo.
1: Ah, vale.
5: Perquè això és marca registrada.
1: Jo em pensava que ho feies a casa teva, això.
5: No. Això és marca registrada, llavors ho fa una empresa que té la patent, diguem.
1: Però el nom és teu?
5: No.
1: Bagrulat. Per què Bagrulat?
5: Amb el Bragulat, no.
0: Què és?
1: I el nom d'on ve?
5: El nom ve del senyor Bragulat.
1: Bueno,
5: fa molts i molts anys, doncs és el que el va crear el producte.
0: Que era de Montgat, no? També.
1: Però no era de Montgat, no?
5: No. Al principi la fàbrica estava... Bueno, és que ha anat canviant. La fàbrica del Sidral antigament estava al carrer Villarroel de Barcelona.
0: Jo, mira...
5: porto molt
1: de temps. Això és un tema.
0: Porto 3 anys fent ràdio, però 4 minuts per la Catedral...
5: Han anat canviant de mans, no? Perquè la família Bragulat pues, ja no...
0: Era una nissaga.
5: No estaven interessats i llavors ja. s'ho van vendre.
1: Molt bé, doncs, escolta, moltes gràcies per la informació.
0: Gràcies.
1: M'has fet feliç. Gràcies.
5: Bueno, adéu,
1: vinga, adéu.
0: Adéu, adéu.
1: Poc s'esperava.
0: Poc s'esperava, sí. Una senyora que li farà mai una entrevista només en aquest espai.
1: Escolta una cosa, és un tema sidral, eh?
0: És un tema, ja ho veig jo, 4 minuts parlant de sidral.
1: Tu t'agrada o no?
0: No especialment.
1: Prova'l, va.
0: Ja que me l'has comprat.
1: Prova'l. El vols provar? Té, obre'l.
0: Sí. És que no puc.
1: Bé, marxo, demà hi tornem amb més temes, que no em deixes aquí temps.
0: Home, és que tu ocuparies tot el matí, Carla.
1: Apa, que vagi bé.
0: Adéu.
6: Hello. Víctimes al telèfon.
7: Qui diga?
6: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
7: Ràdio Z.
8: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
8: No, de Badalona.
9: És la ràdio de Badalona.
6: Vint anys del Víctimes al telèfon.
10: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: Està Antonio.
11: Està, què li queries?
1: De Ràdio Badalona, la més mona.
6: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
12: He llamat a la tele xorro.
13: Sí, però no.
10: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
14: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
6: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
15: Manténgase a la espera, gracias.
1: Sí, sí, aquí estoy.
10: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno,

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Som-hi. Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat amb els diaris que has estat revisant i revisant, el Carles Carvajal.
3: Diari 20 minutos. Un bar del barri de Horta, a Barcelona, reclama 1 milió d'euros als veïns per acusament.
2: Per assetjament, vols dir?
3: Sí, assetjament. Correcte, això que és la primera demanda d'un local d'oci per moving veïnal.
2: Moving veïnal.
3: Sí, es veu que ho van tancar per excés de soroll i li van limitar l'horari.
2: Mm.
3: Ara, el propietari diu que això és totalment injustificable, que han reobert el local, però hi demana danys i perjudicis, en aquest cas als veïns, perquè el van denunciar segons, en aquest cas, el propietari, sense motius.
2: Mm.
3: També el propietari reclama danys psicològics que li han fet.
2: L'insulten.
3: Correcte.
2: Per exemple.
3: Això que, segons ell, també els veïns insulten els clients d'aquest bar.
2: Els hi tiren ous?
3: No ho sé si els hi tiren ous. Per què ho dius, això?
2: Perquè hi ha gent que quan s'enfada pel soroll hi tiren ous.
3: I això passa a vegades, jo què sé, eh? Per exemple, a les 12 de la nit, la gent que potser crida terrasses i tal, tira nous.
2: També hi ha el truc de llançar galledes d'aigua, això és molt català, eh?
3: Sí, això també, eh?
2: Galleda.
3: Va, anem a trucar, si et sembla, a FECASAM, que és la Federació d'Empresaris.
2: Mm.
3: Aviam si es poden donar alguna dada més sobre aquest tema, que, de fet, atenció com es diu el bar. Bar La Cripta.
2: La Cripta.
3: Però no hem trucat, no hem trobat el telèfon d'aquest bar, eh?
4: Digui'm.
3: Hola, bon dia.
4: Sí, bon dia.
3: He trucat a FECASAM.
4: Sí.
3: Hola, amb qui parlo?
4: Joaquim Boades.
3: Joaquim, truco de Ràdio Badalona.
4: Sí.
3: Ets tu l'advocat, crec, de FECASAM?
4: Exacte.
3: Vale, escolta, et truco per preguntar-te un tema. Avui surt a la premsa un bar de Barcelona d'Horta, bar La Cripta,
4: sí,
3: que reclama 1 milió d'euros als veïns per assetjament.
4: Exacte.
3: Tu saps alguna dada més sobre aquest bar?
4: Si sé alguna dada més...
3: Sí.
4: Sí, us podem passar el comunicat de premsa, si voleu.
3: Ara reclama 1 milió d'euros als veïns, no?
4: Sí, 600.000 euros en els dos veïns de l'habitatge, dels habitatges immediatament superiors, perquè aquests van ser els que no van deixar entrar els tècnics acústics de l'Ajuntament per comprovar la realitat de les denúncies formulades per ells mateixos.
3: Sí.
4: I després 400.000 euros a la comunitat de propietaris perquè van instal·lar una porta d'emergència il·legal en el pàrquing que dificultava el funcionament de l'activitat. I l'Ajuntament els va tancar el local 7 mesos.
3: O sigui que hi ha una guerra, podríem dir, oberta entre veïns i aquest propietari, no?
4: Sí, sí, volien la desaparició, per això parlen de moving i d'assetjament, perquè el que es busca és el sacrifici de l'activitat, o sigui, el perjudici de l'activitat i la desaparició de l'activitat.
3: Ja.
4: Per això estem parlant de moving i d'assetjament. Sí,
3: però això seria la primera vegada que passa al nostre país, no? Que és a l'inrevés el que normalment està passant durant els darrers mesos.
4: Bueno, és que normalment, clar, depèn del que...
3: O sigui, normalment són els veïns... Bueno, normalment són els veïns que denuncien un bar...
2: I que guanyen.
4: Ah, exacte.
3: I ara és al revés, és el propietari d'un bar que denuncia els veïns.
4: Exacte, perquè, evidentment, doncs, també tenen drets els empresaris del sector. Mm. I nosaltres estem en contra d'aquells que incompleixen sistemàticament la normativa, que contaminen acústicament i que provoquen molèsties, sapiguent-ho, i malgrat això segueixen fent-ho i no adopten les mesures correctores, però també estem en contra d'aquells veïns que abusen fan un abús de dret d'aquesta protecció que tenen i que, per tant, doncs, evidentment, el que no pot permetre és que si no deixen entrar els veïns, són els mesuradors acústics, que, entretant,
2: no
4: quedi l'ordre de reducció horària vigent
2: i,
4: per tant, estiguin malmetent-se els drets d'aquests empresaris.
3: Vale.
4: D'acord?
3: Que vagi bé.
4: El teu nom?
3: Carles.
4: Carles, vale.
3: Molt bé, gràcies.
4: Molt bé, doncs a tu, eh? Va, fins ara, adéu. No me molestes tanto.
3: Bé, avui ens arriba la notícia que el cap de Convergència i Unió, a Salt, a les comarques gironines, va exigir durant el darrer ple la prova d'alcoholèmia.
2: Què dius ara?
3: Perquè un regidor d'Esquerra Republicana li va dir que anava begut.
2: Mm.
3: O sigui, això que en el ple municipal, això que fan, que tots s'insulten, un es diu, no sé,
1: jo què sé, eh? Una ciutat xulo, l'altra...
2: Poca vergonya.
1: L'altra,
2: feo, no?
1: Sí, l'altra que si tienes un Audi... Tot això que passa.
2: Sí.
1: Que ets un... Que això és un xollo, eh? Sí. Coses habituals.
2: Sí.
1: Doncs es veu que un regidor de Salt, d'Esquerra, li va dir en el de Convergència... Escolta, que tu vens begut aquí, eh? El ple, vens begut i calla.
2: Mm.
1: I el regidor de Convergència, atenció, va exigir la prova de l'alcoholèmia. Però és que el més surrealista tot plegat és que li van fer i va donar negatiu de 0,0.
2: Almenys mal. Només faltaria que ell exigís la prova i sortís positiu.
1: Anem a trucar, si et sembla, a l'Ajuntament de Salt. Aviam si ens volen dir com va anar tota aquesta història, tot aquest enfrontament entre aquests dos regidors. Mira.
2: Doncs vinga, som-hi.
1: Va bufar, com va bufar i si li va fer un agent de la policia local.
2: Això és barat de fer, això és barat.
1: Truquem a Salt, bonica població que està molt a prop de Girona. De fet, es toquen.
2: Aquí, almenys a la ràdio, només donem aigua, eh? D'això em puc donar fe.
1: És aigua, això que hi ha aquí?
2: Aigua,
1: segur?
2: Sí. Aigua
1: no
2: bona.
1: Porta un xorret d'anís, això?
2: No, no, d'anís del món, no.
1: Així animes els tertulians?
2: Ja venen prou animats.
1: No. Però això no m'ho vas dir un dia, tu.
2: Jo?
1: Que els hi posaves una mica d'anís,
2: no, no.
1: Segons quin dia de la tertúlia.
5: Ajuntament de Salt, bon dia.
1: Hola, bon dia. Mira, perdona que et molesti.
5: Digueu-me.
1: Mira, truco de ràdio Badalona.
5: Sí?
1: Mira, no sé si teniu departament de premsa.
5: Sí, digueu.
1: Hola, bon dia. Truco de Ràdio Badalona.
5: Sí.
1: Mira, truco per un tema, aviam si m'ho pots confirmar. Ja. És que he trucat a l'Ajuntament i m'han donat el teu telèfon, eh? Mira, jo he trucat perquè ens ha arribat que el darrer ple municipal, és veritat que un regidor de Convergència li va exigir la prova d'alcoholèmia a un regidor d'Esquerra, o al revés?
5: Sí. No, va exigir la policia.
1: Ah, la policia local.
5: Sí.
1: I això com va anar, més o menys?
5: A veure, s'ha de posar una mica en context, eh?
1: Sí. Mm.
5: Fa dos anys, contra tota previsió, la Yolanda Pineda,
1: la
5: que
1: Yolanda,
5: és
1: l'alcalesa, sí,
5: va guanyar les eleccions.
1: Ah. Sí.
5: Mm. Ara hi havia un alcalde, que era en Jaume Torramadé,
1: ah, sí, i tant.
5: Que feia 8 anys que governava, ella
1: sí,
5: nova
1: sí.
5: Totalment.
1: Sí, això com la Maite, igual.
2: No, la Maite, vale? Sí.
5: Contra tota previsió, doncs governa.
1: Sí.
5: Guanya i governa.
2: Mm. La Yolanda.
1: Sí.
5: I... els dos anys de, pràcticament de mandat han sigut duríssims. Acusacions al ple constants per part de l'oposició.
2: Acusacions de què?
5: Que, bueno...
1: Perquè, Carme, qui governa ara a Salt?
5: Ara governa PSC amb Esquerra.
1: PSC amb Esquerra. Però abans també governava PSC, no?
5: No, governava
1: no.
5: Unió, bueno, Unió amb Esquerra.
1: Unió amb Esquerra.
2: Unió amb Esquerra.
1: Vale. Unió amb Esquerra?
5: Sí.
1: Val, val. Bueno. I ara, PSC...
5: Llavors, és el que et dic, es passen dos anys d'insults constants en el ple de... i en els plens hi ha hagut frases com si l'alcaldessa es tossega al cap de l'oposició dir-li que té la grip nova.
1: Uh-huh.
5: O, jo què sé, o si a una regidora li m'agradaria que fos virtual i d'aquesta manera no l'hauríem d'aguantar. Per dir-te un parell de frases.
1: Uh-huh.
5: Vale? Sí. Tot, portem dos anys així.
1: Hi han dos anys que els plens municipals... Bé, sembla, pel que m'expliques...
2: Un circ.
1: Un circ.
5: Exacte.
1: És un circ perquè hi ha gent que aplaudeix o hi ha gent que xiula, per exemple.
5: Exacte. Mm.
1: Vale. Ja ens imaginem la situació.
5: Imagina't-la, per això et dic... t'he de posar en context i explicar-te això.
1: Sí.
5: Llavors...
2: ens explicarà tota la vida del poble, ara.
5: En l'últim ple, el regidor que porta... No, entren dos persones de Comissions Obreres que són els que porten el tema de les escombraries
1: sí.
5: I que van muntar una vaga i que...
1: Sí, que va ser molt famosa.
5: Es van aliar bastant amb Convergència i anaven, venien al ple fotint merders i anaven a sopar tots junts.
1: Ah.
2: Oi, oi,
5: vale?
2: Oi.
5: Entren aquests dos i en aquell moment en Jaume Torramadé fa una pregunta sobre les escombraries.
1: Sí.
5: Acaba el ple, que va durar 3 hores i mitja amb tensió.
2: Pur.
5: En aquest ple sí que t'he de dir que no és el Jaume Torramadé el que comença a insultar, com sempre, sinó que l'alcaldessa agafa la paraula parlant d'un tema que és frigorífics del Ter, que se sabia que seria complicat,
1: sí.
5: I ell...

0: Sí.
1: Ui, no van a donar-se una,
2: i el regidor d'Esquerra, que ja estava amb la pipa plena, li diu: el que has de fer tu, Jaume, és beure menys cervesa.
1: Oh, oh, oh.
2: L'altre es posa com una moto, encara més, i diu que no se'n va a la sala de plens sense que li facin un control d'alcoholèmia.
1: Oi, oi,
3: oi. Llavors la policia local li va fer la prova.
2: I intenten fer-li entendre que no, que li has muntat el número i que no sé què, i que evidentment és que...
3: I no, no, o sigui...
2: Quatre hores de ple, encara que hagués vengut, tampoc es sortiria, saps?
3: Clar, sí, i en aquest cas la policia li va fer la prova i va donar negativa.
2: El número que estava muntant allà, que no volia marxar, i ja havia acabat el ple amb tot això.
3: Ja havia acabat,
1: esperant només la prova.
3: Sí, tothom, i tothom va esperar la prova.
2: Sí, no, tothom no. Ja dic, ni els seus regidors estaven amb ell, estaven amb ell,
3: ja, ja.
2: I va fer la prova al col·lemi i després anava ensenyant que havia donat 0-2 anys.
3: Ja, déu-n'hi-do, Carme. Doncs ara sí que m'ha quedat claríssim.
2: Molt bé.
3: Gràcies, que vagi bé.
2: De res,
0: vist quina cap de premsa més eficient? Et fa un resum.
3: Sí, sí.
0: Opina.
3: Sí, sí.
0: Valora.
3: Valora.
0: Et fa la notícia.
3: Què passa avui?
0: Què passa avui?
3: Un fet que, bé, portem dies parlant en aquest espai.
0: Telefònica sorteja una cosa. Un
3: Telefònica,
0: ordinador.
3: El servei d'atenció, el telèfon d'atenció ciutadana o d'informació, regala avui un ordinador. I arriba l'hora de trucar-hi.
0: Sí.
3: Perquè jo vull aquest ordinador.
0: No ens ha tocat mai res, eh?
3: Mai res.
0: Una pantalla de plasma.
3: Anem a trucar i anem a dir que només truquem per l'ordinador.
0: Sí.
3: Que més igual el número de telèfon.
0: Potser no, eh? Potser tu obligarà a dir.
3: Que més igual. Sí, sí. Aviam.
4: Telefónica, buenos días, le atiende,
3: te llamo Zen,
4: que puedo ayudarle.
3: Buenos días, te llamo por el ordenador.
4: De acuerdo.
0: Ah, dice Mabe.
4: Bien, sabe que hoy es 22 y
3: sí,
4: lo estamos celebrando
3: es el,
4: y regalando.
3: Es el gran día, 22, 22, 22.
0: ¿Y qué celebran?
4: Claro que sí, bien, un momento, por favor.
0: ¿Qué celebran?
4: Bien, lo sentimos, esta vez no ha obtenido el premio, pero puede seguir llamándonos durante todo el día para seguir intentando.
0: Ah, pues llamaremos más tarde.
4: Recuerde que en el 11822 estamos para ayudarle.
3: Vale, gracias.
4: Bien.
3: Gracias.
0: Hasta luego.
3: Ve, ahora probo tú, probo.
0: Ah, probo yo, venga, va. Anem a trucar. Marca'm tu, que tens el telèfon més a prop.
3: Vaya publicitat que els hi estem fent a Telefònica, eh?
0: A canvi d'un ordinador portàtil,
3: sí, sí.
0: Que ens fan falta, eh? Mira aquest com el tinc. El tinc destrossat.
3: Ara parles tu.
5: Nuestros teleoperadores.
6: Telefónica, buenos días. Atiende Francisilla Reyán, ¿en qué puedo darle?
0: Hola, buenos días. ¿Para el ordenador portátil?
6: Ah, sí, un momento, yo ahora le compruebo.
0: Muy bien.
6: Mire, las bases de la promoción las puede consultar en la página web, que son www.11822.es.
0: Ya lo he mirado ahora mismo.
6: Ah, muy bien, y ahora le compruebo ese resultado premiado.
0: Perfecto.
6: Pues lo sentimos, esta llamada no ha resultado premiada.
0: Vaya.
6: Como sabrá, tiene todo el día de hoy, viernes 22, en cualquier momento del día pues puede volverlo a intentar.
0: ¿Que han regalado muchos?
6: Por ahora ninguno.
0: Ninguno, ¿eh?
6: Es decir, que aún tiene posibilidades.
0: ¿Cuántos hay?
6: Tres.
0: ¿Tres?
6: Sí, tres para todo el día de hoy.
0: ¿Tres para toda España?
6: Sí.
0: Se han dejado aquí el presupuesto de Telefónica, ¿eh?
6: Sí.
0: Muy bien, muchas gracias.
6: Gracias.
0: Hasta luego.
3: Escolta, la part final de l'espai trucarem,
0: tres per tot el país, però tu... Què ho has sentit, això? Tres per tot el país. És impossible que ens toqui,
3: és
0: matemàticament.
3: Impossible. Va, doncs ho farem a la part final de l'espai, et sembla?
0: D'acord.
3: Doncs vinga, anem a d'altres temes al dia i atenció perquè marxem ja directament fins a Lleida. Aquest cap de setmana, de fet, avui comença el tradicional aplec del cargol.
0: Va, un clàssic. Aquí va la Núria Feliu...
3: No sé si t'agrada, tu.
0: El cargol?
3: Sí, no t'agraden els cargols?
0: No especialment. Fan una mica de fàstic.
3: Bé, hi ha cargols de tot tipus. Cargol a la llauna, cargol amb samfaina, cargol...
0: Però tots són cargols.
3: No sé, amb el que sigui, amb mossilles, eh?
0: Arròs,
3: amb el
0: sí.
3: que sigui. Bé, una plec del cargol que aquest any arriba envoltada de polèmica. De fet, la Federació de Colles, que l'organitza, va saber fa pocs dies que la Generalitat els ha retallat la subvenció anual per culpa de la crisi.
0: Clar.
3: Això que aquesta decisió no els ha agradat gens perquè els ho han dit quan ja tenien el pressupost tancat i perquè ho consideren un greuge comparatiu amb altres manifestacions culturals com la Fèria d'Abril.
0: Sí, tothom es queixa, està clar. Quan et treuen diners, tothom es queixa.
3: Tothom es queixa. Sota una cosa, anem a trucar, tenim un telèfon de la plec del cargol.

0: Col?
1: Sí.
0: Però ens hem de fer passar que volem cargols.
1: Sí.
0: Però no de menjar, sinó un altre tipus, de la ferreteria.
1: De la ferreteria.
0: Aviam què en diuen.
1: Sempre aprenent el pèl a la gent, eh? Una festa molt nostrada, aquesta, eh? Molt catalana. La plaga del cargol.
0: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Mira, truca ara si tens el model B547.
2: Tu què?
0: Si tens el model B547.
2: En té per aquí?
0: Truco d'aquí, del Valius.
2: No el tinc, això. Que vull dir,
0: no
2: ho
0: tens.
2: A més, avui és super mal dia. Jo no hi ha ningú...
0: Ah, és que, bueno, ens ha vingut un client, aviam si ho tenia.
2: Sí, no, però avui...
1: Però què diu?
2: És l'aplec del caragol.
0: Com?
2: Ja, que avui és l'aplec del caragol i estem a la sala... Ah, un pique, sisplau.
0: Ai, jo trucava del tema dels cargols, però no dels cargols, dels cargols, el model del B547.
2: Sí, però avui és l'aplec dels caragols i avui no hi ha ningú aquí a l'oficina.
1: Però que em venen,
0: però és que no l'entenc jo ara.
2: Que no hi ha ningú a l'oficina.
0: Però aviam, però avui és divendres.
2: Bueno, i què, però és l'aplec.
0: Aviam, on has estat trucant?
2: A la Federació de Colles.
0: De colles de què?
2: De l'aplec.
1: Ah,
0: és que jo truco de la ferreteria Valius per demanar cargols d'un model.
1: A veure quan t'engega. T'està pensant-se,
2: eh? Sembla que sí, vale.
0: Escolti.
2: Digue'm.
0: No, és que m'han donat aquest telèfon. Jo truco de la ferreteria Valius, aquí a Barcelona.
2: Sí.
0: Que un client ens ha demanat un tipus de model. I ens ha donat aquest telèfon de cargols.
2: De cargols de què? De menjar o de què?
0: No, home, no, de menjar no. De menjar no.
2: Doncs pues aquí és la Federació de Colles de la Plec, no li dic. No veu
0: vostè mateix. De menjar.
2: Clar.
0: Clar, però jo no ho sabia, perdoni'm vostè.
2: Ah, no, pues que semblava que ara em volia prendre el pèl.
0: No, home, no pas.
1: Que guanyem nosaltres.
0: Per Déu, no.
2: Pues li han dit malament, eh? Que això és la Federació de Colles.
0: Sí.
2: Però jo ja no sabia de què anava.
0: De cargol.
2: Sí.
0: D'això del que fan a Lleida, crec.
2: Sí, d'això que fem.
0: Vale, perdoni, eh?
2: No, de res.
0: Vinga, gràcies.
2: Adéu.
1: Encara tinc molta paciència, aquesta senyora.
0: Sí.
1: Ha tingut molta paciència.
0: Bé, de fet, durant tot el cap de setmana podeu visitar l'aplec del cargol.
1: Existeix el model B547?
0: No, m'ho he inventat.
1: T'ho has inventat, eh? Molt bé.
0: Sí. És la fi dels dònuts de tota la vida.
1: La fi.
0: Tu recordaràs que farà unes setmanes parlàvem que la Casa Panrico havia canviat la forma de vendre els clàssics dònuts.
1: Sí.
0: Ara van amb una mena de capsetes de plàstic, individuals, personalitzades, però bé, els fòrums d'internet ja en van plens, els forts tothom en parla del tema. De fet, és el tema, a part del tema del Barça, i el tema del dònut.
1: Sí.
0: Sí.
1: Jo no sé si estic d'acord amb aquesta diagnosi, però...
0: Ara t'explico. Resulta, d'entrada, els que són de tota la vida que són de sucre, es veu que el sucre ja no és el mateix que tota la vida.
1: Clar, perquè no són tan frescos.
0: El de xocolata no fa el mateix gust que el de tota la vida.
1: Mm.
0: Total, que també ens han explicat que ara no ho reparteixen cada dia, sinó que amb el plàstic aquest potser es conserva més dies, està bo, però no és el d'abans.
1: Vaja, que no estan tan bons.
0: No estan tan bons, els dònuts.
1: I la gent s'ha queixat.
0: Anem a trucar a Enrico, et sembla?
1: Sí.
0: Doncs vinga, som-hi.
1: Primera trucada d'aquest dilluns a Panrico.
0: Atenció al client de Panrico.
1: Que ja van trucar quan va haver aquella vaga, que també va ser un desastre nacional. Desastre nacional.
0: Sí. S'escolta bé, eh?
1: Sí, molt fort.
0: Estan atenent trucades a tot el país.
1: Una prova que et treus de la patilla.
0: La gent ha sortit al carrer...
1: Hi ha manifestacions, eh?
0: Demà a les 5 de la tarda...
1: Hi ha convocada una?
0: Sí.
1: A plaça Sant Jaume?
0: A la plaça de Catalunya, en aquest cas.
1: Es trobaran amb tot el...
3: Buenos días, Patrico, dígame.
4: Hola, buenos días. Mira, quería hacerte una pregunta.
3: Sí, dígame.
4: Mira, te explico. Yo cada... Bueno, soy habitual del producto Donuts.
3: Sí.
4: Quería, no sé si era posible haceros... Bueno, llegar a una queja que tengo...
3: Sí, dígame.
4: Mira, yo te explico. Yo cada día compro donuts, sí. Y desde que habéis puesto este sistema de, bueno, que van con cajas pequeñas de plástico,
3: sí.
4: Yo encuentro que no es igual que antes.
3: El sabor del donut.
4: Mira, por ejemplo, el azúcar no es como antes ya.
3: Bueno, a qué refiere, que no está resequita el azúcar.
4: Mira, antes sí, ahora está todo reseco, absorbido.
3: Pues, Pues esto es raro, todo lo bueno, contrario, conserva más la humedad.
4: No. Y después a mí me ha dicho la Manoli, que es la del horno de pan, donde yo voy cada día, que ahora hay días que no reparten.
3: Esto ya es cosa de la distribuidora.
4: Bueno,
1: ¿cómo se conserva más?
4: Dice que se conserva más con el plástico y antes era...
3: Perdón, no tiene la misma vida de caducidad que antes.
4: Pero el chocolate, por ejemplo, tampoco es el mismo. O sea, ¿se ha cambiado la fórmula o no?
3: No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. O sea, el donut...
4: ¿Y no habéis recibido ninguna llamada de gente quejándose?
3: Lo que se queja porque le gustaban más de la otra forma.
4: Pero sí que hay quejas. Que el sabor no es el mismo.
3: Bueno, algunas, pero no todas,
4: Bueno, claro. Yo encuentro que el azúcar...
3: El donut ya hace años se rectificó el...
4: No, pero el azúcar, no es el mismo. No me diga que sí, porque no.
3: Yo no soy quien para decirle nada. Pero digo que el azúcar...
4: Sí.
3: Es el mismo también. A ver, a nosotros nos han informado.
1: Pues no queda igual, señor.
4: No queda crujiente.
3: No queda crujiente ahora, está como reseco.
4: Correcto.
3: ¿Ha mirado usted la fecha de caducidad que nos ha pasado?
4: Mira, ¿sabe cuando coges tú un bocata de mortadela?
3: Sí.
4: Lo envuelves.
1: Y digo que sí.
4: En plástico.
3: Sí.
4: Y al cabo te vas a excursión y al cabo de 8 horas te lo comes. Pues igual.
1: No, es lo mismo.
3: Bueno, esto puede ser...
4: El pan no está crujiente.
3: Esto puede ser debido al envase, que está cerrado herméticamente.
4: Porque la pregunta es, ¿por qué se tenía que envasar?
3: ¿Que por qué se tenía que envasar? Bueno, por las nuevas normativas europeas.
4: Yo no sé, era mi queja, si puede tomar nota.
3: Sí, por supuesto,
4: y sobre todo el tema del azúcar, que lo arreglen,
3: Vamos a pasar nota, vamos a hacer, un comentario, su sugerencia.
4: El crujiente del azúcar se ha perdido.
1: Se ha perdido.
3: El crujiente del azúcar.
4: Se ha perdido, eso,
3: o sea,
4: se ha perdido.
1: Apúntelo así,
3: esto. Que nota que el donut ha cambiado de sabor.
4: Sí.
1: O sea, y el azúcar no es crujiente.
4: Sí, y de textura. A ver si tendremos que salir a la calle.
3: Estos nuevos envases y esta nueva forma de producción, a ver, eliminaron el huevo, cambió un poquitín el sabor.
4: ¿Lo ves como hay algo? Como hay algo.
1: No lo quería decir.
3: He comentado antes, que no me ha dejado terminar.
4: Bueno.
3: Ya le he dicho que hubo un cambio. Cambiaron el huevo porque sabe que el huevo lo retiraron.
4: ¿Y el huevo cómo lo cambiaron?
3: Por otro producto. O sea, a ver, no es huevo, pero son aditivos que llevan por la proteína.
4: Pero yo he notado el cambio... En el cambio del envase.
3: Muchas gracias por su llamada.
4: Gracias a usted, y seguimos redondos. Gracias.
3: Muchas gracias, buenos días.
5: 20 anys del Víctimes al telèfon.
6: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
5: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
6: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Són les 8.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Alexis Ols. Treballs de restauració del Pont del Petroli han permès ja la retirada de les antigues pilones que sostenen el pantalà. Des d'aquesta setmana, les tasques d'inserció de les noves columnes es realitza des de la pontona a través d'una grua i per un sistema de vibració. Ja fa més de 15 dies que la pontona, la plataforma flotant des on es fan els treballs, s'ha traslladat des del port i fins al Pont del Petroli. Un cop retirades les antigues pilones del pantalà malmeses pel temporal Glòria, els tècnics treballen ara a clavar els nous pilars mitjançant la grua de la pontona i a través de vibracions. Unes tasques que l'AMB preveu que podrien allargar-se fins al 24 d'agost, sempre que l'estat del mar ho permeti. Un cop subjectes, les noves pilones es retirarà els trams vells del pantalà que s'ha d'enderrocar i muntar-ne els nous. A banda dels treballs que es veuen a la superfície del mar amb la plataforma flotant i la grua, també s'hi han dut a terme tasques que han requerit la inversió de submarinistes. Un dels moments culminants de l'obra arribarà amb la col·locació de la plataforma circular del final del pantalà, l'anomenat Donut. Tot i que no hi ha una data concreta, aquest muntatge podria materialitzar-se durant la segona setmana de setembre si no hi ha inconvenients marítims que n'endarrereixin la data. Els Mossos d'Esquadra detenen a un home per un presumpte delicte de temptativa d'homicidi en atacar una dona al barri de Pomar amb una ampolla de vidre trencada. L'atac s'ha produït al davant d'un supermercat avui, quan faltaven 10 minuts per la una de la tarda. L'home sortia de declarar davant del jutge perquè aquest dilluns va ser detingut per atracar el mateix supermercat. L'home s'enfrontava a tres càrrecs per atracament amb violència, desordre i desobediència a l'autoritat. Un cop aixecada la sessió, s'ha dirigit cap a l'establiment on hauria atacat aquesta dona amb qui no hi tenia cap connexió. L'agredida ha estat traslladada a un centre sanitari i no es tem per la seva vida. El Reggaeton Beach Festival cancela l'edició de 2026 a causa d'una crisi financera i operativa de l'empresa organitzadora. El festival té la seu fiscal i social de dues empreses organitzadores a Badalona, concretament a la plaça del Vapor. La situació s'ha desencadenat després que aquesta setmana el Ministeri de Consum hagi sancionat amb 320.000 euros als organitzadors i promotors de l'esdeveniment per diferents pràctiques abusives, com ara impedir l'accés a menjar i beguda de l'exterior, limitar el seu reaccés o imposar despeses de gestió a la venda d'entrades. Des del festival lamenten la cancel·lació i expliquen que la greu situació de la societat gestora afecta de forma significativa a la viabilitat del projecte, tant en qüestió econòmica com en qüestió contractual i administrativa. Recordem que la primera edició es va celebrar a Badalona l'any 2017, mentre que l'any 2019 el festival es va fer al Port Badaloní per després girar per diferents ciutats de l'estat espanyol. I Badalona es converteix aquests dies en punt de trobada per als amants dels escacs amb la celebració de la 50a edició del Torneig Internacional de Badalona, una cita esportiva amb una llarga trajectòria que se celebra al Centre Cívic de la Salut. El torneig va començar el passat dissabte i s'allargarà fins al dilluns 10 d'agost, quan està previst que es faci el lliurament de premis. En total, hi participen 217 jugadors i jugadores amb representació internacional procedent de països com ara l'Índia, els Estats Units o Anglaterra.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut a una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir... Pensa com un adult, somia com un nen, viu com un jove i aconsella com un vell. Bueno, ja saps que això ho fem junts. Participa.
2: Soc en Joaquim de Sant Feliu de Pallerols. Podria escoltar una cançó que es titulava Niña o Como dos niños. És d'un grup italià, però no recordo pel nom ni com se deia, ni de bé. Gràcies.
1: No et preocupis, perquè va ser un èxit bastant important el 1984 i ja el tenim localitzat. Bueno, primer vull enviar una salutació a tots els amics oients de Sant Feliu de Pallerols, un poble preciós on vaig tenir l'oportunitat de fer una festa cocodril ja fa bastants anys amb els Fórmula Quinta de Taloners. Bueno, els collages als que feies referència eren italians i van participar en diversos festivals, entre ells el de Sanremo.

0: Te'n recordes d'aquell nen o d'aquella nena que eres? Estaria orgullós, orgullosa de l'home o la dona en què t'has convertit?
1: El amor descubrimos.
0: I d'aquell primer amor de descobriment, te'n recordes? No l'has oblidat mai?
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM, moltes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, moltes també deixen a la teva disposició el podcast del programa perquè puguis escoltar-nos en diferit, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVoox.com, Apple o YouTube. Per participar al programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com.

cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Quina cançó t'ha resultat sempre especial? Quina tens desitjos de compartir amb tots els cocos? Quina vols recomanar-nos?

ja fa una temporadeta que ens agrada imaginar-nos que estem als anys 80 i que estem preparant un viatge que pot resultar fantàstic, però entre moltes coses que ens hem d'endur, volem gravar una cinta de casset amb les cançons que més ens agraden per posar-la moltes vegades, perquè potser el viatge és llarg. Potser és de dia, potser és de nit, potser és per autopista, potser és per carreteres secundàries. Imagina't el que vulguis. Això és ràdio. Quina cançó posaries en aquesta cinta de casset? Només una, sisplau. Entre tots estem fent una cinta fantàstica i molts oients ens consta que s'estan apuntant cada cançó per gravar-la de veritat. La Lali, en el seu correu, ens diu: Hola Albert, soc la Lali de Molins, imagino que és Molins de Rei, i m'agradaria triar una cançó pel famós i extraordinari casset que esteu fent. Seria Tinc un clavell per tu, d'en Lluís Llach. Com tu diries, és una cançó que porta bon rotllo. Gràcies, Albert, per fer-nos passar tan bones estones i no paris mai. Moltes gràcies, Lali.

I recorda que la vida és teva. Ah. Moltes gràcies, Lali de Molins, per recordar-nos, per fer-nos recuperar aquest Tinc un clavell per tu, que Lluís Llach va publicar el 1983 en aquell àlbum que es va dir T'estimo. No t'estiguis mai de dir t'estimo tantes vegades com sentis la necessitat de dir-ho. A vegades per timidesa, per vergonya, per no se sap què, no ho diem, i després ens sap greu, perquè a vegades no arribes a temps de dir-ho. Ja m'entens. Bueno, aquesta cinta és un reflex del nostre programa, és a dir, una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. Des de Vilanova i la Geltrú ens escriu Ramon Díez aquí a cocodrilclub@gmail.com i ens diu per mi, ESP dels Vigis. Aquesta cançó té molt bon ritme i crec que aniria molt bé pel casset. És molt bona. Rep una abraçada des de Vilanova i la Geltrú d'en Ramon Díez. Doncs mira, era el tema que donava títol genèric al long play, com m'agrada dir long play, que ho havíem dit milers de vegades als anys 80 per ràdio i que ara és una expressió en desús, no? LP, un disc de llarga durada, un disc dels grans, dels que anava 33 revolucions per minut, que no va ser gaire conegut. Es va publicar el 1987.

0: Aquesta era la cançó que donava títol genèric a l'àlbum que van publicar els germans Vigis el 1987. ESP, que vol dir Extrasensory Perception, és a dir, percepció extrasensorial. Parla de la connexió emocional profunda i gairebé telepàtica entre dues persones. Suggereix una connexió tan forta que senten el que pensa o sent l'altra persona sense necessitat de comunicació física. Has tingut aquesta sensació alguna vegada? Jo sí. Podria ser casualitat o no. Podria ser una percepció extrasensorial, com el títol d'aquesta cançó. L'àlbum no va funcionar als Estats Units, però sí a Europa. Va arribar al número 5 al Regne Unit, número 2 a Noruega i a Àustria. Va ser número 1 a Suïssa i Alemanya. En total va vendre més de 3 milions de còpies i la cançó de més èxit i que va ser single d'aquest àlbum era You Win Again. Has tornat a guanyar. Recordes, Cocodril?
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: You Win Again. Has tornat a guanyar els Bee Gees de 1987. Aprofitem la vinentesa per dir una vegada més que algú, alguna vegada, hauria de dedicar un homenatge als Bee Gees. Estàs d'acord, Coco?
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Quina cinta més xula que ens està quedant, eh? Fa la seva aportació des de Calaf, l'Imma Castany, que ens diu... Vaig sovint de Calaf a Tremp i encara em poso cintes de casset al cotxe. Ah, hi ha molta gent que encara ho fa, esclar. Diu, i una de les que més sona és l'Overway de Century, però la primera versió, la versió original, podríem dir. També en el cotxe escolto el Coco en diferit i m'ho passo molt bé. Petons, Albert, un altre petó per tu. Imma Castany de Calaf aquí, a

Lover Why, Amant per què. El 1986 es va publicar així i era realment una bona balada. Però uns quants anys més tard, el mateix líder de la banda francesa Century, John Wesley, va voler donar-li un altre aire, més ballable. I encara, avui dia, omple sempre a tope la nostra pista quan fem les sessions de DJ, quan adaptem aquest programa a sessió de ball. Agrada molt, comença així. Dos versions d'un mateix tema i fetes per el mateix autor.

Lover Why. Versió del 1996. Deu anys més tard que la primera versió que hem escoltat, la lenta, diguem. I ara la meva cullerada per la cinta de casset. Oh. Prepara't a disfrutar. Cocodril és l'Alman Brothers Band.

0: sempre m'ha agradat aquesta part final, aquest guitarreo espectacular de l'Allman Brothers Band. Formats als Estats Units, a Jacksonville, concretament Florida, el 1969. Duane i Greg Allman. I la seva fusió de blues, jazz, rock, so característic de doble guitarra solista i doble bateria. Els hi agradava fer llargues improvisacions en directe. La meva cullerada per la cinta de casset és de 1973, es diu Ramblin' Man, Rodamont, podríem traduir. És el que vol dir en el sinònim regional del sud-est dels Estats Units. L'autor la va descriure com autobiografia. Explica la història d'un home que viatja i viu la vida com li dóna la gana. La va escriure el guitarrista de la banda, D.K. Beats. Desitjo que t'hagi agradat. Ah, amic, has connectat amb el Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Sempre intentant que aquí t'hi trobis a gust, que puguem aconseguir acariciar la teva memòria amb cançons que et diuen més cosetes al cor que al cap. Des de Lleida, la Carme Delgado ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. La setmana passada vas parlar de Roque Narvaja, l'autor de Santa Lucía, amb la que va triomfar Miguel Ríos. Recordo veure Roque Narvaja actuant a la Wonderful de Lleida en un festival que vas organitzar tu amb molts artistes en directe. Ah, sí, ja me'n recordo. Em sembla que va ser el 1984 i va ser una de les nits de les que tinc un record més maco, perquè la gent de Lleida va ser tan carinyosa, tan maca, a l'acabar la festa, quan el DJ va començar a posar ja doncs, la sessió de ball, va venir tanta gent a saludar-me. Llavors, clar, no existien els mòbils i no ens demanaven fotos, però sí autògrafs. I per uns minuts, per una nit, un i els meus companys també, l'Eduard i l'Albert, ens vam sentir artistes, no? Ja. Vam signar molts autògrafs a la Wander de Lleida, en aquell festival de los musicales de la cadena catalana, on va actuar, entre molts d'altres, Roque Narvaja. I diu la Carme Delgado, vas parlar de la seva cançó Menta i Limón. A mi també m'agrada, si la vols posar, t'ho agrairé. Un petonet, doncs un altre per tu, Carme.

0: Realment, Carme, Carme Delgado de Lleida, és una cançó agradable que Roque Narvaja va publicar el 1981. Ell havia nascut el 1951, és a dir, 30 anys abans, a la població de Córdoba, a Argentina. Algú va dir que el destí barreja les cartes i nosaltres les juguem.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.

Gràcies per escoltar-nos. Gràcies, en conseqüència, per preferir-nos. Gràcies als habituals des de fa molts i molts anys. La benvinguda més cordial a tots els nous oients que s'hi van incorporant cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. I un agraïment especial a tots els que dediqueu un temps per escriure'ns i explicar-nos coses i proposar-nos cançons. Per exemple, la Marta Grinyón, de Mataró, que diu: hola, Albert, no fa gaire que he descobert el teu programa per casualitat en una avorrida cua d'autopista. Vaig remenar el dial de la ràdio del cotxe canviant d'emissora i em vaig quedar en una que estava posant música dels 80s. Era el teu programa, era el Cocodril Club. Tampoc et coneixia i a l'investigar em vaig assabentar que ets un professional de llarga trajectòria en diversos programes i que el Cocodril porta 32 anys. Bueno, diuen más vale tarde que nunca. Estic encantada d'haver-te trobat. Et proposo una cançó dels House Martins, Built, que em recorda un temps de soledat, una mica trista, però que em va servir molt per créixer. Estic contenta d'haver-lo viscut. Una abraçada, Albert, i endavant. Gràcies, Marta. És una bona balada.

Belt, Construir, la cançó dels House Martins que ens demana des de Mataró la Marta Grinyón. Ells van ser una banda del Regne Unit que la segona meitat dels anys 80 ens van regalar diversos èxits simpàtics, com aquest. Aquesta que va ser escollida al nostre espai d'aquelles cançons que donen bon rotllo.

Recordo, em sembla que ara ja no s'utilitza a les promocions dels bars musicals o de les discoteques aquesta expressió de l'hora feliç, però quan va sortir aquesta cançó, la segona meitat dels anys 80, molts com a promoció li deien hora feliç. Per exemple, si un local s'ambientava tard, doncs l'hora feliç era a primera hora, perquè com que venia poca gent, doncs a aquella hora les copes eren més barates. Marta, si em permets, hi ha diverses que m'agraden dels House Martin, però especialment aquesta. Està guidió. Enganxat a tu.

Stuck With You. Enganxat a tu o amb tu. House Martins, el 1987, que per cert, tu ja hi eres, oi?

0: I amb aquesta gran cançó del grup Toto que es diu Àfrica, rebem el correu des de Portbou de la Carola Vela, que ens diu: hola Albert, escolto en diferit i viatges sempre amb mi. Ah, ja m'ho semblava. Diu, és que per feina m'he de moure molt. És clar que a vegades escolto programes que ja fa temps que es van emetre. Per exemple, en el que comentaves que Àfrica de la banda Toto està considerada una de les millors cançons de la història. I certament és molt maca. A l'escoltar-la he recordat un altre d'ells que també m'agradava molt, que es diu Rosana, si la pots posar, un petó des de Portbou. Doncs anem novament a 1983, perquè aquell any Toto guanyava 6 premis Grammy, incloent el de millor àlbum de l'any, Toto 4, que portava precisament els seus èxits Àfrica i Rosana, que tu ens demanes, Carola. Toto és una de les bandes més sofisticades del rock i aquell àlbum va definir el so de tota una generació en aquella nit daurada en què van rebre 6 premis Grammy. Ei, no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 23 anys en antena.

0: programa Revival de l'Albert Malla.
1: Hola, què tal, cocos? Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Em permeto convidar-vos a compartir dues hores amb balades d'or, amb els meus lents preferits. Igual que va posar durant una hora la seva música preferida José María Pallardó, també Rafael Túria, i en Josep Maria Francino l'està preparant per ben aviat, avui m'agradaria molt que balléssim de dos en dos amb la persona que desitgis, amb la que potser tens al teu costat ara mateix, o amb la que sempre has tingut el teu pensament encara que estigui molt lluny o que ni tan sols sàpigues on és.
2: ¿Se lo has dicho? ¿Le has dicho que le quieres?
3: Y si se lo digo y sigue sin quererme.
4: Hay que aprender a tener paciencia. El amor no siempre puede ser perfecto. El amor es solo amor.

d'escoltar Foreigner, tu, com segurament jo, has pensat en aquell altre hit realment de pell de gallina. I una curiositat, el 2006 es va atrevir a versionar-la Julio Iglesias. Sí. I want

Tu i jo segurament ja ho sabíem, però per si de cas. Una investigació ha confirmat que la música allibera substàncies químiques en el cervell que són responsables...

0: La música és l'art de veure amb les oïdes els sentiments del cor. ¿Recordas, Cocodril?
1: Moa.

Corria 1972. Érem uns crios, però a vegades ja ens colàvem en aquelles primeres discoteques on encara posaven lents, no com ara, oi? Ara pràcticament només posa lents al cocodril. Cat Stevens cantava Morning Has Broken. No l'hem oblidat mai. Sí. ¿Y a esa canción? ¿Quién le contó lo nuestro?

0: hommage à Roy Taker.
1: I've gotta leave old Durham town, and that leaving's gonna get me. La, la, la, la, la, la.
0: Una autèntica preciositat, eh?
1: La, la, la, la, la, la, la.
0: Algú va dir...
1: La, la, la, la, la,
0: és inútil amagar els records.
1: La, la, la, la, la,
0: les cançons sempre els trobaran. Balles? Segons quines cançons, sempre ens ho han posat més fàcil. Perquè elles diguessin que sí.

Sí, és Dan Fogelberg. És un especial del Coco amb les meves millors balades d'or. Per ballar de dos en dos.

0: friend.
1: My friend.
0: Aquesta és una perduda cançó.
1: I want love, Rosalie.
0: Que es diu Rosalie. Del 1973. Vida a Sam Neill.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Tu ja ho saps, però m'agrada recordar-t'ho molt sovint. I t'ho dic amb una preciositat de Joe Cocker. Ets tan meravellosa...

Com m'agrada fer l'amor, tot i que aquí en el seu moment, el 1973, es va titular Me siento enamorada. Era Roberta Flack, esclar.

I a tu que potser et sona aquesta cançó i no saps de què. Els Cocodrils més discotequeros la van descobrir a finals dels 70 en una versió adaptada, pensada per les pistes de ball, per Viola Wills. I després, el 99, es va fer una altra versió encara més marxosa per la banda sonora de la pel·li Estudio 54. Però de tant en tant, reivindiquem que la versió original és de Gordon Lightfoot i que originalment sonava així de suau, així de guapa. If you could read my mind, si poguessis saber el que hi ha a la meva ment. Aquestes són les meves balades preferides. Espero que t'agradi alguna. O potser totes. Ara està entrant el mestre.

0: Hey, Coco, ja ho sents. Aquí no ens estem de res. Love's is need of love today. Quina força. Stevie Wonder. Ah, i el passat no se'n va mai. Li agrada amagar-se a la música, al carrer, als somnis, als records.
1: Això és Cocodril Club.

0: Weather Shade of Pale, que aquí es va fer popular amb el títol de Conso Blanca Palidez i que va tenir diverses adaptacions al castellà. Va ser el gran èxit dels Procol Harum. I no sé per què, sempre que l'escolto, i ho faig sovint encara, malgrat els anys transcorreguts, em ve a la memòria una altra més o menys d'aquella època i també absolutament rodona. Un altre temazo d'aquells guateques dels anys 60, d'aquelles festes particulars on, en alguns moments...
1: Nights in white satin, never reaching the end.
0: Les noches eren de blanco satén.
1: Letters I've written, never meaning to send.
0: El gran hit dels Moody Blues.
1: Beauty I'd always missed with these eyes before.
0: Com estàs, Coco?
1: Just what the truth.
0: La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Estàs en aquesta festa? Encara no has ballat? Aquella noia que tant t'agrada.
1: Yes,
0: és possible que amb aquesta digui que sí? Hi ha cançons que quan sonen seria un pecat no ballar-les.

sempre. I love you. I ara que ha passat tant temps de quasi tot, amic cocodril, amiga cocodrila, t'has adonat que a vegades a la vida no hi ha pròxima vegada, que a vegades no hi ha segones oportunitats, que a vegades és ara o mai. I tu vas deixar passar.

ha balades que tenen molta força, com aquesta. I si tu no existissis, cantava el malaurat Joan Desant.

0: Des del 1960. What a wonderful world. Wonderful world, perquè malgrat tot aquest és un món meravellós, com cantava Louis Armstrong. I el 1986, Brian Ferry sonava a la banda sonora de 9 setmanes i media amb una de les escenes curioses i seductores de la pel·li. També deia Frida Kahlo: me enamoró con cada palabra, me destrozó con cada acción. Però jo llavors era esclau del teu amor. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
2: Cocodril Club,

0: Són les 10.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Ens volem centrar també en la salut. Avui ens visita de nou la col·laboradora del Badalona Matí, Sònia Ruiz. Ella, ja sabeu que és doctora nutricionista. Què tal, Sònia, com estàs?
5: Molt bé, i vosaltres?
4: Doncs bé, avui ens proposaves fer referència al Dia Mundial de la Innocuïtat dels Aliments.
5: Correcte.
4: I amb aquesta excusa, que se celebrava aquesta jornada ara recentment, també parlar, per exemple, de quin és l'aliment que provoca més intoxicacions alimentàries. No? Si és la carn, si és el peix, si les verdures, si són les verdures, perquè segurament aquí hi ha molt fals mite, no?
5: Sí, de fet molta gent pensa que les intoxicacions alimentàries com a tal estan causades sobretot per la carn o el peix, no? Dels grups que has dit, carn, peix o verdures, però la realitat també és una mica complexa, perquè les fruites i les verdures que es consumeixen crues també estan implicades en molts brots de malalties transmeses pels aliments. Això passa perquè, a diferència de la carn o el peix cuinats, aquests aliments, clar, no passen per un procés de cocció que pugui eliminar possibles microorganismes que estan presents doncs, en el propi aliment, i la contaminació pot produir-se a molts llocs, durant el cultiu, el rec, la collita, el transport o fins i tot la pròpia manipulació. Ara bé, això no vol dir que les verdures siguin perilloses ni que hàgim d'excloure-les, ni molt menys. Tot el contrari, són una part essencial per la nostra alimentació, però sí que va bé recordar que hi ha una importància vital en rentar-les bé i manipular-les correctament abans de consumir-les.
4: I la cocció sempre, diguéssim, és un valor afegit si hi ha dubte de possible que sigui un aliment que no té totes les garanties?
5: Exacte, al final la cocció és una primera línia de defensa, per així dir.
4: Si un aliment fa bona olor o té bon aspecte, podem ja d'entrada estar tranquils?
5: No necessàriament, això també és molt típic, no? Que anem a la nevera i
4: ens sumem.
5: Sí, té bona pinta, no? Doncs vinga,
4: va. Fa tres dies, però pot passar.
5: Exacte. Aleshores, clar, aquest és un dels mites més estesos, i molts microorganismes responsables d'aquestes intoxicacions alimentàries no alteren ni l'olor, ni el gust, ni l'aspecte, no?, dels aliments. Això significa que un producte pot semblar fresc i tot i així contenir bacteris capaços de provocar descomposicions, vòmits, febre, i el nostre nas és molt útil per detectar aliments clarament deteriorats, però no és una eina fiable per garantir la seguretat microbiològica, no? De fet, alguns dels bacteris més freqüents en intoxicacions alimentàries poden estar presents en aliment aparentment que estan impecables i perfectes, amb la qual amb això hem de ser molt curosos.
4: I quin és l'error més habitual que cometem a la cuina de casa? Jo estic pensant, per exemple, en la taula on tallem moltes vegades els aliments, no?
5: Sí, sí, probablement.
4: Que tenir poses un peix, com després l'enciam, com el que sigui, l'embotit de l'entrepà.
5: Sí. Tal qual, probablement la contaminació creuada és l'error més habitual que cometem a la cuina de casa, no? És a dir, transferir microorganismes d'un aliment a un altre a través de les mans, els ganivets, les taules de tallar que deies, o superfícies vàries de treball. Un exemple molt habitual és preparar pollastre cru i després utilitzar la mateixa taula per tallar una amanida sense rentar-la adequadament. I clar, en aquests casos el problema no és tant l'aliment en si, sinó la manera com el manipulem. Per això, rentar-se també les mans sovint, utilitzar també utensilis nets, separar els aliments cru dels cuinats, són mesures molt més importants de les que pensem, en veritat.
4: Anem a la carnisseria, a la xarcuteria o a la peixateria, no? I comprem peix, carn. Cal rentar-la després, tot i que ja ens hagin preparat, diguéssim, aquell tall, o no?
5: La resposta és que no. Tot i que moltes persones ho continuem fent per costum, rentar el pollastre és una pràctica que les autoritats sanitàries com a tal desaconsellen. Quan l'aigua impacta sobre la carn crua, pot dispersar petites gotes contaminades per tota la cuina, l'aigüera, fogons, utensilis o fins i tot altres aliments que hi hagi a prop, no? I això també augmenta el risc d'aquesta contaminació creuada. La mateixa lògica s'aplica als ous, perquè molta gent em pregunta si s'ha de rentar els ous abans de guardar-los, mm-hmm. però tampoc és recomanable. Hem de pensar que la closca de l'ou té una capa protectora natural que ajuda a impedir l'entrada dels microorganismes.
4: I d'aquesta vegada, d'aquesta manera, no disseminem el que hi pugui de la closca, no?
5: Exacte, si la rentem, doncs podem eliminar aquesta barrera protectora i facilitar la penetració de bacteris com la salmonella. Mm-hmm. Aleshores, la manera segura d'eliminar possibles microorganismes no és rentar aquests aliments, sinó cuinar-los adequadament i manipular-los amb una bona higiene.
4: Ara que les temperatures van cap amunt, i de quina mm-hmm. manera? Quant sí. temps podem deixar un aliment cuinat fora de la nevera?
5: Aviam, com a norma general...
4: Jo aquest és un mantra que ja et dic que m'emporto cap a casa. Eh?
5: Com a norma general, es recomana només de 2 hores. I a l'estiu, que ara no, comencen les altes temperatures, com deies, o quan la temperatura ambiental és elevada, aquest temps encara es redueix més. Hem de pensar que els microorganismes es multipliquen especialment bé
4: amb altes temperatures, no?
5: Ahà, i és el que els experts anomenen com la zona de perill, que se situa a aprox entre els 5 i els 60 graus centígrads. Això significa que un plat cuinat que deixem sobre el marbre tota una tarda pot convertir-se en un medi ideal perquè els bacteris es multipliquin. De vegades pensem que el risc només apareix quan l'aliment està visiblement fet malbé, no, el que dèiem abans, uh-huh. però el creixement microbià pot produir-se moltíssim abans. Per tant, hem de tenir també alerta en això.
4: Uh-huh. També és veritat que just després de cuinar sí que convé, no? O estic equivocada, esperar-se una miqueta i no guardar, no desar un aliment...
5: En calent
4: exacte, a la nevera.
5: Sí, exacte.
4: Però
5: sí.
4: no ens passem d'aquestes 2 hores uh-huh. de recomanació. La congelació, una altra pregunta.
5: Sí.
4: Elimina bacteris i paràsits?
5: No exactament. Aviam, la congelació no elimina la majoria de bacteris, simplement natura el creixement, que això és superimportant, de diferenciar.
4: Es posen en stand-by.
5: Correcte. Això significa que quan descongelem l'aliment, aquests microorganismes poden tornar a multiplicar-se si les condicions són favorables. Ara bé, hi ha una excepció molt interessant que has comentat, el tema dels paràsits, i són també els anisakis, no? Que són el típic paràsit mm-hmm. dels peixos crus, etc. Aleshores, en aquest cas, la congelació sí que és una eina fonamental de prevenció, i quan consumirem aquest peix cru o poc cuinat, com ara el sushi, sashimi, ceviche, carpaccio, seitons amb vinagre, la congelació prèvia d'aquests aliments és necessària per destruir les larves d'aquest paràsit. Ens el mengem igualment, però almenys estan morts, això és important. Per tant, congelar no serveix per netejar un aliment contaminat per bacteris, però sí que és una de les mesures més efectives per prevenir també el risc d'anisakis en determinades preparacions.
4: I per reincorporar-los al teu organisme vius, que puguin proliferar.
5: Correcte. Això ens recorda al final que una idea molt important, no? Que la congelació no és només una manera d'allargar la vida dels aliments, sinó en alguns casos també una eina de seguretat alimentària imprescindible. Això també és un pensament sí, que hem de tenir en compte.
4: Quina diferència hi ha, Sònia, entre data de caducitat uh-huh. i data de consum preferent? I no sé si això canvia també en època d'estiu.
5: Sí, mira, de fet, és una diferència molt important i que sovint genera moltíssima confusió, La data de caducitat està relacionada amb la seguretat alimentària. És a dir, quan se supera, el fabricant no garanteix que el producte sigui segur per al consum. En canvi, la data de consum preferent fa referència principalment a la qualitat, no, de l'aliment, el sabor, la textura, l'aroma, les propietats organolèptiques en general. Uh-huh. Això significa que molts aliments poden continuar sent segurs després de la data de consum, preferentment si s'han conservat sempre correctament. I, de fet, una gran part del malbaratament alimentari actual es deu a la confusió entre aquests dos conceptes, O sigui que és important també saber-los distingir.
4: Uh-huh. Per donar més vida, aquests aliments.
5: Sí.
4: I ja per acabar, potser ens sorprendràs amb aquesta uh-huh. resposta, però quin és el lloc més contaminat d'una cuina?
5: Moltes persones responen que l'aigüera, però en realitat...
4: Això estava pensant, l'aigüera, que és una mica un oxímoron, perquè és on rentes, però no és que estigui massa net.
5: Però en realitat solen ser els fregalls, les típiques balletes o els traps de cuina. Pensem que aquests objectes acumulen humitat, restes de menjar que anem netejant, temperatures ideals perquè els bacteris proliferin. I alguns estudis han observat concentracions de microorganismes sorprenentment elevades en fregalls domèstics d'ús habitual. O sigui que hem d'intentar, sobretot, canviar-los sovint.
4: Renovar-los.
5: Correcte. Rentar-los a altes temperatures o desinfectar-los regularment. I de vegades ens preocupem molt, no?, pels aliments i oblidem que els estris amb els que manipulem també formen part d'aquesta seguretat alimentària.
4: Clar, el fregall sí que és veritat que el vas reposant, no?
5: Sí.
4: El que és el drap de cuina aquest que absorbeix, no?
5: Sí.
4: Potser sí que a vegades s'allarga més del compte i caldria potser posar-lo una miqueta amb llegir o
3: una platja, un pany.
5: Sí.
3: I els millors moments
4: doncs,
3: del Badalona Matí.
4: Moltíssimes gràcies per tot aquests consells tan oportuns.
2: El millor del Badalona Matí.
5: Sí,
4: que vagi molt bé. Gràcies per la teva col·laboració. Igualment. Per tota la temporada. Adéu-siau.
5: Adéu.

0: Seguim parlant d'empresa, en aquest cas parlem d'emprenedoria femenina i ho fem un cop més amb la Mar Torrent. Què tal, Mar, com estàs?
1: Bon dia, Núria.
0: Ella ja sabeu que és humanista, és mentora, que acompanya processos d'exploració personal i d'emprenedoria i coach de negocis digitals. Per tant, avui, doncs, diguéssim que estem a l'Equador, no?, d'aquest 2026.
1: Estem arribant.
0: En què vam començar temporada, doncs, incitant-vos, en certa manera, totes aquelles que teníeu moltes idees emprenedores, a engegar el vostre projecte, escoltar-vos i a fer-vos cas, no? Perquè en definitiva moltes vegades no ens fem cas, no? Quan tenim doncs aquesta una mica passió innata per emprendre, no? I avui, que estem al tram final de la temporada, doncs volem una mica fer la mirada enrere, no? I fer una mica en perspectiva de balanç de com ha anat aquest primer semestre del vostre negoci.
1: Exactament. Fem com una parada tècnica. Sí, jo sempre dic que com tu pots saber com continuar si no mires el que està passant en el teu negoci, en el teu projecte, emprenedoria, és igual la fase en la que estigui, però tu has de saber què ha anat passant aquest primer semestre, aquest segon trimestre, inclús aquest mes, sí, perquè si t'incorpores ara aquest mes, per prendre decisions estratègiques.
0: Una revisió continuada, que ens permeti seguir avançant i seguir millorant.
1: Totalment. De fet, jo la recomano fer sempre acabant el mes. Sí, comences el mes, et proposes coses, et poses objectius, igual que fem al principi d'any, i tu has de mirar què ha passat, o sigui, del que tu t'has proposat, què has aconseguit, què no has aconseguit, què ha funcionat, què no ha funcionat.
0: I que no fer el check, no, en verd, no sigui frustrant, sinó que sigui motivació per fer-ho el mes següent.
1: Totalment, o sigui, aquí no venim a jutjar-nos del que no hem fet, del que no ha funcionat, sinó a tenir més coneixement i avançar de manera més enfocada, més clara, i realment anar cap allà on volem anar i fent les coses que realment ens porten al resultats que volem.
0: Tu ens posaves, ens proposaves posar-nos in situ, no?, a través d'alguns exemples.
1: Sí.
0: Com ho fem?
1: Sí. Vale, va. Doncs jo porto com 5 fases, sí? Uh-huh. Són les fases que jo proposo sempre per, ei, asseu-te, agafa't un parell o 3 d'hores a la teva agenda, posa't un parell o 3 d'hores a la teva agenda i analitza què ha passat. I comencem sempre per observar això, què ha passat, sense interpretar, sí? Mires durant aquest segon trimestre, durant aquesta primera meitat d'any, on has crescut? La primera pregunta per mi és, on has crescut? Doncs tu mires els teus subscriptors, la teva facturació, les clientes, les col·laboracions, els tallers que has fet, inclús les sol·licituds d'informació que has tingut, o les recomanacions, o els testimonis que t'han donat, per exemple. Uh-huh. Això per començar. Per altra banda, quins objectius t'has proposat i has complert? Sí, mires la teva planificació de principi de mes o de trimestre, sí, potser has començat a enviar newsletter i realment això ho has mantingut i vas revisant, vas mirant. Uh-huh. Després,
0: i això també et permetrà adaptar el teu negoci, no?, la teva manera de funcionar, les teves necessitats.
1: Sí, és veure què has fet, què ha passat. Què ha passat? Simplement, per mi és com un moment...
0: Una radiografia.
1: Sí, i d'honestedat. És que no cal jutjar-ho, és honestedat, vale. Del que em vaig proposar, això ho he fet, això no ho he fet, això ho he deixat a mitges, que la següent pregunta seria aquesta, precisament. Què has deixat a mitges? Potser vas iniciar un podcast i després només has publicat un episodi, bueno, doncs s'ha quedat a mitges. Això et serveix també per veure, té sentit continuar aquest podcast, per exemple, com a canal de comunicació? És per després, al final, prendre decisions de com seguiràs, sí? Mm-hmm. I també una altra pregunta que a mi m'agrada molt compartir quan faig mentories és què ha aparegut de manera inesperada i podria obrir un nou camí. Per exemple, no? De cop i volta, diverses persones t'han demanat com ajuda sobre un tema que tu no estaves oferint, sí? I tu te n'adones...
0: I s'obre una porta, no?
1: Exacte, doncs que aquí tu tens, ostres, puc tirar d'aquí, sí? Mm-hmm.
0: Una nova possibilitat de treball.
1: Exacte.
0: Per tant, es tracta d'això, de tenir dades i sensacions de com ha anat tot en aquesta primera fase,
1: sí.
0: I que això es pot anar renovant. Ara estem parlant del primer semestre, però com diu la Mar, convé fer-ho de manera continuada.
1: És continuat. Sí.
0: Anem amb la segona fase.
1: Vinga.
0: Una fase que ens ha de permetre identificar patrons i parlar amb claredat, tocar claredat.
1: Sí, com quines dinàmiques t'han servit, quines no. Vale? Llavors aquí ja comencem a veure què t'ha funcionat, del que has fet, què t'ha funcionat. Sí? Per exemple, t'ha funcionat, no sé, has començat a parlar un cop a la setmana obertament, clarament dels teus serveis i això t'ha funcionat, sí? Perquè tu pensaves que potser la gent ja sabia què feies, però resulta que no sabien concretament què feies. Doncs, per exemple, no? Aquí es tracta d'anar veient què és el que realment m'ha portat resultats i també, doncs, què no t'ha funcionat, sí? Potser un tipus de contingut o una manera d'organitzar-te les tasques i la teva agenda, sí? Per exemple. Llavors, quines accions que has fet t'han generat resultats tangibles? també es tracta de veure tot el que has anat fent, que, per exemple, et puc posar un exemple, si vols, Núria, tu has començat a oferir sessions de valoració, no? Que és algo com perquè la gent et conegui, per tu acostar-te a les persones i conèixer quins són els problemes reals que tenen, i potser aquí t'han sortit dues dones que volen una sessió amb tu. Llavors tu aquí veus, escolta'm, això realment m'està portant resultats tangibles, d'això n'he de fer més. Sí? I després també on has invertit temps i energia sense obtenir res de tornada, que això és algo que ens passa molt, comencem a tocar mil pals, no? A fer mil coses, però realment moltes d'aquestes coses sí que requereixen d'una energia molt gran, però
2: i no tenen retorn.
1: No hi ha un retorn, sí? Llavors potser t'has dedicat, el que parlàvem del podcast d'abans, potser has començat a dedicar molt temps al podcast, posem la situació contrària a la que parlàvem abans, i resulta que, bueno, doncs no té l'arribada que tu t'esperaves, o et requereix de molta energia, de molt temps de preparació, però després tu no estàs compartint aquell episodi de podcast i, per tant, ningú l'escolta.
2: Sí? Per tant, una mica amb aquest qüestionari, no? Autoqüestionari, podem doncs, fer una anàlisi de quina és la situació en què ens trobem, de què ens ha funcionat, de què no ens ha funcionat i també revaluant on invertir
1: totalment,
2: aquests esforços.
1: Totalment,
2: no?
1: Totalment.
2: Sí. Molt bé. Anem per la tercera fase?
1: Vinga, va. Aquí ja comencem a concretar a quins són els ajustos necessaris, sí? Tot allò que no pot esperar, tot allò que hem de canviar. Per tant, la pregunta que ens hem de fer és què cal millorar? Sí, potser he de millorar el seguiment de les persones interessades o el procés de captació o la meva estratègia de contingut, etc. Aquí ja és com amb tota la informació que ja tinc, tot allò que ja he vist de la situació actual on estic amb el meu negoci i projecte d'emprenedoria, què cal millorar.
2: Molt bé.
1: Després, què necessites? Simplificar. Quin procés és massa llarg, és massa costós, requereix massa energia, té masses passes.
2: I està bé que ho planifiquem tot això, Mar? Vull dir, si ens proposem què cal millorar, no? I li posem un nom, o què necessites simplificar, no? Totes aquestes qüestions que tu ens convides una mica a analitzar. Va bé que calendaritzem, després ja veurem si ho complim o no, o si som capaces, però que calendaritzem la resolució d'això o la millora d'això.
1: En aquest punt cal que prenguem decisions. Sí, i llavors també és veritat, Núria, i això ho veurem al final, és que tu no ho pots abarcar tot, o sigui, tots els canvis no es poden abarcar de cop i volta en un trimestre, sí, o a la segona meitat de l'any.
2: Si llavors, no t'ofegues, eh?
1: Si no t'ofegues, llavors que en l'últim punt precisament parlem d'això, sí?
2: Molt bé.
1: Llavors, bueno, doncs això, no? Què hauries eliminat, inclús això, què has d'eliminar? Perquè això és important i també potser va una mica en sentit el que tu preguntes. Tot no es pot fer, sí? Hi ha una tendència a sobrecarregar-nos de projectes, d'objectius.
2: I sovint aconseguir fer-ho tot vol dir fer-ho pitjor del que podries fer si concentressis esforços en menys qüestions, no?
1: Sí. Realment l'energia, no?, que poses a un lloc, doncs no l'estàs posant a un altre, no? El teu temps no l'estàs invertint en una altra cosa. Per això també és important el que dèiem al principi, què t'està portant resultats tangibles? Perquè aquesta és per mi és una gran pregunta. De fet, si tenim un negoci és perquè ens aporti, no? Ens aporti a nivell econòmic, per exemple. I moltes coses, omplim moltes vegades la nostra agenda de coses que realment potser són més lleugeres de fer, però no ens està portant resultats. Vale? O potser ens entusiasmen més, però no ens estan portant resultats. Llavors, aquí cal posar una mirada com una mirada més empresarial, més estratègica, com posar-nos en sèrio, no?, amb això també. I, finalment, en aquest moment de concretar ajustos, quina activitat, projecte o tipus de contingut ja no té sentit continuar sostenida. Es tracta, de nou, d'eliminar, de treure coses. Totes anem massa carregades, ens posem, el que deien, masses objectius, i la qüestió és fer coses, o sigui, treure coses.
2: Perquè si ens alliberem, enfocarem més i millor, no?
1: Totalment. O a vegades ens trobem amb algunes emprenedores, no?, que tenen molts serveis, no? Tenen aquest programa, aquest taller, aquest servei, bueno, molts serveis, però realment ni tu estàs enfocant el missatge, ni estàs enfocant, no t'estan enfocant tu a l'hora de vendre-ho, la gent també no està entenent perquè vens moltes coses, llavors es tracta de fer poquet, però fer-ho molt bé.
2: Anem per la quarta fase.
1: Una
2: fase ja que ens condueix més cap a les conclusions.
1: Totalment.
2: No?
1: Aquí ja comences a concretar com seguir amb el teu projecte aquesta segona meitat d'any, aquest següent trimestre, sí? I la pregunta que jo convido a que es facin aquestes dones és què tornaries a fer exactament igual i què no repetiries? Amb tota la data que tens, amb tota la informació que has abstret, diguéssim, d'aquesta avaluació...
2: Perquè amb això prens una decisió segura.
1: Totalment. Ja veus per on no continuar. I quin ha estat el teu major encert aquest segon trimestre, també?
2: No? També val, no?, això de posar-se la medalla.
1: Des d'un lloc de celebració, però inclús, Núria, de fer més d'això. ostres, si algú t'està funcionant, per què no fas més d'això?
2: Incentiva, no?
1: Sí. Uh-huh. Inclús també preguntar-te què t'ha quedat pendent de fer i ja no té sentit mantenir. Com dèiem abans, la importància d'eliminar.
2: Hem fet balanç d'aquest trimestre, semestre, quadrimestre, el que a vosaltres millor us funcioni i enfoquem al següent,
1: sí.
2: No?
1: Sí, sí.
2: Llavors aquesta seria la cinquena i última fase.
1: Doncs totalment. Aquí obres el camí d'aquest nou trimestre, d'aquest nou semestre, d'aquesta segona meitat de l'any, sí? Llavors, la pregunta per mi més important o la base de tot és si tinguessis un sol objectiu aquest tercer trimestre, quin seria? Potser seria créixer la meva base de dades de subscriptors, potser seria créixer el número de clientes, potser seria fer-me més visible fora de xarxes, cadascuna el que tingui sentit, el que realment ella senti, que amb tot el que ha avaluat, tota la informació que té, la pot portar més ràpidament allà on vol, sí? I en relació a això, aquest objectiu que tu determines, quines serien les teves tres prioritats relacionades amb aquest objectiu? No 10 prioritats, 3. Sí? 3 prioritats que tinguin sentit amb aquest objectiu que tu et planteges per aquest trimestre, per aquest semestre. Uh-huh. I aquí es crea una línia de feina i es comencen a intuir quines són les accions.
2: Mar, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
2: Un plaer que ens hagis assessorat al llarg d'aquesta temporada. Moltes gràcies i fins la pròxima. Que vagi bé.
1: Fins aviat.
2: Adéu. Adéu.
3: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
4: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I de seguida parlem de biodiversitat, de paisatge i de geologia, del nostre entorn. Aquí tenim, doncs, entre Sella i Sella, podríem dir que la serralada marina i també algunes activitats relacionades amb aquest espai de la ciutat. Avui ens acompanya en Fernando Carceller, del grup Aloc de Badalona. Què tal, Fernando, com
5: Hola,
2: estàs?
5: Hola, què tal?
2: I per començar parlem de la vespa velutina.
5: Sí, aquesta és la vespa asiàtica, però aquesta... Las primeras noticias aquí en Badalona fueron en el año 2022, las primeras citas. Ya es una avispa que viene de Asia y llegó en el 2004 a Europa, eso, pero bueno, ha ido avanzando y de hecho aquí en Badalona hay muchos nidos y esto. Y cada vez es una gran problemática porque se ha hecho incluso una app de estas, Vespa Velutina, alerta velutina, porque esta avispa es de un tamaño mayor que las abejas, 3 centímetros.
2: ¿Cómo la podemos diferenciar
5: sí,
2: de las especies autóctonas?
5: Fácilmente porque es de color oscuro, negro, y tiene una franja naranja, amarillo-naranja detrás. Y los extremos de las patas son de color amarillo. Y al ser grande enseguida se ve. Mira, yo hace poco, ahora vuelve a salir, pero en octubre esto yo lo he visto hasta las pescaderías ahí en la calle del mar. O sea, que ahora está en todos sitios. Y hay nidos en Bufala, en todas partes, ¿no? Y está su ciclo, ahora es, por eso el tema es ahora, que es que ahora ha pasado el invierno y las reinas que estaban hibernando ahora empiezan a hacer el nido. Y es el momento, empiezan a hacer un
2: es
5: pequeño...
2: Es más sí, fácil empiezan... véuralas, ¿eh?
5: No, también. Más fácil no, empiezan a hacer el nido y es el momento quizás de intentar combatirlas, ¿no? De verlo, a ver si hay datos, porque hacen pequeño nido, entonces cuando van poniendo huevos, salen las obreras, después las obreras ya se hace el nido muy grande y ya en abril, mayo hacen un nido enorme, que es una bola en los árboles.
2: ¿Y cómo así podemos guanyar la batalla? O sea, si veiem que a prop de casa nostra, o tens un pati, o una comunitat
5: bueno,
2: de veïns...
5: Lo primero que tienes que hacer es avisar.
2: ¿Avisar qué?
5: A la policía municipal o al 112 y tal, porque vienen los expertos aquí. Porque...
2: O sea, no hi fiquem mà, ¿eh, nosaltres?
5: Vamos a ver, si... Es una avispa que si no le molestas no hace nada, pero claro, pero date cuenta por su tamaño, su aguijón es mucho mayor. Las abejas tienen las abejas, ellas cuando te pican tienen el aguzón dentado y se te queda clavado. Entonces la abeja se muere, la obrera se muere y te queda. Y da a veces pues problemas, pero esta, claro, el aguijón puede picarte varias veces. Y el problema es que si estás cerca a un nido y te pican muchas, pues puede ser... Puede ser una reacción en cadena. De hecho, ha habido varias muertes, ¿eh? O sea, ojo, que tampoco... Entonces es mejor avisar que vengan los técnicos y la quiten. Sobre todo ahora, porque ahora, por ejemplo, en octubre, que es cuando se ven muchas, también septiembre, ya no merece la pena porque ya el nido lo abandonan. Y ya se están... Ahora hacen el nido y hasta septiembre, hasta octubre, noviembre, y en octubre abandonan el nido. Entonces las reinas se van cada una, se fecundan y entonces quedan hibernando y entonces ahora en primavera empiezan a aparecer. Entonces es una buena época. Nosotros hacemos una actividad el 7 de marzo, allí en Camilaviches, en Badalona, que lo pondrán ahí, también anunciarán a través del Medio Ambiente. para crear, crear trampas para la velutina. Claro, la velutina tiene un tamaño mayor, 3 centímetros, claro, con respecto a la vega, pero a lo mejor es casi 2 centímetros más, y entonces el agujero es un poco más grande, la otra puede escapar. Entonces se hace una trampa que es el típico cuello de botella, con una botella que le pones el cuello y entonces pones
2: una ampolla
5: agua
2: de
5: con azúcar, sí, agua con azúcar.
2: Para que les agrada el dulce.
5: Claro, para que pueda, pues las otras pueden escapar y está, pues, bueno, pero esto es la chica que...
2: Però a banda, a banda d'aigua i sucre, què més li has de posar perquè quedi atrapada i no pugui sortir?
5: No, ja con agua, azúcar y ponerle... A
2: veces ella entra,
5: un poco
2: però
5: de
2: no
5: vino,
2: surt.
5: Cerveza, o dulce, algo, ¿sabes? Pues la cerveza, fíjate, la cerveza le, se atrae mucho ahí. De, tal, y la historia es que es el embudo típico como la procesión, que entra y no pueda salir.
2: Vale.
5: Y el agujero sea suficientemente ancho para que puedan salir otros insectos más pequeños, claro. Date cuenta que, por ejemplo, el otro día hablé con una chica de Tiana que tiene unos ruscos, que tiene ahí unas colmenas, y me dijo que de 10 que estaban ya solo quedan 3 o 4. Las otras han abandonado todas por la velutina. Porque la velutina, durante cuando tienen las larvas, en octubre y noviembre puede alimentarse de néctar, de azúcar, tal. Pero para alimentar las larvas necesita proteínas, y las proteínas el 80% las tiene de las abejas. O sea, se pone a la puerta de las colmenas y está cazando, es como una especie de caza, produce una mortandad. Y no solo la mortandad, sino yo en Can Miravitxes tenían...
2: Y las abejas es muy importante, mantenerlas para polinizar, ¿no?
5: Por polinizar. Los apicultores en Cataluña están desesperados porque, date cuenta que no solo la producción de miel, sino la producción de todos los árboles. Te das cuenta que hay un gran porcentaje, cireres, ametllers, todos necesitan. Entonces, aquí el problema no solo es que la abeja se queda a veces en la puerta, las avispas estas, tú imagínate que estás en la puerta y tienes un lobo ahí en la puerta, todavía no sales. Entonces, lo que están dentro no salen, consumen la miel, mueren de hambre y de calor, porque hay el movimiento aquel que produce, y ha producido unas pérdidas enormes.
2: ¿Cómo?
5: Y además capturan otros insectos, también otros polinizadores, otras abejas, otros abejas. Nosotros llamamos abejas, pero hay un montón, hay 200 o 300 especies, claro.
2: ¿Cómo y quan va arribar la velutina a Catalunya? ¿Se sabe això?
5: Sí, se sabe porque llegó, los primeros datos que se tienen, creo que es del 2004 o algo así, que llegó a Francia a través de un contenedor de China, con la globalización, esto es como siempre, como la pandemia, como todas estas cosas, no han llegado siempre, llegó de China, llegó el contenedor y empezó, y entonces se adaptó a un clima más bien húmedo, cálido, y entonces ha cogido todo el norte de Cataluña, se fue expandiendo, norte de Cataluña fue expandiendo hacia Galicia, Cantabria, donde más había. Galicia está infestada. Pero parece ser que probablemente va teniendo mutaciones y se va adaptando cada vez al clima más seco, ¿no? Y ha ido bajando. De hecho, ahora está por Tarragona también. O sea, claro, que nosotros pensábamos que a lo mejor se quedaría solo en la parte esta norte más húmeda, pero
2: ¿no?
5: ha ido bajando. Entonces, claro, a lo mejor es un problema. Y ahora en realidad, claro, los apicultores y tal están... Hay muchas webs y uno entra en internet, pues ve a ver los apicultores ya las citas, todo, están ahí, hay un montón de tipos de trampa, incluso trampas eléctricas que ponen con cables de estos para que queden al pasar. Bueno, es una historia, y yo lo decía porque ahora empieza en marzo y si oímos algún dato, incluso me contaron que había un nido ahí en el puente este de la Morera, ¿no? Entre la Morera y Búfala, que había también. O sea que ahora, incluso ahora se van adaptando, que antes siempre decían, están en los árboles altos, escondidos, pero ahora van entrando
2: hasta las zonas urbanas, ¿eh?
5: Van entrando, hay que... Cualquier cita, yo lo digo porque cualquier persona, es cuando...
2: Aviseu a Guàrdia Urbana ràpidament,
5: sí,
2: no?
5: Mira, cuando, por ejemplo,
2: o a Vía Pública, entenc també l'Ajuntament de Badalona, perquè puguin fer una actuació.
5: Claro, porque el yo qué sé, por ejemplo, cuando nosotros oímos el sonido, por ejemplo, de las abejas, ¿no? Este es el típico de la colmena. Cuando me asusta una colmena, oyes esto, ¿no? Cuando, en cambio, las avispas pues tienen un sonido más un zip.
2: Este, eso es una avispa, ¿eh?
5: Esto es una avispa. Y el otro es cuando oímos a... La avispa está cuando oímos. A veces este ruido...
2: I la, per tant, si és una vespa asiàtica, una velutina, serà més així, eh?
5: Sí, serà així, exactament. Lo que pasa es que las avispas tienen esto... Claro, si van solas no lo oyes, porque es un sonido bajo, pero cuando hay un grupo o algo... Por eso a veces cuando oyes esto ruido, la naturaleza, estás ahí, oyes, vas por el campo, oyes un
2: si
5: ruido...
2: Si vas passejant per la Serrada Marina i de cop i volta no te n'adones i estàs envoltat d'un rusc,
5: entonces tienes que
2: què
5: hacer
2: fas?
5: Salir poco a poco...
2: Ah, això, córrer, no?
5: No, correr no. Correr no, porque claro, Las abejas, claro,
2: intentar
5: mucha gente...
2: cubrir a poc a poc i
5: exactamente,
2: anar
5: sortint. Y sobre todo no cruzar por donde ellas pasen. Un apicultor me contaba que, claro, las abejas ya sabes que tienen el baile este, la danza, que van, vuelven, indican dónde están. Entonces, salen todas por un camino, es como una autopista, van todas por el camino, por la autopista. Entonces, sobre todo, no cruzar la autopista, lo que es como si interrumpes y entonces claro. ellos notan la sensación. Pero
2: y claro, y cuando te pica,
5: y lo malo es cuando te pica una, claro, las feromonas que emitan de peligro avisan a las otras. Entonces te vienen y te pican más. O sea, las muertes que ha habido... No hay que ser tampoco dramático, bueno, ocurren muy pocas, pero es el animal que más muertes produce en la península, aquí, la abeja, porque claro, te produce uno y te atacan muchas.
2: ¿En serio es animal
5: sí,
2: que más claro, muertes produce?
5: Claro, porque claro, y mucha gente ha visto que lleva ventolín de este cuando anti-abejas, porque es por la reacción alérgica. O sea, la velutina es muy raro. Ha habido algún caso en Galicia hace poco y esto que había muerto, pero claro, te pican un montón y la reacción... la picada, cuando te pica, lo único que tienes que darte es agua con jabón y un poco de hielo y ya está. Si empiezas a marearte o a tener algún problema, pues rápidamente ves al médico, claro.
2: Fernando, anem a un altre tema, perquè jo abans he dit que parlaríem de geologia. I en aquest sentit hi ha un itinerari molt interessant que connecta el parc del Torrent de la Font i el Turó de l'Enric amb el poblat ibèric de Buscà, que té un valor, entenc que interessant, no?, des del punt de vista paisatgístic i geològic, també.
5: Bueno, és superinteressant, és quizás de los mejores itinerarios que hay en la zona, no?, porque es que combina... En el Turó del Henry tenemos unas calcáreas, ya de hace 200 millones de años, que eran de playa, que hay unas estructuras geológicas, fallas y estas, que son muy raras en todo el litoral, ¿no? Es un punto, y de hecho es uno de los motivos por el cual también se protegió el parque. O sea, el parque cuando hubo un poco de, no sé si sabrás que hubo todo el lío aquel del parque cuando se hizo la
2: área metropolitana,
5: las urbanizaciones, ¿no? Que querían poner urbanización, querían poner un Mercadona, querían poner un tal, y entonces se protegió y se quedó un gran centro, y este parque CAO tiene la particularidad que es un conector con las Salada Marina, es un conector verde, o sea que tiene una parte que tiene lógicamente sus espacios, jardín de las papayonas, su espacio para los perros, su espacio para tal, pero la gran parte es simplemente silvestre, la vegetación que hay, ¿no? Y toda esta, la vegetación y las calcáreas son súper interesantes. Y luego este itinerario sube, pasa, ve toda la geología, las vallas, pasa hasta el Turó en Bosca, que era la Baétulo antigua, que está sobre unos diques de aplitas de unas rocas, unos pórfidos que cortan el granito, que son también son muy interesantes. Entonces el recorrido este circular que subes desde Turén de la Fonca, que hay una bóvila, que también es una bóvila donde se hacían tochos y hacían esto para construcción, desde la bóvila subes hasta el Turó y Baga, un recorrido de un par de horas, que te explica un poco toda la historia desde 300 millones de años hasta ahora, de toda la historia geológica de Baga y el paisaje, cómo se formó desde implicando los romanos, los íberos, implicando y la industrialización con las bóvilas y esto. Y este es un itinerario muy recomendable y muy cerca, y está la misma ciudad, que no hay que desplazarse.
2: ¿Y cómo condiciona la geología al tipo de vegetación y al paisaje que yo observo?
5: Claro, aquí muchas
2: ¿Hem de pensar que es el mateix avui en día que el que se van a trobar els íbers o no?
5: Bueno, la evolución del paisaje, claro, ha tenido muchas historias. Nosotros cuando el paisaje desde hace miles de años, la salada marina era todo un alsinar, ¿no? Era todo un alsinar. Luego, claro, han ido cultivando. Los íberos ya empezaron. Las primeras viñas ya eran de los íberos. Pero claro, cuando llegaron los romanos, entonces establecieron las viñas, establecieron. Y entonces el cultivo este del guaret, de pinos, alternancia de campos, los cereales, había todo. Entonces, los íberos ya cultivaban los cereales, tal. Después, en el siglo I antes de Cristo, después de los primeros siglos después de Cristo, que se fueron hace más de 2000 años de los romanos, pues tuvieron, entonces se cultivó y se hicieron, pero siempre se mantuvieron, pues que introdujeron más el pi piñé, es un poco más introducción de los romanos que lo expandieron, ¿no? Entonces hicieron este cultivo mosaico que ha seguido hasta ahora, o sea, hasta ahora ha seguido, pues es que ahora cada vez la agricultura ha ido retrocediendo y han ido aumentando fábricas, pero bueno, aquel espacio te puede indicar un poco lo que era la vida desde los íberos hasta ahora.
2: Molt bé. Activitats previstes per l'associació ALOC en aquest entorn de la Serralada Marina per aquest mes el que queda de febrer, una setmaneta i març.
5: Bueno, pues ahora acabamos de hacer una salida a Sant Jeroni esta semana pasada, pero ahora los dos eventos importantes, hay tres eventos, el 7 de marzo, el 7 de marzo es precisamente, hablarán sobre la velutina, construir trampas, como hacer en Can Miraviches, en Badalona, y el 8 de marzo hay la salida esta de geología, que va desde
2: lo que hace la... Al Día de la Dona.
5: El día, estos dos días son dos salidas que, como las anunciará también Medio Ambiente, de Badalona y de la Serra, parte de la Serra Marina, ahí está. Y luego al final ya de marzo ya se hace una salida que es para ver unas viñas, un tas de vi también.
2: Molt bé, fantàstic. Doncs prenem nota. Gràcies, Fernando, per haver-nos acompanyat. Que vagi bé.
3: Vinga. Escolta el millor del Badalona Matí amb Xancles i Banyador.
4: Badalona Matí, edició d'estiu.

0: I avui acabarem el Badalona Matí. No sé si traslladant-nos a Andalusia o portant Andalusia aquí, que de fet ja va venir fa molts anys, no? Perquè tots som, en certa manera, fills també d'Andalusia, fins a la immigració. I és que el pròxim dia 1 de març, Badalona celebra el Dia d'Andalusia amb doncs, un acte institucional i també un espectacle que tindrà lloc al Teatre Margarida Xirgu, on actuarà l'artista barceloní Manuel Fernández i on hi participarà la companyia de qui ens acompanya en aquesta part final del programa. És la companyia de flamenc Lora de Goya i ja sabeu que m'estic referint a la Laura Gallego. Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Molt enfeinada, veig,
1: bueno,
0: preparant també aquesta actuació, no?
1: Haig de dir que el Dia d'Andalusia és el 28 de març. Ho dic perquè els andalusos, amb això, el que passa és que...
0: Els agradaria que es pogués celebrar el 28, clar, clar, però cau entre setmana.
1: Exacte,
0: no?
1: Llavors el fem l'1 de març, que és el diumenge.
0: És dissabte, dia 28, serà l'endemà.
1: Exacte.
0: Que és un dia doncs, que ja no és laboral.
1: Exacte.
0: I que, per tant, hi haurà més persones que podran gaudir doncs, d'aquesta celebració. 28 de febrer, si et demano perquè és el Dia d'Andalusia, el 28 de febrer...
1: El 28 de febrer, per què és el Dia d'Andalusia? Doncs perquè aquí és com la commemoració aquí a Catalunya, diguéssim, dels emigrants que van venir d'Andalusia cap aquí. Per això totes les entitats andaluses es reuneixen fent una commemoració o fent un homenatge a aquesta terra, a el que és Catalunya, que van, bueno, que van agafar a tots els andalusos per venir aquí.
0: I què heu preparat? Ens pots explicar alguna cosa de l'actuació del dia 1?
1: Sí, jo faig... Bueno, l'actuació, en principi, la part principal és el Manuel Fernández, que ja sabem que és d'aquí Badaloní, del barri de Bufalà. És un cantant de copla i un cantant de flamenc. I llavors nosaltres, bueno, jo amb la meva companyia, el que farem serà com una col·laboració amb ell i llavors ballarem un taranto i farem, evidentment, com homenatge doncs, una sevillana. Molt coreografiada i està molt xulo. Va anar molt bé. Heu de venir perquè l'entrada és gratuïta,
0: Home, clar, sí. Doncs no ens ho perdrem. I precisament amb motiu d'aquesta doncs, commemoració del Dia d'Andalusia aquí a Badalona, la Laura ens proposava doncs, donar-nos a conèixer en els pròxims minutets alguns dels pals més representatius no?, de cada província d'Andalusia.
1: Exacte, de les 8 províncies que tenim d'Andalusia, avui homenajeamos Andalusia i llavors farem, doncs, bueno, en aquest cas estan sonant les sevillanes, que evidentment pues tothom té claríssim que és de Sevilla. Volia preguntar-te, tu sabies que les sevillanes, el ball de les sevillanes que es divideix en quatre coples, és una representació d'una història d'amor?
0: No ho sabia.
1: O sigui, i a més es veu a l'hora de ballar, o sigui, la primera... O sigui, és com la història d'amor d'una parella, llavors la primera copla és... quan ens coneixem, per això la primera copla no té voltes i és com més freda.
0: Més suau, no?
1: La segona té el corrillo, que és ja com el rollito. La tercera, evidentment, com tota història d'amor, ha d'haver baralla i ha d'haver una mica de pique. Llavors la tercera té el zapateado, les parts fortes. I la quarta ja diguéssim que és com la boda, no? Que són els careos i tot. I no sé, és molt guai.
0: Ah, que bonic. A veure, escoltem una mica la sevillana per després poder anar fent les diferències també amb els altres pals.

0: Clar, a mi la sevillana em sona tot, zero entesa, com molt festiva.
1: Sí.
0: Però hi ha de molts tipus, no?
1: Exacte, ja vam parlar en un programa dels diferents tipus de sevillanes. Per exemple, tens les sevillanes de Huelva o les alosneres, que són molt més pausades. Hi ha tot tipus de sevillanes.
0: Molt bé.
1: Depèn de la regió. Aquestes són de Triana, exactament, del barri de Triana.
0: Molt bé. Ens traslladem de província?
1: Vinga, va. Marxem a Cádiz. Et ve de gust o què?
0: I tant. M'encanta Cádiz.
1: Ja, a mi també. És molt guai. Doncs a Cádiz, una de les dels pals per excel·lència de Cádiz són les alegries, que és un cant molt lluminós, amb gràcia, és festa i, sobretot, Cádiz sempre és ganes de viure.

0: Clar, es nota molt, la diferència amb les sevillanes, el ritme, sí. Completament.
1: Aquest que canta és el Quique Morente, que és el fill de l'Enrique Morente.
0: Germà d'Estrella Morente.
1: Exacte. I de la Solea Morente, que els tres han sigut...
0: Déu-n'hi-do, quina família.
1: Ja, vaya saga, sí, sí. Doncs sí, evidentment es veu, no?, clarament l'alegria, la gràcia, bueno, doncs el salero que té Cádiz.
0: Sempre hi ha calaix, sempre hi ha palmes...
1: No necessàriament, o sigui, de fet el cant sempre és, o sigui, ortodoxament és la guitarra i el cant. Les palmes, evidentment, és un suport, però el que és el calaix i tal va sorgir més endavant, perquè ja sabem que el calaix el va portar Paco de Lucía des de Perú, que va dir, ostres, aquest instrument, el calaix és peruà. Llavors Paco de Lucía, quan va fer una gira per allà, va veure el calaix i va dir, ostres, aquest instrument m'agrada molt, el podem incorporar al flamenc. Llavors el va portar cap aquí, cap a Espanya, i llavors va ser una revolució.
0: O sigui, que li devem amb ell, això.
1: Li devem amb ell, a Paco de Lucía, evidentment. Moltes coses li devem a Paco de Lucía.
0: Vinga, anem cap a Huelva.
1: Va, anem a Huelva.

0: un fandango.
1: Això és un fandango, que és el típic pal de Huelva. A més, mira, m'he emocionat perquè la que canta Sandra Carrasco, que és una tia impressionant, és una de les millors cantaores avui dia, i és amiga meva i m'emociona. Ella és de Huelva i canta el fandango com no el canta ningú.
0: Molt bonic.
1: Juanito Valderrama era molt bon cantant de fandango. El fandango és un, com, bueno, és un dels meus pals favorits, i com pots veure, doncs és un pal que, en diferència amb les alegries que hem sentit abans, per això també l'he posat perquè es vegi ben la diferència, doncs és sentiment, és molt més profund, i les lletres sempre són, bueno, si les escoltes bé, són lletres curtes.
0: Què és el
1: curtes.
0: Que demana? Què és el que li demana a la mare que vol comprar? Una casa és...
1: No l'he sentit...
0: No escoltaves la lletra.
1: No l'escoltava la lletra, ara ha quedat fatal, no?
0: Li diré a la teva amiga.
1: Una casa, sí, sí. Doncs sí, perquè vindrà aquí a Barcelona, segurament. Sí, ella ho està petant i la veritat és que és molt guai. Jo li recomano a tothom que escolti els fandangos de Huelva perquè són mini poesies i són una meravella. Són molt xulos.
0: Clar, ara em diràs, Núria, si això t'ho explica mil vegades, però de tot això... Tot és flamenc menys les sevillanes?
1: No, les sevillanes també és flamenc, és un pal del flamenc. El que passa és que les sevillanes... Això és una cosa que em pregunta molta gent. Les sevillanes, d'alguna manera, és més folclòric, perquè sí que és veritat que és una dansa, diguéssim, és un art, no? Però és una dansa que està coreografiada. Té un principi i un final. El flamenc no té una coreografia, és una manera d'expressar-se. Però en un principi les sevillanes sí que eren un pal de flamenc. Sí,
0: sí. Anem ara cap a la terra dels meus avis, vinga.
1: Ah, que guai.
0: És el Tor de Còrdoba.

0: Aquest és un pal completament oblidadíssim, o sigui, no es toca, no es canta, i són els tánganos de Huelva, digo, de Córdoba. I és un pal que evidentment avui dia ja no es toca, ja no es fa, però no sé, em feia il·lusió posar-lo perquè a mi m'agrada molt, com es veu l'àudio, és antiquíssim.
1: És antic.
0: És molt antic.
1: Doncs jo pensava, em sona algunes cançons que he sentit tocar, o millor dic cantar, per Miguel Poveda.
0: És possible?
1: Serà algun pal que s'hi assembli, o és possible que hagi cantat?
0: Sí, és
1: algun zángano.
0: Algun zángano, no sé com a zángano, sí que és veritat que té una part molt de jaleo, molt de boleria, també, perquè és un compàs a 3x4, i potser sí que la cadència del ritme et porta una mica això, però no sé, investigaré si el Poveda ha fet alguna cosa per zángano, perquè evidentment ell és un passional del flamenc pur i segurament alguna cosa haurà tocat, però és complicat, perquè és un pal que, ja et dic, no s'acostuma.
1: Vinga, anem ara a un artista que abans hem citat. Ella és l'Estrella Morente i ens porta un pal típic de Màlaga.

0: usat aquest, Laura?
1: Aquest és una malagueña, evidentment de Màlaga. És un, com ja podem veure, és un cant super elegant, barreja molta dolçor, molta emoció, i és un pal lliure, que es diu. Els pals lliures són pals que no tenen ritme. O sigui, això, per exemple, no es podria ballar d'alguna manera. O sigui, sí que ho podries ballar, però sempre improvisat, perquè això és una improvisació directa del cant. Llavors, el que fa la guitarra és acompanyar el cant, que es diu que són els pals d'acompanyament. La guitarra està tota l'estona, si et fixes, cada vegada
0: pendent
1: que ella fa...
0: de la cadència de la veu.
1: Exacte. Llavors, són pals lliures. No tenen compàs, i cada vegada que algú la canta en directe, això està gravat, evidentment, però quan algú la canta en directe, doncs la guitarra va acompanyant, perquè depèn del melisma, depèn de on t'arribi la veu, de les parts que doncs, la guitarra farà una cosa o farà una altra, perquè és una comunicació entre els dos músics.
0: Quina sincronia, per això, que hi ha d'haver. Eh?
1: Bueno, hi ha molta professionalitat, evidentment. Cantar o tocar per malagueña és algo que has de saber, perquè has de saber bé acompanyar. I llavors la cantaora, en aquest cas, li dona peu a la guitarra i la guitarra, quan ella està cantant, l'acompanya en el seu, en la seva melodia i en els seus melismes i en els seus quejíos. I clar, i és una passada. És una comunicació molt xula. I és el cant lliure.
0: Molt bonic. Ens queden tres províncies.

0: regalarte la mañana.
1: A la guitarra, Tomatito. A la veu, José Mercè.
2: Uau, vaya dos pedazos de monstruos.
1: Sí, com pots veure, aquesta és una gran eina. És un cant lliure també, ja ho veus, però en diferència de la malaguenya, a part de tots els tons, això ja ens posaríem a nivell tècnic, que seria molt pesat, però la granaïna és molt més pausada, és més delicada, és més íntima, i té un caràcter molt més tranquil que no pas la malaguenya, encara que sí, clar, si no coneixes molt el món del flamenc, les veus les dues una mica semblants, però realment són bastant diferents, i la granaïna és molt maca.
3: Ara hem de córrer, perquè hem anat disfrutant de tots aquests temes. Vinga, ens queda Jaén.
1: Vinga,
3: Jaén. I ens hi porta Camarón de la Isla, eh?
1: Sí, i aquí tenim, haig de dir que Jaén és molt, o sigui, un dels principals pals és el fandango de Jaén. El que passa és que com que ja he fet el fandango de Huelva, no volia repetir, i llavors hem posat el taranto, que el taranto també és molt, molt específic també d'aquesta província. Té força, veritat i molta intensitat, el taranto és intens.
3: A veure si arrenca una micona. Tomatito també la guitarra, eh? Aquí veiem que va guanyant força musical i ens queda Almeria.
1: Almeria, que ens anem, evidentment, amb els cantes mineros d'Almeria, perquè són els més representatius.
3: I aquí tenim una veu femenina, eh?
1: Sí.
3: És la veu d'Encarnación Fernández, amb qui posem punt i final avui al Badalona Matí. Laura, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: Per haver-nos acompanyat.
4: El millor del Badalona Matí.
5: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
4: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Avui ens endinsarem en un dels conflictes més intensos i determinants del segle XX, la Guerra del Vietnam i les seves derivades a tota la regió d'Indoxina. Parlarem dels incidents del Golf de Tonkin, de l'escalada nord-americana, de les batalles que van marcar la memòria col·lectiva i de l'impacte psicològic i polític que van tenir els Estats Units i el món. I seguirem el fil fins a Camboya i Laos, on figures com Pol Pot i els Khmers Rojos van obrir nous capítols tràgics dins d'aquest escenari de la Guerra Freda. This is the end, com cantaven els The Doors, amb el napalm cobrint el paisatge vietnamita a la magnífica i terrible Apocalipsi Now. I this is the end, perquè amb aquest episodi posem punt i final a la nissaga de capítols sobre Indoxina. Benvinguts a la Indoxina en flames de la Guerra Freda. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de Ràdio Castellar, que s'emet per la xarxa de ràdios de comunicació local. Avui, per tancar la nissaga d'Indoxina, a Indoxina i la Guerra Freda, i ho fem amb el nostre convidat i amic Jordi Sallarès. Ell és professor d'història a secundària. Benvingut de nou, Jordi.
3: Hola, moltes gràcies. Content de ser aquí de nou.
2: Molt bé. Últim programa, estic
3: avui
2: nerviós.
3: Avui sí.
2: Últim programa de la sèrie d'Indoxina. Aleshores, per donar peu al programa d'avui, si ens pots fer un breu resum de quin serà el disparador o què han de recordar l'últim.